Amic. Els teus ulls brillants i alegres no els oblido fàcilment, com tampoc el teu bon tracte d'amic fidel i entranyable, servicial en tot moment. Intercanviant conversa, el temps resta estacionat, a cops hi ha pau i harmonia, d'altres la tossoneria desperta grans tempestats. Després sols cal retrobar-nos i és aquest el meu consol, fer-nos de nou companyia, comprovant amb alegria que novament surt el sol. Company de jocs d'infantesa, d'angoixa i felicitat, recorda a qui no t'oblida i confia de per vida comptar amb la teva amistat. María Sarrat.

aquest home de fusta que s'asseu feixuc i pensatiu davant de casa seva i deixa vagar els ulls per la melanconia discreta del paisatge, pots ser tu. Cansat i adust, veu com transcorre el temps i esmicola designis i projectes. Mas horitzons l'encerclen i se sent un buit desmesurat a les entranyes. Mira'l, ben sol, i pot ser que contemplis la teva imatge retallada en gris damunt la grisa o freda de la tarda.

Reconduïm-la a poc, la vida. A poc i amb molta confiança. No pas pels vells topanys, ni per dreceres grandiloquents, sinó per el discretíssim camí del fer i desfer de cada dia. Reconduïm-la amb dubtes i projectes i amb les estúpides i estúpids anhels de fallences i amb turupituts anhels desfallecents, humanament entrebrugit i angoixes pel gorg dels anys que ens correspon viure. En solitud, però no solitaris, reconduïm la vida amb la certesa que cap esforç no cau en terra i xoca. Dia vindrà que algú mourà a mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

És bo tenir sempre a punt el recurs d'un mot que empleni el buit de tu, per fer-ne la penitent cuirassa que em preservi del malson de l'enyor i la tristesa. Aleshores, te'n fas present en cada vers que escric, i quan, sol, el repeteixo, no hi ha distància entre el teu cos i el meu, units per sempre més en el poema.

0: Demano poc. Demano poca cosa. Només poder treballar, com fins ara, respectuós amb l'ordre que estableixen discretes lleis d'antiga procedència. Comprendre versos m'omple, m'allibera. També llegir algunes altres coses del tot banals, del tot quotidianes. Demano poc i encara menys tan volta demanaré a mida que els anys posin foscos accents damunt la pell cansada. Llavors, potser, solament amb escriure ja en tindré prou. I penso, i no m'espanta, m'ho imagino sense gens angoixa. La solitud serà per tota companyia.
1: Miquel, Martí i Pau.

us tenia al meu voltant. Us tenia al meu voltant i us mig veia i pressentia. Senyor, em sou al davant i altre cop us negligia. I ara, vós, que sou tan just, perquè el pecat cometia, em feu sentir el vostre tust i m'entenebreu la via. Més jo, Senyor, us vull honrar i demanar-vos voldria. Oh, si us deixéssiu pregar, si accepteu l'ofrena pia, jo us dono tot aquell bé que hom sospira i hom voldria. Jo us dono tot el que té hom i el pa de cada dia per l'humil racó tan clar si amb l'amat el compartia. Per aquell seu dolç mirar i la mà dintre la mia. Clementina Arderiu.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

son i pensa, baterada western, té brons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 8 d'octubre. Les tres paraules del dia són abocaments, vacunació, correu. Abocaments. Elisabet Mejías demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. I baixada insignificant de l'atur a Tordera, el mes de setembre les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat amb només dues persones. Vacunació. Al Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui visitarà l'escola Ignàs Iglésies, demà la llar d'infants al Niu, i l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i ho podreu seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Correu. Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. I el Club Petit Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial el proper 12 d'octubre. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació de PFAS que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats a la llera del riu. Escoltem Elisabet Mejías.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Avui, 8 d'octubre, és el Dia Mundial de la Visió i el Dia Internacional de les Lesbianes. Falten 17 dies per al canvi d'horari, 4 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb temps inestable, núvols abundants, possibilitats de ruixats i xàfecs de cara a demà, millora progressiva del temps amb obertura de clarianes. La dita octubre ha arribat. El bolet és nociu o és preuat? Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Màrter, al Veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'estat del riu va baixant 53 centímetres d'alçada i 8,3 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que Esquerra Republicana Maresme reclamava millores urgents a Rodalies en una acció reivindicativa a les estacions del Maresme, entre elles la de Tordera. Fa 5 anys Tordera s'adheria a la convocatòria de l'apagada massiva per protestar contra l'augment continuat de les tarifes elèctriques i fa 10 anys el partit Som Tordera deia que la decisió de trencar el pacte amb Convergència i Unió era unànime entre Podem i Iniciativa i que només José Carlos Villaro es desvinculava de l'acord. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar amb la regidora del PSC, Jennifer Jansa, entre d'altres regidora d'Hisenda i també d'Habitatge.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia d'avui és la mala educació. La mala educació forma part del nostre dia a dia i sovint es manifesta en petits gestos que tenim tan normalitzats que gairebé ja no els qüestionem. Persones que no saluden, que interrompen quan algú parla, que no respecten les cues, que arriben tard o que tracten els altres amb poca consideració. Vivim en una societat cada vegada més accelerada, en què la pressa, l'individualisme i la falta de paciència poden acabar passant per davant del respecte i la convivència. I és que la bona educació va molt més enllà de dir si us plau i gràcies, perquè també implica saber escoltar, tenir empatia i ser conscients que les nostres actituds afecten els altres. Avui volem parlar de la maleducació, d'aquells comportaments que ens molesten especialment i de com han canviat les normes de respecte i convivència en la nostra societat.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I per començar el programa, el nostre company en Martí Capçada des de Ràdio Sanvi ha sortit al carrer per preguntar a la gent què considera que és de mala educació aquest 2026 i quines actituds els molesten més en el seu dia a dia. Martí, endavant.
6: Doncs sí, Gemma, avui parlem d'una cosa que tots en algun moment diria que hem patit. Parlem de la mala educació. Però les formes canvien i el que abans semblava que era una falta de respecte, potser avui ja ho tenim tan normalitzat que et diria que ni ens n'adonem. Vivim enganxats al mòbil, ens movem per espais plens de gent, compartim transport públic, restaurants, carrers, platges, i en aquesta convivència del dia a dia apareixen petites actituds que poden molestar molt més del que ens pensem. Per exemple, estar parlant amb algú i que l'altra persona estigui tota la estona mirant el mòbil. És una falta de respecte, és mala educació o simplement és una realitat del nostre temps? Hem sortit al carrer a escoltar què opina la gent. Escoltem en Jordi.
7: Per mi, la mala educació l'any 2026 és, sobretot, una cosa que em posa a mi molt nerviós, és quan estàs amb algú i aquella persona està tota l'estona mirant el mòbil, està a lo seu, no t'està escoltant, no està present en el moment, sinó que està duit per la pantalla. I després, doncs, de mala educació, a part d'això, doncs, el que ho ha sigut tota la vida, no només aquest any, gent que arriba tard, que et parla malament, que et jutja, que pensa que en la teva posició ho has fet millor que tu, sense posar-se en la teva pell, sense saber què estàs pensant en aquell moment o com ho estàs visquent. I bàsicament seria això. Després, bueno, doncs, també, evidentment, gent que arriba tard sempre als llocs, això és de molt mala educació, i poc més. Et diria que aquestes són les coses que més veig de mala educació.
6: I és que el mòbil probablement és un dels grans protagonistes de les queixes sobre educació avui en dia. No només quan estem parlant amb algú, també quan estem menjant, quan som en una reunió, quan quedem amb els amics o fins i tot quan algú ens està explicant alguna cosa important. I potser el problema no és mirar el mòbil puntualment, sinó transmetre a l'altra persona la sensació que el que està passant a la pantalla és molt més important que la conversa que estem tenint cara a cara. Però hi ha altres situacions molt més quotidianes que també ens posen a prova. I si hi ha un lloc on les normes bàsiques de convivència semblen especialment importants, doncs aquest és el famós transport públic. Qui no ha estat alguna vegada davant d'una porta del metro esperant per sortir i ha vist com la gent de fora ja està intentant entrar abans que hagin baixat els passatgers? Sembla una cosa molt senzilla: primer deixar sortir, després entrar. Però no sempre es compleix. I això ens porta al segon exemple de mala educació que hem volgut plantejar. Escoltem en Marc.
8: Em sembla de molt mala educació la gent que no deixa sortir del metro, tram o el bus abans d'entrar.
6: Una situació molt típica, sobretot en hores punta. Les portes s'obren i sembla que comenci una competició. Els que volen entrar intenten avançar-se als que encara han de sortir. I aquí potser hi ha una idea interessant. Moltes vegades la mala educació no són grans gestos, sinó petites coses que fem perquè tenim pressa, perquè anem despistats o perquè pensem que no passa res. No deixar passar algú, interrompre constantment, parlar a crits en un espai tancat, no saludar, no donar les gràcies, colar-se en una cua, tot això són petites conductes però que poden fer més incòmode la convivència. I al final potser tot es resumeix en una paraula: el respecte. Perquè tenir bona educació no significa saber-se de memòria totes les normes de protocol. Té més a veure amb ser conscient que no vivim sols, que les nostres accions afecten les persones que també tenim al costat. I això és precisament el que ens explica el nostre tercer testimoni, en Jaume.
9: Per mi, la mala educació no té res a veure amb les normes socials i amb tot el que ens havien explicat. Personalment penso que la mala educació té a veure només amb la falta de respecte amb els altres o amb perjudicar amb una altra persona. Tota la resta no ho trobo una falta d'educació, sinó que moltes vegades són normes que s'han creat socialment però que no tenen massa sentit. Tot el que no sigui que perjudiquis una altra persona, per mi és correcte i no és criticable. O sigui, seria mala educació no respectar els altres o perjudicar-los amb la teva actitud.
6: I aquí, precisament, potser tenim la conclusió de la nostra secció d'avui. El 2026 s'han canviat moltes coses. La manera de comunicar-nos, de relacionar-nos, de treballar, de moure'ns... Però hi ha algunes normes que continuen sent força universals. Escoltar quan algú parla, deixar sortir abans d'entrar, respectar l'espai dels altres, donar les gràcies, demanar les coses amb educació i, sobretot, tenir en compte, com ha dit en Jaume, que al nostre voltant també hi ha altres persones. Potser la mala educació no és tant una qüestió de generacions, de tecnologia o bé de canvis socials. Potser és simplement una qüestió de posar-nos durant un petit moment en el lloc de l'altre. Perquè probablement tots tenim aquella petita cosa que ens treu de polleguera. El que crida pel carrer, el que no deixa sortir del metro, el que mira el mòbil mentre li parles i el que es cola a la cua, com hem dit anteriorment. I ara és el moment de preguntar-vos a vosaltres. Què considereu que és de mala educació en ple 2026? Quina és aquella actitud que no suporteu i que penseu això abans no passava o bé potser sí? Una bona pregunta per continuar debatent-la.
5: Gràcies, Martí. Precisament amb aquesta pregunta, què és de mala educació avui en dia? Tot seguit anem a fer una tertúlia amb en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda. Què ens has preparat avui?
10: Bona tarda, i sí, mira, aprofitaré just la pregunta que acaba de fer en Martí al final de la seva secció per parlar, doncs, d'una cosa que tots, malauradament, hem patit alguna vegada, que és la mala educació, però no parlarem només de les normes de tota la vida, com saludar, com donar les gràcies, o no colar-se en una cua, perquè els temps canvien i també apareixen, doncs, noves situacions que ens poden fer pensar o això és de mala educació o ens estem fent grans. Per parlar amb mi aquests 5 minutets m'acompanyarà el nostre company, en Marc Serres. Què tal, com estàs?
11: Hola, Sergi, bona tarda. Molt bé.
10: Estàs preparat o què?
11: I tant, i tant. De fet, aquest tema m'agrada i ara, a mesura que tu vagis proposant-me o llançant preguntes, ho anirem comentant i ja ho veuràs.
10: Perfecte. Mira, et comento, vale? Et comentaré situacions que, doncs, la gent generalment pot considerar de mala educació i, bàsicament, a veure què en penses, quin és el teu punt de vista.
11: D'acord.
10: Comencem per una molt habitual. Estàs sopant amb algú, sopant o dinant, li estàs explicant qualsevol cosa personal i veus que no para de mirar el mòbil. Això a tu et molesta i si veus, si et trobes en la situació, què li dius? O li dius alguna cosa o tu calles?
11: Depèn de qui sigui, però sí, és algo que em molesta. Jo puc entendre que... Mira, i si no és tan fàcil com solventar la situació amb un... Perdona, agafo un moment al mòbil perquè he de contestar aquest missatge de la feina o de la meva mare, del meu pare, de qui sigui, i ja està, estic per tu, em sap greu. I ja només fent això just abans d'agafar el mòbil, a mi aquesta persona em diu, ei, està pendent de mi, i per tant, amb educació m'està dient... Un moment, si us plau, que això ho he de fer, però alhora vull que m'expliquis el que tu m'has de dir. Evidentment, si hi ha persones que de per si han agafat el mòbil i estan constantment amb el mòbil mentre els estàs parlant i els hi tinc confiança, sí que els hi dic alguna cosa, com per exemple, ei, ostres, t'estic parlant, diu, m'escoltes o m'espero un moment a que acabis? Ai, no, no, perdona, això m'hi he trobat, eh? Digues, i llavors ja es recondueix la situació.
10: No, completament d'acord amb tu. Si és una emergència, sí que és normal agafar el mòbil un momentet, però estar tot el rato és comprensible que és de mala educació total. Sí. Anem a una altra situació.
11: Va.
10: Vas caminant pel carrer, no sé si t'hi has trobat, i et trobes, no sé si 4 persones, 5, 6, vaja, que ocupen tota la vorera. I tu vens de cara, vas sol, amb els cascos, m'ho imagino, i ningú s'aparta. Què fas? Et canvies de vorera o esperes que s'apartin, el que pot comportar una petita discussió o no?
11: És bona aquesta, perquè m'he trobat en la situació de fer les dues coses, tant de canviar-me jo de vorera o de baixar de la vorera mateix, o directament aturar-me allà, per exemple, si és gent jove i m'estan veient que venen cap allà, no? O, bueno, o gent gran, que la gent gran tot i així és molt més considerada, i veuen que vens, ja es decanten. Però si és gent jove, sí que és veritat, o adolescents, que de vegades ni s'aparten. I jo he baixat, i òbviament molts cops no he dit res, però en altres situacions, Sergi, t'he de dir que sí que he demanat, us decanteu, si us plau, però perquè potser també passava un cotxe, eh? Però jo els hi dic així, amb aquest to, realment. I llavors sempre hi ha algú que és més educat que els seus companys i diu, tio, aparta, o... i et deixen passar.
5: Home, si els no. hi dius, si els hi dius us decanteu, potser que et diguin decanta el què, no? Perquè si és un jove...
10: Sí, exacte, t'anava
5: a dir. No sé si t'entendrien.
11: Jo, Gemma, no acostumo parlar mai en castellà, i ho dic en català, i m'entenen.
10: També us he de dir que depèn de la persona que et trobis, poder de carrer també et canvies, eh? O sigui...
11: Aquesta és una altra. De vegades ja ni t'ho planteges, passa per allà i dius... Saps què? Ja em canvio jo. No passa res.
10: Exacte. Vinga, anem a una altra situació. Aquesta és més delicada, eh? Poder, jo diria que ens hi hem trobat tots.
11: Ai.
10: Que és un comentari sobre el físic. Vale? Tu li dius que doncs, no t'ha agradat i et respon que només era una broma. Creus que avui en dia hem de vigilar més què diem?
11: Jo crec que abans també s'havia de vigilar això. Jo crec que fins i tot abans, en certes coses, tampoc es tenia consciència, no, d'això o comentaris masclistes, no, que n'hi ha hagut moltes vegades. Per sort, en el meu entorn, cada cop n'escolto menys. Però sobre el físic, home, altra vegada, com el primer tema que m'has posat sobre la taula, Sergi, si els hi tinc confiança, els hi diré. No els hi diré cridant, no els hi diré insultant-los, al contrari, perquè si no em posaria al mateix nivell, però sí que els hi diria, home, doncs no sé gaire broma perquè a mi no m'ha fet gràcia. I jo moltes vegades he fet aquest comentari, de dir, ostres, això que acabes de dir t'has passat una mica, no?
5: I si no li tens confiança, et calles?
10: Clar.
11: No. Jo, depèn com, dic, ostres, aquest comentari que acabes de dir, una mica lleig, no? I de vegades sí que ho dic amb un to una mica... entre cometes, de broma, però per suavitzar la situació. Però li deixo caure, Gemma.
5: Mm-hmm.
11: Sí, sí.
5: Molt bé.
10: Per tema temps, farem aquesta següent amb resposta ràpida, si vols justificar-la una miqueta, Marc, però et posaré tres situacions i em dius quina de les tres et sembla més de mala educació. Vale?
11: Vale.
10: Una persona que arriba 20 minuts tard i no avisa. Una altra que cancela un sopar a última hora buscant una excusa, o una persona que tracta malament a un cambrer perquè el servei és lent.
11: Ui, l'última. Per mi l'última. Claríssim,
10: eh?
11: Sí, sí, sí. La de que no avisa, òbviament, no és de bona educació i podria tenir aquest detall, no de comentar-t'ho. La segona, de que et cancela un sopar a última hora buscant una excusa, més que de mala educació, em sembla de poc compromís, em decebria bastant. Educació, bueno, ja té un punt de mala educació, no?, entre cometes, però per mi és el que t'acabo de comentar, però sens dubte el del cambrer. No.
10: Jo, de fet, una de les coses que a mi em demostra com és una persona és com tracta a la gent que treballa davant del públic.
11: I tant.
10: O sigui, és una cosa que em queda claríssima. Ara, permetem que faré una mica d'advocat del diable, Marc. Jo crec que et tocarà fer una mica d'autocrítica. No pateixis, que jo també la faré. Si la Gemma vol, també la farà. Hi ha alguna cosa que es considera de mala educació que fas tu mateix?
11: Uau.
10: Mulla't.
11: Mullo. Potser
10: si vols jo primer, que ja ho tinc claríssim.
11: Potser de vegades... és que jo, clar, mai faig o intento mai fer res amb mala fe. Llavors, sí que és cert que potser algun moment he fet alguna broma o el comentari d'alguna cosa que m'ha explicat algú en un mateix grup que tots ens portem bé, i potser és algo que m'ha explicat de forma personal i només per fer la broma però d'això, per fer-li la broma sense mala fe, ho deixo caure davant dels altres. I sí que és veritat que alguna vegada m'ha passat que aquella persona m'ha mirat en plan, hosti, tio, per què dius això quan t'ho havia explicat a tu, no? Que sembla que m'estiguis deixant una mica malament. I algun cop he hagut de jo mateix dir, ostres, el comentari d'abans t'ho has pres malament, em sap greu, ho he fet totalment de broma. I ja està, ho he solventat, però potser això.
10: No sé si, Gemma, vols comentar la teva?
5: Sí, breument, perquè hem de seguir avançant, però a vegades Vinga. Crec que canvio de tema de forma molt radical i l'altra persona no s'ho espera i ho pot interpretar com que no l'escolto.
11: Però ho fas a propòsit perquè realment no t'interessa aquell tema?
5: No, bueno, no ho sé, no, normalment no, a propòsit crec que no. Simplement perquè la meva ment doncs va d'un costat a l'altre.
11: Vale.
10: Us dic la meva ràpid, vale? Jo m'acosta molt contestar missatges molt seguit, vale? A vegades passo del mòbil i deixo missatges sense contestar durant molt de temps i trucades també.
11: Fins i tot quan és algú urgent?
10: Sí, sí, a vegades em costa. Sí, sí. A veure, si és molt urgent, rotllo, m'acaba d'atropellar un tractor, doncs no. Aquí sí que contesto ràpid, però a les altres no.
5: Molt bé, doncs esperem que no ens atropelli exemple, cap tractor, perquè si no, en Sergi no ens farà cas, no sé que ens atropelli un tractor.
11: Parlem amb el company de Ràdio Calella.
5: Molt bé, companys, no truqueu al SEM ni al 112, truqueu en Sergi Ferrer, que us respondrà molt d'hora. Gràcies, fins ara.
11: Adéu.
10: Adéu.
5: Seguim parlant del tema del dia. Som més maleducats que abans o és només una sensació? I en cas de ser més maleducats que abans, és a dir, que fa uns anys, quins factors ens han portat a que ens sigui més indiferent ser educats? És a dir, que no ens importi doncs, comportar-nos. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
12: Bona tarda, Gemma. Doncs com deies, avui parlem de maleducació i n'hem volgut parlar amb la Jasmina Verdugo, psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord. Bona tarda, Jasmina.
13: Hola, bona tarda.
12: La pregunta que ens estem fent avui és si som més maleducats que abans. Què opines tu?
13: Bueno, jo opino que generalment és un sí, no? O que generalment es considera que és un sí per molts factors. Un d'ells és que antigament hi havia molta més repressió, llavors les normes estaven molt més explícites i la gent les complia molt més perquè també tenia por a les represàlies que hi havia, no? Amb tota l'alliberació, doncs és un dels... O sigui, hi ha moltes coses positives el fet d'haver-nos pogut alliberar, tant en opinió, en expressió, però també té la part negativa, que és aquesta, no?, de que pues, la gent es pren com més dret a poder fer una mica el que vulgui. Llavors això pot fer que pues, gent que abans es reprimien o accions que abans eren més reprimides, pues, ara es mostrin més obertament. Llavors també pot haver-hi un altre factor, que és el tema comunitat, no? Abans la comunitat s'ajudava molt més entre ella perquè depenien molt més uns dels altres, no? Quan més desenvolupat, entre cometes, és un país, menys necessita de l'altre o menys es creu que es necessita de l'altre, que no és que sigui cert. Llavors les persones són més individualistes i els ser més individualistes van més a la seva, per dir-ho d'alguna manera, no? I potser això s'interpreta també com una falta de respecte cap a l'altre.
12: Com és que tenim aquesta impressió de que ja no fa vergonya ser maleducat? És pels factors que deies o hi ha altres factors que fan que, doncs això, que ja no sentim aquesta vergonya?
13: Jo crec que, bueno, és part dels factors que hem dit i també el fet de que hi ha molta més diversitat, no? Molta més diversitat d'opinió, molta més diversitat cultural, llavors coses que per algunes comunitats o per algunes cultures està ben vist, per altres no tant, llavors i amb aquesta barreja es crea també una mica aquesta confrontació entre què és correcte i què no és correcte, no? Vist des del punt de vista d'uns o d'altres.
12: També, jo en el meu cas, sento que hi ha hagut, gràcies a la tecnologia, un augment de situacions que abans no passaven i que hem hagut de transitar i decidir què era de mala o bona educació davant d'aquestes situacions. Això ens ha afectat d'alguna manera, també?
13: Sí, clar, també hi ha moltes situacions cada cop més noves que no sabem gestionar encara, no? O que hem de començar a escriure els còdics d'educació o de gestió, no? Tot el tema de internet, mòbils, xats, intel·ligència artificial, ara, no? És fins on està el límit i què considerem correcte o no correcte o quins comportaments davant d'aquestes situacions són correctes o no, no? Van sortint cada dos per tres i de forma molt accelerada situacions noves que encara no estan definides, no?
12: Com podem definir o decidir què és de mala educació i què no?
13: Jo crec que aquí, en aquest cas, quan són coses noves que estan sorgint, és molt a títol personal, no? O sigui, jo crec que hi ha d'haver-hi una base comuna, no? Un mínim respecte cap a l'altre, doncs els còdics bàsics, no?, de convivència, però després fins a quin punt es traspassa o no es traspassa, jo crec que hi ha una visió molt personal aquí, no? Perquè encara no hi ha un còdic estricta. No és molt fàcil, per exemple, en tema de tecnologies, doncs, no utilitzar el mòbil a l'escola, no? I és una norma que ja fa doncs, molts anys que circula i que es compleix, i qui no la compleix doncs, es cataloga de mala educació o d'estar fent alguna cosa malament, no? Jo que sé, baixar el volum en el tren o no posar-te a parlar a llocs públics, no? Que ja et surt el símbol del telèfon de xat, però després, per exemple, doncs això, en una reunió social amb amics, no? Doncs un moment que algú agafa el mòbil, per alguna persona pot ser una falta de respecte molt greu, però una altra persona ho pot entendre o pot veure com que en aquell moment està agafant el mòbil però no t'està deixant d'atendre, no? Llavors aquí és on entra en joc la visió una mica personal de cadascú i fins on te posa els límits, no?
12: Clar, i també en els casos

0: d'amics i familiars entra en joc la comunicació. Vull dir, si a mi algú em sembla de mala educació, t'ho podré dir i entenc que si em respectes no continuaràs fent-ho.
1: Al final, no, una mica, i sobretot els nens, agafaran una mica l'exemple del que vegin a casa, no? Si a casa arribem i estem amb el mòbil mentre el nostre fill ens està explicant alguna cosa, possiblement el nostre fill ho vegi com algo normal, no ho vegi com algo de mala educació després reproduir-ho fora, no? I com aquesta situació, doncs totes les que poden venir d'aquestes noves situacions més tecnològiques, no?
0: D'acord, doncs ens quedem amb que la clau per arribar a diferents consens és la comunicació. Moltes gràcies, Jasmina, per acostar-nos al teu punt de vista i la teva visió a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres un cop més per comptar amb mi.
2: Hi va haver un temps en què deixar algú amb la paraula a la boca es considerava una falta de respecte. Avui, en canvi, podem deixar una conversa a mitges amb un simple gest, llegir un missatge i no respondre. I és que la tecnologia ens ha canviat la manera de comunicar-nos. Tenim més facilitats que mai per parlar amb qualsevol persona, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Però això vol dir que ens comuniquem millor o ens hem acostumat a exigir una disponibilitat que abans no existia? Comencem per una de les grans problemàtiques i polèmiques de l'era digital, el famós doble tic de doble tic blau, el famós doble tic blau de WhatsApp. Enviem un missatge, esperem, mirem el mòbil, tornem a mirar-lo i de sobte apareix llegit, però no arriba cap resposta. Passen 10 minuts, mitja hora, dues hores, i comencen les preguntes. Per què no em contesta? Estarà enfadat o enfadada? He dit alguna cosa que no tocava? I si està connectat, per què no em respon? El doble tic blau ha aconseguit una cosa ben curiosa, convertir el silenci en una possible font de conflicte. I és que ara no només sabem quan hem enviat un missatge, sinó que també podem saber quan l'altra persona l'ha llegit. Però aquí apareix la primera gran pregunta. Deixar algú en vist és realment una falta d'educació? De fet, no ho és necessàriament. Que puguem contactar amb una persona en qualsevol moment no significa que aquesta persona hagi d'estar disponible sempre. Potser està treballant, potser està descansant, potser ha llegit el missatge però prefereix respondre més tard, o potser senzillament no li ve de gust mantenir una conversa en aquell moment, i també té dret a fer-ho. El problema és que hem acabat confonent dues coses molt diferents: la possibilitat de comunicar-nos immediatament i l'obligació de respondre immediatament. Perquè segur que també coneixeu aquella persona que si no li respons en 5 minuts, torna a escriure «Hola, estàs? Has vist el missatge?» i finalment arriba la frase estrella «Però si t'he vist en línia!» I aquí, doncs, la situació canvia perquè exigir una resposta immediata també pot ser una falta de respecte. Estar connectat no vol dir sempre estar disponible. I tenir un telèfon mòbil no significa haver d'estar pendent dels altres les 24 hores al dia. De fet, abans, quan trucàvem a casa d'algú i no contestava, assumíem que no hi era, que estava ocupat o que ja ens tornaria la trucada. Ara, en canvi, si veiem que està en línia i no respon, podem interpretar-ho com una cosa personal. Però atenció, perquè una cosa és necessitar temps per respondre i una altra de molt diferent és desaparèixer sense donar explicacions. I aquí entra en joc un altre dels grans protagonistes de les relacions digitals, el ghosting. El terme ve de la paraula anglesa ghost, que significa fantasma, i descriu una situació que segurament molts coneixem malauradament: mantenir una relació o una comunicació amb algú i que de sobte aquesta persona desaparegui. Deixa de respondre els missatges, no agafa les trucades, no dona cap explicació, simplement s'esfuma. És una pràctica que associem especialment a les relacions sentimentals, però que també es pot produir entre amistats o altres vincles personals. I aquí hi ha una diferència important. No respondre un WhatsApp durant unes hores no és fer ghosting. El ghosting implica tallar el contacte de manera sobtada, sense comunicar-ho, en una relació en què hi havia una expectativa de continuïtat. Abans, quan volíem deixar de veure algú, sovint havíem d'enfrontar una conversa incòmoda. Ara, en alguns casos, sembla que sigui més fàcil deixar de contestar i esperar que l'altra persona entengui el missatge, entengui aquest silenci. Però és una manera legítima de posar punt final a una relació, o és una forma d'evitar una conversa que no ens ve de gust tenir? El cert és que desaparèixer sense

0: explicacions pot generar desconcert en qui es queda esperant una resposta, a més també és de mala educació, sobretot quan fins aquell moment hi havia una comunicació habitual. Ara bé, també hem de tenir en compte que ningú està obligat a mantenir una relació que no vol i que deixar de respondre pot ser una manera necessària de protegir-se davant, això sí, d'una situació d'assetjament, insistència o falta de respecte. Per tant, no es tracta d'exigir explicacions a qualsevol preu, sinó de saber diferenciar entre posar límits i evitar responsabilitzar-nos de com ens comuniquem amb els altres. Esperem que cap Ramon us faci ghosting i tot plegat ens porta a una altra qüestió. Hem perdut la capacitat d'esperar? Vivim acostumats a l'immediatesa. Volem que les pàgines carreguin ràpid, que les comandes arribin l'endemà i que els missatges tinguin resposta gairebé instantània. I, doncs bé, quan això no passa, ens impacientem. Però les relacions humanes, com a conclusió, no funcionen com una aplicació. No sempre podem obtenir una resposta quan la volem, ni tampoc podem interpretar tots els silencis de la mateixa manera. Potser el que necessitem és aprendre a gestionar millor aquesta espera, entendre que no tothom té el mateix ritme, ni les mateixes necessitats de comunicació, i al mateix temps recordar que una mica de claredat també pot evitar malentesos. De vegades, un simple ara no puc parlar, després et responc, pot ser suficient, i en altres ocasions dir prefereixo que no continuem parlant pot ser més respectuós que desaparèixer sense deixar rastre, sempre que sigui segur fer-ho. Vinga, arribem a la meitat del programa i, com sempre a aquesta hora, ens fixem en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
1: De mica en mica, la situació meteorològica es va inestabilitzant. Aquest matí ja hem tingut algun primer xàfec, però serà aquesta tarda quan les precipitacions seran localment de caire tempestuós i de forta intensitat, fins i tot poden ser molt abundants i superar puntualment, això sí, els 40 litres per metre quadrat. Una tarda en la qual el vent serà de fluix moderat, de mar cap a terra, un vent carregat d'humitat que ajudarà aquestes pluges, i amb unes temperatures que avui, evidentment, queden més baixes amb la presència de nuvolositat, més normalitzades per l'època de l'any. De cara demà, el temps s'estabilitza ja clarament. Podríem dir que avui tindrem la traca final d'aquestes precipitacions que ens acompanyen des del cap de setmana, i demà s'espera doncs, ja domini del sol, si bé a primeres hores del dia encara podran caure alguns núvols. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes, i vents que seran fluixos amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca, tot i que hi haurà mar de fons marcada, sobretot durant el matí.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I després del temps, com sempre, ens fixem en les xarxes socials amb l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma. Com anem?
0: Molt bé, com sempre. Primer destaquem alguna cosa rellevant al Maresme.
3: Doncs mira, que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats en la primera edició dels Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Es van lliurar en el marc de la 7a jornada Més Futur. El programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària ha rebut el segon premi en la categoria Ens movem per les persones, un programa que facilita una transició segura entre l'hospital i el domicili a persones que han patit una pèrdua d'autonomia amb l'objectiu d'afavorir-ne la recuperació i també la permanència a casa. En 10 anys ha atès més de 1.200 persones. També ha rebut un segon premi la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular en la categoria d'Innovem per Transformar, una iniciativa que incorpora intel·ligència artificial al cribatge, l'estratificació del risc i el suport a la decisió clínica per millorar la identificació i el tractament dels pacients i prevenir esdeveniments cardiovasculars. En aquesta primera edició dels premis s'han presentat 209 candidatures de 49 entitats i s'han reconegut 9 iniciatives.
0: Molt bé, això pel que fa al Maresme. I al món, què passa?
3: Doncs a Kènia, aquest país ha registrat la primera mort per èbola de la seva història, segons ha anunciat el ministre de Sanitat d'aquest país africà. La víctima és un ciutadà que havia viscut 7 anys a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre d'un brot que s'ha estès al nord-est del país. Aquest home havia emmalaltit fa un mes aquí al Congo, on ja va rebre tractament abans de viatjar per carretera fins a Kampala i va volar a Nairobi el dia 3 d'octubre. Va arribar a l'hospital quan tenia febre, febre, cau freds, fatiga intensa, debilitat, li feia mal tot, dolor muscular, mal de coll i hemorràgia sota la pell. Les autoritats han identificat 28 contactes d'aquesta persona entre familiars i personal sanitari i busquen 23 passatgers i 4 tripulants del vol amb què va anar cap a Kènia. De moment, només un contacte ha donat positiu. És el primer cas d'Ebola detectat mai a Kènia. Uganda n'havia registrat 20 i 2 morts, gairebé totes vinculades a persones procedents de la República veïna abans de declarar-se lliure del virus a l'agost.
0: Vaja, esperem que no s'extengui doncs, aquests contagis. I el tema curiós, Oriol?
3: Doncs mira, el tema curiós, no sé, et parlo de menjar sempre en els temes curiosos, deu ser perquè m'agrada. Ahir parlàvem de fuets, avui parlarem de croissants, perquè el millor croissant de l'estat es fa a Barcelona, no ho tenim gaire lluny, eh? Es tracta d'un croissant artesà de mantega d'una pastisseria que té un nom també bastant curiós, un nom passional i un nom gustós. Es diu Pastisseria Morreig, del barri de Gràcia, i s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven a la 19a edició del concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. L'establiment va obrir l'any 2023 de la mà del pastisser Matthew Atzenhofer. El cuiner s'ha mostrat molt sorprès a les xarxes socials per haver aconseguit el guardó, el qual ja feia 2 anys que hi optava. Ell ha explicat que el croissant premiat compta amb capes molt visibles, molt regular, alveolat, cruixent per fora, tendre per dins i amb sabor a mantega. Jo torno a tenir gana. Un resultat aconseguit després de reduir la temperatura de cocció i prolongar també el temps d'enfornat.
0: Perfecte, doncs el millor croissant està a Barcelona, en aquesta pastisseria que dius que es diu Morreig.
3: Morreig, i molt bé, sí, no sé, molt bé. Millor ser el nom de la pastisseria o el croissant.
0: Sí, no, curiós, avui aquest tema. Doncs, Oriol, ara de seguida coneixem la pregunta del dia. Molt bé, som-hi. Què estem preguntant?
3: Doncs bé, de fet, crec que la pregunta l'hem llançat ja moltes vegades durant el programa, l'ha fet sobretot en el company Martí. Preguntem sobre què us posa més dels nervis del que fa l'altra gent i que no suporteu, eh? Estem parlant de la mala educació. Doncs què és el que trobeu de més mala educació? Allò que no podeu suportar, allò que us altera, que us bull la sang quan veieu algú que ho fa.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta la podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Gràcies, Oriol, fins ara.
3: Gràcies, fins ara.
0: I un dijous més, és moment de connectar amb la natura des de Malgrat. La nostra companya, la Laura, ja està preparada per presentar-nos un nou tema relacionat amb l'entorn natural. Laura, bona tarda, amb qui estàs?
4: Doncs sí, Gemma, som amb l'Enric Badosa, biòleg i coordinador del primer i segon atles dels ocells nidificants del Maresme, i parlarem justament d'aquest atles. Bona tarda, Enric.
5: Hola, molt bona tarda.
4: Què és l'atles d'ocells nidificants del Maresme i per què és rellevant?
5: A veure, un atles és un estudi, un treball, és una fotografia de la distribució dels ocells durant un període determinat, en un territori determinat, i nosaltres, com a maresmencs, i perquè tenim una bona musculatura ornitològica, hem fet aquest atles, el segon, que encara s'ha de publicar, però ja venim d'un primer atles que es va publicar el 2006. Llavors, l'atles el que es fa es divideix el territori en uns quadrats, en aquest cas de 2x2 quilòmetres, que en tota la comarca n'hi ha uns 142, i en aquest atles hi ha uns voluntaris que hi participen, doncs, obtenint dades, que en el nostre cas ha sigut al voltant de 90 persones, i durant 4 anys, 4 temporades de cria. Llavors, tota aquesta informació es processa i el producte que s'obté són uns mapes de la distribució de nidificació de les espècies que tenim a la comarca del Maresme. I per què és important la nidificació? Pues perquè justament és quan les condicions de biològiques de les espècies són molt més estrictes, i ens permet veure una fotografia de l'estat de salut de la fauna ornitològica de la nostra comarca, igual que també són un indicador dels canvis que hi ha hagut al llarg dels anys. Penseu que la sort que tenim nosaltres és que tenim un atles ja del 2006, i ara el treball de camp el vam fer des del 21, l'any 22, l'any 23, el 24, són 20 anys de diferència i hem notat forces canvis.
4: I quines espècies noves hi apareixen en el nou atles?
5: Val, a grans trets hi ha una tendència, hi ha unes tendències que són molt clares. Bàsicament, augmenten les espècies d'ambients forestals i les espècies d'ambients urbans. En nombre d'individus com sobretot de la distribució i amb nombre d'espècies noves. I disminueixen les espècies justament que estan entre aquests dos ambients, que serien les espècies que hi ha entre el casc urbà i el bosc, per tant, les que ocupen sobretot espais agrícoles i espais periurbans. I això és perquè la tendència a la comarca ha estat aquesta. Algunes espècies que ens sortien, per exemple, en el cas del primer atles, s'han extingit. Això passa, són espècies sobretot lligades a

0: està considerada com a vulnerable, que és una espècie que cria el Delta l'Ebre, cria el port de Barcelona, el port de Tarragona, i l'hem trobat criant en una teulada d'un edifici del port de Premià de Mar. Altres espècies que han aparegut, que no havien aparegut, són espècies bàsicament forestals, com és el picot negre, que és una espècie de picot el més gran que tenim a Europa, que ha aparegut a la vessant nord del Mont Negre, i una altra espècie que tampoc apareixia en el primer atles, que ha aparegut en aquest, és l'àliga calçada, és una espècie rapinyaire, com el seu nom indica, és una àliga, és bastant forestal, i a més bueno, es guanya la vida capturant altres espècies d'ocells. Aquesta espècie no havia aparegut i ara ha aparegut, igual que el milà negre, que també és una espècie de rapinyaire. Per tant, hi ha unes pèrdues i unes ganàncies a nivell d'espècies.
1: El gaig blau, l'altra vegada que vam estar parlant amb l'Helena, ens va comentar que s'ha vist aquest juliol. Entrarà també en l'Atlas el gaig blau, encara que no sigui dins de l'estudi que us havíeu marcat amb l'Atlas?
0: Sí, nosaltres, bueno, el nostre estudi és un estudi científic, i com un estudi científic té una metodologia molt clara, ara no tindrem temps d'explicar-la, però té una metodologia molt clara. Llavors, el treball de camp estava limitat des del 21 al 24. Però clar, vista la rellevància en aquest cas de l'espècie com és el gaig blau, això també ens ha passat amb una altra espècie que també l'havíem considerat extingida, però que ha aparegut l'any 25, que és el cucut reial. Doncs el format en què apareixeran segurament no serà amb el mateix format que apareixen les altres espècies, però evidentment haurem de posar constància, bàsicament perquè com a publicació científica ha de ser un referent per d'altra gent que en un futur vulgui també estudiar la fauna, en aquest cas la bifauna, i que en aquest cas el que pugui és comparar, i si nosaltres ara estem acabant el segon atles, doncs, on hi hagi un tercer que puguin veure com evoluciona. A mi m'agradaria destacar que a nivell d'importància o de zones d'importància a nivell de la fauna ornítica tenim una zona en la qual s'inclou tot el que seria la conca de la Tordera fins a la desembocadura, i és el lloc on hi ha més espècies d'ocells. Curiosament, és el lloc on no hi ha cap figura de protecció eficient. Per tant, jo abogo que entre tots apretem perquè el nostre patrimoni natural el puguem conservar, per tant, conservant aquestes àrees, igual que conservem el nostre patrimoni arquitectònic, ja sigui esglésies romàniques o esglésies barroques, i en canvi estem perdent espècies de patrimoni natural.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Atlas a la ràdio. Ja farem més seccions per aprofundir més en les espècies.
0: Ha estat un plaer.

0: Seguim avançant. Diuen que quan ens enamorem ens canvia la cara, però potser també ens canvia l'armari. Quan coneixem algú, sovint ens ve més de gust arreglar-nos, cuidar els detalls i pensar què ens posarem. Però què passa quan una relació s'acaba? Una ruptura també pot marcar un abans i un després en la nostra manera de vestir? Avui amb la Judit Jiménez descobrim com l'amor i el desamor poden influir en el nostre estil. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt refredada, cachis l'olla.
0: Ostres!
1: He pillat.
0: A cuidar-se, ja, doncs, eh?
1: Sí, una mica, sí.
0: Judit, quan ens enamorem, canvia la nostra manera de vestir? És a dir, ens arreglem més, ens atrevim amb peces més diferents?
1: Doncs jo penso que potser sí. Més que diferents, però jo crec que sempre hem de ser qui som i tot això, jo penso que és el fet de que ens fa il·lusió quedar, anar i sortir, llavors ens fiquem més macos, saps?
0: Mhm. Per tant, doncs, en certa manera sí que ens influencia, no?, aquest estat d'enamorament.
1: Sí, perquè, a veure, és que tot és... Em sembla que és química pura, en veritat, el que diuen, però com que estem tan feliços i tan eufòrics i tan contents, doncs t'atreveixes una miqueta més amb tot, no? I t'agrada veure't bé i vols estar guapo i t'arregles molt.
0: És inevitable voler agradar a l'altra persona, però fins a quin punt adaptem el nostre estil als gustos de l'altre?
1: Ai, això és l'eterna... Jo penso que això no hauria de ser. Mm-hmm. Jo, en el cas que jo estic exposant, és que a nivell personal, doncs, com que estàs molt content, empoderat i tal, ho fas, i tu ho fas, però no crec que ho facis per complaure l'altra persona, saps el que et vull dir?
0: Mm-hmm.
1: Perquè seria, llavors no seria sa, és el que parlàvem aquell dia, no, seria tòxic. Si tu realment només et vestissis per agradar-li a la parella, no té sentit.
0: Clar.
1: Això no li recomano a ningú. I si algú detecta que ha de fer això per agradar

0: i la persona que està, que reflexioni una miqueta amb el tipus de relació que té, eh?
1: Quan una relació ja es consolida, és a dir, doncs, que ja no hi ha aquella etapa inicial en què encara no es coneixen del tot, ja portem un temps amb la persona, ens relaxem amb la nostra imatge, és a dir, ens arreglem menys, ens cuidem menys?
0: Crec que vas... Sí, la paraula has dit tu, relaxes, però això no vol dir que et deixis. Jo penso que no, jo penso que si estàs bé, bueno, jo vaig posar un exemple fa unes setmanes, en el meu cas no ho he fet de deixar-me. Sí que és cert, doncs, que si estàs a casa vas més còmode, doncs no, potser doncs, vas més còmode i no tens, com que no fa vergonya perquè no hi ha secrets i tot és guai, doncs està bé, vas bé, però sempre penso que quan has de sortir o quan fas coses o quedes per anar a sopar, jo, sempre ens t'arregles. T'arregles per seguir-te sentint igual de guai. És que la sensació que dona veure't bé, planxar-te el cabell, arreglar-te, posar-te aquella roba que t'agrada, no? Això és molt, molt, molt xulo i és molt bo per un mateix.
1: I un tema que ens sorprèn molt quan arriba una ruptura sentimental, per què hi ha persones que volen fer un canvi radical d'imatge? Què simbolitza aquest canvi?
0: A vegades... Pensa que, això sí que t'ho vaig a dir, de vegades és he trencat amb tu i això t'agradava i ala, pam, saps? En alguns casos és una rabieta, en uns altres casos és un dir ja no puc més i ja estic canviant d'això, doncs ho canvio tot. Jo puc explicar una anècdota rapidíssima.
1: I tant.
0: I que és que vaig tenir una relació i em van acomiadar d'una feina que portava 20 anys. Van fer... Perdó, que tinc un gos aquí que és molt...
1: No passa res.
0: Eh?
1: Com
0: Perdoneu,
1: es diu?
0: Pixie Bowie.
1: Pixie
0: perquè
1: Bowie.
0: Perquè té un ull blau i un ull negre.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, i és com el David Bowie. Doncs la cosa és aquesta, que em va passar que estava, quan em van acomiadar i jo aquella relació no anava a cap puesto i vaig aprofitar. No em vaig tallar el cabell, però vaig tallar nòvio. Vaig dir adéu, saps? Vaig aprofitar i faig un canvi d'això, que estava ja enquistada amb aquesta feina tants anys i tot, doncs ara el que vaig a fer és canviar-ho tot a la meva vida. I vaig fer un canvi radical.
1: Creus que una ruptura també pot fer que recuperem el nostre estil personal?
0: I tant. O que ens retrobem. Perquè moltes vegades les persones tendim a desconnectar de nosaltres mateixos, saps? Pel fet de complaure o per estar bé o per fer el que li agrada a l'altra persona. I al final el que hem de fer és un equilibri que ens agradi tots dos, anar a una, que per això és un equip, no? Si es fa una parella maca és un equip i sana, i intentar anar a una els dos i fer que les coses vagin passant naturalment. Al final forçar les coses o em posaré vestida en plan heavy metal perquè ell és heavy. No, és que si no, això no és així, saps?
1: I què fem, amb aquella roba doncs, que ens recorda, per exemple, a una exparella o a moments que hem compartit amb una persona? La guardem? La donem? La llancem?
0: És depèn de com et faci sentir, eh? Perquè si et fa sentir que t'és igual, doncs mira, la tens i te la poses. Però si realment et recorda o te l'ha regalat i no et ve de gust, la fots a la foguera Sant Joan. No. Si hi haurà algú que li pot donar una segona vida, segurament la pots donar i ja està.
1: Judit, quin consell donaries a algú que vol començar una nova etapa sentimental i renovar la seva imatge sense necessitat de canviar tot l'armari?
0: Que es planti davant del mirall, que s'enfronti al mirall, com diem els estilistes de moda, que s'enfronti al mirall, que es miri i que vegi el que està veient en el mirall. Si el que està veient en el mirall és la persona en la que volia ser o en la que es vol convertir i com ho vol fer, saps? I llavors, si no en sap, perquè hi ha gent que no en sap, doncs sempre pot escoltar el nostre fabulós programa, la nostra secció, i li podem donar consells, si volen.
1: Totalment.
0: Perquè realment, visualment, es pot arreglar tot. Ho sabeu? Això és una cosa que els estilistes de moda fem màgia. Gent que està més entrada en quilos la fem més prima, gent que té les cames curtes les hi allarguem visualment, o sigui, tot és visual. I ho podem fer. Per això et dic que és molt important que es mirin al mirall, que es coneguin bé i que vegin que si el que està veient és el que realment vol o vol canviar i millorar. Molt I de quina manera, saps?
1: Un dia, si vols, Judit, recollim opinions o preguntes de gent i les intentem resoldre.
0: Estaria encantada. A mi m'agrada molt fer això perquè al final és una feina que ajuda molt a les persones, saps?
1: Totalment.
0: I és molt xulo.
1: Doncs Judit Jiménez, estilista i experta en moda, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres, fins la setmana vinent.
1: Vinga, arribem a la part final del programa d'avui. Recuperem el tema del dia, el tema de la mala educació, i us preguntem, us hem preguntat al llarg de tot el programa, si creieu que avui dia som més maleducats que fa anys enrere, o potser simplement ens molesten coses diferents. En aquesta tertúlia, debat, hi participen Sergi, en Marc i l'Oriol. Benvinguts, companys.
2: Hola.
1: Us formularé un parell de preguntes perquè, com que sempre anem justos de temps, he pensat doncs, reduir les preguntes, però vaja, us podeu explicar el que vulgueu.
2: Molt bé.
1: La primera pregunta, jo us dono la pregunta i us plantejo dues situacions o dues postures.
2: Vinga.
1: Hem perdut el respecte, podeu estar a favor, argumentant doncs, que sí, que hem perdut l'educació, la immediatesa, l'individualisme i la falta de tolerància, la frustració, poden fer que prioritzem les nostres necessitats, o en contra, no hem perdut el respecte, però abans hi havia més formalismes i això no implica més respecte, perquè moltes persones ho obeïen per por a l'autoritat i actituds discriminatòries o humiliants. Per tant, dues posicions, dues postures, hem perdut el respecte, a favor o en contra. Marc Tresserres.
2: És que per mi és un gris, perquè el contra que acabes de dir, Gemma, pel tema de por a l'autoritat i actituds discriminatòries o formalismes, no? Que abans n'hi havia més, això hi estic d'acord, però alhora crec que hi ha molta gent que, per sort, me demostra de la meva edat un pèl més gran, o fins i tot adolescents, que jo hi treballo, ja ho saps, que no, que tenen bones formes i que no s'ha perdut el respecte, que saben quan demanar les coses bé i de quina manera, i ser agraïts. Llavors, jo crec que és una mica un mix, perquè la primera part, jo crec que també hi ha molt d'individualisme. Això sí que és veritat.
1: Mm-hmm. Sergi.
3: Mira, la meva balança està bastant equilibrada, com ha dit en Marc, amb els grisos, però la meva tira més cap a favor, que hem perdut el respecte. Hi hauria diversos factors, però per no allargar-me, res, menciono dos que jo crec que van molt vinculats amb l'avui en dia, que un seria poder les xarxes socials, que jo crec que podem normalitzat parlar malament als altres, no? Tot el fet aquest d'amagar-te darrere d'una conta, poder, sense la teva fotografia, doncs, provoca que moltes vegades puguis faltar el respecte en cert sentit, i d'això també, per mi, ve derivat una mica doncs, que costa acceptar doncs, opinions diferents avui en dia, no? Llavors podem arribar fins i tot a perdre les formes i el respecte davant d'una opinió que no defensem.
1: Uh-huh. Oriol, hem perdut el respecte a favor o en contra?
4: Jo, la meva balança, crec que està totalment a favor de que s'ha perdut el respecte. Evidentment, hi ha gent educada, te la trobes anant pel carrer, però també en trobes moltíssima que no, que és totalment individualista, que va a la seva, que tot li està bé, que fa el que vol, si t'emprenya no passa res.
2: Això és veritat.
4: Ja et decantaràs tu, i si et molesta, doncs mira, te'n vas en un altre cantó. Moltíssim. Jo això ho veig moltíssim, per tant, evidentment, hi ha bona gent, només faltaria que no hi fossin. Si tothom fos igual, malament aniríem. Però sí que, en general, penso que com a societat, aquesta societat ha perdut el respecte totalment.
1: Uh-huh. Va, per acabar, de forma breu, la mala educació s'aprèn de casa. Us podeu posicionar amb aquesta primera opció. Sí, la responsabilitat és de les famílies, els infants aprenen per imitació, i si a casa no es practica el respecte o no es posen límits, doncs acaben fent el mateix. O bé, la responsabilitat és de tothom, de tota la societat, la família és important, però també eduquen l'escola, els amics, els mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Marc Tresserres.
2: Sens dubte, em posiciono a favor de la responsabilitat d'educar, s'aprèn des de casa, a través dels valors que t'ensenya el dia a dia a la teva família, en aquest cas sobretot a pare i mare. Sí que és veritat que afecta el tema de la societat i a tot el teu entorn, perquè això et pot modificar, depèn d'on estiguis, però sens dubte, primer, des de casa.
1: Molt bé, la base és des de casa. Sergi. 100%.
3: Jo anava a dir des de casa també, igual que en Marc, de fet, relacionar una mica amb que, bueno, en Marc és professor i jo també he sigut entrenador de bàsquet, llavors al final doncs tens una mica de contacte amb el que són criatures, no? I al final tractes molt amb nens que malauradament poden tenir alguns mala educació. Llavors aquesta mala educació moltes vegades no et deixen a tu, com a entrenador o professor avui en dia, exercir com a educador, perquè moltes vegades el pare o la mare sobrepassa per sobre d'això, no? Llavors moltes vegades l'educació s'ha d'ensenyar a casa. Per mi, les famílies són les principals responsables.
1: Mm-hmm, molt bé. I acabarem amb tu, Oriol. Aquesta mala educació, d'on ve? De casa, de fora?
4: Sens dubte, casa hi té un paper molt important, però mira, jo em referiré a un proverbi africà que diu que per ensenyar una cosa a un infant, ho pots ensenyar a casa, ho pots ensenyar a l'escola, però per educar un infant fa falta tota la tribu. I crec que amb això està tot dit. Tots els àmbits eduquen, tots els àmbits del nostre dia a dia, de la nostra vida, són educatius i, per tant, sí, evidentment, la casa hi té un pes molt important, la família, però tot allà on anem és una manera d'educar un infant.
1: Mm-hmm. Molt bé. Companys, moltes gràcies a tots tres.
2: Gràcies a tu.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem i demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Amb Anna Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. I ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí.
3: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que és una cosa que et fa una mica més de pal. Doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, molt bé.

escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: coccodrillo.
1: Il coccodrillo. Il coccodrillo come fa?
0: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
0: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
0: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
0: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula, et vull veure.
0: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
0: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
0: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab. El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir, que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveix. Però la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocates de la manera que puc. Vull cuidar les coses que consumo. Crec que els clients també li agradarien que sóc cuidar-vos.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
0: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa, Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu i els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocates té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més forces als bocates són les salses que poso.
0: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateix el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
0: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció...
4: El que se demana més és el baobab.
0: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demana molt.
3: Alassane, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
0: sí,
3: preparada.
0: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o popella porten manes, però porten de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga, quan fa faig, diguem, el pit a la planxa...
0: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
0: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Pues sí, hi ha molta gent que preferen també molta, depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassane, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, Alassane. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, uh-huh. Va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posant dos frankfurt al pan, a bocata, i quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcideta, el bocata.
4: Sí, sí. Sí.
0: És un bocata, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí, sí. Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran a poc a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
0: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
0: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta, diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si són a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no, és que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
0: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones, i llavors la gent deixa com una elecció, cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I bueno, hi havia 2 o 3 persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. I va dir, bueno,
3: amb el resultat de que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també serà com se diu?
0: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 sí, tu vas sortir elegit, no?
4: Sí. Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, sí, doncs el teu nom surt, llavors
3: clar, s'han de construir el caparrot.
4: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances. al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de Caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que s'han proposat per al Caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el Caparrot, però està al segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
0: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, bueno, molta gent coneix aquest arbre.
0: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, en molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
0: El bar va recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell negoci havia de durar molts anys.
4: Molts anys, sí.
0: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem
0: una bocata. I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecto.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una allau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en amb temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, a les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyat en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que s'havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura, a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un tipus, un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta escolta aquestes danses, escolta el contrapàs i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollanca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Sí.
3: Vinga, va.
4: Estau escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
4: Estau escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
6: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
7: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
6: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
7: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
8: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70 i no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
6: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
7: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
8: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color a Barcelona... tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps?

0: personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
1: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però... A veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No. O sigui, valorem doncs, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
2: Visca l'Elisabet, molt a favor.
0: Veritat, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
1: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla, tot i llapat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura, la faig com si fos fang. I llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena. Pues aquí igual envolta pues la figura que faig o els personatges que surten.
2: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
0: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
1: Abans em posava supernerviosa. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. A mi aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
2: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
0: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
1: M'encantaria que cada... Mira, primer... llegir els quadros, perquè no es dona molta importància. Ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història i posar-se davant i pensar una mica, riuran i sempre en trauran alguna cosa, dels meus i de tothom. Però, claro, jo et puc explicar dels meus, m'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres... que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat, m'encantaria.
2: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
0: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
2: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio. Vale.
1: I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale.

0: Rambo 54.
1: Perfecto.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
3: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
2: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
3: Si tu compres un vestit és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte o fa més panxa o fa més cadera, entens, és el que varia.
2: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
3: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no teníem màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
2: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
3: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
2: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
3: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
2: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola, Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Una setmana més portem aquí, en aquest programa, el grandíssim mestre, mestre de mestres, Joan Sebastian Bach. I d'ell els hi oferirem avui la ofrena musical, que és una de les grans obres de la música barroca. És una obra molt especial, construïda a partir d'un tema musical que el rei Frederic II de Prússia va proposar a Bach. El compositor el va convertir en un autèntic exercici de contrapunt i d'enginy musical. És una música profunda, elegant i plena de detalls que val la pena escoltar, val molt la pena escoltar, amb molta atenció. I sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta magnífica obra de Joan Sebastian Bach, anomenada, doncs, com ho he dit, Ofrena Musical.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 8 d'octubre. Les tres paraules del dia són abocaments, vacunació, correu. Abocaments. Elisabet Mejías demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. I baixada insignificant de l'atur a Tordera, el mes de setembre les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat amb només dues persones. Vacunació. Al Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui visitarà l'escola Ignasi Iglesias, demà la llar d'infants al Niu, i l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i ho podreu seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Correu. Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. I el Club Petit Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial el proper 12 d'octubre. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació de PFAS que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats a la llera del riu. Escoltem Elisabet Mejías.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Avui, 8 d'octubre, és el Dia Mundial de la Visió i el Dia Internacional de les Lesbianes. Falten 17 dies per al canvi d'horari, 4 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb temps inestable, núvols abundants, possibilitats de ruixats i xàfecs de cara a demà, millora progressiva del temps amb obertura de clarianes. La dita octubre ha arribat. El bolet és nociu o és preuat? Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Màrtir, al Veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'estat del riu va baixant 53 centímetres d'alçada i 8,3 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que Esquerra Republicana Maresme reclamava millores urgents a Rodalies en una acció reivindicativa a les estacions del Maresme, entre elles la de Tordera. Fa 5 anys Tordera s'adheria a la convocatòria de l'apagada massiva per protestar contra l'augment continuat de les tarifes elèctriques i fa 10 anys el partit Som Tordera deia que la decisió de trencar el pacte amb Convergència i Unió era unànime entre Podem, Iniciativa i que només José Carlos Villaro es desvinculava de l'acord. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar amb la regidora del PSC, Jennifer Jansa, entre d'altres regidora d'Hisenda i també d'Habitatge.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger, ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
5: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, que a l'estiu ens situem a l'ombra dels telers, i ara ja, com que ja no fa tanta calor, o almenys, bueno, tanta, torna a dir-se això és cultura, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi a qui farà el control tècnic perquè tot funcioni. Avui no tenim en Pons, però tenim en Salvador Romans. Moltes gràcies, Salvador.
6: Bona tarda, ja tenim en Carles en el telèfon, quan vulguis te'l passarem.
5: Ah, molt bé, doncs ja us anava a dir que... Aquest proper diumenge tenim un espectacle al Teatre Clavec, per fi me'n vaig, i podem entrevistar amb en Carles Sanz, que és l'exmembre del Tricicle i que ja el tenim aquí en el telèfon. Bona tarda, Carles.
7: Hola, bona tarda a tots.
5: Gràcies per compartir una mica del teu temps.
7: A vosaltres.
5: Bé, Carles, la principal sorpresa quan et veiem és que tu parles, no? En reverso, jo suposo que ja parlaves, és a dir, però en escena no parlaves mai, no? Només et veiem moure't. Què ha suposat per tu això de parlar en l'escenari?
7: Bé, doncs quan ara ja fa gairebé 5 anys llargs que doncs, vaig iniciar la meva singladura, diguem-ne, en solitari, més enllà de Tricicle, doncs efectivament vaig decidir que havia de fer una cosa diferent del que Tricicle. I la cosa que diferenciava el Tricicle de tots els altres era que no parlàvem, no? Per tant, no tenia més remei, diguéssim, dit així, doncs, de posar-me a parlar, a utilitzar la paraula. I vaig crear aquell perfil sol que, amb el qual ja vaig venir a Tordera, al Teatre Claver...
5: Sí, recordo.
7: I ara vinc amb aquest perfil, me'n vaig, perquè d'alguna manera és un espectacle doncs, que anuncia doncs, que segurament serà el darrer espectacle que es podrà veure en directe meu, no? Aleshores, què sento parlant? Doncs molt còmode. Si bé durant molts anys he estat utilitzant el gest per expressar-me, ara la paraula també em resulta molt còmoda i a més la utilitzo utilitzant també el gest. Vull dir que aquells que vinguin a veure l'espectacle veuran molt de Tricicle, però també, vull dir, per, espectacle de text, però amb molta gestualitat Tricicle.
5: Bé, precisament tu ara comentaves que aquest no era el teu primer espectacle, perquè ja el vam veure aquí amb el Teatre Claver per fi sol, i el títol suposava que definitivament, perquè això deia per fi, a mi això em sona que et senties lliures, no? Que era, és realment això, és a dir, a partir de que tu vas fer per fi sol, et podries fer el que et vengués en gana i ja en el Tricicle et senties una mica encursetat?
7: No, això, el títol no és res més que una ironia, diguéssim, no, dient, doncs, bueno, doncs ara per fi sol, no, a veure, jo, Tricicle ha sigut una part de la meva vida importantíssima, meravellosa, i, vaja, gràcies a tot el que vaig fer juntament amb el Joan i el Paco, doncs ara sóc el que sóc, no? Però una mica és com aquell pare, sempre dic jo, no? És com aquell pare que s'estima molt a la família, però el dia que surten tots i ell es queda sol a casa, diu, oh, per fi sol, no? També una mica, doncs, sí, sí que ara tinc una mica la tranquil·litat i la llibertat de poder decidir per mi mateix i, doncs, gaudir d'aquest èxit que ja va tenir a l'espectacle anterior i que ara tindrà aquest perfil me'n vaig amb el que arribo a Tordera.
5: La gent que et ve a veure és el mateix públic o és un públic diferent?
7: No, és el mateix públic, és un públic molt tricicle, un públic que doncs, ha admirat sempre el treball que fèiem nosaltres i que ara no queda decebut en venir a veure'm a mi perquè doncs, reconeixerà molt el tricicle, malgrat doncs, també utilitzo la paraula, però també ja veurem que amb la gestualitat és molt característica de tricicle.
5: Bé, quan veiem aquest espectacle... Què ens vols explicar en Perfil en Maig? Vols deixar enrere la teva carrera com a actor? Vols dedicar a altres coses? Perquè, clar, després de 45 anys treballant, vull dir, és molt de temps, no?
7: Són molts anys i potser per això a mi aquesta és una professió que m'entusiasma, que m'agrada molt actuar, etc. Però sí que és veritat que té aquell punt a vegades de llargs viatges, hores d'hotel esperant que arribi l'hora de la funció, caps de setmana lluny de casa, té una sèrie d'inconvenients que no es veuen, però que al cap dels anys pesen. I, doncs, no sé, potser m'estic plantejant la possibilitat doncs, que aquesta sigui l'última gira. És probable que aquesta gira duri 3 o 4 o 5 anys, vull dir que no ho sé, potser estaré 4 anys dient que me'n vaig, però en qualsevol cas el títol ja anuncia. I, a més, aprofito dins de l'espectacle a parlar de totes aquelles coses que diuen que un ha de fer a partir del moment que deixa de treballar. I me les vaig carregant una darrere a l'altra, cosa que fa que el públic doncs, s'ho passi molt bé, molt bé. I després, això sí, explico històries personals, totes molt boges, molt divertides, que, doncs, ja et dic, t'asseguro que la gent no para de riure de principi i final.
5: Quan dius que ja portes 45 anys treballat, doncs vas haver de començar molt jove, no?, a treballar?
7: Bueno, sí, quan tenia 23 anys, jo estic estudiant de dret, però vaig deixar la carrera de dret per dedicar-me a aquest ofici, i sí, clar, jo vaig començar jove, sí.
5: Ostres, dret i passar a ser actor, quina cosa, no? No tens res a veure una cosa amb l'altra, no?
7: Pues sí, a vegades la vida s'ha de saber donar cops de timó, s'ha de ser valent per fer-ho. Jo en aquell moment, doncs, a casa m'havien dit, no, tens que ser advocat, que, en fi... Però jo vaig veure de seguida, tampoc vaig entrar a la facultat, que allò no era per mi, i per tant vaig tenir la sort de topar-me amb un ofici que vaig veure que m'atraparia de seguida. I afortunadament, doncs mira, no solament vaig aconseguir-ho, sinó que he pogut viure i gaudir d'ell.
5: I encara que no sigui dins de l'espectacle, és a dir, us vau trobar per casualitat amb Paco i el teu company? És a dir, us vau trobar per casualitat o us vau buscar per fer el tricicle?
7: No, vam coincidir a l'Institut del Teatre i allà, doncs, a partir d'allà ja vam començar a arrencar, sí.
5: Bé, molt bé. Què ens vols explicar una mica més perquè vinguem a veure't aquest... Que jo penso que ja no, quasi bé no queden entrades i...
7: Bueno, sí que en queden, sí. Vull dir que encara la gent no es refia que no en queden perquè encara en queden. Jo recordo que la darrera vegada que vaig omplir el Teatre Claver, espero poder omplir-lo un de nou perquè, home, jo què puc dir? Doncs que la gent, si no vol parar de riure, que vingui a veure'l, perquè t'asseguro que ja, la gent està rient d'una cosa que ja comença a riure de l'altra, perquè és una clara doncs, amb un ritme molt frenètic, molt ràpid, i al mateix temps que explico coses doncs, que la gent li fan riure molt, coses molt quotidianes, algunes, en les que la gent se sent molt identificada, i també no és solament el que explico, sinó, com et deia abans, també la manera que ho explico, no?
5: Clar, és a dir, a més això de que tu puguis acompanyar amb la gestualitat, això és molt interessant.
7: Clar.
5: És a dir, una mica ens recordarem quan et vèiem fent el tricicle, vull dir jo. Clar, jo he vist totes les teves
7: obres. Bueno, i a més, és la darrera ocasió, diguem, que tenen per veure'm en directe. Vull dir que és excepcional que vingui aquí a Tordera i que la gent no vingui a veure-ho, que això no pot ser. Han de venir i de segur que no se n'empenediran.
5: Jo crec que sí, perquè a més, vull dir, estem passant una temporada tants problemes, no?, a la societat. Està tan moguda i estem tots tan... Bueno, estem tots tan farts de veure segons quines coses que tenim moltes ganes de riure, d'esvergir-nos, de passar-nos-ho bé i segurament que amb tu ens ho passarem molt bé, aquests 80 minuts que dura l'obra.
7: Sí, perquè riure, jo sempre dic, riure és tan necessari que una cosa que podem fer gratuïta, la gent està disposada a pagar per poder que el facin riure i perquè el puguin distreure durant una hora i mitja, evadir-se, no saps sortir amb un somrís d'orella a orella, i tot això és molt important per la salut mental de les persones.
5: Fins i tot diuen que riure aprima. No sé si ho has sentit
7: bueno,
5: mai.
7: Això...
5: No sé si ho has sentit no mai, però diuen que...
7: Això no ho havia sentit jo tampoc, no? Bueno, però que... vaja, doncs...
5: Com ho
7: haurem de riure més, doncs. Veus? Mira, doncs, si... Mira, ara ja tinc un eslògan, no? Si es vol aprimar més, vingui a veure el tricicle, no? Ja, vingui a veure Carles Sanz.
5: Sí, sí, perquè diuen que mous una musculatura que normalment no mous normalment i que fa... No. Que, bueno, no sé, ho he sentit, vull dir, a la gent que fa dietes, és a dir, diu que riu una prima, per tant, és un altre eslògan per venir a veure't.
7: Sí, no sé, sí.
5: No sé si és bons explicar alguna cosa més, no sé. Mira, no, jo tinc en Salvador avui aquí al control i m'ha dit que volia fer una pregunta. Li passo
7: molt
5: amb
7: bé.
5: Ell, vale?
7: Perfecte, molt bé. Hola, hola.
5: No te sent, Salvador, no et sent.
6: Deia Carles que
5: ara.
6: Potser la pregunta és inesperada, però crec que t'agradarà. Per això te la faig, eh? Anirem al passat, però són coses també del present. Jo crec que fa 20 anys, crec recordar, que veu fer, no sé si eres tu sol o amb el tricicle, alguna cosa de les penyes. No hi va haver... No te'n recordes? De les penyes barcelonistes?
7: De les penyes de què?
6: De les penyes barcelonistes. No veu fer un programa? Uh-huh.
7: Vam fer una trobada de penyes fa anys, sí, a Sitges, sí, sí.
6: Va ser això, no?
7: Sí, sí, sí, ho vam fer, sí, sí, sí,
6: però
7: ho vam fer.
6: Era el guion d'en Carles o era el guion del tricicle?
7: No, no, érem nosaltres tres que ho vam fer, en presència, me'n recordo, de l'expresident Montal i del Jan Laporta, sí, sí.
6: Ah, i ara, per això deia el passat i el present, perquè hi torna a veure el Joan Laporta a la presidència. I,
7: sí.
6: Clar, sent amic tant... del Puyol, perquè crec que teniu força amistat.
7: Sí.
6: Dic, no sé si el Carles ara en aquest moment fos el director tècnic del Barcelona, fitxaria el Julián Álvarez.
7: Caramba,
6: home,
7: aquesta entrevista ha agafat un gir,
6: home,
7: un gir inesperat de futbol ara, eh?
6: D'això es tracta, que et diverteixis.
7: Ah, bueno, sí, sí, bueno, doncs jo crec que no cal, no?, ara fitxar el Julián Álvarez. Tenim un meravellós davantercentre que es diu Rafinha, que ens ha sorprès a tots, i per tant ens estalviem més de 120 milions... Amb aquest Julián Álvarez, que sembla ser que era impossible, doncs, de fitxar, no? Per tant, no cal.
6: Com a director tècnic no cal, eh, que no?
7: No.
6: Doncs bé, com que estem d'acord, acabo aquí, i si la Carme et vol fer el comiat, jo me dono per satisfet d'haver-te pogut preguntar aquest tema.
5: Mira, és que m'ha dit... En Salvador m'ha dit, és que li vull fer una pregunta. Dic, bueno, doncs pregunta-li. No té res a veure, ja veus, però bueno, vull dir, sentia curiositat.
7: Bé,
5: doncs, no sé si vols explicar-nos alguna cosa.
7: No, simplement que espero que la gent, doncs, vingui a veure'm, s'ho passarà bé, tal com he dit abans, serà una hora i mitja, doncs, de diversió absoluta, que és el que pretenc, que la gent s'ho passi bé i rigui, i res menys, amb moltes ganes ja de venir cap aquí.
5: Molt bé, doncs molta merda, com es diu normalment, i ens veiem el diumenge.
7: D'acord.
5: Gràcies.
7: Gràcies a tots. Adéu.
5: Adéu.
6: Bé, Carmen, entrem en música o continues?
5: Entrem una mica. Ara escoltem a l'Amy Whitehouse amb Black to Black. Escoltem una mica de música ara.

0: Bé, doncs ja heu sentit en Carles, sembla que encara queden entrades. Recordeu que ara tenim la facilitat de poder trobar les entrades a través de la pàgina web del Teatre Claver i que, a més, podeu triar la butaca a vosaltres que més us agradi. El preu de l'entrada és de 22 euros a taquilla i 20 euros si és anticipada. Per tant, teniu ara uns quants dies per anar a buscar les vostres entrades o per treure-les tranquil·lament per internet. I avui just hem començat el mes d'octubre, diuen els meteoròlegs que és un dels mesos més plujosos perquè l'aigua del mar està molt calenta i el contrast provoca fortes pluges. Setembre ja ens va acomiadar amb forts aiguats i fent destrosses en diferents punts del país, sobretot en Sant Cugat. Suposo que vau deure de veure les imatges de Sant Cugat, les cases que s'han portat per endavant i, bueno, jo què sé, ha fet de veritables destrosses. Jo recordo que en algun moment, al mes d'octubre, hi ha hagut aiguats molt importants fa molts anys que es van emportar diferents, no sé, bueno, jo recordo quan estava a Barcelona d'haver inundacions importants. I bé, però ja sabeu que normalment quan comença un mes sempre us parlo de les dites que hi ha sobre aquell mes perquè la saviesa popular em sembla molt interessant. I què diu precisament aquesta saviesa popular del mes d'octubre? Mireu, he buscat i sabeu quantes he trobat? He trobat 116 dites. És a dir, que bueno, la gent té ganes de parlar dels mesos, de dir les seves experiències, de veure, de dir el que veu o el que passa, però, és a dir, no paren d'inventar refranys. Clar, jo he triat només uns quants, perquè si hagués de triar 116 estaríem aquí tota la tarda llegint-vos rodolins o més que res refranys. Un d'ells és quan octubre és finit, mor la mosca i el mosquit. Aquest em sembla superinteressant perquè els mosquits realment són una llauna i les mosques ara estan molt i molt passades. Jo no sé si és que realment pensen que se'n van a l'altre barri i no paren de donar la llauna, però la realitat són terribles. Un altre refrany. Diu, si a l'octubre plou, el rovelló es mou. Bueno, ja sabeu, és a dir, aviat hi haurà la gent que agafarà les seves cistelles, sortirà al bosc a buscar els rovellons, però teniu compte de com les agafeu. Recordeu que no es poden arrencar, que s'han de tallar, que si no llavors no tornaran a sortir. És a dir, que bueno, sigueu respectuosos amb la muntanya. De l'aigua d'octubre i del sol de maig en neix el blat. Per tant, se suposa que ja, em sembla que ja hi ha hagut la sembra del cereal i, clar, vull dir, necessita aigua, però també necessita sol perquè neixi el blat. El bolet, i continuant el tema dels bolets, diu, el bolet i el moixernó de l'octubre és el millor. O sigui, ja sabeu, si voleu anar a buscar... I a més, a l'octubre també fa bon temps, és a dir, fa aquella caloreta que és molt agradable perquè encara no hem arribat a l'hivern, no? És a dir, estem en un moment... És que la tardor és un pas entre la calor de l'estiu i el fred de l'hivern. És una mica per anar-nos-ho acostumant, no? Diu, l'octubre tronat, hivern nevat. Doncs, bueno, és a dir, ja sabeu que l'octubre ha tronat, hivern nevat. Tramuntana per Sant Miquel, l'octubre sec i serè. I trons d'octubre, any de diluvi. És a dir, per tant, no hem de esperar que no sigui precisament un any de diluvi si realment hi ha trons a l'octubre. I, bueno, és a dir, tot això, no sé si... Si vau anar el divendres passat, vau anar a Claver a veure la música aquesta, el concert de l'Edovico. La veritat és que va estar molt i molt bé. Va ser un concert fantàstic. Ens van gaudir molt amb la música de l'Edu i amics. I per tant, vull dir, només felicitar-lo des d'aquí per el seu gran concert i per lo bé que ens ho va fer passar. També vull felicitar l'Antaviana pel seu primer lloc a la catedral, és a dir, i ara m'avisen que hem d'anar a publicitat. Després de publicitat escoltarem una mica més de música, escoltarem a l'U2, però ara anem a publicitat.
1: ...107.1 FM
2: Ai, quin tip de menjar!
1: Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
5: 107.1 FM.

0: directe, llum apagada, podem parlar entre nosaltres. Ara estem en directe. Bé, doncs, com es deia abans, com us havia comentat en diferents ocasions, Tordera és un poble viu que sempre està fent activitats perquè les entitats no paren. Recordeu que podreu visitar el fons documental de l'equip de bàsquet que es va presentar divendres passat en l'antic Hospital de Pobres, en el seu horari habitual. I també des de Fotoclub Tordera continua obert el concurs de fotografia obert per tothom, que porta per títol Captura l'essència pel 50 aniversari de la nostra dansa. Fins al 30 d'octubre. El plat fort, a part de perquè per fi me'n vaig, és la Fira Medieval, que com altres anys es fa a Tordera, en el Parc de la Mollera. I perquè ens expliquin més coses, tenim aquí dues convidades que ens explicaran més coses d'aquesta fira. Per una banda tenim a la Carol Torné. Bona tarda, Carol.
1: Hola, bona tarda.
0: I per una altra banda tenim a la Jèssica González. Bona tarda, Jèssica.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé. Doncs, bueno, aneu canviant les preguntes o aneu fent com vosaltres vulgueu. Jo llenço la pregunta i la recolliu la que vulgui, eh? Vull dir. Gràcies, sobretot, per estar aquí, per poder compartir una estona amb vosaltres, perquè suposo que teniu molta feina, a més, preparant, i perquè, a més, avui és un dia que les artesanes està obert.
1: Avui tenim taller al nostre local, al carrer Sant Ramon. Bueno, hem deixat a les noies allà treballant, donant-ho tot.
0: Ah, molt bé. Però bueno, ja tens tot ben posat, és a dir, ara que treballes.
1: Jo crec que sí, que ho tenim ben encaminat.
0: Està ben organitzades, sí. Bé. Bueno, una altra vegada més, com deia al començament, i aquesta és la cinquena vegada que feu una fira medieval en el nostre poble, sempre hi ha algú que diu, nosaltres no tenim cap castell, no tenim res de veritat, com tenen l'hostalri, nosaltres tenim un castell que és prefabricat, no cal fer per fer espectacles, però en realitat de castell no en tenim. I la gent pensa, i per què fem una fira medieval si no tenim castell? Per què fem una fira medieval?
3: Perquè tenim artesania.
0: A l'artesania la lligueu amb la fira medieval.
1: Exacte, sí.
0: Pues expliquem aquesta implicació d'una cosa en l'altra. Com ho feu anar?
1: Bàsicament, nosaltres, bueno, un dels objectius de la nostra associació és valorar l'artesania, no?, i apropar-la a la gent del poble. Yeah. I sí que, bueno, nosaltres el que ens hem anat adonant, sobretot aquests darrers anys, una queixa recurrent de les fires que les sòcies s'hi acostumen a anar, ens diuen que hi ha molta compra-venda, no? I és un tema molt recurrent que ens fa molt mal, perquè és una competència deslleial. No podem competir amb preus i amb materials i demés. Llavors, és important aquest tipus de fires perquè li donem prioritat primer a les nostres sòcies, no?, i després a gent que es dedica realment a l'artesania.
0: Ja, llavors, vull dir, vau pensar que li haguéssiu pogut posar un altre títol o vau triar medieval per alguna qüestió especial?
3: Bueno, perquè al final, a l'època medieval, tot es feia a mà, no? Tot era molt artesà. Llavors, per això ve aquesta vinculació.
1: I també va ser buscar una mica què li falta al poble. Donar-li alguna cosa d'essència. I bé, de fet, nosaltres tenim l'església, que no és medieval, però bueno, també és antiga. Si tenim una església, abans, al voltant de l'església es feia la
0: fira
1: dels dissabtes o, bueno, dels diumenges.
0: Sí.
1: Una cosa va lligada amb l'altra.
0: Sí, sí, perquè, és a dir, si encara, si jo moltes vegades aparco aquí darrere, i quan aparques, si aparques darrere just de l'església, el que veus és que hi ha les argolles aquelles en el que se lligaven al bestiar, no? Lligaven als animals, perquè al cap i a la fi Tordera és un poble d'agricultors, no? Uh-huh. És un poble que vivia de l'agricultura, que encara també hi viu de l'agricultura i de la ramaderia, no? Era un poble que, a més, hi havia molta gent que feia llet. Jo recordo antigament, no?, quan et venien la llet, no?
3: Encara em sembla que també
0: sí?
3: Venen de llet.
1: Sí,
0: sí,
1: de fet,
0: sí? Encara funcionen?
1: Estan una mica més amunt, però sí que n'hi ha les vaqueries que venen llet.
0: Però jo no sé si venen directament llet, perquè jo recordo que a mi, no sé si... Ara entrem en una discussió una mica. És a dir, recordeu a l'Aulet? Recordeu l'Aulet?
1: No.
0: Passava, venia la llet en bossa, la portava en una bossa i tu cada setmana pues, deies quanta volies i te la deixaven a casa. Vull dir, era... Bueno, també era molt artesanal, no?, el fet de que t'aportessin sí. la llet a casa i no haver d'anar a buscar la llet. Ara, en realitat, vull dir, jo no sé si en venen directament perquè em sembla que l'han d'operitzar, no la pots anar a buscar en un pot, eh? Vull dir, això ja...
1: Això ja no
0: ho sé. Això ja s'ha acabat, eh? Per això
3: no
0: la...
3: ho sé, però sí que sí que en venen.
0: Perquè a mi l'Auleta em va dir que precisament ells... l'havien de portar en bossa, portava una bossa de plàstic i te donava la bossa de llet, tu li pagaves i ja està, o la deixaves...
1: D'això farem investigació i a la propera entrevista ja, ja parlarem, tornarem a parlar.
0: Parlarem de les bosses de llet que portaven per aquí, bé? Bé, per fer aquesta fira necessitem força gent, és a dir, no sé, vosaltres suposo que sou les que empreneu la idea, que comenceu la idea. Uh-huh. Quantes persones treballeu per preparar tot això?
1: A veure, som 5 entitats que hi estem col·laborant. ¿Vale? Som AFET, Artesanes, el Cercle d'Història, el Futbol Sala Club Tordera, Atlètic Club
0: Tordera,
1: Després Equip i Malió, Happy Family, també col·laboren de fet molt, i després altres entitats col·laboradores, doncs bueno, l'Ajuntament, evidentment, la nostra dansa, també col·laboren nosaltres, Diables, la colla de Diables de Tordera, també és un suport molt, molt gran. De fet, bueno, quanta gent treballem? Jo diria que som unes 100 persones en total, comptant la barra de l'Atlètic, comptant tot. Els yeah. voluntaris, jo diria que... No els he comptat, ja ho faré també.
0: Bueno, és a dir, 100 persones, més o menys, és a dir, cadascú amb el seu aspecte, perquè clar, hi ha, a banda de... Bueno, perquè tu has dit... que hi haurien totes les sòcies que posaran les seves paradetes, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que aquesta seria, per una banda, les associacions, les entitats que fan algun tipus d'espectacle. Si has parlat del Diable, se suposa que els Diables...
1: Ui, doncs llavors ens han de pujar. Sí? Perquè de Diables són una setantena que venen aquest any.
0: Una setantena?
1: Una setantena de persones.
0: No, no és la colla jove?
1: Sí, és la nostra colla de Diables, també ve la colla infantil.
0: Ah, vale.
1: I a més ve una colla convidada, que és la Congost, colla del Congost, Batex del Congost, perdó. Que
0: Batec
1: sempre ho dic malament.
0: Congost, sí.
1: Sí, Batecs del Congost.
0: Diu Tabalada i Malabars sí. de Foc, a Carre de Diables de Tordera i Batec del
1: I
0: Congost.
1: I són una setantena, vuitantena.
0: Seran molts, no?
1: Sí, serà un fi de festa espectacular, no us ho podeu perdre, perquè serà molt xulo.
0: Suposo que sí. A més, al foc hi ha molta gent que ens agrada, no? És a dir...
1: Sí, ho portem a la sang.
0: Sí, no? És a dir...
3: Doncs cada entitat el que fa és que s'ocupa d'una part de la fira. Llavors, l'Atlètic fa el bar, uh-huh. Les artesanes fan tot el que
0: acosta't
3: és...
0: Acosta't, perdona. Parla perquè si no no se sent.
3: Les artesanes el que fan és les paradetes i després tot el que és de decoració. La FET fa... el tir a l'arc, l'equip Pimalió
1: i
3: Happy Family s'ocupen del so, de la llum i
1: del contacontes.
3: Ha fet també portar un contacontes.
1: Uh-huh. El Cercle d'Història s'ocupa de la documentació històrica. Exacte. I de la llegenda, que tenim el Joan Carles, que farà la seva xerrada.
0: Ah, sí, com sempre. Vull dir, ja va bé que no.
1: No pot faltar.
0: I, a més, em sembla que aquesta vegada el fa sobre un conte que tothom coneix, que és el flautista de Melín, uh-huh. És a dir, que a càrrec d'en Joan Carles Barrera del Cercle d'Història, no? És a dir, que ens parlarà d'aquest conte, però ens parlarà del personatge, no? Suposo que ell no explicarà el conte.
1: No, ell fa la llegenda. El conte es farà després a la tarda amb la Montserrat Freixas i la Vanessa Morán, que faran el conte a contes. Però Joan Carles el que farà serà explicar la llegenda del flautista de Melín, que va lligat amb la pesta, que és el punt d'interès d'aquest any de la fira.
0: Bueno, clar, les rates, no?
1: Exacte.
3: Clar.
0: La pesta que van haver de partir a en l'època medieval, mm-hmm. És a dir, va haver-hi una pesta molt important, que va haver-hi molta, molta mort aquí a Europa, és a dir, i era per les rates, és a dir...
1: Exacte.
0: És a dir, que per això van portar els gats... No sé si ho sabíeu, això. Porten els gats, és a dir, inclús

0: Facin 5 compres, nosaltres les diferents parades les anirem segellant i llavors les podran portar a la parada de l'associació i al final de la fira farem una...
1: Diu que t'acostis al micro perquè si no, no se sent.
0: Això, que farem el sorteig al final de la fira.
1: El sorteig al final... Bueno, jo ho recordo l'any passat, però volia que aclarir-ho, és a dir, que la gent sàpiga que cada vegada que feu una compra en una de les paradetes de les artesanes, pues tindreu la possibilitat de tenir un número, que aquest número després s'ha de portar a l'estand de les artesanes, i que a partir, i que llavors suposo que al vespre, més o menys a cap allà a les 9, quan se vagi acabant la festa...
0: Quan acabi l'espectacle de Diables, el toque final, la cirereta final, serà el sorteig.
1: I després hi ha la botifarrada popular?
0: Sí, bueno, la botifarrada popular estarà al migdia, però ens estan demanant també que com que ve l'espectacle de Diables, que la gent... Bueno, de fet, és una demanda popular... I llavors sí. Ens han demanat també de fer per sopar. Però en teoria començàvem amb el dinar. La
1: o sigui, era un dinar, no?
0: Exacte. Sí, però que també està obert a... Si la gent vol sopar, doncs estarem allà.
1: Però vull dir, suposo que això la gent s'haurà d'haver apuntat o no cal?
0: Home, sí, és millor que s'apunti més que res per tenir una previsió. El que sí que m'agradaria, tornant al tema de les compres de les parades, que aquest any tenim una novetat important. Hem amagat dos vals, dos xecs regal de 10 euros a cadascun, al poble.
1: Al poble?
0: Exacte. Sí. Llavors, que qui els trobi, que sàpiga que aquests vals els podrà fer servir el dia de la fira, el dia de la fira. Ha de venir...
1: Home, clar, si no...
0: Sí, si no, no val.
1: Si no, no valen.
0: Ha de venir per descanviar-los i ho podrà fer a les parades de l'associació, que nosaltres tenim les nostres estovalles, que ja les podran identificar.
1: Molt bé. Bé, una altra cosa que he vist quan he vist el que fèieu, feu també, i a les 12 hi ha un ball d'espases al carrer de Ball d'Espases de Barberà del Vallès.
0: Sí, que, tenim el Ball d'Espases, no? Sí, sí. A més, som molt bons amics que porten ja 3 anys, crec,
2: sí,
0: que ens acompanyen.
2: Sí, 3 anys.
0: I és molt xulo, sí, sí, és un espectacle molt, molt xulo. I, de fet, també tenim la Ballada de Sardanes, que contem amb la nostra dansa, que vindran a les 11. Uh-huh. I també seran espectacles molt macos.
2: Sí, després tenim a Alice Tordera també, que vindrà a tocar el seu
0: arxilabut.
1: Molt bé.
2: Que és un instrument barroc que ho fa molt bé, ho fa superbé.
0: I és molt maco de sentir.
1: Bueno, és a dir que en realitat tenim moltes activitats de diferents i bueno, em sembla que ens hem de parar un segon perquè hem d'anar a publicitat, no, Salvador? Anem a publicitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat Xarxes socials.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Tordera. Bé, doncs, i em penso que ens han fet una mica un repàs del que podem veure, que en realitat la inauguració és a les 10, no?
0: Sí, sí, a les 10 del matí farem la inauguració de l'obertura de la porta de la fira.
1: Molt bé, de les portes que no hi ha portes.
0: De les portes que no hi ha portes, perquè és medieval i en aquella època no hi havia portes. I després ja doncs, començarem amb la ballada de sardanes, amb els concerts...
1: Una xerrada, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: La xerrada del flautista de Melín, és a dir, a veure, jo penso que hi ha suficients coses com per poder anar-hi a un moment o un altre, és a dir, clar, vull dir, podem fer una passejada Jo recordo, jo amb el meu net, que sempre el porto, lo del, lo del, lo dels cavallets, aquells que, aquell senyor que, sí, que va fer de la Jànica, i que fa, hi ha una fila per fer.
0: Sí, és molt xulo, sí, sí.
1: En realitat, aquell sí que és medieval, és a dir, no va l'electricitat.
0: Sí, sí.
1: I al meu net li encanta, cada vegada hem de fer una cua, però bueno.

0: És a dir, hem
1: d'anar
0: també, ja.
1: També ens agrada molt, a més, és el que dius, no? Que li dona molta essència. I sí. Aquest any també, bueno, amb la decoració hem invertit molt temps. Jo no sé si la gent s'ha fixat, però pel camí ral hem penjat tota... estàndards.
0: Ah, sí, hem passat estàndards, ja. Per anar
1: sí.
0: Creant una mica d'ambient.
1: Sí, més que res, perquè una de les queixes que tothom ens diu és que no s'enteren de què es fa la fira. Ja. I nosaltres ja no sabem com dir-li a la gent que estem fent la fira. Llavors ens vam pensar, doncs, cobrim el camí real d'estàndards, dient sí. Que el dissabte estem a la Mollera, tot el dia, i que vinguin i s'ho passin bé, perquè està la fira medieval.
2: Sí, sembla que funciona, perquè anaven col·locant i anava la gent preguntant. Sí, ah, sí. Una fira medieval? Ah, doncs pues no m'havia enterat. Veus, i al final...
1: I el que esteu
0: fent.
1: Que
0: hi ha, sí, i sí. Això que hi ha gent, perquè jo recordo de cada any que he anat, vull dir que normalment dona la casualitat que el meu net, per aquests voltants, bé. És a dir, que no sempre, perquè
2: ja
0: s'ho
2: sap, ja.
0: Però mira, vull dir, bé, perquè els voltants... Ell al dematí té una activitat a fora al bosc, és a dir, però bueno, que va, no, anirem a la tarda. Nosaltres al dematí no hi anirem perquè anem fora. Però bueno, vull dir que cada any, vull dir, ell recorda, i bueno, ja us he dit, els cavallets aquell, el tio vivo, és a dir, ell vol pujar. Bé, no sé si ens voleu explicar alguna cosa més, que voleu convidar la gent que vingui.
2: Pues sí, ens agradaria dir que hem treballat molt, tots els anys treballem molt, però aquest any
1: més,
2: el tema ens agrada molt i encara serà més millor, i que a més anem aprenent amb el transcurs dels anys de petits errors que es poden millorar, i penso que cada vegada estem millorant més, i res, que us convidem a gaudir d'aquesta gran festa, que al final és una festa que defem pel tot el poble, i que, bueno, que la fem per vosaltres, perquè vingueu.
1: La nostra intenció és que la gaudeixi tothom, no? I que la facin seva. Que el que comentaves tu abans, no? Que potser nosaltres no tenim un monument ni una llegenda, però és que les llegendes ens les inventem nosaltres, al final. La llegenda de Montblanc és una llegenda que algú va dir, doncs aquí es va matar el drac. I mira quina fira és, vull dir, és la fira més gran de tota Catalunya, i té una inversió i té uns espectacles que són fantàstics, vull dir que...
0: Podeu estar contentes, ja en porteu 5,
1: Sí.
0: És a dir, que si la cosa no hagués anat bé...
1: No, i és el que diu la Jessi, que cada any creixem i cada cop n'estem més orgulloses, perquè sí que és veritat que ens equivoquem, n'hi ha errors que són de, bueno, quan una
0: de
1: cosa
0: novetes,
1: no l'has fet,
0: no, de novetes.
1: Però sí que és veritat que prenem notes, preguntem...
2: De fet hem anat ja dos anys seguits a Vic.
0: Ahà. A veure què feien.
1: No, a veure què feien, no. Estem apuntats a les fires apuntats. Medievals de Catalunya.
0: Ah, vosaltres
1: que
0: aneu.
1: Que consti.
0: Ah, mira, sí. Perquè veieu, és a dir, no solament es queden aquí a Tordera,
1: no.
0: Sinó que quan hi ha fires medievals, és a dir, suposo que llavors l'Hostalric també deu anar.
1: No, n'hi ha una fira, o sigui, no és una fira, és la prefira.
2: És un event que expliquen com es fan les fires medievals i es comparteixen totes les fires medievals i vas aprenent d'altres fires. Tothom comparteix i després venen especialistes de l'última vegada hi havia una dona que era cuinera medieval i llavors es explicava els plats medievals i feia... I està molt bé perquè coneixes gent que fa aquestes fires, però a més pues, et donen idees per poder tu també millorar la teva.
1: Sí, sobretot la nostra por, no, quan van començar el primer any, sobretot, que clar, nosaltres som petites, vull dir, clar, portàvem fent-ho quan van anar la primera vegada, doncs això, tres anys, no?
2: Sí.
1: Va ser fa dos anys. I tothom ens deia el mateix, clar, ells portaven 20 anys fent-la, 30 anys fent-la, clar, però que van començar com nosaltres. Vull dir, que això et dona com molt aire, no? De dir, bueno, pues, potser no estem fent les coses tan malament. I està molt xulo perquè també tant Montblanc com Hostalric, que també hi van. Vull dir, estem apuntats al mateix lloc. Vull dir que no ens fem petits al final, saps què vull dir? Que ens conviden cada any a que hi anem. Clar, Montblanc, per exemple, es queda una mica lluny, però cada any ens conviden a anar-hi perquè veiem la seva fira, perquè la gaudim i perquè els coneixem. I és molt xulo.
0: Molt bé. Doncs res, vull dir, ja sabeu, és a dir, no us encanteu, ja sabeu, el dissabte, dia 3, feu una passejada per la fira, teniu tot el dia per poder veure diferents espectacles, trieu i remeneu. A la plana web de l'Ajuntament hi és, i per tant podeu veure perfectament quins són els espectacles, quins són els horaris, i també, vull dir, en podreu gaudir i no deixeu de visitar-la, no?
1: Exacte, sobretot que busquin els vals regal, que això serà important.
0: Ah, busqueu els vals regal.
1: Penseu que aquesta vegada tenim una quarantena de parades artesanes, que serà una fira gran, hem crescut, vull dir que la gent que es dedica a les fires sap la dificultat de que et vinguin 40 paradistes a una fira petita. Vull dir, no és fàcil. I nosaltres ho hem aconseguit. Vull dir que pues serà una fira molt xula.
0: Des d'aquí. Bé, i ara doncs, us deixo amb una mica més de música. Escoltarem a l'Andrea Bocelli. Ja sabeu que ara, no sé, els que teniu jardí o sigui, els que passegem pel carrer, les fulles comencen a caure. Hi ha una cançó que es diuen Les hojas muertas. Bueno, i agrair-vos que hàgiu estat aquí aquesta tarda i que espero que aquesta entrevista faci que vingui una mica més de gent la que ve habitualment.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I després d'aquesta bonica cançó, Les hojas muertas, amb l'Andrea Bocelli, doncs anem acabant ja el programa. Recordar-vos doncs que tenim la possibilitat d'anar el diumenge al Teatre Claver, que podeu treure, que hi ha entrades encara, que podeu treure les entrades a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Teatre Claver, i que a més podeu anar a taquilla, que en la venda anticipada us estalvieu 2 euros per entrada. Per tant, ja sabeu, amb aquesta obra que ens farà molt de riure i que a més necessiteu riure. I el dissabte tenim la Fira Medieval, recordeu, a la part de la Mollera, és a dir, sense portes, és a dir, tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, hi haurà diferents activitats que a més hem pogut comentar amb les dues artesanes que hem tingut aquí per parlar-nos d'elles, i també recordar-vos que ja podeu encara visitar l'exposició que hi ha a l'Hospital de Pobres, és a dir, el fons documental de l'equip de bàsquet, i que si teniu ganes de fer fotografies, recordeu que encara hi ha la possibilitat d'entrar en el concurs de fotografia obert per tothom, que porta com a títol Captura l'essència, que té a veure amb el 50 aniversari de la nostra dansa. I com sempre, ja sabeu, agrair-vos que hàgiu estat aquí durant aquesta tarda, agrair-li a en Salvador que hagi fet el control. Moltes gràcies, Salvador.
1: De res, ja ho saps.
0: I bé, i res més, vull dir, us espero com sempre els dijous a la tarda de 6 a 7 per parlar de cultura. I us deixo amb una mica de música, que no sé si tindrem temps, però si no, una miqueta.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball, i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral, i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte, que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos, però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim dos accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida on està allà un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus a hores d'ara a les Valls Pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
4: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
6: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
4: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
7: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, María del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
9: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
10: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
4: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
11: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
4: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret de Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
12: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
4: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
13: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí, i al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
4: I quan ja és 7:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
14: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
15: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montseu podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
16: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carrera retira i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs. Podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt. No repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
15: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
4: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
17: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions, hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
18: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
19: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
20: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
18: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
4: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
21: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
22: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
21: una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
0: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, en aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
2: Tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
21: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Salgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
2: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Martie Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Life de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
6: Hola, Ada.
7: Hola.
6: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
7: Sí.
6: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
7: Sí.
5: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
7: On és el vent? Que el sento i no el veig.
6: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
7: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
6: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judó en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera o no quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest real decret, s'està

0: i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
1: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a tres famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
2: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
3: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
0: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
4: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
5: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.

0: problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: S'atansen del recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
2: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant dues hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El Primorie croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final, que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes.

0: El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
1: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
2: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
1: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: ¿Sabías que...?
4: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dijous, d'aquest divendres 9 d'octubre. Avui per fi ja toca abrigar-se com a mínim de bon matí. Tenim per davant un cap de setmana llarg amb la festa de la Piclarica dilluns, plena d'activitats al nostre poble que us anirem explicant. Ahir a la nit, el fins ara president de la penya barcelonista ens feia saber que renuncia a presentar-se a la reelecció per motius de salut. N'anirem parlant també en els serveis esportius. En un dia en el que ja trobem a faltar a un oient, en Marc Massaguer, del RUSC. La sort d'estar en una ràdio local és que per nosaltres els oients no són números i en Marc n'era un de molt especial. Us parlen Montse Solà i Albert Sabater. Bon dia, Montse.
1: Bon dia, Albert. Avui sí que hem notat la tardor. Aquest matí el termòmetre marca 9 graus i si heu de sortir de casa una jaqueta no us sobrarà. Tot i això, tenim un cap de setmana per davant sense pluja, que tindrà també les seves estones de sol. Avui és divendres 9 d'octubre. Avui es celebra el Dia Mundial del Correu, una data promoguda per les Nacions Unides i la Unió Postal Universal per commemorar la importància dels serveis postals en la comunicació i el desenvolupament global. Al santoral d'avui, els sants principals que es commemoren avui són Sant Dionís de París, Sant Joan Enric Newman, Sant Innocenci de la Immaculada, Sant Abraham... I l'horòscop amb estat astral d'avui, els signes amb un dia favorable són per Càncer, Balança, Lleó, i els signes amb un dia més complicadet són Capricorn i Àries.
0: Avui us expliquem que els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places.
1: Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris de Tordera, destaca que l'arribada dels nous bombers aquest estiu s'ha notat a nivell
2: de
1: sortides
2: també, doncs, a tots aquells...
1: i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera doncs, que es mirin les bases i que presentin doncs, la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent i creu que cal una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge.
1: Així, ha assegurat que s'està intentant afrontar aquesta qüestió des del realisme i les polítiques sèries, no màgiques, i ha avisat que la crisi no es resoldrà la setmana que ve.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present.
0: I els bancs dels aliments de Catalunya han presentat aquest dijous la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses. Persones que treballen, però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020.
1: Els quatre bancs han fet una crida per aconseguir 17.000 persones voluntàries per a la recollida, que se celebrarà el 13 i el 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert aquest dijous al web granrecapta.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el suport a Catalunya.
4: La informació que t'interessa minut a minut. A primera hora.
0: 8:04. Una jornada, la d'avui divendres, en què també explicarem que es farà una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi.
1: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i les malalties comunes.
0: Pere Cot presenta aquest cap de setmana l'obra El Nom, al Teatre Claver.
1: I el bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera.
0: La previsió del temps per avui, tindrem un temps majoritàriament assolellat, tot i que durant la tarda creixeran algunes nevulades. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força de 1 a 3 de component variable al matí i del sud-est cap al migdia. Mar en estat de marejol, amb àrees de maró a la tarda i mar de fons. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 12 als 17 graus i màximes que oscil·laran entre els 18 i els 23 graus. A priori, en aquest cap de setmana llarg, no esperaríem pluges en cap dels dies. Ampliem la informació local. La Biblioteca de Tordera serà l'escenari avui a les 6 de la tarda d'una xerrada centrada en com mantenir una dieta equilibrada sense que això suposi un gran impacte per la butxaca. Sota el títol Alimentació saludable a millor preu, la sessió serà impartida per la nutricionista Cristina Mas.
1: Aquesta activitat, que és gratuïta i té places limitades, està coordinada per la Fundació Encolliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer. La xerrada s'emmarca dins de la campanya Menja sa i mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín.
5: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i la Generalitat de Catalunya, posa en marxa una nova programació completa sota el projecte Espai Nadó.
1: El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc el proper dimarts 13 d'octubre amb el taller pràctic Com actuar davant les malalties comunes i primers auxilis. El regidor de Salut, Xavier Pla, explica els objectius de la programació.
6: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
0: I l'Associació Cultural i Recreativa Peracot ja té a punt la seva nova producció, que estrenarà en el Teatre Claver aquest cap de setmana, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galceran a partir d'un text original francès. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló com a directora. Ella mateixa ens explica l'argument de l'obra.
7: Els personatges són un tant diferents i tracta de sobre cinc amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
0: Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben aquest dissabte el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà.
1: Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que... Explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament, i això és una molt bona notícia.
8: Tenim la visita del senyor bisbe, que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
9: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Vuit i set minuts, moment per repassar la situació del trànsit, conèixer les principals vies, tant de transport, servei públic, volem dir, com també de transport per carretera. Comencem, en aquest cas, amb transport ferri. Avui, en principi, normalitat. Les línies de Tordera, l'R1 i la RG1 tenen servei ferroviari a tot el recorregut, segons informen Rodalies de la Generalitat en la seva pàgina web. Si ens centrem a les carreteres, tenim diverses incidències. Així hi ha hagut un accident a l'AP7, a l'alçada de Sant Feliu de Buixalleu, que ara mateix fa que hi hagi vehicles al voral i situació de trànsit dens. A l'AP7, també, a Fogars de la Selva, també hi ha calçada restringida per un camió deflectògraf. Hi ha construcció d'una rotonda a la BP5002, a l'alçada de Calella, a l'accés de la C32. Hi ha avís d'esllevissades a la C1415, a l'alçada d'Argentona i la Roca. També tindríem obres en general, en aquest cas a la Nacional 2, a l'alçada de Sant Pol de Mar, amb calçada restringida. També hi hauria calçada restringida a Caldes de Malavella, a la GI673 per obres. També n'hi haurien a Sils, a l'A2, amb calçada restringida i amb senyalització. També hi ha calçada restringida a la Nacional 2, al quilòmetre 689, a Maçanet de la Selva. I també hi ha senyalització especial a Sils, on s'estan també fent obres a la GI555. Finalment, a Sant Hilari, a la C25, en direcció a Lleida, hi ha calçada restringida per treballs de manteniment. Tot un seguit de restriccions que, en principi, no afecten el transport en autobús que hi ha en el nostre poble, tant pel que fa a les línies urbanes com també a les interurbanes. 8 i 10 minuts, fem una pausa per la publicitat.
10: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
11: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
12: Dental Company, porque sonreír es salud.
13: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
14: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: 4 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Anem a repassar més d'actualitat. S'estima que a nivell global cada segon es perd per erosió una quantitat de sòl forestal equivalent a un camp de futbol. Aquesta pèrdua es produeix per erosió i una de les causes que acceleren el fenomen són les pluges torrencials després d'incendis, perquè quan hi ha hagut un incendi forestal el sòl queda nu i molt més vulnerable a l'erosió.
1: La investigadora del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Ambientals, Sara Marañón, explica que, si després d'un foc cauen pluges intenses, l'aigua arrossegarà aquesta capa superficial, que és la més fèrtil i rica en matèria orgànica, per tant, el sòl perd fertilitat i es pot arribar a l'extrem que allà no hi creixi res més.
2: Una bomba de relojería, ¿no? Tenemos incendios que son muy intensos, además cada vez son de mayor magnitud, y además eventos de lluvia que son muy irregulares, pero muy intensos. Entonces, claro, todo esto intensifica aún más ese efecto.
0: Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals del 29 de novembre. El partit havia obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per circumscripció, han quedat proclamats caps de llista automàticament.
1: Així, l'actual portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Míriam Nogueras, liderarà la llista per Barcelona i serà la cara visible del partit al 29N. L'acompanyaran els també diputats Marta Madrenas, Isidre Gavín i Josep Maria Cruzet, encapçalant les candidatures de Girona, Lleida i Tarragona, respectivament.
3: A primera hora.
0: La piscina de Lloret de Mar es manté tancada després dels efectes de les pluges torrencials de diumenge passat. L'equipament va detectar algunes filtracions i en una primera revisió es van identificar possibles danys estructurals. L'Ajuntament ha encarregat una anàlisi més profunda a un tècnic especialitzat per determinar l'abast dels desperfectes i si la instal·lació és segura per continuar acollint activitat esportiva.
1: El regidor d'Esports, Frederic Guic, explica que encara no es pot determinar si aquests possibles danys són previs al temporal o si les pluges els han provocat o accentuat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha optat per mantenir l'equipament tancat preventivament fins a disposar d'una valoració tècnica completa.
4: Vam decidir, per seguretat, esperar una valoració més profunda d'un tècnic estructural que ens digui quins danys ha patit realment l'estructura i què s'hi pot fer i si realment aquesta instal·lació és segura per a la pràctica de l'esport.
0: A Sant Hilari Sacalm celebrarà els dies 17 i 18 d'octubre la novena edició de la Fira Guilleries, una de les principals cites de tardor del municipi. Enguany el bosc i els antics oficis vinculats al món forestal seran el fil conductor d'un cap de setmana que complirà el nucli antic de parades, activitats i propostes per tots els públics.
1: La fira reunirà productors locals de les guilleries, artesans i parades institucionals. I oferirà un ampli programa d'activitats impulsat per la Regidoria de Turisme. Les demostracions d'oficis, els tallers, les propostes familiars, la gastronomia, les xerrades, els espectacles i la música en directe permetran descobrir diferents aspectes del patrimoni natural i cultural del territori.
0: Arribem a un quart de 9 del matí i acabem de reblar la informació general i comarcal amb la nostra companya Mercè Roura, que ahir a la nit, en el tancament de l'edició dels butlletins d'àmbit català, ens explicava o ens vaticinava quins seran els temes dels quals haurem d'estar pendents avui.
5: Molt bon dia. Avui a les 12 del migdia està tothom convocat, als llocs de treball i també als llocs d'estudi, a fer un minut de silenci en record de Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a Madrid el 23 de setembre i que va morir dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón. De fet, ahir 20.000 persones, segons la delegació del govern, la va acomiadar en una marxa a Madrid des de la Puerta del Sol a la seva casa, a la porta de casa seva, on havia viscut 70 anys al Retiro. Una manifestació que a Barcelona tindrà lloc aquesta tarda a les 7 i que sortirà de la plaça Espanya i que espera congregar molta gent. Ahir va ser un clam a Madrid amb consignes de suport a ella, a la seva lluita, que ja s'ha convertit en una mena d'icona, i sobretot alguns lemes com no són morts, són assassinats. I avui finalment sembla, si tot va com el previst, que les pluges s'aturen. S'aturen les pluges, però no el vent. El vent de tramuntana i el de mestral, que bufaran fort, que poden arribar al 90 km per hora i en alguns llocs fins i tot superar els 100 km per hora. De fet, Protecció Civil desactiva l'Inuncat i ahir ja va activar el Ventcat per perill. Per tant, hem d'anar també alerta amb el vent, però això sí, les pluges han deixat casa nostra i sembla que els propers dies s'imposarà el sol i una davallada important de les temperatures. Sembla que la tardor arriba. I una altra de les incògnites són els trens. Ahir al vespre va començar a funcionar la R2 Nord i la R11. La R1, la nostra, va anar funcionant amb alguns retards durant tot el dia, però va anar sempre amb trànsit ferroviari, és a dir, que no van haver d'utilitzar els autobusos. A veure què passa avui, en principi, amb el bon temps i amb la prova que ja es va fer ahir de funcionar tot el dia, Rodalies hauria de millorar el seu servei.
0: Gràcies, Mercè. Estarem pendents doncs, de les dues coses. Esperem que el bon temps també porti normalitat en el servei de Rodalies. Les 8:17, els esports.

0: Aquest dissabte a la tarda el Futbol Tordenc viurà una doble jornada que es podrà seguir pels canals de YouTube de Ràdio Tordera. A 4:45 de la tarda el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada davant d'un rival que Guillem Ferrer coneix a la perfecció, i és que ell és fill de Bescanó.
1: Però juguem a casa meva, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat. El Bescanó és un equip, ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà bueno, un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? A Begur i aquí a casa.
2: Més tard, a 7:15, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà davant la seva afició, rebent el Fontcoberta amb la intenció de fer un bon partit i sumar els seus primers 3 punts.
3: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Anem amb els esports generals. Després d'un inici de temporada impecable amb 7 victòries en 7 jornades de Lliga i un triomf a la Champions, el Barça de Hansi Flick torna a l'acció després de l'aturada per seleccions per afrontar un mes d'octubre autènticament infernal. A partir d'aquest dissabte, amb la visita del Getafe al Camp Nou, els blaugrana disputaran fins a 6 partits en només 22 dies.
2: En aquest exigent calendari destaquen dos enfrontaments clau que posaran a prova el nivell de l'equip: el desplaçament al Parc dels Prínceps contra el PSG i el clàssic que a casa de... i el clàssic a casa davant el Real Madrid de Mourinho al Camp Bernabéu. Aquesta densitat de partits obligarà el tècnic alemany a gestionar molt bé els minuts per evitar la fatiga. La gran notícia per a Flick és que ha recuperat tota la plantilla internacional sense lesions greus i amb la punteria afinada, destacant els 4 gols de Lamine Yamal. Eric García ja s'estrena amb normalitat i només Rafinha, amb algunes molèsties, treballa al marge i és el principal dubte per a la represa de la Lliga.
0: Molt bé, doncs torna al futbol, torna a la Lliga i, com deies, amb 22 partits en molt pocs dies, incloent-hi un clàssic que juga al Camp Nou i que veurem doncs el primer xoc de Mourinho amb Hansi Flick.
2: Perdó, el clàssic no es juga al Bernabéu?
0: No, es juga al Camp Nou.
2: Perfecte.
0: Doncs estarem pendents de tot plegat, evidentment, nosaltres, sobretot i primer de tot, amb els equips locals, els tordarencs, en aquest cas Club Futbol Tordera, també el Futbol Sala i ben aviat ja el Club Petit Tordera, que s'estrenarà ja en aquesta Lliga Plata. Les 8:20 minuts, seguim endavant, ho fem ara amb el personatge misteriós d'avui. Vinga, doncs anem a proposar-vos un personatge, una veu de la qual heu de posar noms i cognoms, que podríem dir que heu de batejar. Per tant, anem a escoltar-la.
4: Tenim la visita del senyor...
0: No podem dir massa cosa més, eh? Tornem a escoltar-la.
4: Tenim la visita del senyor...
2: S'entén.
0: Diu que té una visita i l'escoltarem per tercer cop perquè ens pugueu dir de qui estem parlant.
4: Tenim la visita del...
0: 611-481-381 és el nostre WhatsApp perquè ens envieu escrit, una nota d'àudio, el que vulgueu, per dir-nos el nom i cognoms d'aquest personatge misteriós d'avui divendres. L'escoltem per darrera vegada perquè pugueu fer-vos a la idea de qui estem parlant.
4: Tenim la visita del senyor...
0: Personatge misteriós que diu que tenim una visita. També podeu trucar al 93-764-2893. Seguim endavant, el magazín a primera hora, ara ho farem amb opinió. Doncs avui la píndola d'opinió ens l'envia en Jordi de Diego i l'anem a saludar. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia, Tordera. El dia 29 de novembre estem convocats a les eleccions generals d'Espanya. Només anunciar-se aquest tema, la dreta i l'extrema dreta ja han tractat d'embrutar aquestes eleccions, dient que no es voti per correu perquè poden estar manipulades pel Partit Socialista. I com pot dir això un partit que governa amb 13 de les 19 comunitats autònomes, el qual representa un 70% de la població que viu en aquestes comunitats? Bé, també 3.300 ajuntaments estan governats pel PP i 5 d'ells pel Vox. Això fa que aquesta situació sigui una cosa una mica paradòxica, ja que ells mateixos s'estan tirant terra sobre si mateixos, perquè si parlen de manipulació, com és que ells governen a tants puestos? Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
0: Gràcies, Jordi, per aquesta píndola d'opinió. Són les 8 i 23 minuts. Anem a repassar les efemèrides d'un dia com el d'avui, conèixer què era història en un 9 d'octubre. Així doncs, Montse, què ens expliques?
2: Doncs avui, que tal dia com avui, el 9 d'octubre de 2012, l'Ajuntament de Tordera va obrir el termini per sol·licitar les vacances per a la gent gran, incloses dins del programa Inserso. Fa 10 anys, aquestes vacances permetien que els sol·licitants passessin uns dies a zones costeres, fessin viatges culturals o optessin per turisme de naturalesa a diferents punts de la geografia catalana, espanyola i portuguesa.
0: Doncs sí, perquè ara fins i tot gent jubilada que ha treballat tot el que havia de treballar encara no poden gaudir de l'Inserso com es feia abans. En fi, toca repàs de la programació del dia d'avui, divendres 9 d'octubre del 2026. Avui quins programes tindrem al llarg del dia a l'emissora?
2: A les 9 la revista de l'informatiu, a les 10 l'informatiu de Ràdio Tordera amb el Lluís Sabater, on avui s'explicarà, entre d'altres temes, el nou taller que impartirà l'Espai Nadó i l'obra teatral que s'estrenarà al Teatre Claver aquest cap de setmana. A partir de les 11 i fins la 1 del migdia, el magazín matinal L'Ara i Aquí, amb la tertúlia i la secció Caminem per Tordera, per parlar dels carboners i la vestimenta de pagès. A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresma, i a les 4, el Rambla 54. A les 6, el podcast de gènere fantàstic idíl·lic, a càrrec de Karen Madrid. A les 8 de la nit, el Xou dels Esports, amb Jordi Duran, per conèixer la prèvia del cap de setmana dels clubs tordarencs. I a les 9, el programa Bones Vibres, amb la Maritrini.
0: Doncs bé, que teniu un sortit ben diferent de continguts al llarg del dia d'avui, que, vaja, doncs, es complementa, de fet, el cap de setmana amb aquestes retransmissions esportives que tenim dels equips tordarencs. Anem a obrir la nostra agenda i anem a veure de qui és el sant avui. Bé, no, perdó, avui sant, ara sant no, sant ho farem després. Ara anem a felicitar aniversaris. Qui fa anys avui?
2: Avui és l'aniversari del membre dels Beatles, John Lennon, però també del seu fill, Sean Lennon.
0: Vaja, que són del mateix dia.
2: Bueno, el fillet ja té 50 anys.
0: Sí, sí, vaja, ja, però vull dir que van néixer al mateix dia.
2: Sí, sí, casualitats de la vida, i el fill, com no, també és músic i alhora productor.
0: Vinga, qui més bufa espelmes?
2: Sí, el director i guionista mexicà Guillermo del Toro.
0: Vaja, el director i guionista mexicà que, vaja, que fa grans pel·lícules i que, doncs, vaja, és un, tot un referent del cinema fantàstic sovint i també d'acció. Vinga, quina cançó fa anys avui?
2: Doncs avui no et porto una cançó en concret, sinó el 8è àlbum de Bruce Springsteen.
0: Vaja, és un personatge poc conegut, diguéssim.
2: Uah, el boss.
0: Vinga, quina cançó estem escoltant?
2: És Brillant Diguis. Disguis.
0: Disguis.
2: Ara.
0: Bé, en tot cas, en català significa una disfressa genial. Què ens pots explicar d'això?
2: Parla sobre les esquerdes d'un matrimoni, la desconfiança cap a la parella i el dubte sobre la pròpia identitat. És evident, no? La va compondre perquè s'estava separant de la seva primera dona, i per això és una cançó més profunda i trista.
0: Doncs vaja, quan a vegades no entens una cançó, no endevines aquests matisos, perquè és una cançó que, vaja, que l'hem escoltat moltes vegades i no acabes tampoc de desbrinar què es referia amb això d'aquesta disfressa.
2: Exacte. Ell dubta sobre si l'amor que tenen és el d'abans o l'estan fingint tant un com l'altre.
0: Doncs vaja, malgrat tot, disfrutarem d'aquesta cançó, que és bona. Vinga, visca Bruce Springsteen.
2: Endavant.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
2: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
4: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
5: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
4: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Són dos quarts de nou.

0: Avui som divendres 9 d'octubre del 2026. Ens hem llevat amb un dia fresc, de fet de tardor. Per tant, si heu de sortir de casa, us recomanem que agafeu jaqueta. Ara mateix encara tenim 9 graus centígrads a les exteriors dels estudis de la ràdio. Avui us expliquem que els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places.
1: Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris de Tordera, destaca que l'arribada dels nous bombers aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera doncs, que es mirin les bases i que presentin doncs, la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: Avui també us destaquem que el president Salvador Illa diu que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent. Creu que cal de donar una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge.
1: Així, ha assegurat que s'està intentant afrontar aquesta qüestió des del realisme i les polítiques sèries, no màgiques, i ha avisat que la crisi no es resoldrà la setmana que ve.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present.
0: I els bancs dels aliments de Catalunya han presentat aquest dijous la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses. Persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut de preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020.
1: Els quatre bancs han fet una crida per aconseguir 17.000 persones voluntàries per a la recollida, que se celebrarà el 13 i 14 de novembre, amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert aquest dijous al web granrecapte.org, segons els bancs dels aliments. Cada mes, 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya.
0: Dos minuts que passen de 8:45 del matí, anem a conèixer la previsió meteorològica, connectem directament amb el Consell Comarcal del Maresme perquè ens ho expliquin Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
4: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat, tenim temperatures de tardor, de fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril, per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
0: Ens quedem amb aquest darrer titular que ens diu que per aquest llarg cap de setmana en principi no tenim precipitacions. 8:34.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Seguim repassant l'actualitat al nostre poble. Com dèiem, els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir-ne 5 més. L'arribada de nous bombers aquest estiu s'ha notat amb el nivell de sortides i des del cos animen a presentar-se la nova convocatòria. Avui la biblioteca serà escenari a les 6 de la tarda d'una xerrada centrada en com mantenir una dieta equilibrada sense que això suposi un gran impacte per la butxaca. Sota el títol Alimentació saludable a millor preu, la sessió serà impartida per la nutricionista Cristina Mas.
1: Aquesta activitat, que és gratuïta i té places limitades, està coordinada per la Fundació Oncolliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer. La xerrada s'emmarca dins de la campanya Menja sa i mou-te, coincidint amb la 15a setmana catalana de la prevenció del càncer. En aquest, parla la presidenta de la delegació, Judit Martín.
6: I ja ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: Seguim en Plana de Salut. L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i la Generalitat, posa en marxa una nova programació completa sobre el projecte Espai Nadó.
1: El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc el proper dimarts 13 d'octubre amb el taller pràctic Com actuar davant les malalties comunes i primers auxilis. El regidor de Salut, Xavier Pla, explica els objectius de la programació.
7: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
0: I anem al Teatre Clavé. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la nova producció que estrenarà aquest cap de setmana. Serà dissabte i diumenge 11 a les 7 de la tarda.
1: Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galceran a partir d'un text original francès. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló com a directora. Ella mateixa ens explica l'argument de l'obra.
8: Els personatges són un tant diferents i tracta de sobre cinc amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
0: I acabem parlant de religió. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben aquest dissabte el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà.
1: Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
9: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
10: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Avui també a l'informatiu us explicarem que Tordera tanca l'octubre part del procés per incorporar dos nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemany, ens expliquen avui al programa Patrulles en Línia, a partir de 2:15 del matí, el procés d'oposició que pot durar, segons expliquen, fins a 2 anys.
11: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Mm-hmm. Són 8-9 mesos, per aquest 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
0: Un procés d'oposició que darrerament doncs, la policia local de Tordera està duent a terme molt sovint i que val la pena doncs, conèixer en profunditat tots els trànsits, etapes, exàmens, etcètera, etcètera, que, com deien, arriben fins a 2 anys fins que no acaben ocupant la seva plaça. Les 8:38 ens actualitzem amb el trànsit. Avui, com dèiem, amb un temps ja de tardor, sembla que el bon temps també acompanya el servei de tren i és que les línies que afecten el nostre poble, tant la R1 com la RG1, tenen servei ferroviari a tot el recorregut. Ens explicava la nostra companya, la Mercè Roura, que ja ahir al vespre era així. Per tant, doncs, esperem que, com a mínim, que continuï siguent així força temps. I és que el temporal va també, novament, ocasionar molts de problemes en aquesta línia amb esllavissades i talls de línia. Pel que fa a la circulació per carretera, ara mateix les principals incidències que tenim en aquest moment a les comarques del Maresme i la Selva centren sobretot en aquest accident a l'AP7, a l'alçada de Sant Feliu de Buixalleu, en direcció a Girona, que fa que hi hagi circulació intensa amb vehicles encara en el voral. També hi ha circulació intensa per esllavissades i pas alternatiu a la C1415 a Argentona, entre Argentona i Roca del Vallès, en què es dona pas alternatiu en els dos sentits de la marxa. Hi han diverses obres en aquest cas senyalització en diversos indrets, en destacaríem però el que tindríem a la Nacional 2 a l'alçada de Sant Pol de Mar i també el que hi hauria a Sils en la carretera A2 també en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la circulació d'autobús, en aquest cas de la companyia Segalers, en principi ara mateix no destaca en el seu portal que hi hagi cap incidència remarcable. Fem una pausa per la publicitat i tornem amb els esports.
12: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
12: Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, 4 minuts i seran 3 quarts de 9. Aquest dissabte a la tarda el Futbol Tordarenc viurà en doble jornada que es podrà seguir pels canals de YouTube de Ràdio Tordera i també, en un dels casos, en el pavelló dels Països Catalans. Anem a fora, 4:45, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó, el poble del míster del Tordera, amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada davant d'un rival que Guillem Ferrer coneix a la perfecció.
1: Però juguem a casa meu, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat. El Bescanó és un equip, ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir, crec que serà bueno, un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que haguem de jugar, no? A Begur i aquí a casa.
2: Més tard, a 6:45 de la tarda, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà davant la seva afició rebent el Fontcoberta amb la intenció de fer un bon partit i sumar els seus primers 3 punts.
0: Efectivament, el primer partit de Lliga el van jugar la setmana passada, que van perdre a la pista del Vilafant, molt lluny d'aquí. Pendents estàvem del temporal cap de setmana passat, de si es podrien jugar tant el partit del Besalú del Tordera com també el del Vilafant de l'Atlètic. Finalment es van poder jugar tots dos. No va ser amb el resultat esperat, amb un empat del Tordera i una derrota de l'Atlètic. Esperem que aquesta setmana, amb el bon temps, també arribin els bons resultats.
2: Bueno, ànims, no passa res. Endavant sempre.
0: Doncs vinga, sempre endavant. Nosaltres, que anem amb més esport, anem ara a l'àmbit general. I és que després d'un inici de temporada impecable amb 7 victòries en 7 jornades de Lliga i un triomf a la Champions, el Barça de Hansi Flick torna a l'acció després de l'aturada per selecció.

0: obligarà el tècnic alemany a gestionar molt bé els minuts per evitar la fatiga. Gran notícia per a Flick és que ha recuperat tota la plantilla internacional sense lesions greus i amb la punteria afinada, destacant els 4 gols de Lamine Yamal. Eric García ja s'entrena en normalitat i només Rafinha, amb algunes molèsties, treballa al marge. I és el gran dubte que represa de la Lliga.
1: Doncs veurem també si Rafinha, que és una de les estrelles, diguéssim, del Barça en aquest inici de temporada, que anava a dir és molt difícil de millorar havent-ho guanyat tot, però clar, tenint aquests dos partits contra el PSG i el Real Madrid, si els guanyen tots dos, segurament és molt millor que el que havien fet fins ara, que ja és una autèntica animalada.
0: Bueno, ara mateix en Lamine Yamal està on fire, està al seu millor moment.
1: Doncs sí, sí. Veurem tot plegat, com dèiem, en cap de setmana, doncs que podríem dir que ja és esportiu totalment. Arribem al punt exacte de 9:15 del matí. Abans fem un apunt. Hem de dir que moltes persones, vaja, moltes, dues en principi creiem, ens han estat trucant al telèfon al 93-764-2893 i la veritat és que no hem pogut agafar el telèfon. Per tant, per propers dies donarem una altra línia telefònica perquè ens puguin donar la resposta al personatge d'avui, que doncs sembla que ha tingut èxit. Anem a mirar també el WhatsApp de la ràdio si tenim algun missatge més que ens indiquen doncs, que sí, també tenim una altra persona, que doncs bé, hi ha hagut disparitat, hi ha encerts i errors a l'hora d'endevinar el nom d'aquesta persona, que tot sigui dit, no és un nom fàcil, eh?
2: Tenim la visita del senyor Bisbe. Tenim la visita del senyor Bisbe, que ve...
1: Ah. Doncs sí, sí, jo crec que quan parlem de bisbes i en aquest cas de... assumptes religiosos, hauríem de parlar d'aquest personatge misteriós que teníem avui, que no és ni més ni menys que el mossèn del nostre poble. Que bé, estic mirant exactament de confirmar el seu nom per no equivocar-me jo també, perquè és un nom, evidentment, és de procedència sud-americana, amb noms doncs, que sovint són més llargs dels que nosaltres tenim aquí i dels que estem acostumats a fer servir. És mossèn Edwin Antonio Vázquez.
0: Déu-n'hi-do. Uh-huh.
1: Doncs això que dèiem, avui era fàcil però difícil, perquè és una veu que sentim per la ràdio, però que és difícil de dir-ho amb tots els noms... Bàsicament
0: tot els
1: amb tots els
0: uts.
1: Noms. Doncs vaja, al final del programa avui, com és habitual, felicitarem a les persones que ens han trucat, que avui han estat forces i que algunes ho han endevinat, altres no. Doncs bé, ja hi haurà sort un altre dia. Obrim la nostra agenda per saber on hem d'anar i també a qui hem de felicitar. Què tenim avui? Quins deures tenim? Què hem de fer avui per a l'agenda?
0: Sí, doncs avui a les 6 de la tarda hi haurà un taller sobre alimentació saludable a càrrec de la nutricionista Cristina Mas, on explicarà com menjar bé gastant pocs diners. Dissabte a les 10 del matí hi haurà una visita guiada a peu per conèixer parcs naturals on hi passa el riu Tordera, amb una durada de 3 hores i 10 quilòmetres, però en dificultat senzilla.
1: Em consta que és una visita que s'ha de demanar, s'ha de reservar, i encara hi quedaven com a mínim sí. Un parell de places per poder-hi anar-hi.
0: Uh-huh.
1: Vinga, i també tenim... la setmana passada es va haver d'anul·lar l'obra d'en Carles Sanz del Tricicle, que era dels plats forts de la temporada. Continua, però també en el teatre, bona activitat, en aquest cas amb l'entitat tordarenca Pere Cot, oi?
0: Exacte, amb l'obra El Nom, dirigida per Carla Barceló i interpretada per actors i actrius de l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Tracta sobre fins on pot arribar una broma entre amics.
1: Doncs vaja, és un tema que sembla divertit, però que potser pot portar entrebancs,
0: marro,
1: no?
0: Aquí hi haurà marro. Sí, sí.
1: Doncs veurem. Anem a veure també si dels sants que se celebren avui pot posar-hi pau amb les seves paraules.
0: Veurem, veurem. De moment, avui, 9 d'octubre, felicitem a Sant Lluís Bertran o Sant Abraham.
1: Doncs vinga, què sabem d'ells?
0: Doncs Sant Lluís Bertran va ser un frare valencià que va marxar de missioner a Amèrica, on va destacar per la seva defensa dels indígenes davant els abusos dels conqueridors espanyols. Per això mateix, és el patró de Colòmbia i compta amb una devoció molt arrelada al País Valencià.
1: Sembla que el nostre mossèn, ara dic de memòria, diria que és d'origen també colombià, per tant, doncs, avui segurament és un sant especial per ell.

0: Què sabem de Sant Abram?
1: A moltes comunitats catòliques i a les d'esglésies d'Orient, avui es commemora la memòria del patriarca bíblic Abraham, considerat el pare de la fe per a jueus, cristians i musulmans.
0: Molt bé, doncs, sants importants, felicitats a tots els Abrahams, a tots els Abrahams que coneguem.
2: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Vinga, i avui acabem ja amb les recomanacions d'agenda. Us recomanem també a la nostra programació, l'Ara i Aquí, per variar, eh?
1: Sí, i tant. L'Ara i Aquí, i si no vau poder escoltar l'últim programa, els que teniu gossos i us agraden, us recomanem escoltar l'entrevista al veterinari Joan Ferran, on parla de l'ansietat que pateixen els gossos.
0: Aquest el coneixes una mica.
1: Ai, doncs em sembla que sí, eh? De vegades el veig tot sovint passejant un gosset petit blanc, que es diu Rocky.
0: Doncs vinga, a veure què ens explica el veterinari Joan Ferran.
3: Sovint doncs, notem o interpretem que el gos té, o el gat té mal carat. En realitat podem dir que això pot ser un signe d'ansietat o no?
4: Bé, si sempre ha tingut bon caràcter i aquell dia té mal caràcter, pot ser això. Si té mal
3: que caràcter, mossegui una mica, ha de ser, per exemple.
4: Si té mal caràcter sempre, a vegades és que perquè de petit no s'ha educat prou bé.
3: Clar,
4: és com les persones, eh? Hi ha gossos que tenen un caràcter més dur i d'altres són més amigables, per dir-ho. Però si de cadell l'eduques i sobretot de cadell li ensenyes qui mana a casa, pensem que el gosso, sobretot, antigament vivien en manada, i en una manada sempre hi havia el que manava i el que creia.
3: Sí. No?
4: I llavors, quan arriba un gos nou a casa, en el gat és diferent, però en el gos és important que sàpiga qui mana.
0: Doncs molt interessant tot això. De fet, a Tordera hi ha una gran quantitat d'això, de mascotes, de gossos, de gats, de fures. Per tant, doncs, tots aquests consells que podem escoltar regularment a l'Ara i Aquí, que ens porten i que podem recuperar. Recordeu que podem anar a la web de Ràdio Tordera i entrar a l'apartat de Ràdio La Carta, i si us interessa el que explica en Joan, doncs podeu escoltar sencera aquesta entrevista perquè sapigueu més de la vostra mascota.
1: Molt bé.
0: 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ens anem amb efemèrides. Vinga, què hem de conèixer d'un dia com el d'avui, Montse?
1: Doncs que tal dia com avui, el 9 d'octubre de 2012, l'Ajuntament de Tordera va obrir el termini per sol·licitar les vacances per a la gent gran, incloses dins del programa Inserso. Fa 10 anys, aquestes vacances permetien que els sol·licitants passessin uns dies a zones costeres, fessin viatges culturals o optessin per turisme de naturalesa a diferents punts de la geografia catalana, espanyola i portuguesa.
0: Doncs, vaja, la cosa sembla que ha canviat una mica, ja no és tan fàcil ni tampoc poden anar tan lluny, per tant, doncs, des d'aquí el nostre ànim a totes les persones que s'han jubilat i que potser, doncs, com fa temps, no poden gaudir d'aquestes vacances, hauran de buscar coses més imaginatives.
1: Això sí, els deixen jubilar, cada vegada ho allarguen més, al final què farem?
0: Ai, no ho sé, no vull pensar-hi.
1: No.
0: 8 minuts i seran les 9 del matí, anem amb més notícies del dia d'avui. Repassem en titulars aquesta jornada d'avui divendres 9 d'octubre del 2026, cap de setmana llarg, cap de setmana de la Pilarica. Us hem explicat l'actualitat local i general, anem però també amb altres apunts del dia que han passat a prop de Tordera. La policia local de Lloret ha denunciat 19 conductors de patinets elèctrics en un operatiu especial a l'entorn de l'Institut Sant Quirze, situat al barri de Puigventós.
1: En total, els agents van inspeccionar 21 vehicles de mobilitat personal, dels quals només dos tenien tota la documentació en regla.
0: El Servei Català de Trànsit i la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra posaran en marxa a partir de les 12 del migdia un dispositiu especial de mobilitat amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
1: Un cap de setmana llarg en el qual es preveu una alta mobilitat cap a les zones d'interior i muntanya per l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme. L'operatiu s'allargarà fins dilluns a les 12 de la nit.
0: El pallasso i director teatral Leandre Rivera ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Circ que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El Ministeri destaca que és un gran referent del clown i teatre gestual a escala internacional, amb una trajectòria transversal entre el circ clàssic, el contemporani i el de carrer.
0: El Departament de Territori de la Generalitat ha iniciat les obres de millora del ferm de la C-65 entre Llagostera i Cassà de la Selva.
1: L'actuació afecta 10,9 quilòmetres de carretera i té com a objectiu renovar el paviment i millorar la senyalització horitzontal.
2: L'actualitat a primera hora.
0: En esports, el partit de Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal no jugarà l'11 de novembre com estava previst a causa de la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge.
1: El club blaugrana i la UEFA ja busquen una data alternativa, amb l'opció d'avançar-lo el dimarts dia 10, pendents d'encaixar-ho amb el calendari del conjunt anglès.
0: I en un gir inesperat, el president de la UEFA, Alexander Seferin, ha canviat d'opinió i ha anunciat que es presentarà a la reelecció en els comicis del proper 22 d'abril a Astana, rectificant així la decisió que havia anunciat el 2024 de deixar el càrrec.
1: Aquest pas és possible gràcies a una modificació recent dels estatuts que li permet optar a un quart mandat. Ocupa la presidència des del 2019, per al qual haurà d'oficialitzar la seva candidatura abans del 22 de gener amb el suport d'almenys 3 federacions.
0: I pràcticament anem acabant, ho fem en aquest cas, recuperant un àudio d'una de les retransmissions que ahir fèiem des dels serveis informatius amb la lectura dramatitzada de la propera obra que es podrà veure al Teatre Claver el 16 d'octubre dins de la seva programació estable. Estem parlant de Les coses excepcionals, amb Pau Roca, que es farà el 16 d'octubre, però que ahir ja el Teatre Claver va fer una avançada amb una lectura teatralitzada d'una part dels seus textos. N'escoltem un fragment d'aquest acte que es va dur ahir a terme, gairebé així en petit comitè, a la sala petita del teatre.
5: Però què diuen els crítics de Les coses excepcionals? L'Andreu Gomila, al periòdico, tinga l'obra com un cant a la vida. Diu... Passar revista el millor de la vida. De fet, passar llistes, posar-hi ordre. Quan pot ser el mateix desordre, ja és un petit plaer. Revisar és sotmetre a criteris, a anàlisi. Quan l'anarquia a l'hora de crear i construir també ens engresca. Vaig llegir el llibre, Les desventures del jove Winter. Era una merda. Bé, jo no hi vaig connectar. Mai m'havia interessat massa l'amor, o almenys fins aleshores, fins que vaig creuar la mirada amb l'altra persona que era sempre a la biblioteca.
6: Durant setmanes van seure l'un davant de l'altre, sense dir-nos res. De vegades hi havia contacte visual, però de seguida apartaven la mirada, com si ens encerés el sol.
0: Una interpretació que podreu escoltar en el canal de YouTube de Ràdio Tordera i que, doncs bé, ahir podíem escoltar en aquesta activitat que es va dur a terme, com dèiem, a la sala petita del teatre. Acabem, Montse, amb una cançó que sospito que t'agradarà.
1: Doncs avui escoltem una altra cançó d'Oques Grasses. Per qui no pugui anar al concert d'avui i demà, posem Està guai.
0: Doncs bé, sí, és la setmana dels Oques Grasses, que sembla que no s'acaben d'acomiadar mai, perquè ja ho feien a l'estiu, ara ho estan fent ara. No sé si tu, que ets aficionada als Oques Grasses, creus que serà el definitiu adéu aquest.
1: Bueno, se'n van, després potser tornaran, i bueno, doncs un bon cap de setmana guai tindrem almenys.
0: Doncs molt bé, nosaltres dediquem aquesta cançó d'Està guai a la Dolors i a la Maria Dolors, que són les dues oients que hem pogut identificar. N'hem tingut d'altres que no hem pogut identificar, que han encertat altres, algunes sí, altres no, en aquest cas en el nom del mossèn de Tordera. Nosaltres ens acomiadem, us desitgem un bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Alguns dels titulars destacats aquesta jornada és que els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Camel, cap dels bombers voluntaris, destaca que l'arribada dels nous bombers aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
1: El nostre poble tancarà aquest octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemán, expliquen el programa Patrulles en línia, el procés d'oposició que pot durar fins a 2 anys.
3: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Som 8-9 mesos, perquè 8 i pico més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
1: Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja sa i mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de Prevenció del Càncer. Ens en parla la presidenta de la delegació en Colliga Tordera, Judit Martín.
4: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
1: Pere Cot presentarà el títol, l'obra El nom, al Teatre Claver aquest cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. Ella mateixa ens parla de l'obra.
5: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
1: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la biblioteca adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Xavier Pla és regidor de Salut.
6: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
1: El bisbe de Girona presidirà demà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. En parla mossèn Edwin Antonio Vázquez.
7: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
1: En esports, el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Demà dissabte, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a les 4:45, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, de la previsió del temps, i avui a la segona part de l'informatiu, com ja avançàvem amb el programa Patrulles en línia. Com sempre, parlant de l'actualitat de la policia local de Tordera. Tot plegat, d'aquí una hora a les 10 en punt del matí. Gràcies per la seva atenció, que passi un bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

9:06. Comença la revista de l'informatiu. Des d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem informativament parlant també amb molta més música i informació de servei sobre aquest divendres 9 d'octubre del 2026. Una jornada que, insistim, avui és molt més fresca. Si heu de sortir de casa, abrigueu-vos perquè encara no hem arribat a superar els 10 graus centígrads. En una jornada que sí, però que veurem el sol amb un cel serè. Repassarem al llarg d'aquesta hora què diuen les portades de la premsa del dia. Quins són els imprescindibles que heu de saber abans de sortir de casa? Ens actualitzarem informativament al punt de 9:45 del matí amb l'actualitat local i també d'àmbit comarcal i general. I el temps, evidentment, amb en Joaquim Serra, que ens donarà la previsió per avui i també per aquest llarg cap de setmana que tenim al davant. Repassarem també en detall la programació d'avui i també les efemèrides que passaven un 9 d'octubre en el nostre poble i també què passava en el món de la música. De moment, visitem el quiosc. Anem a repassar la premsa generalista d'avui. L'Ara destaca que la precampanya és tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El PP rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. 7 de cada 10 espanyols estan a favor de congelar els lloguers durant 2 anys, segons el CIS. Fotografia d'un autobús calcinat enmig d'un carrer buit. Diu Rússia bombardeja 2 autocars de civils a Kramatorsk. Ucraïna condemna una explosió que causa 33 morts i eleva 60 les víctimes de la nova onada d'atacs russos. Fotografia per Anne Carson, la Nobel a l'Audàcia. La poeta canadenca rep la notícia mentre escoltava el vent a Islàndia. Fotografia per Gabriel Rufián. Esquerra negocia amb ell mentre prepara una alternativa. Colau pressiona Podem perquè s'assumi al Front Ampli. I crisi del consum. Cau l'endeutament i creixen els estalvis. Les inversions de les empreses també estan en nivells baixos. La Vanguardia parla de l'aspre dol per la Mari Carmen, que augura una campanya electoral ruda. El PP de Madrid i del Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijóo denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. Veiem a la fotografia petita espelmes a la casa on havia viscut Mari Carmen. La fotografia de portada és per un autobús en flames, diu Putin s'acarnissa amb els civils a Ucraïna. Imatge per la poeta canadenca Anne Carson, que guanya el Nobel per la seva obra audaç i inventiva, diuen. Tot plegat és una mica boig, reacciona la premiada des de la cuina de casa seva a Islàndia. Demanda a Meta pel suïcidi d'una de les seves moderadores. Esquerra estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar a ser el candidat republicà. L'alternativa seria Jordi Albert, portaveu adjunt al Parlament. La moda de la proteïna dispara el consum d'ous. El Tribunal Superior anul·la el decret que veta universitats privades noves. El periòdico diu que Espanya obligarà a les energètiques a blindar les reserves de gas. Són mesures per pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Imatge per bombers ahir a Kiev. Diu cop a la resistència. Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata 30 persones. El negoci de les cases de colònies escolars cau un 80% pel boicot pel professorat. Esquerra postula Jordi Albert com a candidat mentre Rufián no es decideix. El Barça i el Madrid reforcen els seus equips amb 450 milions en fitxatges. També veiem la imatge de la poeta canadenca que s'endú el Nobel de Literatura. I el punt, amb l'imatge de Sitges i el seu festival de fantàstic, diu tornen els nostres monstres preferits. Sitges celebra la 59a edició reivindicant els clàssics del fantàstic i descobrint les noves veus del gènere. A Madrid, El Mundo diu que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies del 29N. Ayuso i Moreno faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Veiem precisament a Ayuso ahir abraçant a una àvia.
L'ABC diu que Viedma ratifica al jutge que les clavegueres del PSOE van anar a per les seves filles. Relata l'audiència seguiments a l'escola, gravacions, contactes de la trama amb narcos i confirma que els agents de la UCO van ser pressionats durant la instrucció del cas de David Sánchez. A la fotografia veiem a la jutgessa Beatriz Viedma a la seva arribada a l'Audiència Nacional. L'altre destacat diu que l'esquerra amenaça amb escalfar el carrer amb l'excusa de Mari Carmen. I El País diu que PP i Vox surten amb clar avantatge la carrera del 29N. Els partits de Feijóo i d'Abascal sumarien una majoria holgada amb gairebé 200 escons. El PSOE cediria fins a 9 diputats mentre l'esquerra alternativa es desploma. Imatge per milers de persones marxant en memòria de Mari Carmen. Els veiem a Madrid, a la capçalera amb armilles i a la capdavantera una fotografia de Mari Carmen i també una corona de flors, mentre darrere veiem moltes llums de persones amb els telèfons mòbils. Diu Mari Carmen monopolitza la precampanya. La candidatura de Rufián per Esquerra trontolla per falta d'entesa. El partit es planteja un pla B. Itàlia s'apropa a les urnes després d'aprovar Meloni la reforma electoral. I un jutge investiga 3 mestres per maltractaments a nadons. També es fa ressò a literatura del Premi Nobel per la poeta canadenca Anne Carson. 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Anem a repassar a titulars de la premsa esportiva i econòmica. L'esport en fotografia de Hansi Flick en un entrenament diu el gran repte de Flick. El tècnic blaugrana, satisfet per l'actitud dels seus jugadors durant l'aturada, diu que van saber minimitzar riscos. El Barça renova Xavi Espar fins al 2030. Mundo Deportivo parla de marató cap al clàssic. El Barça torna a la competició amb un calendari molt complicat fins al primer duel amb el Madrid. Veiem també els jugadors del Barça i veiem el calendari. Barça-Getafe el 10 d'octubre, Galatasaray-Barça el 13 d'octubre, Betis-Barça el 17 d'octubre, PSG-Barça el 20 d'octubre i el Barça-Real Madrid el 25 d'octubre. Per tant, partits pràcticament cada 3 dies. L'AS dedica la portada a Leo Messi. Diu, he pres la decisió correcta. Messi tanca la seva etapa de 21 anys a l'Albiceleste, segur i tranquil. I el Marc amb fotografia de Mourinho. Diu, ningú ho sabia, però vivíem els anys importants de Negreira. El portuguès atribueix a la mala fortuna haver coincidit amb episodis tèrbols a la Lliga Espanyola, Anglesa o Turca. Acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días diu que els fons frenen la venda de cases de lloguer després dels decrets. El Economista diu que Planes demana a l'alimentació evitar una pujada dels preus. El sector conté els costos, però adverteix de que haurà d'adaptar-se. I finalment, Expansió diu que les marques xineses de cotxes controlen un de cada 5 concessionaris a Espanya. Dupliquen la seva presència en un any fins a 1.200 locals. I fins aquí el més destacat de les portades dels diaris d'avui. Superem el punt d'un quart de 10 del matí i ens quedem amb la música de Joaquín Sabina.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-3929. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

6 minuts que passen d'un quart de 10 del matí. Anem amb la revista de l'informatiu repassant més coses del dia d'avui, avui que som divendres 9 d'octubre del 2026. Avui és el Dia Mundial del Correu, que commemora la fundació de la Unió Postal Universal el 1874 per recordar la importància dels serveis postals en el desenvolupament socioeconòmic. Avui és Sant Dionís de París, festa també coneguda com Sant Donís a València. Com a dada curiosa, se'l representa sovint sostenint el seu propi cap tallat a les mans, ja que la llegenda diu que, després de ser decapitat a Montmartre, va caminar 6 quilòmetres amb el seu cap sota el braç predicant sermons. Déu-n'hi-do, més que un sant, sembla un personatge de terror que podria aparèixer en el Festival de Sitges, que precisament comença aquest cap de setmana. Avui fa anys el director de cinema mexicà Guillermo del Toro o la cantautora britànica PJ Harvey, com a dada de recordatori històric, avui també hauria complet anys John Lennon. Queden 16 dies per la matinada del diumenge 25 d'octubre, quan endarrerirem el rellotge d'una hora. Queden 3 dies pel proper festiu, a la Pilarica, el 12 d'octubre. Avui ens hem llevat amb un canvi de temperatura important. Ara mateix tot just estem en els 10-11 graus centígrads, per tant encara val la pena agafar una jaqueta si heu de sortir de casa, tot i que ens espera avui un dia majoritàriament amb sol i núvols, amb una màxima, però que no superarà els 19 graus. De cara al cap de setmana, temps variable, tot i que en principi no hauria de portar pluges. Avui llegim que un equip de paleontòlegs ha trobat a Alemanya restes d'una espècie de gripau prehistòric que va morir fa 45 milions d'anys per esgotament romàntic o perillositat durant l'època d'aparellament amb massa a l'aigua. Llegim el calendari del pagès, que diu que octubre ha arribat, la sembrada n'és de grat. És el moment ideal per plantar alls i cebes, per collir les últimes mongetes tendres i carbasses. Avui divendres tenim el mercat de fruita i verdura de Blanes o també el mercat setmanal de Pineda de Mar. La farmàcia de guàrdia aquest cap de setmana és la farmàcia Pérez Martre a Sant Pere, però dilluns, que és festiu, la farmàcia de guàrdia serà la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. El riu manté el seu estat i es queda amb 53 centímetres de fondària i un cabal de 8,35 metres cúbics per segon. Avui a la web i a les xarxes us recomanem escoltar l'entrevista amb l'Àngel Pous, el podcast de ciclisme Enganxats als Pedals. Avui parlem amb ell, un jutge ciclista o un ciclista jutge. I acabem amb una frase cèlebre de Frida Kahlo. Diu: "No he vingut a complaure a ningú. La meva missió és crear."

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral, especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral, al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
2: El Senyor és el meu pastor.
3: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.

0: Són 2:15 del matí. Actualitzem la informació avui al nostre poble. Avui us expliquem que els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places. Eduard Caimel, cap dels bombers de voluntaris de Tordera, destacava que l'arribada dels nous bombers aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
1: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: Avui a l'informatiu també escoltareu l'apartat Patrulles en línia, on parlem dels processos de selecció de la policia local de Tordera, un procés llarg que pot arribar a durar 2 anys.
2: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Mm-hmm. Som 8-9 mesos, perquè 8 i pico més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
0: Escoltàvem el cap de la policia de Tordera. Avui a la biblioteca serà escenari a les 6 de la tarda d'una xerrada centrada en com mantenir una dieta equilibrada sense que això suposi un gran impacte per la butxaca. Alimentació saludable a millor preu, una sessió impartida per la nutricionista Cristina Mas.
3: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem. Ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: Ens ho explicava Judit Martín, la responsable de Concolliga Tordera. L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i la Generalitat, posa en marxa una nova programació completa sota el projecte Espai Nadó. Ho explica el regidor de Salut, Xavier Pla.
4: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics.
5: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
0: Escoltàvem ara sí el regidor Xavier Pla parlant-nos d'aquest espai nadó que engega la seva programació i que la podrem anar seguint també al llarg de les properes setmanes. En cultura, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció, que estrenarà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom. Ens en parla la seva directora.
4: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Uh-huh.
0: Escoltàvem a la Carla Barceló parlant-nos d'aquest argument. I un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben aquest dissabte el sacrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'ha incrementat el nombre de joves i adults.
6: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran, un grup de joves, un grup d'adults.
0: I amb la perspectiva de tenir un cap de setmana més llarg de l'habitual, pren també especial importància avui la previsió meteorològica. Ens la porta en Joaquim Serra. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
0: Gràcies, Joaquim. Nosaltres que ens acomiadem, en aquest cas ara, amb una cançó del grup de moda i, evidentment, d'actualitat, els Oques Grasses.

0: 5 minuts, arribarem a 3 quarts de 10 del matí. També heu de saber avui, en l'àmbit esportiu, que aquesta setmana el futbol tordarenc viurà doble jornada. A 2 quarts de 5, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. Més tard, a 2 quarts de 7, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà davant la seva afició, rebent el Fontcoberta. Dos partits que podeu anar a veure, evidentment, presencialment, però que també podreu seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera, on repassarem el directe d'aquestes dos partits, d'aquests dos encontres, a l'espera de que ja ben aviat també el Club Petit Tordera s'incorpori a la competició. També ens actualitzem pel que fa a la informació del dia. Ho fem en l'àmbit comarcal i general. La policia local de Lloret ha denunciat 19 conductors de patinets elèctrics en un operatiu especial a l'entorn de l'Institut Sant Quirze, situat al barri de Puigventó. En total, es van inspeccionar 21 vehicles, dels quals només dos tenien tota la documentació en regla. També parlant de trànsit, el Servei Català de Trànsit i la Divisió dels Mossos d'Esquadra posen en marxa a partir de les 12 del migdia un dispositiu especial de mobilitat amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, pel qual s'esperen mobilitat de persones d'interior, cap a zones, volem dir, d'interior i de la muntanya, amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme. Heu de saber que el Departament de Territori de la Generalitat ha iniciat les obres de millora del ferm de la C-65 entre Llagostera i Cassà de la Selva. L'actuació afecta uns 10 quilòmetres de carretera i té com a objectiu renovar el paviment i millorar la senyalització horitzontal. I acabem també repassant en esports. En aquest cas, l'actualitat torna en el món del futbol a primera divisió, més enllà de la Nations League, en la competició de Lliga, en què el Barça doncs afrontarà un calendari molt exigent que el portarà a diversos partits, molts d'ells clau, com pot ser el partit contra el PSG o també el clàssic del Real Madrid, en aquest cas que es disputarà en el Camp Nou. Aquest cap de setmana, però, comença el partit i ho farà contra el Getafe. Per tant, doncs, torna a la Lliga, en aquest cas amb la incorporació d'Eric García i amb el dubte de saber quin estat de forma arribaran els jugadors que han estat seleccionats i especialment el cas de Rafinha, que va abandonar la seva selecció i que ha estat treballant aquests dies al marge del grup. Les 9:42, nosaltres ens acabem d'actualitzar, ho fem amb la nostra companya Mercè Roura, que ahir al vespre, al tancar l'edició dels butlletins de la xarxa, ens posava el cas, en aquest cas en alerta, del que avui serà notícia. Bon dia, Mercè.
1: Molt bon dia. Avui a les 12 del migdia està tothom convocat, als llocs de treball i també als llocs d'estudi, a fer un minut de silenci en record de Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a Madrid el 23 de setembre i que va morir dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón. De fet, ahir 20.000 persones, segons la delegació del govern, la va acomiadar en una marxa a Madrid des de la Puerta del Sol a la seva casa, a la porta de casa seva, on havia viscut 70 anys al Retiro. Una manifestació que a Barcelona tindrà lloc aquesta tarda a les 7 i que sortirà de la plaça Espanya i que espera congregar molta gent. Ahir va ser un clam a Madrid amb consignes de suport a ella, la seva lluita, que ja s'ha convertit en una mena d'icona, i sobretot alguns lemes com no són morts, són assassinats. I avui, finalment, sembla, si tot va com el previst, que les pluges s'aturen. S'aturen les pluges, però no el vent. El vent de tramuntana i el de mestral, que ho faran fort, que poden arribar al 90 km per hora

0: anant amb alguns retards durant tot el dia, però va anar sempre amb trànsit ferroviari, és a dir, que no van haver d'utilitzar els autobusos. A veure què passa avui, en principi, amb el bon temps i amb la prova que ja es va fer ahir de funcionar tot el dia, Rodalies hauria de millorar el seu servei.
1: Doncs estarem pendents a tot plegat. Gràcies, Mercè. Fem una pausa musical i tornem de seguida.

0: emissora que t'escolta.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Vall Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Vall Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.

0: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
1: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
0: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
1: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
0: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

10 minuts i arribem a les 10 del matí. Anem amb la revista de l'informatiu a repassar abans de les efemèrides que tenim avui a la programació de la ràdio. A partir de les 10 teniu l'informatiu on repassarem l'actualitat tant del nostre poble com també comarcal i general, així com també l'esportiva amb les prèvies del cap de setmana. A partir de 2:15 tenim avui el Patrulles en línia, on el cap de la policia i la regidora de seguretat, Nadia Cantero, ens parlen dels processos de selecció dels policies. Ens expliquen, doncs, totes les proves que han de superar. Ens parlaven de fins a 2 anys en què s'inicia el procés fins que finalment acaben obtenint la plaça. A partir de les 11 tenim l'Ara i Aquí, on a la primera part hi haurà, com és habitual, la tertúlia, repassant l'actualitat, i a la segona part hi haurà el Caminem per Tordera, amb els carboners, el vestuari de pagès i tot el que ens porten habitualment tant l'Assumpció com la Isabel. Després, a la 1 del migdia, tenim la repetició del Show dels Esports, avui amb la prèvia, amb la tertúlia, amb en Tomàs Vega, en Joan Plàcides, en Joan Martín i en Jordi Duran de moderador, on repassaran també l'actualitat del Tordera i també d'àmbit general. La Sonoteca, l'Hora Maresma, el Rambla 54 ja a la tarda, i aquesta tarda vespre, a partir de les 6 de la tarda, tenim una nova edició de l'Idíl·lic amb la Karen Madrid, amb el programa sobre el món del fantàstic. Ja al vespre, les prèvies d'esports en el Show dels Esports, i a la nit, la música amb bones vibres amb la Maritrini Hernández. De cara al cap de setmana us destaquem, evidentment, les retransmissions esportives que es concentren el dissabte al vespre. En aquest cas, amb el doble sessió pel que fa a futbol, juguen a fora. En aquest cas, els nostres companys es desplaçaran fins a Bescanó, mentre que el futbol sala juga en el pavelló. Podreu veure el partit en el pavelló o també a través del segon canal de Ràdio Tordera, ja que pràcticament es solaparan les dues retransmissions. Seguim endavant a la revista L'Informatiu. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui. Anem amb les efemèrides. En un dia com el d'avui, de fa 10 anys, la nostra dansa celebrava el 40è aniversari amb una audició de sardanes i un vermut popular a la plaça de l'Església. Van aplegar un nombrós públic coincidint amb la Fira del Conte. Avui fa 5 anys, l'oci nocturn amb certificat Covid obria a les portes del Pont del Pilar. Per a molts seria un cap de setmana de 4 dies. I avui fa un any us explicàvem que els ramaders de Tordera estaven en alerta per la dermatosi nodular que afectava el bestiar boví. Tordera es trobava en principi fora del radi d'actuació i les vaques no serien vacunades. I en un dia com el d'avui, en aquest cas, si viatgem en el temps i ens situem a l'any 1940, naixia a Liverpool el llegendari cantant i líder de la banda dels Beatles, John Lennon, tota una llegenda.

5 minuts i serà a les 10 del matí. Escoltàvem tot un himne, aquest el tema, sens dubte, més conegut de John Lennon en solitari amb Imagine. En un dia com el d'avui, del 1948, a Heidelberg, naixia el cantautor nord-americà de folk rock Jackson Browne.

3 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ens acomiadem amb un darrer directe que avui en Víctor, el nostre control de sons, recomana, i és que es compleixen doncs gairebé més de 50 anys des de l'edició d'aquest àlbum en directe dels Kiss. Amb ells ens acomiadem. Adéu-siau. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris del poble reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada de nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, que es mirin les bases i que presentin la seva sol·licitud per optar a plaça.
1: Divendres 9 d'octubre de 2026, Tordera tancarà l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemán, expliquen al programa Patrulles en línia el procés d'oposició que pot durar fins a 2 anys.
3: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Som 8-9 mesos, per aquest 8 i pico més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
1: Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja Sa i Mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, i anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Mas. Ens parla de l'activitat la Judit Martínez, presidenta de la delegació en Colliga Tordera.
4: I ens explicarà diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem. Ens ajudarà a fer una planificació de menús.
1: Pere Cot presentarà l'obra El Nom al Teatre Claver aquest cap de setmana a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galzeran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. Ella mateixa ens parla de l'obra.
5: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
1: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la biblioteca adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Xavier Pla, regidor de Salut.
6: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
1: El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves i adults rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. Ens ho explica mossèn Edwin.
7: Tenim la visita del senyor bisbe, que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
1: Esports, el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Demà dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Anem a parlar del temps. Previsió meteorològica per aquest divendres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies, amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Parc dels Bombers Voluntaris de Tordera ha reforçat el seu dispositiu aquest estiu amb la incorporació de 4 bombers nous que ja són operatius des de principis del mes de juliol. De cara al futur immediat, el cap dels bombers voluntaris, Eduard Caimel, ha anunciat que ja està en marxa una nova convocatòria per incorporar més efectius al Parc de Tordera. En concret, s'ofereixen 5 noves places.
1: Al parc estem reforçats, han entrat 4 bombers nous aquest estiu, que han sigut operatius ja des de principis de juliol, i la veritat és que s'ha notat de cara al nivell de sortides, de cara a l'activació, i ara esperem, doncs, amb la propera convocatòria, perquè ara ja està en marxa una nova convocatòria que està publicada ja, per qui tingui interès, doncs hi ha una nova convocatòria publicada a la Generalitat, a la pàgina web, per poder-se presentar de bomber voluntari al Parc de Tordera, on s'ofereixen 5 places. Per tant, animar també, doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs, que es mirin les bases i que presentin, doncs, la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: Amb aquesta nova convocatòria, el Parc de Tordera busca continuar ampliant la seva plantilla i consolidar el reforç aconseguit durant l'estiu, quan la incorporació dels 4 nous bombers ha permès millorar la capacitat de resposta del servei a la localitat. I Tordera està a punt de tancar una part del procés per cobrir 2 vacants d'agents de la policia local. Així ho han explicat la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable del cos, Carlos Alemán, en el programa Patrulles en Línia, on han detallat que només falten les proves mèdiques i la publicació dels resultats finals perquè els aspirants que les superin comencin el curs bàsic a l'escola de policia a finals d'octubre. El procés inclou diverses proves, totes eliminatòries, un examen de cultura general i actualitat local, un examen pràctic sobre el temari policial, proves físiques, tests psicotècnics i una entrevista personal. Cal treure un mínim de 5 punts a cada prova per continuar. Un cop superada l'oposició, els aspirants han de passar 9 mesos a l'escola de policia i després 12 mesos de pràctiques abans d'obtenir la plaça en propietat. Segons el sotsinspector Carlos Alemán, tot el procés d'oposició pot durar fins a un total de 2 anys.
2: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Mm-hmm. Som 8-9 mesos, vuit i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
0: El que no aconsegueix plaça queda en una borsa d'interinatge durant 2 anys, amb possibilitat de cobrir vacants o baixes de llarga durada. Ho explicava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
3: Ara, amb aquest procés, el que hem fet és que durant 2 anys tenim aquesta llista d'interins, i si es produeix una nova vacant, el primer interí que ha quedat, doncs entraria directament a ocupar aquesta vacant i, per tant, aniria a l'escola en el seu moment. Sí que és veritat que si durant el temps d'interinatge es truca aquesta persona per poder fer una substitució d'una vacant i diu que no, pum, automàticament passa a ser l'últim de la llista. Per tant, és interessant també, doncs, que qui queda a la bossa d'interinatges, doncs ja, d'interins, ja comenci amb un interinatge, perquè a més tenim algunes baixes de llarga durada que ens anirien molt bé cobrir, i a partir d'aquí, doncs, ja que entrin a la roda i puguin cobrir aquesta vacant en un futur.
0: El procés actual està pràcticament enllestit. Falten les proves mèdiques i la publicació dels resultats finals. Els aspirants que superin les proves començaran el curs bàsic de l'escola de policia a finals d'aquest mateix mes d'octubre.

0: La Biblioteca de Tordera serà escenari aquesta tarda a les 6 d'una xerrada centrada en com mantenir una dieta equilibrada sense que això suposi un gran impacte per a la butxaca. Sota el títol Alimentació saludable a millor preu, la sessió serà impartida per la nutricionista Cristina Mas. Aquesta activitat, que és gratuïta i té places limitades, està coordinada per la Fundació Oncolliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja sa i mou, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. En parlava la presidenta de la delegació Oncolliga Tordera, Judit Martín.
1: Que coincidirà amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Mm-hmm. Vale? És una campanya que es diu Menja sa i mou-te, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Oncolliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació saludable a millor preu. Mm-hmm. Val? Aleshores vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: També ens parlarà de com elaborar un menú saludable tenint en compte el seu cos, consells per saber comprar i cuinar i l'importància de reduir el malbaratament alimentari i aprofitar el menjar. L'acte tindrà lloc a la sala de la biblioteca situada al carrer Maragall número 6 de Tordera. Les persones interessades a assistir-hi poden formalitzar la seva inscripció a través del codi QR que apareix en el cartell informatiu o bé contactant via WhatsApp al 656 937 982. L'Associació Cultural i Recreativa Peacot ja té a punt la seva nova producció, que estrenarà al Teatre Clavé aquest cap de setmana, dissabte 10, diumenge 11 d'octubre, a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galzeran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments de musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i amb gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló.
2: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat i a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta per aquesta ocasió un format més fresc i amb un repartiment més reduït. Les entrades ja estan disponibles al portal del Teatre Clavé al preu de 8 € per persona.

0: L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i la Generalitat, posa en marxa una nova programació completa sota el projecte Espai Nadó. Aquesta iniciativa s'impulsa des de la Taula de Salut Comunitària i neix amb l'objectiu de crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir experiències sobre la criança i rebre l'acompanyament de professionals de la pediatria del Cap Tordera, entre altres tècnics. El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc el proper dimarts 13 d'octubre amb un taller pràctic, com actuar davant de malalties comunes i primers auxilis. La sessió anirà a càrrec de Meritxell García, infermera de pediatria, i es durà a terme de 10 del matí a 12 a la Biblioteca de Tordera. Durant les xerrades compartiran pautes pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants de 0 a 3 anys, com ara què fer si un nen té febre, s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu és resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. El regidor de Salut, Xavier Pla, destaca que aquest cicle Espai Nadó està totalment consolidat al nostre poble.
1: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes, també de com tenir una alimentació saludable per tota la família i com també, important, doncs, com cuidar a les cuidadores i els cuidadors d'aquests petits infants.
0: Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts. A més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar. És una activitat que compta amb el suport de l'Ajuntament, de l'Institut Català de la Salut, de la Generalitat i també de la Biblioteca de Tordera. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben aquest dissabte el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt, feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi i
3: es prepari.
2: Fas la preparació, sí.
0: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà demà dissabte a les 6 de la tarda a l'església de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Dissabte arriba tot una tarda completa d'esport tordereng. El primer torn serà per al futbol. A 4:45 el Club Futbol Tordera jugarà a domicili contra el Bescanó. Els tordarencs venen d'empatar un contra el Besalú a casa, però aquesta setmana tenen el repte d'intentar aconseguir el que seria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat a la categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada se suspengués per la pluja. Si doncs els gironins porten una victòria i una derrota. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt entusiasmat per aquest maig, ja que jugarà al seu poble, però alerta del perill del rival.
2: Pues juguem a casa meu, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i pues un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com a el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? A Begú i aquí a casa.
1: Un cop acabi el partit, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on a 6:45 l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant la seva afició. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà a la Lliga. Els tordarencs volen repetir la primera meitat de la setmana passada, on en què es van mostrar més sòlids, tot i que va perdent per 2-1. Podeu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de la nostra emissora i el de l'Atlètic Club Tordera en el canal secundari del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política de la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens ho explica en la següent crònica Carina Vallvé.
1: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'obrador d'arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes. Ens ho amplia en David Navarro.
2: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
3: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música al ball folk i al circ.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest divendres, per aquest cap de setmana llarg, tot plegat, amb en Joaquim Serra.
4: Per fi ha arribat la tardor pel que fa a les temperatures, després d'uns quants dies amb precipitacions. Ahir vam tenir la traca final amb registres que superaven els 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca i també del Maresme Nord. I avui, en canvi, ja s'espera una situació molt més assolellada. Això sí, la presència, el cel serè que hem tingut durant la darrera matinada ha fet baixar les temperatures nocturnes fins a valors que no teníem des de mitjans del mes d'abril. Per tant, uns quants mesos enrere, al voltant dels 10 graus, a prop de la costa, cap als 7 graus a l'interior de la comarca. Per tant, un ambient d'això, de tardor, que de fet és el que toca en aquesta època de l'any. Avui les màximes, amb domini del sol, com tindrem, esperem que puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, però tampoc no massa, quedaran situades entre els 20-21 graus allà on més pujaran. Els vents bufaran fluixos, aquest matí de component variable. Aquesta tarda, més aviat de mar cap a terra, i la situació marítima dominada per la maró, mar de fons, a conseqüència de la tramuntana de la ressaca, de la tramuntana que hi haurà bufant amb intensitat al nord de la Costa Brava. Aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, esperem un temps tranquil, si bé diumenge el pas d'una cueta frontal que no deixarà precipitacions, sí que farà que tinguem núvols alts i mitjans que faran que hi hagi ressol, sobretot a la tarda. Demà les temperatures de nit encara poden baixar una miqueta més, les màximes però pujaran. Diumenge es mantindrien sense grans canvis. Tots dos dies, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana i ho farem amb temps que continuarà també estable i assolellat, amb vent fluix que giraria cap a Garbí, cap a sud-oest, de cara a la tarda.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. El dia 29 de novembre estem convocats a les eleccions generals d'Espanya. Només anunciar-se aquest tema, la dreta i l'extrema dreta ja han tractat d'embrutar aquestes eleccions, dient que no es voti per correu perquè poden estar manipulades pel Partit Socialista. I com pot dir això un partit que governa amb 13 de les 19 comunitats autònomes, el qual representa un 70% de la població que viu en aquestes comunitats? Bé, també 3.300 ajuntaments estan governats pel PP i 5 d'ells pel Vox. Això fa que aquesta situació sigui una cosa una mica paradòxica, ja que ells mateixos s'estan tirant terra sobre si mateixos, perquè si parlen de manipulació, com és que ells governen a tants puestos? Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

0: Comencem una nova edició del programa Patrulles en línia, com sempre al costat dels cossos de seguretat. Avui tenim amb nosaltres la regidora de seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: I el responsable de la policia local de Tordera, en Carlos Alemany. Com estem?
2: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies. Dies de molta feina aquests que hem passat recentment. Encara no s'ha acabat l'episodi, però dies de veure molta policia al carrer, evidentment amb altres cossos de seguretat, i a vegades cares noves que veiem, i avui precisament volem parlar d'això, no? D'aquest procés d'incorporació de ciutadans que acaben de formar part del cos de policia, i volem conèixer, doncs, això, tot aquest procés que intueixo que deu ser llarg, que deu ser enrevessat,
1: sí,
0: i que a vegades, doncs, des de la ciutadania no es coneix i que també, doncs, val la pena d'explicar una miqueta, no, regidora? Imagino que tot això neix en el seu despatx o en l'edifici de l'Ajuntament, no? Fins que una persona s'incorpora a la policia.
1: Sí, bueno, com bé dius, és un procés, doncs, que s'inicia en una reunió en la que es detecta, doncs, que calen més agents de policia. Fa temps que en parlem, de que volem posar més agents per completar el cos, i des del moment en què ens proposem de que hem d'ampliar i que podem posar unes vacants a oposició, doncs comença un procés que, com has dit, no és fàcil. Vull dir, tenim unes proves que al final l'examen o la prova o l'oposició en si té una durada d'unes dues setmanes, però abans de tot això, doncs, hi ha un procediment, no? Te faré un petit resum perquè la gent entengui una mica, doncs, tot el que és aquesta burocràcia i tot el que comporta, doncs, obrir aquestes vacants, no?
0: Sí que, de fet, recordo, no? Per exemple, a l'inici de la legislatura, que ja la seguretat formava part del seu programa, del seu partit, però pràcticament de tots els partits polítics ja tenien una certa sensibilitat a intentar millorar la seguretat del poble.
1: Sí, sí, és així. Vull dir, s'ha de millorar. S'ha de posar més agents al carrer per mantenir i millorar aquesta sensació de seguretat. Tenim uns bons agents, tenim uns bons resultats, però és evident que el municipi va en creixement i, per tant, hem de poder posar efectius dintre del cos. I en el moment en què es decideix això, ens agradaria poder posar moltes vacants a oferta, però, malauradament, doncs, ho hem de posar més a poc a poc. I tot això comença en el moment en què prens la decisió. Doncs aquí hi ha uns passos que, bueno, doncs que s'han de complir. I el primer és aprovar l'oferta pública d'ocupació de les corresponents vacants. Tu, quan comences un any, has de publicar aquestes vacants a un edicte, i si aquesta vacant no està aquí aprovada o publicada, doncs tu ja no la pots convocar. Per tant, aquest pas seria el primer número 1. Per tant, quan acaba un any, hem de tenir molt clar que l'any següent tindrem aquestes vacants preparades.
0: Una vacant seria una placa, seria una persona en concret que en aquell moment, o un agent, diguéssim, que en aquell moment no té noms i cognoms. Què entendríem per una vacant?
1: Una vacant és un nou agent de policia.
0: Que no existia, diguéssim.
1: O que no existia, o depèn del cas, que ha demanat una excedència, o depèn de diferents casuístiques, doncs, que canvia de comissaria. Mm.
2: O s'ha jubilat algun company, per exemple, i genera una vacant. Doncs les casuístiques són molt diferents.
0: No seria, en tot cas, de sumar un nou agent, sinó que seria de que s'ha de, diguéssim,
1: s'ha de millorar el servei i trobar aquella, o cobrir aquella plaça per tal de poder tenir tot el cos complet, no? Llavors, tot això, un cop tu fas aquesta oferta pública d'ocupació, al començar el procés hem de tenir un informe favorable del tècnic de recursos humans validant aquestes dues vacants. Després hem de tenir un informe de la intervenció, en aquest cas la interventora, favorable a que aquestes vacants s'han fiscalitzat i, per tant, complís uns requisits mínims, entre ells, doncs, que hi ha partida pressupostària per poder cobrir-les.
0: Important.
1: Sí, vull dir, són uns processos en què hi ha molts agents implicats, eh? I, doncs, a partir d'aquí ja es publica un edicte al BOP, al DOC, al BOE, i a partir d'aquí ja s'incorporen les bases, i és ja quan es fa aquesta exposició i els aspirants ja poden presentar les seves sol·licituds per poder participar en aquest procés.
0: Entenc que aquesta publicació, com deia, era pública, no? Que es publica en aquests diaris.
1: Exacte.
0: Oficials. Les persones que, per exemple, estan interessades, no? O que tenen al cap de formar part del cos de policia, han d'estar pendents d'aquests anuncis,
1: sí.
0: Tenen altres canals, hi ha, no sé, apuntar-se en algun lloc perquè els puguin avisar, o com funciona això?
1: No, aquestes processos funcionen així. Tu publiques al BOE i la persona que estigui interessada ha d'estar atenta al BOE si surt alguna publicació d'una vacant aquí a Tordera o de qualsevol altre municipi.
0: Per tant, ara posem-nos a l'altre costat. Hem començat en el despatx de l'Ajuntament. Si ens posem a l'altre costat d'una persona que doncs, té inquietud a entrar o treballar dintre dels cossos de seguretat, el primer que els hi recomanaríem, Carlos, seria que estigués pendent d'aquestes publicacions.
2: Sí, habitualment ja la gent que està, les persones que estan interessades ja estan pendents de qualsevol ajuntament que publica unes bases ja per cobrir unes vacants, però bueno, el que han d'estar, evidentment, és això, són publicacions que, a part de publicar-los també a l'Ajuntament, es publiquen als butlletins oficials i han d'estar pendents d'aquestes publicacions. Una vegada que es publiquen tenen un termini, tenen dies suficients per presentar, recollir documentació, perquè han de tothom ha de complir uns requisits, han de presentar una documentació i demés. Però, bueno, el que ve la fi és estar sempre pendent de les publicacions oficials.
0: Passa que algú vingui a la comissaria i us vingui a dir jo vull ser policia, què he de fer? O això no funciona així?
1: Sí, que funciona. Bueno, sí que hi ha gent que ho pregunta, llavors els hi dona la resposta de que han d'estar pendents del BOE. També és veritat que quan nosaltres convoquem unes places acostumem a fer-ho públic a les xarxes i, per tant, ja és una manera d'avisar la gent que estiguin pendents d'aquesta documentació, d'aquestes publicacions.
0: Molt bé, ens havíem quedat amb aquestes publicacions, que entenc que això havien de complir una forma, un ordre, no?, que passava per recursos humans, passava per intervenció...
1: Totes aquestes publicacions tenen un temps d'exposició.
0: Que ningú presenti al·legacions, és a dir, que hi ha alguna cosa que no estigui ben presentada o que no estigui ben fet.
1: Exacte.
0: Llavors, un cop hi ha hagut aquesta exposició, diguéssim que és quan ja, diguéssim, els candidats, els aspirants no? s'han de moure.
1: S'han de moure, exacte. I és quan han de presentar les sol·licituds específiques, que és un imprès que ja està a la pàgina web de l'Ajuntament per poder inscriure's, i han de portar una sèrie de documents, que és la relació dels mèrits, el justificant de pagament per realitzar l'examen en si, i després el currículum vitae. A part d'això, doncs, hi ha uns requisits que s'han de complir, ser major d'edat, no tenir antecedents penals o no haver estat condemnat, tenir el nivell de català... i hi ha una sèrie de requisits que han de complir i que també s'acabaran doncs, justificant si són correctes o no.
0: En principi, així a grans termes, que estaríem parlant de gent major d'edat...
1: Exacte.
2: El mínim és sempre 18 anys.
0: Carnets de conduir, entenc...
2: Correcte, han de tenir el B i l'A2, que és el que demanem nosaltres. És el B i l'A2 és un requisit molt necessari per presentar-se i, per exemple, i en el tema estudis, el mínim és el batxillerat o titulació equivalent, que és el mínim que necessiten per poder presentar-se.
0: Certificats de conducta, antecedents penals, que, per exemple, en l'àmbit esportiu són molt habituals, entenc que aquí també deuen ser... No sé si són més estrictes o més o menys estaríem parlant d'un estàndard.
2: Sí, correcte. Sí, és que és els mateixos amb antecedents penals, els mateixos que es poden demanar per qualsevol altre tràmit, serveixen per nosaltres també, conforme no tenen cap tipus d'antecedent i no han estat condemnats per res.
0: A nivell físic, no sé també, si, per exemple, si hi ha un tipus de discapacitat que podria entrar, si hi ha algun tipus de minusvalia, si hi ha unes mides, unes alçades, uns pesos, alguna limitació, diguéssim, en aquest aspecte més físic?
1: Bueno, bàsicament hi ha la limitació de tenir una salut física i psíquica que estigui dintre dels barems per poder entrar als cossos de policia.
0: Entenc que després ja ho afilarem més, però jo ara parlo dels topalls, diguéssim, d'entrada per poder ja, com a mínim, accedir en aquest...
2: Correcte. Una de les que tenim és l'alçada, que en el cas d'homes és de 1,65 i en el cas de dones 1,60, que és el mínim d'alçada que es demana en el procés d'oposició. Uh-huh. Després la resta, com que ja fem diferents proves, com deia la regidora, no?, d'actitud física i psicològica i tot... Ja fem proves físiques, fem exàmens psicotècnics i tot, que ara entrarem una mica a veure totes les proves que fem.
0: Molt bé, doncs hi ha tota una sèrie de requisits, suposo que són molts, tampoc els anem a detallar molts. No sé si existeix prèvia a la presentació d'això un cert suport a l'hora de repassar que la documentació sigui correcta, una mica d'ajuda per aconseguir documentació, o ja diguéssim que una primera prova seria tenir tota la documentació com cal.
1: Bueno, una primera prova, un primer tràmit és aquest, llavors després l'Ajuntament té un període de 30 dies com a màxim per poder repassar tota aquesta documentació i demanar algun tipus de document si manca, i tenim fins a 30 dies per poder ja publicar la llista definitiva. Mm-hmm.
0: Molt bé. Avancem perquè veig que això serà complicat.
1: Ja després de tot això, no, ja tenim tota aquesta documentació, llavors és quan es crea el tribunal qualificador de les proves.
0: És un tribunal, entenc, local, perquè és de pla... o sigui, cada convocatòria té el seu tribunal, evidentment, siguin de Tordera, entenc que bona part del tribunal deu ser de Tordera.
1: Sí, del consistori, sí. Una part.
2: Sí, nosaltres, el tribunal, habitualment són a 5 persones, és el president del tribunal, i després tens 4 persones més. Nosaltres designem 2 més, a part del president, i altres 2 són designats, un per l'escola de policia, per l'ISPC, i l'altra persona per la Direcció General de Seguretat, que són tribunals, habitualment són caps de policia d'altres llocs, o comandaments de policia, que són designats externament a part nostra. Nosaltres designem 3 i els altres 2 venen designats.
1: És important que sempre sigui un número senar.
0: Clar, per correcte, desempat,
2: sí, eh? Sí. Correcte.
0: En funció del poble, entenc que això dels tribunals canvia de composició, és a dir, un poble petit seria també la mateixa fórmula que un poble gran, o això va canviant? En el cas de Tordera, que ens trobem ratllant els 20.000 habitants, seria molt diferent, per dir alguna cosa, que el de Palafolls o del de Blanes?
1: No, és el mateix.
2: És el mateix.
0: Molt bé, doncs tenim llista, tenim tribunal, i què passaria després?
1: Doncs llavors es publica, quan ja s'ha publicat, en aquest últim document que s'ha publicat, ja posem la data, l'hora i el lloc on es faran aquesta primera prova, perquè, clar, el procés d'oposició no consisteix només en un examen, sinó que hi ha diferents proves que ha d'anar superant l'aspirant. I llavors la primera prova que tenim és, en cas de que no tinguin el nivell de català i castellà adequat, doncs els hi fa aquesta prova de català i castellà, i un cop superada aquesta prova, llavors ja entrem a l'examen, que és les proves teòriques, que és...
0: No,
1: l'examen cultural i l'examen pràctic.
0: Com es preparen aquestes proves? Hem parlat de la primera, que aquesta entenc que sigui de ser bastant estàndard de l'idioma, però llavors segurament, no sé si intervenen des de la regidoria, des de la pròpia policia, a l'hora de decidir què es pregunta, què no es pregunta, què entra o no entra.
1: En aquests processos el polític no hi és en cap moment, ni pren cap decisió, ni posa cap pregunta a l'examen, ni res.
2: És un tema tècnic que depèn del tribunal. En tot cas, no?
0: El tribunal decideix les proves.
2: Sí. Correcte.
1: Les proves no, les preguntes.
2: Les proves, la primera que fem és la de cultura general, que és sobre cultura general actual, coses actuals, fins i tot, i coses del poble, que han de tenir un coneixement, evidentment, que entren coses de Tordera.
0: Carrers de Tordera.
2: Correcte.
1: Antics edificis.
2: Coses, ubicació d'edificis municipals, etc. Coses que, evidentment, el que es presenta volem que tingui un mínim de coneixement del poble, evidentment, i després coses de cultura general de l'actualitat. I habitualment és un examen tipotest de 40 preguntes i bueno, és la primera prova que fem i eliminatòria. Evidentment, totes les proves són eliminatòries.
0: És difícil aquest examen? Vostès l'han vist, suposo, no?
1: Jo aquest no l'he vist,
2: no el considero difícil. La persona que es vulgui presentar a una oposició ha de tenir una base, ha de tenir uns coneixements i s'ha de preparar, evidentment, per una oposició. Bueno, no pots presentar-te a veure si surt bé i ja està.
1: Has de tenir un mínim de coneixement del territori on t'aspires.
2: Conèixer coses del poble, coses d'actualitat, de política, d'esports, de tot, de l'actualitat que tenim ara, i has de tenir una mica de base, has de tenir per poder fer aquest examen, no? Has de preparar-te una miqueta.
0: S'ho preparen suficientment, en general? Jo entenc que deu haver-hi de tot, però...
2: Sí, s'ho preparen. Sí, és veritat que te trobes de tot, hi ha gent que s'ho prepara més, que s'ho prepara menys, i a vegades, depèn, però sí que la gent normalment s'ho prepara.
0: Molt bé, quin percentatge ha de sortir d'aquesta primera prova? O no funciona per percentatge?
1: No funciona per percentatges. Els exàmens van siguent eliminatoris i tu has de treure un mínim de 5 punts
0: per poder aprovar. Pot ser que la primera prova la passi tothom, diguéssim.
1: Sí. Sí. O pot ser que no la passi ningú.
0: O que no la passi ningú, clar.
2: No la passi ningú, o la passin pocs. Sí. Clar, no tenim percentatges. Aquí és qüestió de... Les proves són totes eliminatòries. Has de fer la primera, que és el cultural, has de fer un mínim de 5 per poder passar la segona prova. Si no superes el 5, automàticament ja quedes fora de l'oposició. Ja la següent prova ja no la fas.
0: Suposant que ningú la passés, què passaria? S'anul·la tot el procés i tornem a començar?
1: No, veuràs, el procés aquest d'aquesta fase de l'examen aquest teòric del que parla, hi ha dos parts, diguéssim, que és la part aquesta cultural de la que parla i després hi ha un examen més pràctic. Aquest examen es fa el mateix dia, al mateix lloc, primer es fa el cultural i després es fa aquest més pràctic. els aspirants tots fan els dos exàmens. El que passa és que si hi ha un dels dos que estan suspesos, ja està eliminat de la, de la fase del procés.
0: Molt bé. Passat del teòric al pràctic, esmentava la regidora, en què consisteix aquest?
2: És també un examen en preguntes tipus test, però aquella és de temari específic. Aquesta part és tot el temari que posem al que ens entra la policia, que estan a l'annex de l'oposició, que són bastants temes que, bueno, que s'han de preparar i s'han d'estudiar, que aquest sí que s'ha de... L'altre és cultura general, i si estàs una mica al dia i has mirat una mica i coneixes el poble, és diferent, però aquest sí que és un temari específic que has de preparar i estan a l'annex de l'oposició i la veritat que són bastants temes. Són, si no recordo malament, t'ho dic ara, 40 temes diferents.
0: Sobre què, per exemple?
1: Sobre les ordenances municipals.
2: Ordenances municipals, lleis, reglaments...
1: Molt relacionat amb la policia. Amb la policia.
2: Tot dins de l'àmbit policial.
0: Però feixuc, clar. Ja, si Montisís, però vostè abans m'ha dit que més o menys la primera prova era accessible, diguéssim, aquesta ja s'han de posar colzes de veritat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
2: Aquesta ja és una part molt específica que ja sí que t'has de preparar perquè tot el temari és de l'àmbit policial.
0: Molt bé, tenim dues proves que ens deien que pràcticament es fan el mateix dia. Sí. Imaginem doncs, això que el nostre candidat o candidata supera aquesta prova, aquesta nota de tall que hi hauria. Què li ve després? Què l'espera?
1: Les proves físiques. Aquí està una setmana després, quan hi ha corregit exàmens i ja s'ha pogut notificar. Bueno, cal dir que totes aquestes publicacions dels aptes i no aptes es publiquen al BOE, no hi ha una notificació...
0: Han d'anar-ho
1: a buscar. Personal, vull dir, han d'estar sempre molt pendents del BOE. Substitueix aquesta publicació o qualsevol notificació. Això és important també es tingui en compte.
0: És a dir, allò que dèiem del començament per assabentar-se, a partir d'aquí ja neix una relació molt directa d'aquella persona amb el BOE.
1: Ha d'estar molt pendent.
2: I amb el tauler municipal,
1: el tauler municipal.
2: Que és, a vegades és més, un accés més ràpid i de consultar que no el butlletí oficial, però amb el tauler es publica sempre... Totes les parts de les actes dels resultats de les proves es van publicant amb els resultats que ha tingut cada opositor i si passa la següent prova o no. Mm-hmm.
0: Doncs estàvem amb les proves físiques. Com són?
1: Doncs hi ha una prova de velocitat,
2: sí. Hi
1: ha una prova de salt amb els peus junts, hi ha una prova de resistència i hi ha una prova també de realitzar abdominals, un mínim d'abdominals en un temps concret.
0: Mm-hmm. Són proves, entre cometes, bastant estàndards.
1: Sí. A totes aquestes proves, quan venen els aspirants, han de portar sobretot el certificat mèdic. Si no porten aquest certificat mèdic...
0: Per poder fer la prova.
2: Reuneixen les condicions físiques per realitzar les proves de l'oposició. Si no ho presenten, en tot

0: cada cop es van complicant una mica més, eh?
1: Sí, aquest, el psicotècnic, bueno, igual que el cas de les físiques, comptem també amb un tècnic, un psicòleg, que és el que ve a fer les proves i és el que explica les proves i les corregeix després i de més, que, bueno, és consiste en una bateria de tests psicotècnics de diferents preguntes, de personalitat i de més, que, bueno, perquè es busca que reuneixin una mica de requisits i que tinguin un perfil més o menys aquestes persones, no? I han de superar aquesta bateria de tests psicotècnics.
0: Un perfil adient a la plaça o a la vacant que cobrirà.
2: Són complexes aquestes proves, diguéssim, aquestes sí que no es poden preparar, diguéssim, eh? Que és...
1: No, aquestes són psicotècnics i
2: per conèixer la persona, no?
1: Correcte, és sobretot la persona, a veure quin perfil té aquesta persona i que es pugui adequar realment al perfil policial que nosaltres busquem, no? Busques una...
0: El lideratge...
2: Això és el que li anava a preguntar, eh? Què es fixen per ser un bon policia?
0: En aquest test és valorar, bueno, és buscar a veure si aquesta persona doncs, té un bon lideratge, si coneix, té els coneixements de la jerarquia, si té iniciativa, si tots aquests petits, no, requisits, sí, que caldrien per tenir dintre d'aquesta plaça.
1: Sí, sí, entren la personalitat que deia abans també, no? Que a vegades doncs, és això, no coneixes la persona... I aquestes van encarades molt a conèixer la persona que tens al davant i per això tens un tècnic o un psicòleg que és el que s'encarrega de fer les proves i corregir-les després i te dona un apte o no apte amb aquestes proves, depenem el perfil que es busca.
2: No sé si queden moltes més proves.
0: No.
2: Anava a dir, quan està en aquesta alçada ja s'ha fet una criba important
0: molt
2: o pot
0: important,
2: ser que encara s'arribin aquí amb molts de candidats? Normalment, perquè entenc que cada procés deu ser diferent, també,
0: cada
2: no?
0: Cada procés és diferent, sí, cada procés és molt, molt, molt divers. Sí. També depèn molt de la gent inscrita, de lo que tu ofertes, no? Quan ofertes una bossa d'interinatge, doncs no et ve la mateixa quantitat de gent. Quan en aquest cas hem ofert dues vacants amb la possibilitat d'entre la bossa d'interinatge i durant 2 anys, si es produeix una nova vacant, entres directe, aquesta sí que ha tingut més... Bueno, ha tingut més rellevància, sí. S'ha presentat molta gent. Sí, sí.
2: Molt bé, doncs vinga, seguim.
0: Va ser el psicotècnic. Poquet, quan el superem, doncs llavors ja anem a l'entrevista.
1: A l'entrevista.
0: Una entrevista també, doncs, que es valoren també totes aquestes... Totes aquestes proves que han anat superant, doncs es fa una entrevista on es valoren les diferents aptituds també del candidat.
2: És una entrevista estàndard, és a dir, es fan totes les mateixes preguntes a tots els candidats o en funció del candidat, el tribunal entén que fa l'entrevista,
1: sí.
2: Llavors fa unes preguntes a unes altres.
1: Sí, depèn del... El tribunal està acompanyat també del psicòleg, que ha fet els tests psicotècnics, la bateria de tests, i l'ha donat un perfil, i llavors entre el tribunal i el psicòleg encara són una mica les preguntes per conèixer una mica més d'aquesta persona, de la seva actitud, de com és, la seva personalitat, basant una mica també en això, en els resultats d'aquesta bateria de tests que has fet anterior, no? Però no hi ha unes preguntes estàndard de que a tothom se li faci les mateixes preguntes. Van encarades una mica a la persona.
2: Clar, entenc si, per exemple, no, si hi ha dubtes sobre el seu lideratge, és el moment per aprofitar, no, i aprofundir a veure si realment aquesta persona doncs, pot ser bon líder o no pot ser bon líder,
1: correcte,
2: per exemple. Molt bé. Això ha de ser difícil d'avaluar, també, no? Entenc.
1: Sí.
2: Una entrevista...
0: Són tècnics especialitzats,
1: clar,
0: en la matèria.
1: La qüestió és que amb el tribunal, tots els membres del tribunal, a part del psicòleg, són 5 caps o comandaments de policia, que ja hem fet molts processos d'oposició, estem acostumats a fer-ho, hem fet moltes entrevistes i ja tens una experiència i uns coneixements a l'hora de fer aquest tipus d'entrevistes, no? I busques, saps què busques, quin perfil busques i què és el que estàs buscant en aquest opositor o opositora que s'ha presentat, no?
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: I aquí acabaria la part més important del procés, no? Un cop ja superat l'entrevista, llavors ja es fa una valoració dels mèrits, si has estat durant... Mm. Bueno, que té diferents puntuacions conforme si has treballat a l'empresa pública, si has estat de policia o d'interin a alguna altra comissaria o ajuntament.
1: Correcte.
0: També es valora la titulació que puguis tenir, titulació reglada, els estudis i, bueno, diferents,
1: sí,
0: diferents
1: si tenen cursos,
0: que
1: també
0: poden,
1: formació...
0: Que poden ajudar també a sumar punts en aquesta classificació final.
2: Hi ha algun mèrit que, per exemple, valgui la pena treballar-se per poder doncs, tenir un bon extra, diguéssim, en aquest punt? És a dir, hi ha alguna cosa que es valori més que d'altres? No?
0: Bueno,
2: no sé
0: un interinatge o experiència dintre d'un cos de policia puntuava.

0: una de les coses que més puntua és l'experiència professional. Si ja ve, si ha treballat en altra policia anteriorment, doncs aquesta antiguitat que tingui, aquests anys que ha treballat, sí que es puntuen i es valoren a l'hora dels mèrits. I sobretot, per exemple, també bueno, els estudis, evidentment, la formació que tingui, i fins i tot si tenen cursos que es poden relacionar amb el món policial, doncs perquè han fet algun tipus de formació pel seu compte, tot això es puntua també. Uh-huh. O fins i tot si tenen, si han treballat altres policies, també si tenen algun reconeixement, alguna distinció o tal, per serveis prestats, tot això es valora a l'hora dels mèrits.
1: Hi ha una puntuació màxima de mèrits, eh? No és aquí obert. Hi ha una puntuació màxima.
2: Molt bé, entenc que, per tant, doncs, tot acaba convertint-se més o menys en una xifra, en un número, que no sé si és el que acaba determinant definitivament que aquella persona de més puntuació és la primera que ocupa la primera vacant, diguéssim.
1: Exacte. Correcte. Va per ordre de puntuació. Quan ja s'han acabat de sumar tots aquests mèrits, hi ha l'ordre de puntuació i és com... Hi hauran uns agents... o unes agents que aniran a l'escola perquè ja podran cobrir les vacants i hi haurà nosaltres doncs, que es quedaran a la bossa d'interinatge per no haver entrat.
2: Entenc, per tant, doncs, que un cop ser el número i allò ja és definitiu o encara hi ha una altra reunió del tribunal per acabar de decidir si realment aquella puntuació no sé, pot haver-hi algun canvi.
0: Al finalitzar l'entrevista, quan el tribunal finalitza l'entrevista és quan posem les notes del resultat de l'entrevista i fent la valoració dels mèrits, la puntuació, i llavors és quan fem la mitjana de tot. Aquesta mitjana sí que és la final, comptant les dues primeres proves que havien fet, la cultura i la pràctica, comptant que sigui apte en les proves físiques, apte en el psicotècnic, i que hagi passat també perquè l'entrevista té puntuació, i ha de tenir un mínim de 5 punts també per superar l'entrevista. Llavors, al final es fa una nota mitjana i ja per ordre, és el que marca l'ordre definitiu de la que surt a la llista de l'oposició, les persones aprovades.
2: Després aquestes persones dieu que se van a l'escola.
1: A l'escola, a l'ISPC.
2: Vull dir que acaben i que encara no són policies.
1: Encara no són policies. No. Llavors han d'anar a l'escola, han de superar el curs.
0: Bueno, primer han de passar una revisió mèdica.
1: Una revisió mèdica, sí.
0: Finalitzat, l'última prova de tot és una revisió mèdica.
2: Més entenc que més a fons que no pas la que havien demanat abans.
1: Sí, una mica per corroborar...
0: Ja és una més completa, ja per corroborar que tot està correcte, que aquesta persona està bé, que no hi ha cap problema, i seria l'última ja definitiva, que llavors sí, amb l'informe mèdic que han de presentar de la revisió, conforme estan bé, llavors sí que és ja quan finalitza del tot l'oposició i surt aquest resultat final.
1: Llavors els enviem a l'escola, on te fan el curs durant 9 mesos, des de l'octubre fins al juliol. I després de ser aptes, han de passar un període de 12 mesos de pràctiques. Per valorar
2: aquí a la policia de Tordera,
1: per valorar si aquesta persona doncs està preparada per efectuar aquesta tasca.
2: Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, eh? Per tant, parlem de més d'un any, perquè parlem ja només aquests 12 mesos de pràctiques, el temps que està a l'escola, que deu ser...
0: Aproximadament 9 mesos. Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Són 8-9 mesos, 8 i pico, més o menys.
2: Parlem de 2 anys, així és com aquí diu.
0: Sí, un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
2: Aquella persona que s'hagi presentat, que no hagi entrat dintre d'aquests que anaven a l'escola, ha de seguir pendent perquè es pot donar el cas de que algú dels que ha anat a l'escola, per exemple, no superi l'ensenyament d'allà o que durant els 12 mesos de pràctica no la superi, ha d'estar pendent tot aquest temps de si el tornen a cridar perquè seria el següent anant allà o llavors ja hi ha un altre procés pel mig?
1: No. Ara amb aquest procés el que hem fet és que durant 2 anys tenim aquesta llista d'interins i si es produeix una nova vacant, el primer interí que ha quedat doncs entraria directament a ocupar aquesta vacant i per tant aniria a l'escola en el seu moment. Sí que és veritat que si durant el temps d'interinatge es truca aquesta persona per poder fer una substitució d'una vacant i diu que no, pum, automàticament passa a ser l'últim de la llista. Per tant, és interessant també doncs, que qui queda a la bossa d'interinatges, doncs ja, d'interins, ja comenci amb un interinatge perquè a més tenim algunes baixes de llarga durada que ens aniríem molt bé cobrir i a partir d'aquí doncs, ja que entrin a la roda i puguin cobrir aquesta vacant en un futur.
2: Doncs fa estona que ens hem quedat fora de temps.
1: Sí, és que és molt llarg el procés.
2: No sé si ens deixem algun element que vulguin destacar.
0: Bueno,
2: eh?
0: el que deies tu abans, el que es posaves del tema de que si algú, per exemple, no supera el curs bàsic a l'escola de policia, quedaria fora de l'oposició sí. I llavors sí que tirarien del següent de la llista perquè pogués cobrir aquesta vacant, perquè ens tornaria a quedar sí. Aquesta plaça perquè la persona que, evidentment, ha de superar el curs i ha de superar l'any de pràctiques. O sigui que uh-huh. És el que deia, no? Al final és el que comentaven, que des de que va començar la regidora explicant com surten aquestes vacants fins que realment les tens cobertes i tenen la plaça en propietat de veritat, són dos anys. El procés són dos anys.
2: Cada plaça té la seva pròpia bossa o la bossa és genèrica i independent de cada plaça? No sé si m'expliqueu. Un cop la plaça té propietat, tots els de la bossa ja desapareixen?
1: No, ara mateix la bossa té un temps de durada. Ara mateix els primers de la llista agafaran les vacants que tenim actualment i llavors aniran a l'escola. I els que quedin d'interins tenen accés a treballar d'interins dins de la policia, que jo crec que és la millor manera doncs, ja sí. Per començar a familiaritzar-se amb el cos, tinguent en compte que per les properes vacants seran els següents a entrar. Vull dir, no hi haurà durant dos anys no hi haurà un altre procés d'oposició, a no ser que aquesta bossa d'interinatge no es vulguin quedar, marxin correcte. I ens quedem sense aquesta bossa, que també podria passar i llavors hauríem de començar un nou procés.
0: La podem esgotar.
1: Que podem renunciar, es pot esgotar.
0: Perquè a vegades pot ser que truquis a les persones que van superar l'oposició i es van quedar sense plaça, els crides per cobrir una vacant que tens i pel motiu que sigui personal no vol
1: no
0: acceptar-la. Bueno, doncs, i arriba un moment que esgotes aquestes persones que tens de llista, doncs, al final, si surten vacants noves, acabarem fent una oposició nova perquè al final ens quedarem sense personal.
1: Esperem que no haguem d'arribar. Els propers dos anys esperem que no haguem d'arribar aquí.
0: Espero que no.
2: Doncs molt bé, hem parlat una miqueta arran d'aquesta actualitat, diríem, de la policia local, amb aquestes dues vacants que en principi s'ha acabat aquest procés. Res, no? Deu fer, no sé si de quants dies estem parlant.
0: No, estem acabant-lo ara.
1: Falten les proves mèdiques.
0: Falta... Sí, s'han de publicar els últims resultats, la revisió mèdica, i llavors a finals d'octubre els que hagin superat l'oposició aniran a l'escola a fer el curs ja, a finals d'octubre.
2: Doncs bé, hem estat més de mitja hora parlant d'aquest procés que parlàvem de gairebé dos anys. Els hi agraïm, regidora, sotinspector, que hagin vingut aquí i ens ho hagin explicat. Fins la propera.
1: Apa, adéu.
0: Gràcies.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com el Fes, el Carràs, el Guaire, el Menal, Macelles, Torre Serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, Tordera. És divendres i això ja es nota. Arribem al final de la setmana amb ganes de parlar, de comentar, de descobrir coses i, sobretot, de fer-nos preguntes. Ai, mare meva. Avui tenim una mica de tot. Tenim l'actualitat present, tenim la política, tenim històries de persones, tenim coses que passen a casa nostra i també aquelles petites curiositats que ens fan dir: ostres, això no ho sabia. I avui l'actualitat ens deixa dues històries que ens fan aturar un moment. D'una banda, la mort de la Mari Carmen, de dona de 87 anys, que es va convertir i s'ha convertit en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després del desnonament que va patir. Una història que ha commogut a molta gent i que torna a posar damunt la taula una pregunta difícil. Què passa quan una persona gran ja no pot mantenir la casa on ha viscut tota la vida? I d'altra, Puigdemont torna a estar al centre de l'actualitat. Després de les decisions judicials relacionades amb la llei d'amnistia, l'aixecament de l'ordre de detenció es torna a parlar del seu possible retorn a Catalunya. Ell encara no ha concretat quan tornarà, però ja ha començat a preparar el terreny amb el trasllat de la seva oficina d'ex-president a Barcelona. Dues notícies molt diferents, però que ens porten a parlar de persones, de decisions i de moments que poden canviar una vida. I després d'això, baixarem una mica el volum de l'actualitat, pujarem el de la curiositat i parlarem de coses que ens afecta cada dia. Escoltarem les nostres seccions, tindrem preguntes, música, història, salut i també con alguna sorpresa. Per això, és ara i aquí. Mirar què passa al món, però també mirar què ens passa a nosaltres. Doncs bé, així ens atem. Així es comencem i aquí queda la música. La setmana que va quedant enrere, el cap de setmana ja el cap doncs està traient per la finestra per nosaltres, posem la música i en aquest cas ho fem amb aquest tema, Got Feeling.

0: I bé, mentre nosaltres estem a punt de saber les temperatures que tenim a la nostra viola de Tordera, parlem de l'apologia al canvi de temps. N'anem parlant, però resulta que, esclar, mai no estem d'acord entre nosaltres, perquè diem que això tota la vida ha passat, que hi ha hagut canvis climàtics, que hi ha hagut l'arca de Noé, i que ara en aquest cas diuen que l'estan trobant, eh? Salvador Pont, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia a tothom. Toni López, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Estem esperant que arribi que... la nostra companya Conxita.
2: L'arca de Noé, segons els científics, haurien d'haver posat els 9 milions de paneroles que existeixen diferents. mascle i femella. Sí. Això vol dir 18 milions de paneroles. Imagina't tu com anava l'arca de Noé, plena de cagarros i d'altres detritus.
0: Has començat avui el cap de setmana una miqueta potent.
2: No, home, és que l'arca de Noé és mentida, home, és una mitologia.
3: Ara has dit la paraula.
2: És mitologia.
3: I totes les mitologies són mentides o ens volen dir alguna cosa?
2: Ens volen dir alguna cosa.
3: Vale.
0: Jo estic amb tu, Salvador.
3: Entens? Vull dir-te que sí, jo estic
4: però
3: totalment
4: d'acord. Però el tema de la salut mental, avui us ho anava a comentar aquest dematí, que es veu que hi ha hagut una noia mediadora de la intel·ligència artificial que treballava per Meta, que s'ha suïcidat.
2: Ai.
4: I els seus pares, la seva família, ha denunciat a Meta per l'abús que es fa dels mediadors que han de mediar sobre els casos que entren dintre de la intel·ligència artificial. I és clar, et quedes a dir, però què coi estan mediant? I és clar, llavors ens diu, és que un mediador veu assassinats a sang freda, veu violacions
2: en grup.
0: Ai,
3: veu, és un mediador. Defineix-me.
4: El mediador, per el que jo he interpretat, és quan hi ha una notícia que el que l'explica, diguéssim, perquè tu...
0: Com l'explica? Sí, com l'explica?
4: Com nosaltres...
3: Per
4: com...
3: prohibir-la.
2: Sí, no, també.
3: O tancar també la missió.
4: Surt una notícia, no? El mediador ho fa entenedor, de forma que la gent que mira que tu veus Meta o demanes informació a Meta, te vingui, te la vegis escrita. Això és el mediador. I és clar, veuen, i ho deia, veuen les guerres, veuen les salvatjades que passen a les guerres, i fins que arriba un moment que hi ha gent que la salut mental no aguanta i aquesta noia s'ha suïcidat.
0: Vaja. Vinga,
3: això ja passava... Això ja passava també en Aquina Lacba. Hi havia un equip de gent que estava controlant les coses negatives per prohibir-les.
2: Sí.
3: I com que contínuament estaven veient coses molt negatives, acabaven malament.
2: Sí,
3: recordo.
0: Vinga, després d'aquests dies de pluja que ha caigut aquí a Tordera, almenys prou bé, podem estar tranquils, la Tordera s'ha comportat, nosaltres ens anem a saludar els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures d'aquí. I ens anem ben a prop de la ràdio, al carrer Sant Jordi, amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Endavant la temperatura.
5: I la màxima d'ahir va ser 19 graus en 7 dècimes.
0: Molt bé.
5: Quina baixada, eh?
0: I tant. Que bé, no?
5: Molt. Ara estem molt fresquets.
0: Ai, sí, sí,
5: sí. I aquest dematí, 8 graus i una dècima. Ben fresc.
0: Molt bé.
5: I ara, aquests moments, ja estem a 12 graus, un 62% d'humitat, i marca sol i una mica de núvols.
0: Bueno, vinga, doncs fem una miqueta de tregua amb la pluja.
5: Hi ha plogut 16 litres.
0: 16 litres, molt bé, anem fent pila, eh?
5: Déu-n'hi-do el que portem de més.
0: Toni, què vols dir?
2: Ahir a Fugàs, segons Catalunya Ràdio, 22 litres.
0: Ahir?
2: Ahir, només a la tarda.
0: Doncs molt bé, Paquita, gràcies per la informació, salutacions a l'equip, i ens tornem a trobar dilluns.
5: Un bon cap de setmana per tothom.
2: Dimarts.
5: Que serà llarg.
3: Dimarts.
0: Molt bé, doncs, ai tant, dimarts, perquè dilluns és festiu. Bé, tenim en Joan González, que tenim la seva gravació, doncs endavant, Joan González, des de Mar Reixac.
6: Bon dia, a Mar Reixac, la temperatura màxima vam tindre ahir era de 18 graus 3 dècimes. Avui la mínima és de 7 graus 4 dècimes. Ara, en aquest moment, estem a 13 graus 2 dècimes. amb una humitat d'un 96%. Això representa una temperatura de sensació de 12 graus 2 dècimes. El màxim de vent ahir va ser de 19,3 km hora. I la pluja enregistrada ahir va ser de 8 litres i 6 dècimes. Això és el que m'ha deixat. Que tingueu bon dia.
0: Entrem ja directament a les temperatures de Fibracolor. La màxima d'ahir va ser de 18 graus en 4 dècimes, la mínima d'avui 8 graus en 7 dècimes, quina fredoleta, i ara aquests moments no funciona. Una pluja que va caure ahir, 14 graus en 2 dècimes. De seguida ens entrem ja a el que és el tema de les tertúlies. Tenim les nostres contertúlies aquí, que han dit la seva, que m'encanta que diguin la seva sempre. I, a veure, així que vas acabar de preguntar una pregunta. En Puigdemont, què? Veieu ja que vindrà properament. Bé curtet tot això del que voleu dir. Va, oi, oi, oi, oi.
3: Què vols, que parlem d'en Puigdemont, o parlem de Junts, o parlem d'això? Perquè jo, no sé, estic a la corda fluixa.
0: I tu, Montse, també. Sembla que la Montse també està a la corda fluixa.
4: Jo no estic a la corda fluixa, jo...
0: Toma, ja, ja està. Som-hi, ja, va, vinga, Montse, va, Montse, vinga, Montse, Montse.
4: En Puigdemont, quan va sortir la notícia de que el tema de que hi havia el Constitucional, hi havia donat el permís perquè d'això... Bueno, tothom ja va dir que tornaria. Jo no ho tenia tan clara que tornés, i no tornarà. Fins passades les eleccions no tornarà.
0: Les eleccions que s'ha generat.
4: El per què? I a més presenta com a cap de llista en les eleccions generals a la Míriam Nogueras. No sé, s'ha vengut l'enteniment o no ho acabo d'entendre.
0: Això ja segur, ja és declarat. Això.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, ja és oficial. Sí. Per, per mi, és la meva versió, que quedi molt
0: clar. No, clar,
4: sí,
0: veure, home,
4: clar. En Puigdemont ha fet un pacte amb algú. Quan va haver-hi lo del tema de l'amnistia, jo crec que en Llarena li ha posat alguna condició. Penso jo, que en Llarena li ha posat alguna condició, en el sentit de dir, bueno, sí, tu tens l'amnistia, però també en el Congrés hi havia les votacions d'aquells dos decrets. Cuidado amb aquests dos decrets.
0: Tanto.
4: En Jordi Turull era més aviat a favor de votar que sí, i en Puigdemont era a favor de votar que no. Jo és aquí on te veig la intervenció de Llarena o del govern, o de qui sigui, perquè en Puigdemont va donar l'ordre explícita de que es votés que no.
0: Toni, no sé què volies dir.
2: No, jo volia dir que, segons els rumors, la rumorologia, el cap de llista per Barcelona del Partit Socialista serà
0: qui és?
2: En Jordi Hereu.
3: En Jordi Hereu?
2: Oh, sí. Què passa? Molt malament.
3: Molt malament,
2: perquè un senyor que fa passar el metro per sota de la Sagrada Família és un impassable.
0: Home, però això ja està controlat.
3: Però això ja està fet.
2: Això no està tan controlat,
4: no veurem,
2: però... Sí, sí.
3: O sigui, que tremola,
2: sí,
3: la Sagrada Família.
2: No sé si tremola, però jo no l'hagués posat mai sota la Sagrada Família.
0: Passen moltes coses.
3: Però sota el costat, passa pel costat.
2: Passa pel costat.
3: Sí,
2: sí, sí, tu bé. Sempre vas de bona
3: sota
2: persona.
3: Sota les glòries.
2: No, és que ets tan bona persona que te'ls creus. Però és que qualsevol dia posaran una càrrega explosiva passi per allà, bomba.
3: Sempre els d'Unió Democràtica sempre m'heu criticat.
4: Jo no ho sabia que posaven en Jordi Hereu.
0: Jo tampoc.
4: Però en Jordi Hereu, jo per mi ja estava liquidat, ja estava...
2: Sí, va, ha sigut ministre d'Indústria.
4: Sí, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé.
3: Sí. Aquesta però... és una mica la meva, que la meva, pot ser un gran polític.
4: Gent nova, gent... Ah,
3: però,
4: gent
3: nova. Exactament, ens hi falta carisma. Això...
4: Jo va ser alcalde de Barcelona, en Jordi Hereu.
2: Sí, sí. Però, esclar, compares la Batet, la Meritxell Batet, amb en Jordi Hereu, i clar, no hi ha color.
4: No.
0: Vinga, entrem. Vale, entrem ja a la tertúlia.
4: Més és dona.
0: En la pregunta...
2: I guapa.
3: Ai, que et diran.
2: Masclista. Bueno, ja. Sí, tots els homes són masclistes.
0: Doncs vinga, 17 minuts que passen de les 11. Anem a fer un petit repàs dels titulars de les notícies que no surten mai a primera plana.
3: A veure aquí.
0: Catalunya, la cultura també s'haurà d'adaptar al canvi climàtic. La Generalitat està revisant els plans d'emergència dels monuments i equipaments culturals perquè puguin afrontar millor episodis de calor extrema, pluges intenses i altres fenòmens meteorològics. També es planteja adaptar els horaris de visites a espectacles. El Besòs, després de la gran crescuda, continuen els treballs de recuperació del riu i dels espais afectats pel temporal. És una notícia que permet parlar de com es recupera un territori després d'una riurada de que sí, les ciutats estan preparades per episodis extrems. Els senglars i la pesta porcina, un problema que continua. La situació obliga a mantenir vigilància i mesures de control a l'entorn de Barcelona. És interessant perquè no permet explicar als oients que és la pesta porcina africana i, sobretot, què significa, que no significa per a les persones. D'Espanya, parlem del divendres festiu de la Comunitat Valenciana, que comença un pont de 4 dies. El 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana i enguany cau el dia d'avui. El dilluns 12 d'octubre, festiu estatal, molts valencians tenen 4 dies seguits de festa. Doncs bé, som un país que necessita els ponts per descansar i els aprofitem sobretot per viatjar. Una família aconsegueix aturar un desnonament a Madrid. Més d'un centenar de persones van aconseguir aturar aquest dijous el desnonament d'una família amb tres fills menors al districte madrileny de Sant Blai de Canillejas. Mort José Manuel Beiras als 90 anys. El polític històric dirigent del nacionalisme gallec, a mort als 90 anys, havia estat fundador d'ANOVA i va continuar participant en activitats culturals i polítiques fins als anys, aquests últims anys. Del món, explicarem que una execució a Texas torna a posar sobre la taula la pena de mort. Texas ha executat a Jamal Howard, de 46 anys, després que la setmana anterior un intent d'execució amb injecció letal a Tennessee no arribés a completar-se. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Un vaixell mercant rep l'impacte d'un projectet a l'estret de Hormuz. Panamà ha confirmat que el vaixell Paise, de bandera panamenya, va rebre l'impacte d'un projectil mentre es navegava per aigües internacionals. Hi han hagut 12 tripulants ferits i bé, doncs he de dir que l'estret d'Hormuz és tan important per al comerç i també per al combustible mundial. La crisi d'Haití continua preocupant els països de la regió. El secretari general de l'Organització dels Estats Americans s'ha reunit amb el president de la República Dominicana per abordar un pla d'acció davant la situació de les bandes criminals a Haití. I acabem amb esdeveniments i successos, que continua la investigació pel tiroteig de Terrassa, la detenció d'un quart implicat en l'atac contra dos guàrdies civils obre una nova línia dins la investigació, en un cas que pots explicar breument perquè s'ha convertit en un tema i un programa amb una successió de successos. Montse, què volies dir d'això?
4: No, només volia donar una última notícia que he vist avui jo per la televisió, en la que dèieu que el psicòpata d'en Trump farà, televisarà en directe l'execució d'un militar d'Estats Units. O sigui, ho retransmetrà per televisió l'execució d'aquest home. Vull dir, això ja és que ja, de veritat, eh? No sé com s'ha de dir ni com s'ha de
0: fer. I com es permet que es faci, que n'hi veus.
4: Pues home, ell és el rei del mambo, tu.
2: També
4: el rei.
2: Trump ha fet públic ahir que tots els que diem intel·ligència artificial en comptes de superintel·ligència som enemics d'ell.
0: Ah, un desnonament aturat...
2: És que hem d'anar dient intel·ligència artificial, intel·ligència artificial, intel·ligència artificial.
4: No li agrada que el bombin tu.
0: Un desnonament, sí, que el bombin, però ens està bombant a tots, ja.
4: Ens ho farà igual, eh?
2: Sí, sí.
0: Un desnonament aturat per més de 100 persones, a més de ser una notícia d'habitatge, té component de successos i reacció ciutadana. Una concentració va impedir que es produís el desallotjament. A veure si per cada desnonament doncs hi tenen que haver-hi doncs actes de repressió i actes doncs de condemna. El temporal continua deixant conseqüències a Catalunya. Les pluges els darrers dies han deixat danys i incidències també mortals. El balanç inclou dues dones mortes a Catalunya, una d'elles a Tordera i una altra a Montornès. I bueno, Catalunya, com hem d'adaptar a un clima que ja no és com abans, perquè l'habitatge s'ha convertit en un dels grans problemes socials, i pena de mort, justícia o venjança, i el que ens ensenyen els temporals com passen. Voleu dir alguna cosa sobre això?
2: Home, sobre la pena de mort.
0: Ho repeteixo, com hem d'adaptar a un clima que ja no és com abans, perquè l'habitatge s'ha convertit en un dels grans problemes socials, justícia o venjança, amb una pena de mort, el que ens ensenyen els temporals de quan passen. Dieu, de quin voleu, doncs, dir un comentari.
2: Jo la pena de mort retransmetre en directe a mi em sembla una bestiesa de dimensions inconmensurables.
1: Els països islàmics que ho feien, sí, sí. Que lapidaven a les dones o els apedregaven i tot allò que ho feien, i ho han deixat de fer, imagina't.
2: No, ho han deixat de retransmetre.
1: Ho han deixat de... Sí, sí, de retransmetre, vull dir, eh?
7: Ho fan.
1: Sí, fan, sí, igual. Sí, sí, de matar-se.
7: Places públiques, maten, igual. Places
1: jo el
7: públiques.
1: Que vull dir que no ho retransmeten, i ara aquest va i se li acudeix de retransmetre amb l'argument de que aquest home va matar 13 persones. Però, a veure, els militars, quan se'n van a la guerra i se'n van a mi no em fa gaire pena quan diuen que un militar ha caigut abatut, perquè és la seva feina. És com un torero, no? Mm-hmm. Un torero, si s'ha mort un torero, dius, bueno, és que s'ha posat davant del toro, no?
0: Com mort un torero, diem coses pitjors,
7: eh? Un torero
0: fa
7: per diners, el soldat està defensant, teòricament.
1: Sí, entens? O professionals que... també com,
7: eh? No, bueno, és igual.
1: O mercenaris.
0: Què els sembla? Ens n'anem directament ja al tema de Tordera, però sí que m'agradaria doncs molt ràpid, què us sembla que s'hagi marcat quasi com un estàndard la mort d'aquesta dona d'aquí a... Ara no em recordo del nom. De la Mari Carmen. Que, bé, tu aquí, no creieu que s'està durant massa bombo, i sí que en aquest cas, si se'ls vol fer l'autòpsia, tenen alguns dubtes, no sé. Conxita, benvinguda, gràcies.
8: Primer. Benvinguda, gràcies. Primer. Dir que s'ha de fer l'autòpsia amb una persona de 80 anys, 87 anys que ha mort en un hospital,
2: sí,
8: és de no tenir seny de cap tipus. Perquè de veritat és que a algú se li ocorreix que els metges farien quelcom. És irracional totalment.
2: Sí, sí.
8: Per tant, i jo penso que a Espanya s'estan produint molts desaucis. Catalunya, abanderamos.
1: És el país d'Europa que hi ha més desaucis.
8: Abanderamos. Per què? Pues perquè tot i que hi hagi una llei d'habitatge, les comunitats autònomes tenen la competència i no l'apliquen, i com que no l'apliquen, i per altra banda, mentre a Madrid s'estan produint desaucis dia sí i dia també, la Ayuso se senta amb els fons buitre per dir-los que inverteixin a Madrid, que és un moment factible i tal, que fa un fons buitre. Quan arriba,
2: compra
8: un edifici, a pujar els peus, o fa fora la gent per crear habitatge turístic. O sigui, fa tot el que teòricament la llei d'habitatge pretén que no es faci, si no, o que si no es faci limitadament.
1: Si no ho vaig entendre malament, crec que ara el que és pis de pis turístic passa a competència dels municipis, dels ajuntaments, donar les llicències per fer un pis turístic, eh? Que sí que va així.
2: Sí, sí, sí.
8: Sí,
2: sí.
8: Però ja ho tenies.
2: Sí, ja ho tenien. Sí.
1: Ja ho tenien. Sí. Vale. Jo crec que el de la Mari Carmen, el problema aquest de la Mari Carmen, ha sigut el detonant, no?
2: Sí.
1: Vull dir, el jovent hi ha, o la gent que es manifesta, o la societat en general, hi ha, són tantes coses que perquè tenim una oposició que ho magnifica tot, qualsevol problemilla de res en fa el gran problema. Llavors ha arribat un moment que la societat, amb l'educació, amb la sanitat, ara amb l'habitatge, aquestes potes tan importants que tenim en la societat del benestar, totes perillen. I llavors la gent que es manifesta, els que s'han acampat i tot això, han dit s'ha acabat. I la Mari Carmen ha sigut el detonant, sí, diguéssim, el símbol.
2: Sí, sí.
1: És com crear han creat un símbol de dir aquesta senyora va ser la que va ser el detonant perquè tot això, a veure si s'arregla d'una vegada, que ja en parlarem si s'arreglarà, perquè de la manera que va el món cap a un altre costat completament diferent de lo que la gent demana, veurem com acabarà.
8: Bé, per això tu abans deies, com podem fer mal al tram? aconseguir un govern progressista encapçalat
4: exacte.
8: Per Pedro Sánchez.
4: Sí, però sempre hi ha els fots. Però hem de suportar una oposició.
2: Oh, però per culpa d'això hem hagut d'aguantar moltes...
8: Les hauríem aguantat igual.
2: Jo crec que el que va passar a Ceuta està directament lligat amb entrar amb Netanyahu
8: aquesta gentussa. No ens queda cap dubte.
2: I clar, hem hagut d'aguantar això per fer-nos un sabotatge.
0: Sí, Carles, sí. Andreu, te tenim aquí a punt i bé, això no és la pregunta que entra directament en el que és el tema de Tordera, però sí, doncs digues la teva opinió sobre aquest tema d'aquesta persona, doncs la Mari Carme, doncs, que en aquest cas sí. Està sent titular.
8: És el seu poble.
9: Sí. Bon dia, Tordera.
2: Benvingut a Tordera,
9: bon dia. Carles. I molt content de tornar a estar aquí. Bé, jo veig una cosa. Nosaltres, mentre considerem que un habitatge és un actiu, i res més que un actiu, això té molt mala pinta, no?
2: Sí.
9: Perquè no, això no ho hem de veure així.
4: És un dret, l'habitatge.
9: És veritat que el tema... és veritat que... s'intenta treure partit, no?, la política amb el que la passa a la Mari Carmen, tal. Però, escolta, a la Mari Carmen l'han insultat,
2: Sí,
9: l'han insultat. I diaris de paper, Diaris en concret, no? Li han dit de tot. Li han dit que era voltó. El voltó és la Mari Carmen. Bueno, fins on arribem, O sigui, jo ho veig així. I el mercat, no, aquí hi ha d'haver intervenció, hi ha d'haver acords, ja ho veurem, no? Perquè, a veure, hi ha una cosa que sí volia dir. Quan es tracta de posar-se d'acords amb interessos, amb diners, l'acord és possible. No és possible quan es tracta ja de pactar sobre sentiments, sobre territoris, però sobre interessos concrets, sí que es pot arribar a un acord. I s'haurà de fer, segur, encara que sigui difícil.
8: Sí, però Carles, jo crec que hi ha un abisme entre la concepció que té la dreta del dret a l'habitatge i el que és realment un dret a l'habitatge. I aquests fons voltors que han invertit per guanyar diners i que s'han vist avalats per als polítics de turno, els hi serà molt difícil tirar enrere. Per més que la societat s'està moguent i va en aquesta línia. De fet, el decret que s'ha aprovat, d'alguna manera ja comença a fer una intervenció amb l'habitatge, cosa que no volien de cap de les maneres, i de fet han anat tirant enrere tots els decrets des de l'inici d'any.
2: Sí.
0: I a veure, jo acabo. També els petits tenidors, en aquest cas no se'n parla. Els petits tenidors,
2: sí, se'n parla,
0: doncs,
2: sí, se'n parla.
0: Però no s'arriba fins a un cert punt, perquè hi ha una sèrie d'exigències, de normatives, i que bé, el preu de l'habitatge no es pot pujar fins al 2030. Vull dir, a veure, aquí hi ha una jugada realment interessant.
4: És la suspensió de desnonaments fins al 2030. Sí que es pot apujar el preu.
3: El cost de la vida.
4: Però
0: el cost de la vida.
4: Però la suspensió de desnonaments sí, és fins al 2030, però el que és la pujar el lloguer, pots pujar el lloguer segons el
0: contracte,
4: el cost de la vida, o sigui, si hi ha hagut un augment...
2: Jo conec petits tenidors que tenen un lloguer només, i són de lo més racional que hi ha,
3: Clar que sí.
2: Són de lo més racional. Els que no són racionals són els fons voltor, que volen fer fora la gent
3: per augmentar preus.
2: Sí.
4: I sempre hi ha casos puntuals de persones que tenen un pis i han tingut la mala sort de trobar uns llogaters que li han destrossat el pis.
2: Això també
4: pot passar.
0: Sí. Vinga, ens anem cap al tema local, que ens el porta sempre el que és els serveis informatius d'aquesta casa, i la pregunta és que, bé, a Tordera tancarà l'octubre part del procés per incorporar dos nous agents a la policia local. Recuperaríeu vosaltres o considereu que és necessària la figura de policia de barri o de peu del carrer? Consideres necessari o ja són prou cívics?
8: Jo penso que no som prou cívics,
7: però això no vol dir que sigui necessària una policia de carrer. Vull dir, a veure, el civisme es pot treballar amb moltes vertents, no? Vull dir, jo penso que el que ens interessaria als veïns de barri és la seguretat.
2: Sí.
7: Més que el fet de que si tiren un paper o no, o si hi ha més
4: bueno,
7: brutícia...
4: Però el policia, de barri, ja dona seguretat, sí, eh? Sí. Una altra cosa són els agents cívics que tenen unes limitacions, sí, sí. Però un policia ja té una, sí, unes sí, altres... Sí, sí.
7: Però tu has de primer...
2: Però tenim dades ja de, per saber...
7: Exacte.
2: Per saber si tenim capacitat de tenir policia de barri o no, perquè a mi,
7: si és necessària.
2: A mi em sap greu dir-ho, però crec que a Tordera fa falta més policia.
4: Sí. De barri.
2: Més policia.
4: En general.
8: Tordera té unes característiques que són diferents d'altres municipis, o sigui, no és el mateix una plantilla a Tordera amb un terme municipal de 80 quilòmetres quadrats que una plantilla Santa Susana que en té 25.
2: Clar.
8: Vull dir, això és totalment diferent.
7: O un
8: Blanes
7: que té 17 quilòmetres de perímetre.
8: Que això no vol dir que... Per això moltes vegades quan parlem de que la plantilla s'hauria d'ampliar, s'ha d'ampliar, però clar, tampoc són els mateixos els ingressos que té Santa Susana
2: amb un...
8: territori que els que té Tordera amb el territori que té, que són molt més minses en aquí. I fins que no arribem a 20.000 habitants, vull dir, inclús també l'aportació no és la mateixa. Per tant, és molt difícil intentar coordinar totes les despeses i la plantilla s'incrementa en dos agents, perfecte. Que això permeti poder fer policia de barri?
2: Això no ho sabem.
8: No ho sabem.
4: És que primer hauríem de saber molt bé les atribucions que té aquest policia de barri davant de les malifetes, per dir-ho d'alguna manera, que pugui fer la gent. Sí. Perquè una cosa és l'incivisme, el que deia en Salvador, de tirar un paper a terra o d'ensenyar-los on s'ha de...
8: Si és un agent de policia té les mateixes que té qualsevol policia. Sí.
4: Pues això és el que hauríem de saber. Sí. Perquè si el policia de barri té unes atribucions per poder posar la gent a puesto, vale, d'acord, ja està bé, però si és una policia de barri per dir no tireu papers o tireu les bessures en el puesto que toca, pues per això ja hi havia els agents cívics, no?
2: Sí. Bueno, poden servir d'ajuda mentre no tenim el cos policial la gent que necessitem.
10: Tant se us en fa veure la policia amb cotxe com veure un policia a peu pel poble?
4: No és el mateix veure un policia caminant, genera un respecte per la gent.
7: Sí,
4: quan veus un policia pel carrer o dos, ja te dona una sensació de seguretat. Sí. Si els veus amb el cotxe, és vist i no vist, no saps ni on van ni on deixen d'anar.
10: Esteu d'acord amb això, no? El policia a peu o què?
2: Estem d'acord en que fa falta més gent, sobretot per la dimensió del poble. I després hi ha una altra cosa, que els polítics, els de dalt, jo els polítics municipals els respecto bastant perquè són els que han de donar la cara amb la gent, però els polítics de dalt haurien de saber que a Tordera potser no té 20.000 habitants, però a l'estiu sí que els té. Vull dir que a Tordera la població flotant, la gent que ve a segona residència...
8: No és tan elevada.
10: Carles Andreu, com ho teniu per Madrid, això? La policia us va a peu? La policia passa de pressa amb el cotxe? Com ho consideres tu necessari? Com ho veus? Com te sembla que seria millor?
9: Bueno, a veure, sobre la Tordera, em sembla que ho he explicat molt bé, segons els habitants que hi ha i segons l'extensió, bueno, es poden prendre unes mides o unes altres. En el meu barri, què puc dir? En el meu barri també hi ha policies, però sobretot són policies que els has de vigilar tu, perquè et posen moltes multes amb el cotxe. I l'aparcament dels cotxes és un problema molt greu.
2: Sí.
9: Perquè aquí l'única solució és no tenir cotxe. Tenir cotxe i agafar transport públic.
2: Uh-huh. Però Carles, us funciona el transport públic? Perquè aquí a Barcelona s'ha volgut fer que la solució fos el transport públic i no funciona ni Rodalia ni res.
4: És impressionant.
9: Bueno, a veure, Rodalies, Cercanies, aquí sí hi ha problemes de tant en tant, de, si n'hi ha, segur que no com Rodalies, no?
2: Sí,
9: que és
2: sí.
9: un fet molt greu i sobre el qual es poden fer moltes crítiques i sí, i es critica als governs de l'Estat, concretament, que no li donen importància i en té molta. I que és un problema horitzontal, a més.
2: Sí, sí.
9: Per a més, si funcionen bé els transports públics a Madrid, sí, funcionen bé. El metro i l'autobús...
1: Perquè hi ha recursos.
9: Sí.
1: Hi ha tots els recursos del món.
9: El metro i l'autobús sí funciona bé. Raonablement bé, sí. És a dir que sí.
10: Salvador, a Blades, com ho teniu, això?
8: A veure, de la ciutat també funciona prou bé, a Barcelona.
2: A Barcelona, sí.
8: És que ell està parlant de Madrid-Ciutat.
2: No, però ha dit cercanies. A Madrid també hi ha cercanies.
8: Sí, però cercanies, és veritat. Rodalies tenim el problema que tenim des de fa segles i que ningú s'ha posat a treballar-ho. Però si tu agafes el metro i el transport públic de Barcelona,
3: funciona.
8: Jo crec que funciona bé.
2: Això és veritat.
10: Salvador, com ho teniu a Blades, això?
3: Jo, parlant de la policia, jo crec que el problema avui dia és de la transversalitat. Què significa? Que el problema de la seguretat no solament passa pels nostres policies, sinó per la coordinació entre els Mossos d'Esquadra, entre els serveis dels nostres serveis locals, aquesta transferència d'informació, el saber què passa en un barri, el transport, com es trasllada a persones, perquè evidentment la policia controla i sap quines persones es mouen i quines no es mouen. Llavors, tot aquesta, això és molt important. I, a més, us diria una altra cosa, que és que també ha sortit ara arrel de tantes plogudes, que, per exemple, els serveis que estan fent els bombers amb respecte a què estan fent els policies, que els veus netejant... No sé, aquí hi ha una sèrie de coses que jo que ens... Els veus netejant, vull dir que, és clar, si et posen allà els policies a netejar els carrers perquè ha plogut, etc, vull dir, hem de trobar un encaix en tota aquesta coordinació de serveis, perquè aquesta jo crec que és la pedra filosofal del futur, que és la coordinació entre tots els serveis que tenim i la transversalitat de les coses, perquè avui dia passen per moltes altres coses. Passa per la salut, passa per la protecció personal, passa per la necessitat d'uns serveis socials, passa per tota una sèrie de coses. Per tant, jo crec que la coordinació entre les nostres policies locals i també la Mossos d'Esquadra, amb les problemàtiques que puguin tenir els pobles, perquè avui dia també estem coordinats entre pobles, diguem-ne. Tu em preguntava només per Blanes, per Blanes, per Tordera i Lloret, Tossa, tota aquesta és una zona que és problemàtica per les qüestions d'estiu, per les qüestions de les qüestions nocturnes i tot això, no? I on ens falla això és aquesta manca de potenciar a la coordinació. Jo no dic que no hi hagi, no dic que em diran que sí, que ja fan reunions, no? Vale, ja em sembla bé, no? Ja em sembla bé que facin reunions. Però
10: surtin solucions, no?
3: Solucions i protocols necessaris per treballar tots junts.
2: De tota manera, la notícia és positiva.
3: El fet de l'augment
2: de dos agents més és positiu.
10: Ens anem a una petita pausa, anem a entrar, doncs, i donar les gràcies a la gent que fa publicitat a aquesta casa, ens dona suport, doncs és d'aquí, des del magazín, ara i aquí, gràcies. Nosaltres descansem, explicarem la nostra i tornem de seguida.
11: Ara i aquí.
12: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
13: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
14: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
12: 107.1 FM. Tordera.
16: Coplejant. Som a tot el país.
17: Coplejant.cat.
16: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
17: Coplejant.
18: Amb Caral Pedemonte.
17: A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
19: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
20: Ara i aquí.
10: Doncs bé, com és habitual, sempre els nostres tertulians cada setmana, doncs ja veu que cada dia tenim les persones que col·laboren amb aquesta casa, doncs ens aporten un tema. I aquest cas li ha tocat a en Toni proposar-nos un tema. Endavant, Toni, com vulguis.
2: Sí, jo volia proposar el fet que el 29 de novembre hi ha eleccions, el 2026, i el fet que podem estar davant d'una fita històrica, perquè després dels moviments socials i polítics que n'hi ha, tant d'ultradreta com d'extrema esquerra, sembla que estem en un moment que pot ser un atzucac o pot ser una empenta. Penso que la gent que està acampada a la Plaça del Sol ja comença a dir que no nos representen, que no nos representen, i fins i tot treuen a Podemos la facultat de representar-los. O sigui, és com si volguessin fer un altre nou moviment, perquè el 15M, segons sembla, va fracassar. Entre altres coses, perquè ja es van preocupar les estructures d'estat de fer-lo fracassar.
10: El de sempre.
2: El de sempre, com, amb notícies de mentida, en fake news, que, per exemple, quan deien que Pedro...

0: pensions. Ja va posar la mà en la guardiola de les pensions Mariano Rajoy, amb 64.000 euros que ens va timar.
1: Milions.
0: Milions, 54.000. Que ens va timar, i ara hi ha 17.500 milions. I encara, en canvi, en Figaredo diu, que en Figaredo, que el famós que va dir que s'havia de sortir a caçar
1: immigrants,
0: en Figaredo diu que el sistema de pensions està a la ruïna, i la cosa és mentida, perquè a la guardiola de les pensions hi ha 17.500 milions d'euros. Uh-huh. O sigui, quan governa l'esquerra, les pensions sembla que funcionen bé i fins i tot es fa una guardiola, i quan governa la dreta va rebentar el sistema per aviam si els diners van a parar als bancs.
2: Salvador, vinga, va, posem-s'hi.
3: Bueno, això és, jo pensava que el teu tema aniria una mica de fer una mica de la bola, la bola del predicció, no? A veure com aniria.
0: No tinc bola, jo.
3: No tens bola de predicció, no? Bueno, però sí que estàs apuntant nous moviments.
0: Sí, això sí.
3: Nous moviments. I amb aquest no representen, què significa? Que no votaran? Que no s'abstendran? Estan en contra del sistema polític actual? O cansats de la lluita política que existeix, per tant hi ha un desencís polític? I llavors tota aquesta massa de gent, que evidentment hi és i serà, cap a on t'orientarà? Per tant, els que anem a votar, cap a on ens orientaran, perquè ens faltaran tot això, aquests desencissats. I per tant això sí que pot fer moure una mica aquesta qüestió. Ja posant-me a la bola, intueixo que aquesta desafecció ens perjudicarà molt a trobar una esquerra centrista, a trobar una esquerra que tiri endavant en tot una mica i poder frenar aquesta ultradreta tan violenta que està creant per mi odi i violència en la nostra societat, almenys verbal ja hi és, pots només veure en els diaris, o veure com ha reaccionat la mort d'una persona, com ha reaccionat la premsa, inclús escrita, ja ho ha explicat el Carles des de Madrid. Doncs això sí que em preocupa. Per tant, no sóc capaç de dir cap on anirà aquesta nova tendència, de dir no estem contents perquè tampoc ha arreglat ni la dreta ni l'esquerra, diguem, els partits de dretes ni d'esquerres han arreglat el problema de la vivenda. Per tant, no estem d'acord amb tots. Com deia la Mari Carmen, crec que en un dels seus vídeos, que deia estava en contra del Sánchez, i a continuació també de Llos de Madrid, de la Isabel Ayuso, de tot el partit descontent de totes d'aquestes polítiques. Veurem.
2: Carles, endavant.
4: Sí, bueno, això d'aquest vídeo que deia que estava en contra d'en Sánchez i també de la Isabel i també de l'alcalde, aquest vídeo l'han tallat també, i ho han deixat dient que estava en contra d'en Sánchez. L'altre ho han tallat.
3: Sí,
2: Déu-n'hi-do, Com podem, anar bé d'aquesta manera? Sí. És que és increïble.
4: Bueno, una cosa, sobre aquest moviment, l'últim diumenge hi va haver una manifestació impressionant a Madrid.
3: Impressionant, sí.
4: Que va anar de la Porta del Sol a la Cibeles.
3: Sí.
4: I molt multitudinària, amb crits que no se sentien des dels primers anys de la transició, viva la lucha de la classe obrera. Això s'ha tornat a sentir. Aquí s'ha de parlar també d'un moviment que té... que té un protagonisme, que és la coordinadora de joves socialistes, que no és té poc a veure amb el Partit Socialista, i que es veu que hi ha una confluència també entre joves bascos d'esquerra Abertzale, però més esquerra que nacionalistes, diguéssim, però Abertzales, també amb sectors separats del Partit Comunista d'Espanya, de les joventuts, no? I aquesta gent, doncs, porta endavant tot això, no? i és la que anima a que

0: que les acampades continuen. I és la que explica, probablement, que això hagi acabat amb una vaga general que es farà. I que aquesta coordinadora podria tenir més influència que el sindicat de llogaters.
1: La vaga general l'11 de novembre, Conxita, què en penses d'això?
2: De la vaga general?
1: No, de
3: tot plegat.
1: Tot això que comentava.
2: A veure, jo penso... Crec, primer, que és important que la gent hagi sortit al carrer.
3: Sí.
2: Perquè, per mi... veies com una mena de... com si estiguéssim adormits.
3: Apàtics, sí.
2: I apàtics, i que veiem quan hem tingut una oposició tan deplorable, que s'ha limitat. Ningú sap quines són les polítiques alternatives a aquest govern. Ningú les sap perquè no n'han explicat ni una ara. El Figueredo acaba de fer una,
3: sí.
2: I l'altre...
3: En Feijó,
2: dient que, bueno, que passarà les mútues el fet de que donguin les altes, perquè sembla ser que tot el que està malalt i està de baixa
3: és un defraudador.
4: Això ja és un primer pas de privatitzar.
2: Ja veiem aquesta, per on poden anar les coses. Per tant, que la gent hagi sortit al carrer, que se'n doni compte de que hi han drets i obligacions, perquè fins ara hi havia un sector de la gent que només tenia drets, no en tenia cap d'obligació. I en canvi aquell que tenia, i altres que només tenien obligacions però no tenien cap dret.
3: Sí.
2: Per tant, aquest moviment que està al carrer a mi em sembla positiu. També em sembla positiu que una vaga general és un dret que tenim tots,
3: sí.
2: I que els sindicats de treballadors s'hi hagin afegit, i els sindicats d'estudiants, vol dir que hi ha un recolzament a la gent que està al carrer i que socialment ells no seran o no estaran dins d'aquest àmbit de que nadie nos representa, perquè evidentment els sindicats, tant si són d'estudiants com si són de treballadors, sí que tenen els seus, representen a tot un sector de la població, i per tant aquesta vaga crec que és molt important, molt important en el sentit de que la gent ha de veure que lluitant es aconsegueixen drets, però que els drets que hem anat aconseguint els podem perdre
4: amb un no-res.
2: I sobretot les dones. Jo que sempre he defensat i ho he explicat sempre, les dones tenim una doble obligació d'anar a votar, una per ser ciutadanes i una altra perquè les dones poguessin votar han hagut de morir moltes.
1: I tant.
2: Per tant, tenim aquesta doble obligació, i els joves que ara no han viscut determinades situacions i no els hi hem sapigut explicar d'on venim,
1: aquí és un gran problema.
2: Han d'entendre que les coses, el més fàcil és aquest discurs de que enfrontar a dos que no tenen res perquè no pensin en el de dalt, que és el que s'està fotent a tots.
1: Montse, endavant.
2: Llavors a mi això, crec que aquesta pot anar amb aquesta línia, i si aconseguim un altre front d'esquerres, Espanya tirarà endavant.
4: Jo penso que és important el que està passant ara amb aquestes mobilitzacions i amb aquestes acampades, perquè és el que diem, no? L'esquerra estava com adormida, i és molt important, no sé què passarà ni com acabarà, perquè hi ha unes eleccions per davant, però és molt important que sí, que s'hagi mobilitzat. Jo en aquestes acampades hi veig una part esquerrana, no? Una part d'esquerres, que estan molt cansats de la polarització, que sempre és el mateix, però ells també són, o sigui, aquesta gent que està acampada i que té una arrel esquerrana, també saben que la democràcia ha de tenir unes potes de seguretat per la gent, i aquestes són les potes que s'han de defensar, i les potes que s'han de defensar són d'esquerres, perquè volem una bona sanitat, volem una bona escola, i tot ho volem públic, no ho volem privat com ho vol la dreta. La dreta sempre afavorirà els seus amiguets, les seves grans empreses i tot, perquè funcionin ells bé, no? Però l'esquerra ho vol tot públic, i em dona la sensació de que aquesta gent que està acampada potser d'una altra manera, potser amb uns altres, amb unes altres mentalitats, però va cap a l'esquerra, no? Que hi haurà una vaga general? Sí, bueno, el senyor de la patronal ja va sortir amb, com sempre. És que els de la dreta, jo no sé quina mentalitat tenen. Com pot dir una persona que és president d'una patronal de que aquesta vaga no és legal perquè no és cap dret laboral? A veure, per favor, senyor.
2: Estan defensant senyor, un salari digne.
4: A veure,
2: el problema de l'habitatge també està interrelacionat amb el salari.
4: Si tu tens un bon sou i pots comprar-te un habitatge, tot va lligat, i pots tenir una bona sanitat, i pots tenir una bona educació, tot va lligat amb el mateix. Bueno, doncs aquí ens podem permetre el luxe de tenir el president de la patronal que diu que això no aquesta vaga és il·legal perquè...
2: Sí. És que quan perquè es va pujar el salari mínim interprofessional, Espanya s'enfonsava.
3: Sí, ah, sí.
2: En un
3: sí.
2: moment en què sí, les sí, empresàries sí. estaven obtinguent beneficis i més beneficis, pujar el salari mínim interprofessional que ens havíem pensat, polítiques d'esquerres.
4: Yeah. Bueno,
2: pues
4: però
2: el salari mínim interprofessional s'ha de continuar pujant.
4: És molt important que hi hagin tots aquests moviments. Avui ja estaven els periodistes apretant a veure fins quan estarien a la plaça del Sol, i han dit que no ho sabien, que potser fins passar les eleccions, han dit. Potser fins passar les eleccions, per veure com anirà tot.
3: El que és vergonyós és que hagin estat quasi 3 anys a la seu de Ferraz bloquejant-la, fent actes gairebé terroristes davant de la seu de Ferraz del Partit Socialista, i ara, perquè porten 3 dies acampats, tant l'Almeida com l'Ayuso diuen que els atreguin d'allà,
4: sí.
3: que estan fent molta nosa i que hi ha ganivets i hi ha panots.
4: No és de riure, això.
2: Som maleducats. Sí, bueno, sí. És que...
3: És increïble.
5: Una mica
3: jo
5: també...
3: no entenc com Pedro Sánchez ha pogut suportar
5: tanta pressió. Bueno, de tots modos, a veure, hi ha un esclat de la vivenda, hi ha uns decrets, hi ha una negació per part de Junts, un partit nacionalista català, independentista...
4: Perquè amb lo de Junts hi ha molt de marro. Molt.
5: Vale, jo no vull parlar de Junts. Home. Vull parlar, precisament, de que la Mari Carmen, el que ha fet, pobra noia, pobra dona, amb el seu desallotjament i la seva mort, és despertar tota una sèrie de qüestions que, per mi, anirà vista a planejant a ull d'ocell a l'esquerra, perquè evidentment sabíem que fa 2 mesos l'esquerra estava molt esfonsada, les dretes i l'ultradreta estaven a 200 persones i en el de Llonses, que ja es pensaven que es menjarien ja i el desencís, que ho ha comentat també la Conxita, el desencís que tenia una mica aquest de Llonses, ens ha fet despertar una miqueta una sèrie de problemàtiques i de dolor d'una societat que és la que pateix i és la víctima de tot això, no solament a nivell salarial, sinó la precarietat dels seus propis sous, etc, i totes aquestes coses que fa crear una societat precària, víctima, i que per tant es queixi en un moment determinat. Per tant, jo penso que això serà bo. Serà bo una mica per despertar les consciències i veure que fins on som capaços per frenar, sobretot, aquesta ultradreta que està pressionant tantíssim i que, d'alguna manera, possiblement guanyarà. Però per lo menos que si guanya tingui un bon pes a l'oposició que pugui frenar totes aquestes qüestions.
2: Saps què penso, Salvador, que la dreta i l'ultradreta estaven demanant eleccions des de l'endemà de la Constitució del govern. Quan s'han convocat les eleccions s'han quedat desmoronados.
5: Clar, perquè ja no poden demanar eleccions.
4: I ara s'han de posar en un programa.
2: No, perquè ha arribat en un moment en què ja s'ha marxat el foco de Ceuta i tal, sí. I s'ha començat a posar el foc en problemes socials. Els problemes socials no són de la dreta.
6: No.
2: Els problemes socials, bueno, els problemes
5: de la gent
2: són... o es poden resoldre sempre en política d'esquerres, mai en política de dretes.
3: No, mai, mai.
2: Per tant, que ara el foc ho estigui posat aquí, jo crec que això és el que els ha descol·locat totalment. I, de fet, o sigui, no havien passat ni 3 hores que la senyora Ayuso va sortir a dir no voten por correo. El sistema de votació és espanyol.
4: Ara que els hi ha sortit,
2: és
4: això.
2: És el més garantista que tenim. Qualsevol de nosaltres que hagi estat en una taula electoral, qualsevol de nosaltres que hagi estat, jo que he estat en una junta electoral de zona com a professional, sabem que és absolutament garantista. És que un vot, si es qüestiona un vot, la junta electoral té que prendre una decisió.
6: Sí, sí, sí.
2: I això és així a tot arreu. Per tant, treure ara això, a què ve? Jo suposo que han començat a veure que potser tampoc ho tenen tan clar, que vagin a guanyar.
4: No, i saps què passa?
2: Acabem. Si no guanyen,
1: acabem.
2: Tindrem l'excusa de... Ja vam dir nosaltres que...
4: Saps què passa? Que ara ells es troben que hauran de presentar un programa. Ja. Hauran, que s'han passat tota l'oposició sense saber què és el que volia la dreta.
3: La dreta el que vol és derogar el sanchismo.
4: I prou. Però no sabem quin programa té de sanitat, d'educació, de res.
1: Última paraula, Carles Andreu i Salvador.
5: Sí. Jo acabo el meu discurs d'abans, perquè anem en compte, ojo, amb Junts i l'actitud que està tinguent. Jo, a més, ho puc parlar-ho, perquè jo he sigut, en fi, soci en Convergència, i per tant, ara aquests se'n diuen Junts, i per tant, sempre he tingut una miqueta crítica amb algunes actuacions. I ojo també amb aquesta noia, amb la Míriam Nogueres, pensa que hi ha un gran sector que està molt desencís de com s'ha comportat, perquè si tenim la llei d'amnistia és perquè varen pactar amb un partit socialista. A veure si què aconseguiran pactant com volen pactar amb les dretes, o volen posar-se bé amb les dretes després. Penso que això
1: acabem.
5: Els portarà molta factura i que vagin en compte amb aquest senyor
1: Salvador,
5: que està a l'estranger, a veure què passa.
4: Tot això ve dels dos famosos decrets. Aquests dos famosos decrets...
5: No m'has deixat acabar parlant.
4: És que no ho dius...
1: No, és que
5: per què
1: ja
5: has de dir
1: el
5: que tu vols dir?
1: Jo
5: vull dir el que vull dir jo.
1: Carles Andreu, endavant, sí. Va, que ja s'ha passat
0: l'horari. El que ha passat i el que està passant portarà conseqüències. Quan arribaran? Mira, penseu que el 15M va portar Podemos, però va tardar 3 anys a sortir.
4: I
0: aquí també passaran coses que no sabem com, però que sortiran més coses més endavant, sí, i que dependrà de moltes variables que desconeixem ara mateix. També coses que estan passant a l'estranger. És molt important el que passa a França, una insubmissió.
1: Hem d'anar acabant.
0: Ja ho veurem.
1: Vinga, Bosé, dues paraules.
4: No,
1: dues,
4: Jo no vull dir res, però jo, per mi tot el problema, o sigui, tota l'acció que hi ha hagut d'aquestes eleccions anticipades, ve amb tot un moviment que hi ha hagut a darrere amb els dos decrets famosos. Penso que és això, no? I per això jo, quan en Salvador parla de Junts, d'alguna manera penso que Junts, amb aquests dos decrets, ha votat que no, perquè aquí hi havia tota una estratègia i ha acabat, i l'estratègia ja s'ha vist, eleccions anticipades.
1: Sobretot, dues paraules.
5: No.
1: Ja està, no sé acabem. Són les 12:04. Gràcies per estar aquí, bon cap de setmana.
5: Moltes gràcies
1: a vosaltres. Adéu-siau.
6: Adéu.
0: Bon cap de setmana llarg.
7: Infopodcast Tordera.
8: Hola, divendres 9 d'octubre, les 3 paraules del dia són convocatòria, alimentació, taller. Convocatòria, els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. I Tordera tancarà a l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. Alimentació. Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi en el marc de la campanya Menja Sa i Molta. I Pere Cot presentarà aquest cap de setmana l'obra El Nom al Teatre Claver a les 7 de la tarda. Taller. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes, i el bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. I el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. El Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó i l'Atlètic Club rebrà la visita del Fontcoberta. Els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada dels nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
6: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera doncs, que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
8: Avui, 9 d'octubre, és el Dia Mundial del Correu. Avui a Sant Dionís. Falten 16 dies per al canvi d'horari, el 25 d'octubre, i falten 3 dies per al dilluns, 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya, festiu també aquí a Catalunya. Avui esperem un dia amb cel variable, amb possibilitat d'algun ruixat. Demà, dissabte, més estones de núvols, amb màxima que arribarà als 23 graus. A l'hort és bon moment per recollir carbasses, cols i moniatos i per plantar alls, espinacs i bledes. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, i el riu va baixant el seu cabal, 53 centímetres d'alçada i 8 metres cúbics per segon.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
7: Ràdio Tordera.
12: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 8 minuts i bé, com és habitual, els divendres també esperem doncs, el nostre company en Toni. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Manara.
0: Acabes d'intervindre amb la tertúlia aquí amb el Dani, però ara tens que relaxar-te.
2: Exacte.
0: I en aquest cas, doncs, explicant-se què te diuen en Tomàs i la Tomassa.
2: En Tomàs i la Tomassa m'han enviat missatges de congratulations.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè ha parat de ploure i han aconseguit treure tot el fang de casa seva.
0: Què dius, ara?
2: La casa aquesta que tenen, una casa petiteta de dos pisos, que tenen a vidreres.
0: Ah, ho vas comentar-ho ja aquesta passada edició, no? I què, ja estan,
2: ja han aconseguit treure tot el fang de casa seva i estan pensant si quedar-se aquest pont llarg, setmana llarga, cap de setmana llarg, a Didereres o venir cap a Tordera.
0: Ah, a veure, no? I què t'han dit?
2: Que ells són només espanyols el dia 12 d'octubre.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Què els has dit, tu?
2: Que bé, que jo també. Perquè el 12 d'octubre és l'únic dia que els catalans fem festa per considerar-nos espanyols.
0: Bueno, escolta, bona cosa, però no és el dia que desfilen totes les tropes
2: Això. Exactament. Ah. Jo el que havia proposat és que nosaltres, com a catalans, hem de protestar, i la Tomàs i en Tomàs estan d'acord amb mi, que hem de protestar i passar la festa del 12 d'octubre al dia 13.
0: Ah, per què?
2: Perquè no som espanyols. Som espanyols a la nostra manera.
0: Bueno, però si és que vols dir, tu que vols festa el dia 12 i el dia 13?
2: Clar, si el dia 13 és festa, el dia 12 és pont.
0: Molt bé.
2: Això és ja t'he dit que en Tomàs i la Tomassa són dos genis de cap i ells estaven proposant de fer festa el dia 13 i el dia 12 fer pont. El que passa és que, atès que en Tomàs està jubilat de l'administració pública i la Tomàssa ja s'ha jubilat de l'agència de viatges, doncs tenen temps per rumiar coses d'aquest tipus.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I tu també dius la teva? Te deixen dir la teva o què?
2: Me deixen dir la meva, sí.
0: I què? Què fan?
2: Doncs riuen.
0: No fan el que tu dius.
2: No fan el que jo dic, no. Home, tenen criteri propi.
0: Sí. A veure, meto aquí que aquest altre dia vas a rotllar un WhatsApp que deia, no ens entenem, i esclar, jo vaig pensar que me deien que no m'entenien a mi del que els deia, i deu ser que no s'entenen a tu.
2: No s'entenen a mi, no.
0: Ai. Toni, escolta'm, a veure...
2: Això anirà a parar com el Rosari de l'Aurora.
0: Escolta'm, que és un espai que la gent està molt interessat, no?,
2: sí,
0: del que diuen en Tomàs i la Tomassa.
2: És tota una història, tota una vida a Tordera entre una estrangera i un torderenc de pro.
0: Molt bé, doncs a veure, ens acabaràs d'explicar a veure què passa.
2: Sí.
0: Escolta'm l'Ari aquí.
2: Escolta'm l'Ari aquí. Quan estan a Vidreres, no.
0: No.
2: Però ja saben tothom que quan són fora de Tordera poden posar al web radiotordera.cat i poden escoltar Ràdio Tordera, eh?
0: Ah, molt bé. Estan informats, no?
2: Sí, estan informats.
0: Amb això te creuen?
2: Amb això me creuen, sí.
0: Vinga, doncs d'acord. Vinga, què més ens expliques?
2: Res més,
0: doncs molt bé. Dóna'ls-hi molts de records, que ens n'alegrem tot l'equip de Ràdio Tordera, que ja tinguin el fact track. Sí que havien fet aquesta petita crida, però si els volíem anar a ajudar, i tots els altres estaven enfeinats.
2: Home, és que a Tordera hem tingut sort, eh? Perquè Malgrat i Pineda estan fetes caldo, i això ja ho afegeixo jo. Això no ho afegeix ni l'en Tomàs ni l'en Tomàs.
0: Molt bé, Toni, doncs gràcies per estar aquí, per explicar-nos coses d'aquesta parelleta tan maca, i bueno, doncs fins la propera.
2: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
5: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
6: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
5: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Coplejant.
8: Som a tot el país.
7: Coplejant.cat.
8: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant, amb Caral Pedemonte,
1: a Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
3: Ara i aquí,

0: Tenim 14 minuts ja que ens passen de les 12. Tenim aquí la nostra companya, la Meli Banyes. Bon dia, Meli.
1: Molt bon dia, Rosa Maria.
0: I bé, nosaltres estem tan i tan i tan, tan a punt d'escoltar aquestes tradicions de diferents punts d'Espanya, no?
1: La brúixola que està boja perduda,
0: exactament.
1: I amb aquest temps de vents i tal, encara més.
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Encara està continuant pel nord d'Espanya. La brúixola de les tradicions. Doncs avui ens emporta una mica lluny, eh?
0: Què dius ara? A veure.
1: Cantàbria entre fades, campanes i muntanyes que guarden memòria.
0: Mm, campanes també, ho quiero
1: deixar perquè... Ojo a les campanes, que tocaran molt avui, eh?
0: Ah.
1: Hi ha terres que semblen fetes per ser explicades. I després hi ha terres que semblen fetes per guardar secrets.
0: Mm.
1: Cantàbria és una d'aquestes terres. Entre el mar Cantàbric i les muntanyes, i entre els penya-segats, les valls verdes i els boscos humits, hi ha una Cantàbria que durant segles va viure molt més a prop de la natura del que nosaltres podem imaginar.
0: Mm-hmm. Escolta'm, per cert, porta'n un moment, Meli. Hi ha algun tipus de música que sigui representativa de Cantàbria?
1: Sí, la tenim per posar la... sobre dintre d'unes pàgines.
0: Bueno, si la podríem posar de fons, què te sembla?
1: Tu mateixa,
0: t'aniria
1: sí.
0: bé?
1: Sí.
0: A veure si el nostre company doncs, ens la va posar de fons. Endavant, endavant, vale, perdona.
1: Doncs,
0: eh?
1: Llavors, doncs això que deia, que, de la natura que nosaltres podem imaginar. Aquí a una font, no és simplement una font. Un bosc, no és simplement un bosc. Una muntanya podia ser sagrada. Un animal podia tenir una força sobrenatural. I una nit d'hivern podia ser el moment perfecte perquè apareguessin criatures que, segons la tradició, no eren d'aquest món.
0: Ai!
1: Guai, guai, guai!
0: Tota aquesta zona del nord,
1: que sí, dona peu a explicar històries
0: sí.
1: de nit, sobretot quan plou i quan fa fred, a prop del foc, per això,
0: No,
1: la calefacció no pega. Per això avui no venim simplement a visitar Cantàbria. Venim a escoltar-la. Perquè aquesta és una història feta de veus, campanes, cançons, animals, llegendes i memòria. I començarem molt abans de que existissin els pobles, les carreteres o les esglésies. Començarem a les coves.
0: Ai, hi ha moltes...
1: A Altamira, quan l'home començava a explicar el món. Quan entrem mentalment en una cova com Altamira, hem de fer un esforç. Hem d'oblidar els llums elèctrics, hem d'oblidar els museus, hem d'oblidar que avui sabem perfectament què és un bisó, què és un cavall o un cerro. En aquell temps, és clar, evidentment, no ho sabien. Imagineu un grup d'homes i dones entrant a la foscor que només hi ha un foc, pedra, silenci, i a les parets comencen a aparèixer animals, bisons, cavalls, cérvols, figures que semblen sortir de la mateixa roca. L'art rupestre de la cornisa cantàbrica conserva testimonis que es remunten a desenes de milers d'anys. Altamira i altres coves com el Castillo formen part d'un conjunt reconegut per la UNESCO.
0: No, caram, va veure,
1: és
0: molt
1: és
0: important,
1: cert,
0: eh?
1: Vull dir, a veure, aquelles coves amb aquelles...
0: Sí.
1: Vull dir, que penses, com és possible que...
0: És allò que la intel·ligència ja pràcticament tants de segles a la Terra, ja hi era, veus?
1: Ja hi era.
0: Van veure la necessitat de deixar alguna cosa, doncs...
1: Ja hi havia pintors a l'època.
0: Sí, pintors i persones que eren pensadors, de dir, mira, deixem això perquè sàpiguen els que venen...
1: Potser en aquell moment ells no pensaven en això, però sí que tenien la necessitat de fer alguna cosa que quedés allà.
0: Sí, que bé.
1: Doncs, però aquí hem de ser rigorosos. No sabem exactament què pensaven aquelles persones. Podem estudiar les pintures, els pigments, les tècniques i les representacions, però no podem entrar dins del cap dels éssers humans que van viure fa milers d'anys. És el que comentàvem,
0: clar,
1: sense saber-ho, ho hem comentat abans. I això és precisament el que fa fascinar aquest món. Potser aquells animals eren simplement representacions, potser formaven part d'un ritual, potser tenien una funció simbòlica, o potser significaven coses que nosaltres ja no podrem conèixer mai. El que sí que sabem és que durant moltíssim temps els habitants d'aquells territoris van viure en un entorn on la natura no era pràcticament tot. El sol, perdó, ho era.
0: Ho era, és que ara
1: pràcticament tot. El sol, la lluna, l'aigua, els animals, les muntanyes I aquesta relació profunda amb la natura apareixerà molts segles després amb les tradicions populars. Ojo, això ve bo. Perquè Cantàbria conservarà una cosa extraordinària, la sensació que la natura està viva. Baixem encara més les valls, perquè allà ens espera una criatura que sembla sortida d'un conte, però que forma part de la mitologia càntabra.
0: A veure.
1: Les anxanes, les fades que vivien a les fonts.
0: Així se'n deien anxanes.
1: Anxanes,
0: sí. Molt bé.
1: Si jo us digués que segons les tradicions de Cantàbria hi havia esperits femenins bons que vivien vinculats a les fonts, als rius i als boscos.
0: Ja no parlem ara de les bruixes,
1: fades.
0: Aquí, eh?
1: Ara parlem de fades. Les anxanes són un dels personatges més velles de la mitologia tradicional càntabra. Però compte, no són simplement les fades simpàtiques dels contes infantils. En la tradició recollida a Cantàbria apareixen com esperits bons relacionats amb fonts i rius i protectors dels persones i ramats. Necessitaven tindre algú
0: amb el seu superior,
1: no? Amb el seu pensament. Vull dir, ja sabem que no sabien en què, però sí, aquella por. És que jo crec que la por és el que te fa creure en alguna
0: cosa. Sí.
1: I això ens diu una cosa important. En una societat rural, una font no era més que aigua, era vida. Donava de beure a les persones, donava aigua als animals, era necessària pels camps. Per tant, imaginar que una font estava protegida per un ésser sobrenatural era també una manera de donar-li un valor especial.
0: Ah, esclar, molt bé.
1: Vull dir, veus el que dèiem?
0: Sí, sí.
1: No era el fet, sinó allò t'havia donat menjar, t'havia donat aigua, vull dir, per tant, tenies un respecte.
0: I la necessitat de tindre algú més superior,
1: Sí, creure en algú. Les anxanes apareixen sovint associades a una bellesa extraordinària, però no només són belles, també poden ajudar, poden premiar i poden castigar. I ara jo tenia aquesta cançó de font, que és la que, vull dir, la de font, que és la que volíem escoltar, que crec que aquesta és molt, molt de situar-se ben bé el que és la cornisa cantàbrica, molt d'aquella terra.

0: Doncs bé, doncs, diuen moltes coses maques, eh?
1: Escoltem aquesta... de font aquesta, que va parlant, diguem-ne, del que és aquesta tradició.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè sobretot l'aigua és molt important en aquesta cultura de, del nord. No sé per quin motiu tenen especialment més que en altres valls. Doncs llavors, que deia, poden premiar i poden castigar.
0: I
1: com passa amb moltes criatures del folclore europeu, tenen una relació molt estreta amb el comportament dels humans. La natura pot protegir-te, però també exigir-te respecte. Quan l'ésser humà depèn directament de la natura, acaba convertint-la en història, símbol i llegenda. I ara arriba l'Orjan Canu. Què dius tu, quin nom més estrany, no?
0: Sí, perquè el nom de les fades... Quin nom has dit? Ah, jo no me'n recordo. Ja.
1: Les fades? No, sí, tenia
0: un nom
1: també molt especial. Sí. És que tenen noms així
0: sí,
1: molt buscats.
0: I aquests qui eren?
1: L'Orjan Canu
0: i
1: l'Arjana.
0: Representa
1: la natura protectora i l'Orjan Canu representa la natura que fa por. El mascle i la femella, per dir-ho.
0: Sí.
1: Imagineu-vos una criatura enorme, salvatge, brutal, amb una força extraordinària, un ésser associat als boscos i als llocs més forestres.
0: I això devien explicar-ho les nits, com a conte, i mare meva, quina por, no?
1: L'Orjan Canu és un dels grans personatges de la mitologia càntabra. És gairebé com si la mitologia hagués creat dues cares del mateix paisatge. La natura que et dona vida i la natura que recorda que no és el seu amo. Vale? Que sàpigues que sí, que estic aquí i si et passes... Quan arribava una tempesta, quan un animal desapareixia, quan algú es perdia al bosc, quan una muntanya provocava respecte, les històries servien també per explicar allò que no podien controlar. I així, generació rere generació, el paisatge es va omplir de personatges. Però Cantàbria té una festa que sembla sortida d'un altre món.
0: Ara anem a conèixer-la. A veure.
1: Ara vull que canviat completament d'ambient. Imagineu-vos Silios. És el primer diumenge de gener, encara és de matinada, el poble és fred i de sobte campanes. Una, dues, moltes campanes a la vegada.
0: És a dir, totes les campanes dels pobles...
1: I cada vegada més.
0: Ai, que maco.
1: Els carrers comencen a omplir-se de personatges disfressades. Pells, màscares, campanos enormes, personatges estranys i una comitiva que sembla haver sortit directament d'un passat remot. T'imagines tot allò? Per quin gangueli, no?
0: Sí, ens situem.
1: La tradició actual conserva una estructura ritual amb nombrosos personatges i elements simbòlics. Els zarramancos, coberts amb pells i carregats de grans campanos, formen una de les imatges més espectaculars de la Villanera.
0: Anem aprenent l'idioma d'aquest punt,
1: perquè també deuen parlar semblant a l'asturià, suposo. El poble queda literalment envoltat de soroll.
0: Campanes,
1: aquí hi ha una gran pregunta. Per què les campanes? En la interpretació tradicional de les festes, el soroll del campano té una funció protectora, allunyar els mals esperits i ajudar simbòlicament a expulsar l'hivern.
0: Mira, és d'allò que anava pensant sense...
1: Se sentia... Ja hem escoltat amb la cultura asturiana que feia un soroll per les ànimes. És una mica... Tot es relaciona.
0: S'assembla una mica
1: amb
0: el seu aire,
1: Sí, sí, sí. Llavors, és que la comunitat es disfressa, es fa soroll i es representa la mort d'una cosa i el naixement d'una altra. Mor l'any vell i comença l'any nou. I enmig apareixen animals, esperits, personatges grotescos i figures humanes deformades. No és casualitat que la festa estigui plena de pells, animals... És com si durant unes hores el poble permetés que el món normal... desaparegués.
0: Se munta en el seu món. Eh?
1: I que sigui un món doncs, com el d'abans, no? I ara ja sortim d'aquesta i anem a la passa, quan les muntanyes tornen a omplir-se de campanes. Però ja hem marxat d'allà, eh? Estem en un altre puesto, eh? Ara marxem de Silios. Ens endinsem amb les valls i aquí apareix una altra tradició molt diferent però amb un element que torna a aparèixer, els campanos.
0: La passa
1: és la baixada del bestiar dels ports de muntanya cap als pobles. A Cabuèrniga, per exemple, aquesta tradició està estretament relacionada amb la ramaderia i amb el bestiar tudanc. El descens del bestiar del port, la tardor, continua formant part de la identitat tradicional de la zona. A la muntanya hi havia el bestiat, que després de passar mesos al port, arriba el moment de baixar. Els animals avancen amb els seus campanos i el so anunciava que tornaven. Imagineu-vos una vall verda, la tardor, les primeres boires, les vaques baixant, els campanos sonant, els ramaders conduint el bestiar i els veïns esperant. Això és una altra manera de mesurar el temps, no amb el rellotge, amb les estacions, amb animals. I ara tenim una altra cançó molt xula, que és La Fuente del Cacho.
0: A veure.
1: A veure si també aquesta... Fons.
0: Trobo falta aigua. Campanes, jo, ara, eh? Ah, si tinc campanilles,
1: campanilles,
0: eh?
1: Sí. Campanetes,
0: campanes,
1: no?
0: Campanetes, campanetes, és igual.
1: Doncs ara buscarem una... Martí, potser
0: per acabar, per acabar, no? Sí, posem unes campanetes, algunes campanes, campanilles. És igual.
1: N'hi ha una cançó que me recorda, però aquesta no tocaria, no?

0: Quina cançó més maca.
1: Aquesta cançó jo l'havia cantada.
0: Sí.
1: Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. Perquè quan vaig viure a Brussel·les hi havia gent asturiana i càntabra que anaven al club que anàvem nosaltres.
0: Val,
1: i llavors allà coincidien, uns cantaven Astúries Pàtria Querida, els altres l'altre. Menys jo, que jo no sabia quina cantar.
0: Bueno, però les com que vas aprendre, eh? Mira,
1: sí, però vaig cantar aquestes, que és important
0: també.
1: Doncs ens hem quedat amb això, que no amb rellotges, amb estacions, amb animals, amb collites, amb migració del bestiat, amb tradicions. I això ens porta una pregunta. Quantes històries s'hauran perdut perquè ningú les va escriure?
0: Ben cert.
1: Ara anem a veure Santo Toribio, de Liébana. La muntanya també guarda relíquies. Deixem les fades, deixem els gegants, deixem les campanes de Zarramancos i entrem en un altre univers. Liébana, el Lignum Crucis, és una relíquia que la tradició cristiana identifica com el fragment de la creu de Crist.
0: Ah, mira.
1: És curiós, no? Que vingués a parar aquí,
0: sí,
1: a la vall.
0: Sí. Hi ha moltes coses d'aquesta creu, és que han petits trossets per tot el món.
1: És que són minúsculs, minúsculs. Perquè, és clar, si no, no podria ser. Però el més interessant per al nostre programa és el camí. Els pelegrins no arriben simplement a un edifici, travessen el paisatge, amb un viatge físic, però també simbòlic. I Cantàbria torna a fer allò que s'ha fet també. Perdó, estic refredada, ho saps.
0: Bueno.
1: Convertir el paisatge en part de la història. Perquè després de parlar de fades i criatures mitològiques, pot semblar que hem canviat de món.
0: Quasi.
1: Però potser no tant. En tots dos casos hi ha una idea comuna. El paisatge és sagrat. Potser aquest és el secret de Cantàbria? No és que les seves tradicions siguin antigues, és que encara tenen memòria. Perquè la nostra brúixola no busca només lloc, busca allò que el lloc han decidit no oblidar. I Cantàbria no ha oblidat. Potser per això, quan la tarda cau sobre les muntanyes i la boira comença a baixar, les campanes deixen de sonar, els pobles callen, les fonts continuen corrent i les llegendes tornen a casa. Hem arribat a Cantàbria buscant tradicions i marxem sabent que una tradició no és una cosa que viu amb el passat. És una cosa que algú avui encara decideix recordar. I això ha estat la brúixola de les tradicions i continuarem perquè el nord encara guarda moltes històries.
0: Molt bé, molt bé.
1: Anirem buscant històries, potser anirem caminant potser cap al País Basc,
0: sí,
1: perquè Cantàbria ja
0: sí,
1: acaba...
0: Sí. Però sí que és molt interessant aquestes campanes, no?, que dius
1: sí.
0: Aquest dia especial, no?
1: Sí.
0: Ha de ser fer-te vibrar tot tu,
1: jo crec que aquesta gent, com viuen tant les tradicions, doncs llavors... pobles que estaven molt tancats a les muntanyes i tenien de viure sí o sí de tradicions. S'aferraven a elles per això, perquè no estaven en una, per dir alguna cosa, com Extremadura, que és tota oberta. Però és que allà les muntanyes, els poblets, les aldees, que ells diuen, doncs devien ser remots.
0: Clar, molt llunyans un de l'altre.
1: Exacte, i les seves tradicions eren el que els aferrava a fer veïnatge.
0: Molt bé, Meli, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Aquesta brúixola, doncs, la continues
1: sí, fent-la funcionar. Sí, aquesta setmana la mimarem una mica.
0: I bé, doncs, acabem amb aquest tema que també li havies proposat amb el nostre company.
1: Sí.
0: Gràcies, Meli, bona setmana.
1: A tu, igualment, gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: ara i aquí.
1: Ràdio Tordera.
2: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
2: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Ara i aquí.

0: Tenim moltes ganes i, més que tot, doncs, aquesta connexió que volem tenir amb tots vostès, amics oients, doncs ja tenim els polifacètics aquí, els nostres companys que reflecteixen, doncs, el que diuen diferents escriptors, que reflecteixen, doncs, moments especials d'algun tema, d'alguna cosa, d'algun conte, que tots ens ha fet vibrar, i són els senyors Joaquim, bon dia.
1: Bon dia.
0: La senyora Teresa, bon,
2: bon dia. Bon dia.
0: La senyora Rosa, bon dia. El senyor Lluís.
3: Bon dia a tothom.
0: Tu, Lluís, te posem el racó de pensar perquè tu fas moltes faltes, eh?
4: Sí, sí.
0: La Maria, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I en Pere, que se'ns ha d'anar corrents perquè se'ns ha espantat a l'hora de fer la presentació.
5: Sí.
0: Bon dia,
5: sí.
0: Pere.
6: Bon dia a tothom.
0: Gràcies, ja, hòstia, ja ha arribat a temps, eh? Doncs bé, nosaltres sí que anem ja a encetar aquest espai, un espai on doncs es llegirà un llibre de la Sílvia Soler, un relat, i també com un tipus de conte, que és el que jo mitjanament he dit, de la vella i la bèstia. Lluís, va, vinga, el privilegi sempre doncs, de presentar, endavant.
3: Doncs farem un resum. Programació del 9 d'octubre. Molt bon dia, estimats oients de Ràdio Tordera. Aquest grup de polifacètics, i des de l'espai ara i aquí, tenim a bé oferir-vos un popurri variat de lectures i altres. Començarem amb l'obra Somiar la vida, de Rosa Victòria Gras de Vallgorguina, escrita el 1990. L'elenc és el següent, la Rosa en el paper de Carola, en Quim, que farà de Marcel, la Maria de mare i la Teresa de Sabina, de narrador en Pere. A continuació, en Pere ens farà una lectura del llibre Rellotges de sol, de la Sílvia Soler, titulada Summer Afternoon. En acabar, donarem pas al conte La vella i la bèstia, interpretat per la Rosa com a vella, en Pere com la bèstia, el pare, que serà en Quim, i la narradora serà la Maria. Avui la Maria Dolors, la Pilar i la Sunsi no han pogut venir. Esperem que puguin tornar aviat. Per acabar, i si tenim temps, en Lluís us farà lectura de La pluja, un relat curt, original.
0: Doncs vinga, comencem. Som-hi, va, vinga.
3: Som-hi. Endavant.
7: La Carola i en Marcel volen comprar una casa nova. El Marcel va sol a veure una possible casa, però al sortir es troba amb una sorpresa problemàtica.
8: Cordó, què fas aquí? Com has seguit?
9: Bé, sí. Què passa? És aquesta la casa?
8: Sí, però hi ha hagut una desgràcia. A la casa ja no està en venda, la casa.
9: Quina desgràcia! Oi, Marcel, està totalment trasbalsat.
8: S'ha mort la mare de la venedora. Ha estat un accident.
9: Però què dius? Bé, espero que el pròxim cop tinguis més sort que aquest. Vaja, valdrà més que parlem amb la gent immobiliària i que no t'exposis a sorpreses desagradables. Tanmateix, m'agradaria veure quin gust tens. Marcel, vull veure la casa abans d'anar-nos.
8: Carol, si us plau, no és el moment. Que no recordes el que t'he dit?
9: Sí, sí, és de mal gust.
8: Vinga, vinga, doncs. Anem-se'n. Anem-se'n de pressa, Carol.
9: Ai, no corris tant, noi. M'ho he repensat i vull entrar. El barri no està gens malament. He dit al xofer que fes un tomb pels turons d'aquí al voltant. Deu ser un lloc molt romàntic. Ai, de debò. La casa m'agrada. I quin accident hi ha hagut, aviam? Quina mena d'accident?
8: No ho sé, no ho sé. El gas, potser. Més val que ens n'anem.
9: Ai, ni pensar-hi. Jo vull entrar.
7: La Carola obre la porta i a l'entrar veu una bossa i un barret que reconeix.
9: Però què hi fa aquí la bossa i el barret de la Sabina?
8: Com ho saps que és d'ella? N'hi ha de dotzenes que s'hi semblen.
9: El reconeixeria entre mil. Són de la Sabina. Què ha vingut a fer? On s'ha ficat, aviam? Sabina! Sabina!
8: Per la mort de Déu, que hi ha un difunt dins. Anem-se'n, Carola.
7: La Carola obre la bossa i treu la documentació.
9: Ho veus si tinc raó? Sabina Fuertes Borrell. És ella. Vull saber què hi fa aquí.
8: Potser té algun parentiu amb els de la casa. Ja t'ho explicarà. Per favor, anem-se'n. Ja no puc suportar més aquesta atmosfera.
9: I no era el lloc ideal per tu.
8: Sí, però abans que passés aquesta tragèdia.
9: Aquí no hi ha més tragèdia que la meva. Marcel, estic condemnada a l'engany de tots. Què m'amagues? És la teva amant, la Sabina? Va, confesso. Ho entendré, però no em vulguis... vinguis amb tonteries poques soltes d'aquestes teves.
8: Com pots suposar una cosa tan retorçada i increïble?
9: Ets un vulgar vividor, com tots els altres.
8: Carola, que no és això. No és això.
9: I doncs què és? A veure, què és?
8: Anem-nos, ja t'ho explicaré.
7: La Carola cada vegada està més enfadada.
9: No, ha de ser ella qui m'ho ha d'explicar. Aquesta mosqueta morta. La criatura angèlica.
8: Anem, Carola, anem. No és això el que et penses.
9: M'espero fins que surti. I m'ho expliqui. Sabina! Sabina!
7: Surt la Sabina al capdamunt de l'escala.
1: Aquí és casa meva, senyora Kranz. I qui ha mort és la meva mare. El seu marit és un lector d'anuncis del diari, dels que venen a veure la casa per possible compra. Hem intercanviat unes quantes paraules sobre el preu, mobles, vistes i les nostres vides, res més. I li vaig donar una targeta meva, Sabina Fuertes Borrell, que sóc jo. Ho entén ara, senyora? Ha estat una desafortunada coincidència que ell vingués o que vingués vostè.
8: T'hauràs de demanar disculpes, Carola.
9: Naturalment. Perdó, Sabina. Sento molt la mort de la seva mare. I el que li he dit també. Però jo voldria veure la casa de dins.
1: Ho sento, senyora, però no veurà res més, ni falta que fa.
9: Oh, ja li he demanat disculpes i m'agrada la casa i l'entorn.
1: Doncs no penso ensenyar-li perquè ja no està a la venda, i menys per vostè. Que tingui un bon dia.
7: La Sabina tanca la porta i va a l'habitació on està la seva mare.
1: Bé, mama, he fet tot el que m'has dit. Ara explica'm el perquè d'aquesta pantomima.
7: La mare no contesta i la Sabina es posa nerviosa.
1: Oh, mama, mama, contesta, què et passa? Mama, mama!
2: Filla, què són aquests crits? Va, despertat. Tan bé que dormia.
1: Jolín, ets de por, mama. Per un moment he pensat que estaves morta de veritat. Uf, quin absurd.
2: Ara sí que no em vindria massa bé morir-me.
1: Mama, vols deixar de riure i explicar-me què està passant? Ja em diràs com pagarem els deutes si no vols vendre la casa.
2: Filla meva, si som rics! La tia Rosita ens ha deixat tota l'herència. El pis de Barcelona, 1 milió d'euros, joies i un vitalici de per vida.
1: Mama, que has perdut el cap, potser?
2: No, filla, no. És una gran veritat. Aquest any ens ha tocat la loteria de ple.
1: Ostres, sí, mama. Si és així, ja no tindrem mai més cap problema. Visca la tia Rosita.
0: Visca! Visca la tia Rosita.
1: Vinga, mama, anem a comprar i preparem unes bones vacances amb salut, diners i alegria.
3: Molt bé.
0: Visca, visca! A veure aquesta alegria, no?
9: Home, jo estic enfadada que ja no tinc casa.
0: Sí, no, ja ho veig, ja ho veig. A veure, ja estàs a punt de sortir, ja. A veure, no surtis, queda't. Venen més coses, no?
3: Sí, a continuació, en Pere ens llegirà Summer Afternoon.
0: Ah, noi, quin nom és raro que és això? Pere?
3: Tarda d'estiu.
0: Ai, ai.

0: aquell parèntesi entre els matins lluminosos i les nits càlides i perfumades. Després de la migdiada, quan l'aixafagó va de baixa i ens veiem amb cor de sortir dels amagatalls a l'ombra. Nosaltres també en podem dir vespre, cap vespre o cap altar. O l'hora violeta, tal com va batejar-la Montserrat Roig. L'estona que la llum comença a minvar i els perfils es difuminen. Una tarda d'estiu pot ser violeta o groga o blavíssima, però sempre, gairebé sempre, és el millor moment del dia. A la muntanya, els vespres d'estiu són l'hora de fer una caminada fins a la granja, fins a l'ermita o fins a la font. El cas és tenir una excusa per estirar les cames. I en algun revolt, quan ja ens hem enfilat una mica, cal asseure's i preparar els ulls i l'ànima per veure l'espectacle. És gratuït i el fan cada dia. Ha arribat el moment de la posta de sol. És el moment de fer fotografies, amb càmera o sense, simplement amb un tancar i obrir d'ulls. Es tracta de guardar aquell moment perquè, a l'hivern, un dia qualsevol de l'enfilall de dies, quan tornis a veure el cel vermell i els núvols irisats, tornaran a venir en devessall tots els records de les vacances. Als llocs de platja, aquesta és l'hora de deixar la mandra al sofà i fer la segona o tercera dutxa del dia. Que l'aigua refresqui la pell amarada de suor de la migdiada, que ens espavili i s'endugui encara algun granet de sorra que s'havia amagat en algun plec. I aleshores, nets, perfumats i eixoravits, amb el bronzejat més viu que mai, ens vestim amb alguna peça fresca i afavoridora, blau turquesa o blanc o rosa. I amb el cabell encara humit, sortim a fer un tomb pel passeig marítim. I en algun moment ens asseiem a prendre un gelat, un granissat de llimona o una orxata. És un ritual que tots van fer quan érem petits i corríem amb els germans uns metres al davant dels nostres pares i ens impacientàvem quan es trobaven uns coneguts, encetaven una conversa i el gelat s'endarreria. I ara la tornem a viure fent de pares o d'avis. Però si l'hora violeta ens enxampa sols o en companyia molt íntima, aquest és el moment pel recolliment, a prop del mar o entre muntanyes. Cal triar el seient més còmode i després la música més estimada o la lectura més desitjada. O potser ni paraules ni sons, només el silenci i la calma. I, senzillament, deixar passar els minuts, anar veient com tot s'esmortueix com el dia. I amb ell, els xisclets de la canalla a la piscina, les rialles del vermut, el guirigall del dinar familiar, es va allunyant a poc, com si un tel vaporós caigués damunt del paisatge i també de les hores viscudes. Les muntanyes es tornen blaves, s'encenen llumenetes als jardins, el mar bressola les branques i algú diu: fem un pa amb tomàquet? Fins aquí la lectura.
1: Escolta'm, una cosa és molt interessant, eh? Sí. És per agafar una bona nota, maca, eh? El que passa que no sé què ens passa, si us passa a vosaltres, que dius, és que no tinc temps de res. Escolta'm, fas la dutxa i dius, ara tinc que fer el dinar, o ara... No ens sabem organitzar, eh? Pere, ens has donat molt bona idea, perquè el dia pot quedar ple, però ben organitzat, eh?
0: Sí, senyor.
1: Molt bé. I el vermutet, bueno, com fa aquí, eh?
0: Fantàstic. I a tu parla. Vermutet, passejada,
1: sí.
0: Mirar el cel a l'estiu quan el son es pon, jo que vaig a caminar amb unes hores que el veiem sempre, és espectacular.
1: I sí, que quan diu alguna vegada alguna persona, doncs, entesa amb el tema, alguna psicòloga diu que és molt interessant badar.
2: Sí,
1: sentant-se i badar. Sí, sí. Això és...
2: Això és el dolce farniente.
1: Això és... Bueno, sí. Realment, badeu vosaltres de tant en tant?
0: Això se'n diu perdre el temps amb, no sé la paraula, però és a perdre el temps.
2: Amb
0: satisfacció. Correcte. Sí, sí.
1: Maria, tu bades?
3: Molt.
1: Sí?
3: A la meva edat ja bado sempre jo.
1: Tu, Lluís, què, bades o no?

0: Bades, tu?
1: Sí, de tant en quant, sí.
0: Sí, t'agrada badar?
1: És important.
0: Rosa?
2: Sí, home, i tant. Sí. Aquestes postes de sol
0: són precioses. Sí? I tu, Joaquim?
3: Jo també bado, però no puc badar perquè si no caic.
0: No et pares, home,
1: Ara vinga, donem pas al conte de la Bella i la Bèstia.
4: N'hi havia una vegada un home molt ric, amo d'una flota de vaixells mercants. Tenia 3 fills i 3 filles, i eren molt feliços. Però un dia, un terrible temporal enfonsà tots els vaixells. Com que ho va perdre tot, es van posar a treballar a la terra. Les noies feien les feines de la casa. Les més grans envejaven la petita perquè era molt bonica i molt bona minyona. Es deia Bella. Sempre estava contenta. Quan acabava la feina, s'asseia i cantava boniques cançons. Un dia el pare va arribar content. Un dels vaixells s'havia salvat. Ai, quina alegria! I el pare va anar a ciutat. Les filles li van encarregar molts regals.
5: I tu què vols, Bella?
6: Jo només vull unes roses, pare, perquè aquí no se'n troben.
4: Les dues germanes van esclafar a riure. El pare, tornat de ciutat, se li va fer fosc pel camí. Començà a nevar i una boira espessa gelava els ossos. S'havia ben perdut. Tot d'una va veure un castell preciós i s'encaminà. El mercader va entrar-hi i tot seguit li va passar el fred. No hi havia ningú. Va menjar de tot. Es passejà per totes les cambres i finalment s'endormí en un luxós llit. L'endemà ja no hi havia neu i els camins eren plens de roses. Llavors es va recordar del regal de la Bella i li va collir un pom. Se sentia un crit espantós i era una bèstia terrible.
7: Home ingrat! Com us atreviu a robar-me després del bon tracte? Heu de morir!
8: Oh, bondadosa bèstia! Només són unes roses per la meva filla petita.
7: Doncs porteu-me-la i que mori ella per vos.
4: En arribant a casa, el pare ho explicà tot. La Bella va dir amb valentia:
6: pare, no ploreu. Jo hi aniré. No tinc gota de por.
4: Bella anà cap al palau. I va entrar i es va seure tot esperant la visita del monstre. De cop va sentir-se un soroll terrible. Era la bèstia, un personatge d'una lletjó aterridora. I van passar molts dies. A la nit, tot el palau s'omplia de belles melodies que el monstre componia en honor de la Bella. I ella se'l va començar a estimar. Un dia, el pare es va posar malalt. Bella va demanar permís per visitar-lo. La bèstia li va fer prometre que tornaria aviat, eh? La Bella, tota contenta, va córrer a abraçar el seu pare. I va passar el temps i el pare de la Bella ja estava curat. I ella li va dir:
6: pare, haig de tornar a palau. No puc deixar de complir la promesa feta a la bèstia.
4: La Bella s'acomodià del seu pare i s'encaminà cap a palau. Enyorava la tendresa del monstre. Quan hi arribà, la música sonava i la bèstia prengué la noia i balleren a la llum dels estels. Tot dansant sortiren al jardí. Bella no podia deixar de mirar els ulls de la bèstia. Eren tan bonics. Se'l mirava, mirava, i tota la lletjor desapareixia dins la bondat d'aquests ulls.
9: Bella, voleu casar-vos amb mi? Jo ja no podria viure sense vos.
4: I l'abraçà ben fort. La bèstia desaparegué i l'heroi es trobà uns braços del príncep més gentil del món. I vet aquí un gos i vet aquí un gat. I aquest conte s'ha acabat.
0: Que maco, oh, que maco, que maco. Sempre tant la pel·lícula com aquestes, aquest conte que heu explicat. Vinga, anem acabant. Anem acabant, sí, i en Lluís és el seu
10: ara,
0: moment.
10: Ara per acabar, molt ràpid. En Lluís...
0: El micròfon és molt lluny, eh, Teresa?
10: En Lluís ens llegirà un escrit seu anomenat La pluja.
11: Plou massa, si plou poc, és la sequera, si plou massa és un desastre.
1: La pluja. Al meu país la pluja no sap ploure. Això cantava en Raimon, en una alegoria a que les coses no anaven bé. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera i si plou massa és un desastre. Així ens ho deia un valencià que de pluja en sabia molt. Aquests dies estem patint les conseqüències d'un canvi climàtic que alguns encara s'entesten a negar. L'aigua omple els nostres carrers, inunda els nostres camps i desfà el ritme quotidià dels nostres pobles, escoles tancades, hospitals i centres d'assistència a mig gas, trens aturats i vols suspesos. No estem preparats per suportar tanta aigua, que en bona mesura ens és imprescindible. Hem estat jugant amb la natura, l'hem maltractada i ara emprenyada se'ns torna en contra. Hem construït on no es podia i no hem respectat les lleres dels rius. L'aigua sempre torna al seu lloc. Els nostres avis ho sabien i ho tenien en compte. Hem d'aprendre a viure amb un nou ordre i unes noves circumstàncies, perquè el nostre estimat Mediterrani, un mar tancat, s'ha escalfat i això afecta l'ecosistema. Les tempestes, la pesca i la vida han canviat. Qui durà la pluja a escola?
0: Ai, que maco, molt bé. No? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, com t'has inspirat tu, fer això? Per la pluja que ha caigut,
1: no? Per tot el que ha passat.
0: Tot el que ha passat.
1: Bé, i també m'ha vingut al cap la cançó de Raimon.
0: Aquesta que escoltem de fons, eh?
11: Si plou massa és un desastre, qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
0: Doncs bé, un tema també que has triat, Lluís, realment preciós, no? Que lliga perfectament amb aquest escrit que has fet.
1: Jo crec que era oportú per tot el que ha passat.
0: Sí.
1: A Tordera, sobretot, perquè ha estat molt afectada, però també a Malgrat, a Palafolls i a Pineda.
0: Jo crec que a Tordera anàvem a comentar amb els contratulians que encara s'ha mig comportat, eh?
1: Ja.
0: Perquè, a veure, com veus aquests pobles veïns que els cotxes suraven, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Que sempre penso, no sé per què hi ha gent que com hi ha aquesta pluja, veus gent que camina per allà mig, sí, cotxes, sí, sí, que van tirant, jo és que no
1: pensa, entenc. Pensa una cosa, a partir d'un pam d'aigua,
0: sí.
1: Ja perds el control del cotxe.
0: Ja sura. Molt bé.
1: Si l'aigua està en moviment, se l'endú.
0: Sí, vull dir que veus que hi ha gent que realment no tenen gaire sall.
2: Aquí t'ho diré, els camins de... Clar, hi ha moltes urbanitzacions i moltes coses, i els camins de terra s'han destrossat.
0: Sí.
2: Mira, ha estat un desastre, però...
0: De bon
2: arreglar, mira, en feina ja està.
0: Molt bé, gràcies a tots, polifacètics. Realment sempre és un plaer aquesta recta final de, doncs, escoltar, doncs, el que ens porteu, aquestes obres de teatre, aquestes lectures, aquest tipus de, doncs, de lectures també de diferents escriptors que ens fan pensar molt. I aleshores sempre va bé, doncs, que algú ens faci un toc i aleshores, doncs, pensem una mica.
1: I avui hem hagut de fer una mica de popurri.
0: Molt bé.
1: I espavilant-nos una mica, que cadascú aportés alguna lectura, no?
0: Joaquim, un número de l'1-74, que és, doncs, la pregunta que pengem al Facebook. Cada dia fem una pregunta ara sobre el tema que també després fem tertúlia i sempre, doncs, diem el que ens sembla d'aquesta notícia que ha sortit dels informatius. I aquí els contertulians, doncs, molt amablement van dient el que pensen i també, doncs, la gent que participa en el Facebook i també diu el que pensa s'emporta aquest val d'obsequi. De l'1-74, el que faci més ràbia.
12: A l'1.
0: Home,
12: el primer que s'hagi votat,
1: el primer que ha trucat.
12: Jo també ho pensava.
0: De totes maneres, és de tota la gent de durant tota la setmana, eh? És dir, de cada dia, d'això. El número 1, doncs, se l'emporta la Jessica Sara Martínez.
1: Molt bé.
0: Em sembla que, doncs,
12: felicitats.
0: Sí. Ja saps que pots venir a buscar aquest val obsequi en vores d'oficina. Els diumenges no, hi ha vegades que algú és el dia que té més temps i ve el diumenge. No, el diumenge, doncs, també el nostre equip de secretariat també fa festa. Gràcies a tots. Esperem, doncs, que es torneu a retrobar el proper divendres. Sí, i vostès, amics oients, gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. Ho fem amb molta il·lusió. Cada dia muntem un tipus de guió que sigui un tant diferent perquè els cridem l'atenció. Esperem que sigui cridada aquesta atenció. I nosaltres, com no, un bon cap de setmana i tornarem i també el celebrarem. Adéu-siau.
1: I gràcies per escoltar-nos.
0: Adéu-siau.
1: Bon dia.
13: Tordera. Serveis informatius.
14: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris del nostre poble reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada de nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
15: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
14: Tordera tanca l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemán, expliquen al programa Patrulles en Línia el procés d'oposició que pot durar fins a 2 anys.
16: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Mm-hmm. Són 8-9 mesos, 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
14: Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja Sa i Mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Una xerrada que anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Amàs. Ens en parla la presidenta de la delegació en Colliga Tordera, Judit Martín.
17: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
14: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presentarà aquest cap de setmana al Teatre Claver l'obra El Nom. Serà a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. Ella mateixa ens parla de l'obra.
18: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Uh-huh.
14: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la biblioteca adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Escoltem el regidor de Salut, Xavier Pla.
19: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
14: El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. Ho avançava mossèn Edwin Antonio Vázquez.
20: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
14: Esports, el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Demà dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
21: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzada. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies amb el domini del sol pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
14: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
3: Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous 8 d'octubre. Anem a començar amb aquesta tertúlia. Ara sí que sí, anem a posar els temes sobre la taula d'actualitat tordarenca, en aquest cas, amb els nostres tertulians preferits, Joan Martín, en Plàcides i en Tomàs Vega. Benvingut, Joan Martín, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs ben remullat, la veritat.
0: Escolta, sí, ha començat a apretar,
1: O sigui, quina setmaneta que portem amb el tema de la pluja, potser que ens ho fem mirar, perquè, bé, que ja està bé que plogui. Però, home, tants de dies i seguit, i avui també, ara al migdia, també, vaja, descarregat.
0: Menys ahir a la tarda?
1: Sí, sí, sí, sí, ens va fer una miqueta de treva, però que vaja, no serà per sequera aquest any.
0: No, no.
1: Per sequera de pluja i tampoc per sequera de temes d'actualitat esportiva tordarenca, que segur que n'hi ha moltíssim.
0: Ja en repassarem, ja en repassarem. Plàcides, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què?
0: Estàs bé?
2: Jo sí.
0: A tu la pluja de...
2: Què?
0: No, et molesta o no?
2: Clar que molesta, que fotsi, molesta.
0: No, no pots estar a la teva segona residència?
3: No, és la primera.
0: És la primera.
2: No, ja han degut, és la segona residència.
0: Tomàs Vega, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bé, molt bé. Molt bé. I fa goig veure el riu amb aigua,
0: sí,
3: no?
0: Sí, que sí, m'encanta veure...
3: Per això t'ho dic, jo no sé quantes vegades m'he costat veure el passar amb aigua.
0: L'altre dia, sí, el cap de setmana, que va ploure tant... A Tordera semblava, bueno, que la gent érem cargols. Vull dir, quan plou i veiem el riu ple sortint i hi ha més gent que el dia de mercat, els diumenges, vull dir, hòstia...
2: Bueno, però pensa una cosa. La Riera que hi havia molta aigua, eh?
1: No, sí, home, estava bé.
2: No
1: fotem. La veritat és que...
0: Va arribar als 2 metres,
2: no,
0: era...
2: No era pas un glori,
1: A veure...
2: No, no, home, hi havia molta aigua,
1: I és veritat que, per exemple, aquesta vegada hem estat més pendents de les rieres que no potser del riu, que al final sempre estem pendents del cabal del riu i a veure fogars, a veure què passa, a veure que si sí, que si no... I aquesta vegada no, aquesta vegada...
2: Riera, sí, bueno, i que havia 3 vegades més aigua. Ara imagina't tu una cosa. Fa 15 dies la gent emprenyats perquè no plovia... perquè no es farien bolets. Ara emprenyats perquè diu que es podriran els bolets. Com se menja això?
0: Sou d'anar a buscar bolets, vosaltres?
2: Jo no.
0: Ah, vale, vale.
3: No, passi des de cargols.
2: No, cargols tampoc.
0: Va estar, per la pluja, va estar a punt de suspendre el partit, del cap de setmana passat.
2: A un?
0: Que es va estar a punt de suspendre, no? No sabia si jugaria o no el partit del Tordera.
3: Sí, perquè hi havia alertes, no?
0: Sí.
2: Bueno.
1: Jo, la veritat, que va ser una situació bastant, no diré estrambòtica, però sí que va ser una situació d'aquestes peculiars que vàrem viure al camp municipal de moltes que viurem, però me'n recordo el moment aquell en què de cop i volta estàvem escalfant. Eren, sí, 4:45 i 40 que van començar a sonar totes les alertes, de cop i volta, les alarmes allà al camp, i, hosti, i els jugadors que ens miraven, no? A veure què... Sí, sí, a veure, l'alarma... És la que és, i de fet hi havia un comunicat que els partits a partir de les 5 de la tarda, inclòs a la zona del Maresme, que no sé l'àrbitre si sap la comarca que és Tordera, però
3: no, és igual,
1: que és igual, que per mi que el partit es jugués, vull dir que al final...
3: Però després ho va canviar per les 8 de la nit, no?
1: Que de... No, o sigui, l'alerta era fins a les 8, el que passa que la federació va dir que els partits que juguessin fins a la comarca del Maresme, és veritat que la Selva i Gironès no, però el Maresme estava inclosa que a partir de les 5 de la tarda que no jugaven.
3: Però que nosaltres som de Girona, tu.
1: Ja, no, nosaltres vam tirar milles i l'àrbit també venia de Girona, vull dir...
2: És que...
1: A jugar, doncs, vam jugar,
0: juguem,
1: I ja està, perfecte, sí, sí.
2: És que aquí estem al Maresme. I aquí em sembla que a les 4 de la tarda o així estava suspès el partit. Segons tinc entès. Estava suspès.
0: A mi, segons el que també m'ha arribat, es va suspendre, després, no, calma, es juga, bueno, aviam...
2: I aquest noi que el tens aquí al costat, em sembla que em va dir que estava suspès. Ves com diu que sí? De la federació. I al cap res, 10 minuts o un quart, van dir que se jugava. Però què passa aquí a Tordera? No som ni carn ni peix. No som ni del Maresme, no som ni de la Selva. M'entens? Clar, què va passar aquí? L'equip contrari... El Besalú estava aquí, el Tordera també, i els àrbits aquí, i es va jugar el partit. Jo me'n recordo l'any passat, aquí un partit amb la Cellera, els de la província de Girona van jugar tots, i la província de Barcelona no va jugar ningú. Cuidado, l'any passat et venien els àrbits de Barcelona. Els àrbits sí que no es van presentar, però la Cellera es va presentar, i el partit va quedar anul·lat. Eren perquè ells vols de Nadal, Perquè ells vols de Nadal. Llavors va jugar entre setmana. Vull dir que aquí, depèn de l'alerta d'un TV o d'un truc que sigui, se juga o no se juga.
1: Sí, per això millor que jugués. perquè al final si l'has de recuperar entre setmana, haver de tornar a venir, jo, mira, també és veritat que vam tenir sort que no hi va haver-hi tormenta elèctrica, que va ploure, va anar plovent bueno, durant però, tot el partit, però i va haver-hi tormenta elèctrica, home, si comença a fotre llamps allà i trons i cau una de... Doncs potser l'àrbitre decideix ajornar-lo un moment fins que passi la tempesta, però la sort va tenir aquesta, que va seguir plovent, i la veritat, la gespa també va anar absorbint molt bé l'aigua, per sort és relativament nova la gespa, i en aquest cas doncs, també va ajudar que el partit bueno, tirés endavant, no? I
2: tampoc no va ploure res a la
1: això, camp. Exacte, tampoc va estar plovent. No, sí, sí.
2: I en canvi el diumenge al dematí els van suspendre tots i no va caure una gota d'aigua. Mira, això és igual que el dimarts. Dimarts d'aquesta setmana?
0: Sí.
2: No vas d'ahir. Allà a les 7 de la tarda tu te'l ballava un moli. Allò. Que bueno, emergències
0: i... Què vols dir? Com ho fan això del telèfon? Què passa amb el telèfon?
2: El meu no va pas trucar.
0: Bueno, no, el teu no sona, però...
2: El meu no em va sonar. Eh? Jo, el meu no em va sonar. Això vol dir que es podia jugar. Bueno, o entrenar. Però clar, què va passant aquí? Això passa com sempre. Mentre no hi hagi tormenta elèctrica a sobre, i de ploure tampoc no va ploure, però és normal que, esclar, que t'aparteixi, que pot venir això, pot venir l'altre. Què passa llavors? Li va trucar a l'Ajuntament i diu et recomanen que no... Per quedar bé, no? Perquè això ho fan tots. Que no entreneu el que sigui, aneu cap a casa. Perquè això ja sabem. Perquè si passa alguna cosa, ells se renten les mans. Això ja sabem tots. Els d'aquí, els d'allà, els d'altre costat. I van a entrenar, vull dir, plovia algú, però res a l'altre món. Ara, si hi ha tormenta elèctrica a sobre, home, això ja hi ha els entrenadors o el d'allò que diguin tu, cap a la casseta i fotem el camp cap a casa. Però si sense tornar a llampegar la quinta hòstia, no d'allò. I això funciona així. Com que aquí estem en un pasto que no som ni carn ni peix, no som ni a la selva, ni som del Maresme, aquí a casa meva voldria més que fóssim independents, ja. I les alertes ja ens els oferien nosaltres.
3: Ni carn ni peix, som verdura.
2: Sí, vull dir que, clar, llavors passa el que passa. I des que va passar això per allà a València, doncs ja tothom està esvalutat.
0: Una millor prevenir que no pas després lamentar.
2: Millor prevenir que curar. Però llavors què passa amb aquestes coses? Alerta la gent, no fa res, i quan torna a l'alerta, ja ens funciona, tenim ara l'alerta i no va fotre res, ja està, ja hi som. Vull dir, això és... No ho sé. Però jo com molt no me sona, jo vaig
0: sortir. Va sortir, eh?
2: Jo ho he dit a casa, si mai em passa alguna cosa i m'agafo una riadada, denuncieu-ho. Perquè a mi el telèfon m'ha soltat l'emergència.
0: El meu pare tampoc li va sonar, crec, eh?
2: Pues ja està.
1: La megafonia també va estar tan remull que estava d'aquests dies, també no és que si no és massa bé, també ho val a dir-ho, són qüestions tècniques de megafonia del camp, doncs...
2: Bueno, és el que es queixem sempre.
1: Que ja està, exacte.
2: Parlem dels caps que anem a fora i aquí Torrent també t'ha fet tota una braga.
1: No tant.
2: Digue-li que no hi que tens al costat.
1: No tant, perquè quan van venir els de Besalú i tots allà són sentats a la coberta, a la graderia, tots allà fent germanor...
2: A veure...
1: I ni una queixa.
2: Anem a fora, que seria un problema allò. Vale, l'altre dia com anava a Begurt, jo vaig veure que teníem un problema.
1: Sí.
2: Però és que a casa no hem de tenir cap problema.
1: I no en tenim cap de problema a casa.
2: No, què va passar doncs el dissabte?
1: Ah, no sé què va passar el dissabte.
2: Més de cantar l'himne de Tordera, van cantar l'himne de... Adiós... Que sé el que cantava.
1: El dos fills. Sí, va sonar l'himne de Tordera, tan tranquil·lament. O no, l'Anna Mena va sonar.
3: Sí.
2: Però és que ell mateix està contradint, perquè no. Diu que aquí no anava bé.
1: Que estava en remull, i la qualitat... En
2: per què estan en remull?
1: Perquè està a l'aire lliure.
2: Perquè llavors... els endolls no estan en condicions, no estan allà on han d'estar. Llavors passa el que passa. Que anem a fora i es queixem, vale, però és que a casa...
1: Però a casa els endolls anaven.
2: Ja, collons, sí.
1: La corrent anava.
2: Sí.
1: Jo, faré una queixa pública, que també em vaig queixar en el president, però la faré pública... I és que l'aula de formació, com la torni a trobar tan desordenada com el partit aquest, si d'aquí 10 dies l'aula de formació torna a estar de la manera que me la trobo amb dos partits que portem a casa, la megafonia no sé com la muntaré. No, això és veritat, perquè perdo més temps en treure porteries, cadires i buscar un lladre per endollar la megafonia que el muntatge en si del que suposa posar... No, de veritat...
2: Abans...
1: I això és una cosa del club o de qui és això?
2: Abans estava així?
1: No, abans no estava així.
2: Per què no estava així?
4: No sé, perquè potser algú se'n cuidava d'ordenar-ho.
2: Ah,
4: però que... jo dic el que dic, perquè ho he dit al president, ho vaig dir al president, per tant no puc dir-ho.
2: No, no.
4: Però vull dir que, ostres, no.
2: No. Si tu vas a dir, no pots ni entrar-hi.
4: I el coordinador, també, en Guillem, també li vaig dir al final d'això, també.
1: Bueno, deixem-lo al llit i anem al futbol.
2: Sí, deixa't acabar de parlar, collons.
4: Fins a frens,
1: anem al futbol, va.
2: Tot això és feina de consergeria.
4: Bueno, i de que la gent també vale? ordeni les coses com
2: i que la gent també ordeni les coses. Però si hi ha una cosa cap aquí, cap allà, cosí, cap allà, els conserges tenen que posar les coses al seu puesto. Com jo estava allà, aquella aula d'allò estava tot al seu puesto. Si deixaven una porteria d'aquestes petites de formació, jo l'entrava d'allò. Però ara no, és que tot allò s'ha deixat. Si tu entres allà dintre, si sembla la deixalleria, me cago en Déu, d'aquí al polígono. Sembla la deixalleria del polígono. I ho dic clar i català. I amb això t'ho dic tot. Allà no hi pots ni entrar-hi.
4: Entrar si pot entrar. Què passa que... Bueno, una mica d'ordre. Només... Que si és connectar ja està, jo no dic res més.
2: Problemes de què?
4: Bueno, sí.
2: Que no hi ha ningú que se n'encuny de posar les coses a puesto.
4: Tomàs.
1: Tu, però a la gent això no li interessa, això.
4: Un a un.
1: Els problemes vostres...
0: Tomàs, exacte, com vas veure tu el partit?
4: Un a un.
0: Si és el que parla del futbol, va.
1: Sí, perquè a la gent no li interessa, això. Jo, a la mitja part, en Lot em va entrevistar i a part de dir-li el que va passar a Begur i tal, vaig dir que el Besalú ens està passant per sobre amb intensitat. I dic, si la segona part igualem la intensitat futbolísticament, jo crec que guanyem el partit. Que va ser just, dic, mira, que bé que ho vaig fer. Perquè l'entrenador del Besalú, quan va acabar el partit, va dir que ens havia passat per sobre amb intensitat. I això és una cosa que hem de solucionar. Tu, no pot ser que t'agonyin per intensitat. Perquè jo crec que si igualem la intensitat futbolísticament, guanyarem molts partits. Però clar, ells hi anaven, i faltes, i dos contra un, el que faig i falta. I nosaltres això no... No, hem de ser més intensos perquè si no ho tenim malament.
0: I al final del partit, amb la polèmica, què en penses?
1: Però jo penso que el penal que ens va xiular per mi era un penaltito. Ara, el segon com una catedral.
0: I la vermella?
1: El de l'últim minut, sí, jo crec que sí.
0: Sí que ho era, eh?
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que va tornar una mica...
1: El primer penal poder no l'hagués xiulat perquè a mi em va semblar molt justet, però el segon, i estava allà l'àrbit, no el va voler xiular. Va ser un penal com una catedral, el segon.
5: Bueno, no va voler xiular perquè va compensar la targeta vermella que no va acabar de treure.
4: Jo crec que va ser després, no tot això.
0: La vermella va ser abans que el penal no xiulat.
5: Clar, exacte. Jo crec que en allà...
1: Jo li va quedar que el primer penal no el tenia clar i després ja ho va voler clar.
5: Sí, però jo crec que el 80% jo crec que el Tordera hagués hagut de veure la targeta vermella. Jo era l'últim home en allà, el frenes de la manera que el frenes. No sé. Jo no he vist el partit repetit, la veritat. I no he tingut temps ni oportunitat per fer-ho. Però a mi en directe, dic, ja està, ens quedem amb un home menys, però perquè també l'havies de fer aquella falta, perquè si no el tio del Besalú s'anava contra la porteria. Que d'aquí va bé arran l'expulsió de l'entrenador davant les protestes, que crec que es va equivocar, perquè pots protestar, no sé fins a quin punt ho va forçar, tot això, per acabar de rematar el partit, però jo crec que aquí ve la compensació. És a dir, no et xiula el penal perquè... La groga aquella, entre que el Linier tampoc es va voler mullar, perquè el Linier també estava allà tal, i l'àrbit va decidir treure'ns groga. Bueno,
1: es va equivocar moltes vegades l'àrbit. Es va equivocar molt.
5: Mira que el nivell realment d'arbitratge del que portem de temporada, sí, evidentment però... tenint en compte que tens Liniers i tot plegat, però jo trobo relativament correcte el nivell arbitral fins al moment, vull dir...
1: No, però aquest últim...
5: Bueno, sí, és que... Ja ho hem dit sempre, no? Que ser àrbitre és molt difícil.
1: Sí, però bueno, amb dos linemes ja. No es poden tenir tants afanys.
5: Però Tomàs, ja ho sabem, això. Ja, com a experiència sabem que els liniers vegades és que ni ajuden, ni resten, ni res. Al contrari, et molesten més que una altra cosa. Però, bueno, deixant de banda això, jo també estic amb en Tomàs, que potser va faltar un pèl d'intensitat. Sí que és veritat que, bueno, que també no vull restar mèrit al Besalú, perquè el Besalú també va venir a fer el partit. Però potser sí que el que exigim al Tordera quan juga a casa, no? aquell partit en què el tens ben agafat i forçant i tal, bueno, pues, van fer un pal també. Bueno, són situacions que al final pues, mira, et deixen amb el repartiment de punts. També crec que és just. Vull dir, una derrota crec que hauria sigut injusta. Però bueno, seguim sumant. No? Crec que al final és el més important i
1: A casa hem d'anar de 3-3, però bueno, si suma, suma.
3: Sí, sí, és... Jo li vaig comentar al president quan va acabar el partit, li dic, bueno, falta un punt menys per estar salvats. Doncs ja està.
0: Sí.
3: Ja està.
0: President, tu com vas veure el partit?
2: A veure...
3: Al meu costat.
0: No. Sota la pluja.
2: Jo fins al minut 80 he firmat l'empat. A partir del minut 80 havíem de guanyar. Vam fotre un penal allà amb l'Àlex, també. A l'Àlex, li van quedar aquella empenta que una mica més el carden allà al Prudenci i Bertran. No va veure aquella empenta que li van quedar?
1: Sí, però aquestes mai es xiulen, eh? Bueno. Ara estan amb aquesta...
2: Bueno.
1: Sí, sí, sí, sí, que... No, no, tens raó, tens raó.
2: El penaltítol, però... el penaltítol, fot el que vulguis, però... Allò.
1: Home, però, penal... però
2: hi havia un altre penal que era descarat.
1: Descaradíssim, vale. O sigui...
2: Llavors, el Tordera, tinguem tiradors de falta com trimsos d'això, han d'anar a buscar faltes a fora de l'àrea. Mira que se'ls buscaven. La primera part, en 10 minuts, me cago en Déu, ens van empitar 3.
1: I quin golaç van fer de falta.
2: Eh? I on ens la van quedar dintre?
1: Sí, sí, l'Òscar... No podia fer res més.
2: Bueno, jo no sé si podia fer res més o podia fer alguna cosa.
1: Jo crec que no.
2: Bueno, deixem-ho aquí. Però han d'anar a buscar. Buscar faltes fora d'àrea. Tinguem tiradors de faltes com tenim. Han d'anar a buscar la falta. Però bueno, fins aquí, vull dir, vosaltres ja més o més ja heu fet la crònica, el que sigui. Ara, jo trobo que falta allà un jugador. Un jugador que sempre et fa coses interessants, que no saps mai el que et farà, que és en Marc Ruiz. En Marc Ruiz, per mi, és un bon element. Que a vegades fa coses que no li he de fer, també t'ho diré, però és un jugador interessant que davant, eh, te buscarà la falta, te buscarà el penal, te buscarà això... És un jugador molt interessant, perquè és un jugador que no saps mai el que et farà.
3: No, i
2: jo, per mi, el Tordera...
3: I amb en Gio guanya el gol, també.
2: Bueno, en Gio no hi contem perquè està lesionat. Però amb ell, clar, què passa? La feina, pot venir un dissabte, no pot jugar, perquè sigui... Ara, l'altre dia, el dia del Vidrenc, que també va ensenyar una targeta, perquè sigui, que no feia falta que la busqués, però, bueno, coses així, això no hauria de fer-ho. Però vull dir, per mi, és un jugador molt interessant. Em sembla que aquest dissabte el tindrem. Bueno, si jugarà o jugarà, no ho sé, però el tindrem. Però per mi és un jugador que davant fa moltes coses que un altre jugador t'ho farà. I jugadors així com ell els necessitem. Perquè davant ens falta alguna cosa que no tenim. I aquesta alguna cosa, ell el té. Clar, en Gio, bueno, en Gio ja el sabem, però clar, si no el tenim perquè està lesionat, hem d'anar a buscar altres solucions, no? Però jo, aquest en Marc Ruiz, és un jugador... Una cosa que... El que et fa ell no t'ho farà cap més jugador. Busca, entra, te buscarà la falta, te buscarà el penal, te buscarà moltes coses. Vull dir, és... més a més, també fa gols. Vull dir... Per mi és un jugador interessant. Jo, personalment, el trobo que faltar. A davant, el trobo que faltar.
0: Però el tindrem aquí cap de setmana, dius, potser?
2: Jo diria que sí.
0: I ja demà li preguntaré a en Guillem.
2: Que jo no et passa preguntant el que jo te dic.
0: No, però li preguntaré si qui està disponible i qui no.
2: Sí, està disponible, clar, que li pots dir-li. Perquè, a més, en Guillem ja ho sentirà, això, demà.
0: Clar, però això, sempre veiem els deures fets, ell, eh?
2: No dirà què collons diu aquest. M'entens? Perquè jo dic la meva opinió per la meva boca, no parlo pels altres. Però per mi, personalment, és un jugador interessant. És molt interessant. Per mi és interessant perquè fa coses que no fan els altres. Uh-huh. Endavant, eh? Perquè jugadors així es necessiten.
0: Creieu que, o sigui, el Tordera de la primera jornada, aquesta tercera... no està al mateix nivell? O creieu que sí, però els rivals o no ha acabat sortint el partit?
3: És que no sé. Mira, la primera part surts per jugar i tal i qual i veus que ells intensament t'agonyen totes les jugades, totes les pilotes dividides, totes les oportes.
2: Perquè hi van més.
3: Llavors, jo ja ho vaig dir, ja et dic, estava gravat. Vaig dir, sí, a la segona part hem d'igualar la intensitat. Si igualem la intensitat, jo crec que tècnicament som millors. Però no la vam igualar, i ja et dic, l'entrenador d'ells ho va dir, però amb aquestes paraules. És que per intensitat no s'ha passat per sobre. Ho va dir ell mateix, uh-huh. Però això ho veia tothom. I això és una cosa que hem d'arreglar. S'ha d'anar més i posar més ganes, perquè nosaltres, pilotes dividides, se les emportaven, dos contra un, sempre eren... Semblava que jugaven 15 a ells. No, i això és el que s'ha d'evitar.
2: L'entrenador del Besalú, com va fer després del partit que els d'allò, ho va dir-ho clar... Diu, en dos partits he fet un punt. Diu, s'ha de canviar la dinàmica. Que hi hem d'estar més a sobre, hi hem d'anar més a sobre. Mira,
1: ja
2: un d'aquí encara havia parat la pilota, que ja tenia un tio allà a sobre.
3: No, ells no van marxar contents, eh? Ells pensaven que havien marxat a guanyar, eh? Pensaven ells.
0: Mm-hmm. I aquí cap de setmana contra el Bescanó. A fora de casa, segon partit a fora de casa, en busca també d'intentar doncs, obtenir els primers 3 punts fora de casa.
1: Bueno, suposo que el Tordera està amb el Tourmalet, no? Per dir-ho d'aquesta manera, perquè al final vas trobant amb equips que tenen aquesta columna vertebral i aquesta experiència...
3: Bueno, el Besalú havia pujat aquest any,
1: a la categoria, no? Sí. Havia pujat, exacte.
2: El Tourmalet no, perquè el Bescanó l'any passat també estava a la segona catalana.
3: A tercera.
1: Per això et dic que...
2: El Bescanó estava a segona.
3: Ah, el Bescanó, sí, dic que...
1: El segon estava... El Bescanó estava a segona catalana.
3: Sí, però aquest...
1: El Besalú
3: estava a tercera.
1: Exacte.
2: Passa que el Bescanó sempre...
1: El Besalú estava a segona. El qui ara ha pujat a Bescanó és el que tenim aquest cap de setmana. No? Ho has dit bé, no?
0: O sigui, el Besalú...
1: Aquesta setmana anem a Bescanó.
3: El Besalú va pujar i el Bescanó ja hi era.
1: Correcte. El Bescanó ja hi era, exacte. Per això he dit jo el de la columna vertebral, que és un equip que ja té l'experiència en la categoria.
2: El Bescanó fa dues temporades que va baixar de primera catalana.
1: Ah, exacte.
2: Però sempre, el Bescanó sempre ha sigut un equip de primera catalana.
1: Exacte. Bueno, doncs això, partit que serà molt difícil.
3: O sigui, és el poble d'en Guillem, no?
1: Sí, exacte. Sí. Més el Guillem...
2: Però es veu que tenen un equip molt jove, que hi van també. Sí, vull dir que...
0: Bueno, serà un partit d'atractiu. Una vegada de dilema de... O sigui, bueno, de dilema. De veure qui li fica més ganes.
2: Mm. Eh?
0: De veure qui li fica més intensitat.
1: Doncs esperem que sigui amb nosaltres. Esperem que sigui el Tordera, que al final, doncs, guanyar amb camps com aquests... Fas un cop sobre la taula i també, home, a nivell d'equip et creix i són punts necessaris. Juguem a fora, per tant, tot el que puguis rascar és benvingut. Mm-hmm.
2: Perquè llavors ve la Bisbal, em sembla, aquí. I llavors anem a Blanes.
0: D'aquí 2 setmanes a Blanes, eh?
2: Si no tinc mal entès.
1: I Blanes és derbi o no?
2: No.
1: Val.
2: Bueno,
3: de moment portem els 3 resultats. Una victòria, un empat i una derrota. Sí.
1: Bueno, hem d'anar per la victòria. Jo crec que al final és...
0: Sempre s'ha de pensar en
1: els 3. És la dinàmica positiva, correcta. Mira, al final la pressió, quan jugues a fora, la tenen a l'equip de casa, perquè l'equip de casa és el que més es pot autopressionar perquè ha d'aconseguir la victòria. Per tant, nosaltres tot el que puguem rascar i tot el que puguem treure, evidentment amb una bona imatge. Vull dir, tampoc ara això és aquí bandera blanca. Vull dir que crec que el Tordera, insisteixo, s'ha de...
2: El Tordera ha d'agafar la radiografia perquè llavors ja no serà temps.
1: Però que han d'agafar la versió de la primera jornada de Lliga. Han d'agafar aquesta versió, s'han de cenyir, si han de tornar a veure el partit de la primera jornada, que el tornin a veure. Perquè al final és la identitat que volem com a Tordera i crec que és el més similar que et pot aportar una victòria. Bueno, doncs veurem. En Guillem, evidentment, que deu conèixer el Bescanó des de... el delegat de camp fins al córner del camp, per tant, ho deu conèixer absolutament tot, sabrà quines són les peces claus del partit i els nostres, doncs mira, els 5 que estem aquí en aquesta taula, demanem intensitat. Doncs anem a buscar la intensitat aquesta setmana i dissabte 4:45, és una bona hora, és dissabte, bueno...
0: Sí, t'escoltarem a tu, no?
1: Què?
0: T'escoltarem a tu, no?
1: A mi?
0: Sí?
1: Bueno, no ho sé.
0: Home, sí.
1: No ho sé, aquí a Ràdio Tordera...
0: Sí, és un cap de setmana...
1: Què passa? Què mires així?
0: Ho vols deixar amb sorpresa?
1: Bueno, a veure, d'aquí al dissabte poden passar moltes coses, però bueno... Sí.
3: No, però juga el Barça, no? També, dissabte?
1: 6:45.
0: Doncs mira, a la mateixa hora que juga l'Atlètic Club.
2: Deixem estar al Barça i parlem del Tordera, ja està que és el Barça.
0: A la mateixa hora que juga el Barça jugarà el Futbol Sala... que el cap de setmana passat va perdre 2-1 amb una primera part que va ser molt bona, era el primer partit de la temporada preferent, que s'estrenaven també les retransmissions. Ostres, i per ser la primera jornada, primera retransmissió més en el segon canal de YouTube, ostres, molta presència d'espectadors, no sé si vau veure el partit o no.
3: Sí, jo el anava veient al camp, estava veient el futbol i el Futbol Sala, els dos a l'hora.
0: Com el vas veure?
3: Me va agradar, sobretot la primera part, la segona part, però dic, a mi em va estranyar molt que quan va acabar el partit que semblava que havien guanyat la Champions, tu. Dic, tampoc hi ha per tant, no?
0: Jo crec que hauria d'haver algun rifirrafe.
3: El primer partit de Lliga, tranquil, sí. Que això és molt llarg.
2: Però això sí, ho fa tothom, tots els equips, home. Si tu, si el Tordera, ara, com vagi a Bescanó, guanya, allà al vestidor sembla que hagin guanyat la Champions. Igual, sí, és
0: sí, tot. Sí.
3: El tot els equips.
1: De terra, tu.
4: Home. Mira, el que hi ha, tu, escolta'm.
2: Sí, abans que es fotin el sol del banc, només que el peu a terra.
3: El peu a terra.
1: Peu a terra.
2: Això ja passa.
1: Però aquí a la ràdio hi havia un programa que es deia peu a terra.
0: Mira.
2: Què?
1: Aquí
5: i a la ràdio hi havia un programa que es deia Peu a Terra.
3: Que era d'esports.
5: Que el presentava jo, de 7 a 9 del matí.
3: D'esports?
5: No, de música.
3: Si t'havies de llevar aviat, no.
5: Era la torre mare,
2: eh? Peus a terra per què? Per poder ballar?
5: Peu a terra, no, home, perquè era el primer peu a terra que posaves al matí.
2: Jo com així, que jo hi poso un peu a terra.
3: Jo poso tots dos.
1: Jo poso els dos, també.
0: Estem delirant molt avui, la pluja ens està afectant molt. Ens està afectant molt la pluja avui.
2: És que jo no sé, se'm van d'una cosa, sí. Que jo no ho entenc.
0: Total, aquest cap de setmana, a les 6:45, jugarà l'Atlètic Club Tordera en el pavelló, segona jornada, per tant, que també el podreu veure en el segon canal, perquè sí que hi ha diferència de 2 hores, però deixarem espai per les entrevistes també al futbol.
3: Jo hi aniré.
0: Sí? Tornaràs al pavelló?
3: Jo aniré, sí, perquè m'ha dit jugar a les 9 i tinc temps de sobres.
2: Ara ja
3: a mi em ve bé, em va perfecte.
5: Jo en principi aniré a Bescanó.
0: Ja t'escoltarem.
5: En principi aniré a Bescanó i a veure...
1: A veure què? Entrevistarem en Plàcides a la mitja part. Vols venir o què?
3: En Guillem farà un viatge molt curt, no?
0: Sí, anirà caminant o no?
3: Perquè no crec que vingui aquí, però hi pots anar allà, ja es quedarà allà, no?
0: No va pinta.
2: Que es quedin allà i ja li portarem el material nosaltres.
0: Tanquem ara aquesta sessió. La setmana passada no vam parlar d'hoquei, però aquesta sí que el trec, perquè més avui la notícia local de Tordera era que celebren, fan l'acte dels 80 anys dilluns, el 12 d'octubre, on tot el dia faran cosetes, faran activitats, al matí un partit d'exjugadors i exjugadores, i després el primer equip s'enfrontarà també a la selecció catalana. Per tant, serà un dia d'hoquei en el parroquial que, ostres, celebra aquests 80 anys de club.
6: Molt bé.
5: Molt bé. Vull dir, a veure, les coses com siguin. Ja sabeu que jo quan haig de treure la cisalla a la trec i quan s'ha de celebrar o felicitar una iniciativa, sóc el primer que ho faré i ho faig. I la veritat és que és una molt bona iniciativa. Evidentment, el club havia de celebrar aquests 80 anys d'alguna manera, perquè ja estem al mes d'octubre i encara pràcticament, exceptuant estrenar unes fantàstiques equipacions i un logotip commemoratiu, poca cosa més s'havia fet de l'aniversari en si, eh? Evidentment com a club sí que fan tornejos i el Marc Serra i bueno, tota la pesca, però molt bé, la veritat, l'enhorabona per la iniciativa, crec que és molt interessant, a més recuperen exjugadors i hi haurà un partit de, bueno, una bona jornada al pavelló, a més un dia festiu, que ja és habitual que ho facin, perquè normalment les presentacions dels equips es fan el 12 d'octubre.
0: També faran la presentació. Sí, és un dia
5: sí,
0: que també
5: sí,
0: farà
5: no,
0: la
5: presentació. Per això dic que és una molt bona activitat. Esperem que hi hagi molta gent. Sé que per part del club s'ha convidat a gent. A mi no m'han convidat. No cal que
3: encara és un temps.
5: No, bueno, però no cal que ho facin, eh? Vull dir que no, ho dic perquè jo sé que hi ha gent que se'ls ha convidat i tal, que han sigut jugadors i tal.
3: A l'Speaker davant no el conviden?
5: Bueno, suposo que no deuen, ho deuen tancar els ulls. Quan deuen veure aquest moment de història, no. Deuen tancar els ulls i...
3: Ja t'arribarà la carta.
5: I tot allò... No, a mi no em cal carta. De veritat us ho dic, no falta. A més, no crec que el 12 d'octubre passi pel pavelló, perquè no passaré pel pavelló, ja ho avanço. Vull dir, no.
3: Si conviden, sí, no?
5: No hi passaré, no. Segurament que no. Vull dir, no, el 12 d'octubre, sempre el festiu aquest, no. Ja em passava quan havia de fer de la presentació dels equips, que algunes vegades hi havia arribat, llavors...
0: I el 17 hi passaràs?
5: El 17 hi passaré, és l'estrena, no?
0: En principi s'estrena la Lliga. Bueno. Ja seria la tercera, no sé si la tercera o la quarta jornada, jo no crec que la quarta.
5: Quan acabi el futbol anirem. Perquè en principi jugarà el Tordera a casa, per tant, quan acabi el Tordera, doncs, de futbol, si podem, anirem al parroquial i a veure com fa l'estrena l'equip. No, a més, mira, aprofito perquè, clar, com que l'última tertúlia fa 2 setmanes, que fa 15 dies jo vaig anunciar allò d'hosti, que tal, que, bueno, que aquest any aniria... Havia llançat la tovallola, que, bueno, hi havia aquest moment, no?, de... De tal, i va haver-hi gent que m'ho va comentar, saps? Van obrir per tal, hosti, que... Dic, no, dic. És que, jo torno a repetir, vull dir... ells han guanyat. Sí, ells han guanyat, ja està. Sí. Jo, han guanyat ells, els que fan una gestió esportiva impecable, els que porten l'entitat de la millor manera possible, i la coordinació esportiva és excel·lent. No puc dir res més, perquè és que al final...
1: No, però...
5: Acabo siguent jo el dolent quan hi ha molta més gent que també pensa exactament el mateix que jo, però quan és l'hora de la veritat no fan absolutament cap acció. Jo no vull liderar res. Jo no sóc ningú per liderar res i per ser el crític de sempre. Sí, ho sóc, ho he sigut durant molts anys en aquest micròfon i en aquest programa, però a partir d'aquí, escolta... És que... Mira, bueno, jo passo, o sigui, jo ja passo, saps? O sigui, si cadascú vol viure la bombolla que vol viure, ja està. La història, que són 80 anys ara i que tal, i que... Aquest és el moment de la història que viu el club. Si d'aquí 10 anys el club encara hi és i funciona i tal, la història cadascú i el temps ho posa en el seu lloc. I ja tindrem temps suficient, segurament, per parlar del que ha estat la gestió que ha estat. Ja està. Però ara mateix, a dia d'avui, de veritat, sóc feliç, vull viure el futbol de la manera que el visc cada setmana, a l'hoquei també vull anar allà i
0: aniràs,
5: passar-m'ho
0: eh?
5: Bé, sí, perquè, però hi vaig per en Pau, per en...
0: Per tots els jugadors.
5: Bueno, sí, és que sempre em passa el mateix, per tots els jugadors de... En Max, i ho vaig per ells, perquè són bona gent, perquè, hòstia, tinc molt apreci, hem viscut moltes coses abans i ells són la veritable essència i són els que són de Club Petit Tordera.
3: Has fet viatges amb ells?
5: He viatjat amb ells, ens ho hem passat molt bé, la veritat, hem sortit de festa, vull dir...
0: Sí?
5: Sí, home, els viatges... Sí, els viatges molt bé, eh?
3: Els esportistes no poden anar de festa, eh?
5: Bueno, quan s'ha jugat el partit, home, això sí.
2: Però ell deixava amb avió amb les ratlles, els anaven en cotxe.
5: També és veritat. Això sí, perquè, bueno, perquè si el club no ho fa bé...
3: També és veritat.
5: Si el club no ho fa bé, doncs jo vaig anar...
0: No, jo dic... Tu vas, tu aniràs...
3: 80 anys... per mi és importantíssim, perquè en aquests 80 anys hi ha hagut moments bons, moments dolents, i l'important és que han passat 80 anys i encara hi som, i això és l'important. Ja et dic, hi ha hagut èpoques de tot, a punt de desaparèixer, jugar la Copa d'Europa, hi ha hagut temps de tot, però l'important al final és que 80 anys encara hi som, però sí. Això és l'important.
5: Però... Ja ho dic, que és una molt bona iniciativa, repeteixo, tot el planning que han fet al llarg del 12 d'octubre és... fantàstic, i tant de bo tota la gent de Tordera, els que són d'esport i tal,
2: però
5: vagin al pavelló, de veritat que ho recomano.
2: Què hagis fet en Tomàs, jo? Què hagis fet? 18 anys. Si fa 5 anys que sap que hi ha coca aquí a Tordera.
3: Que jo quan va vindre aquí el Barça a jugar a les semifinals de la Copa d'Europa, jo hi vaig anar aquí al pavelló.
2: Tomàs.
3: Que aquell estava en Valdivieso, que era un locutor de ràdio, que va morir el pobre.
2: En Valdivieso, mare.
3: Te'n recordes? En Valdivieso era el que estava donant el partit.
2: Però Tomàs, sisplau, posa les piles un moment.
3: Les tinc estades ja.
2: Fa 3 anys
3: que... Si jo tinc dur a fer, no es caben les piles.
2: Tomàs, si fa 3 anys que saps que hi ha bàsquet.
3: Hijo, i bàsquet no. Jo vaig anar quan tenia 17 anys a Pineda a veure el Madrid de bàsquet.
2: Bueno.
3: Tenia 17 anys i vaig anar allà.
2: Clar, anaves a Pineda perquè aquell Tordera no s'havia sortit al pavelló o no n'hi havia. Vale.
3: Sí, al pavelló. Sí. Però, no, era allà a la pista que jugaven.
2: Sí, allà a la pista de tenis.
3: Sí.
2: I ara...
3: No, la de tenis no.
4: Sí, però van començar la pista de tenis. És veritat,
2: la pista de tenis. Veus com vas?
5: El Club Bàsquet Tordera era una secció del futbol.
2: I ara...
5: O no?
3: Estem molt bé de memòria.
4: Sí, exacte. Sí.
3: Teniu molt bona memòria vosaltres.
2: I tant.
3: Eh?
2: I tu també.
3: Perquè... Tu te'n recordes com vas anar fins a Mataró a l'àrbit?
2: Sí, amb la Cibeles. Va haver aquí la Cibeles, la Copa del Rei. I per aquí vaig a Sant Pol a actuar amb la Guàrdia Civil i seguir anant darrere. Jo sé anar tu. Però això... Tu aquell temps no el sabies, això, eh?
3: No, jo no sabia, no.
0: Tu vas, però ara aquesta temporada aniràs al Parroquial o no?
3: Sí, clar, l'any passat vaig anar. No gaire, 5 o 6 partits sí que vaig anar.
0: Ah, però aquesta temporada aniràs
3: mira,
0: més.
3: Mira, inclús el dia que el Tordera jugava a Palafolls, jo vaig estar aquí veient el Tordera Manlleu.
0: No volies...
3: Que va guanyar el Tordera 5-1.
0: Sí. Però aquest any aniràs no, més de 5 o 6.
3: Vaig veure que hi havia un que li tenia ganes d'anar a Plàcida i dic, sí, fort, jo l'hauré de defensar i cobraré jo també, no hi vaig.
2: No, home.
4: No, va, veritat, sí. No,
3: ah, i un de Palafolls que té una mica de... que són molt amics, no?
2: Ui, un de Palafolls, sí.
5: I a veure què tal el nou horari, no? Al final, l'hoquei passarà a jugar dissabte al vespre, just després del futbol.
3: T'han canviat l'hora.
0: Jo crec que tindrem...
2: T'han
3: canviat l'hora.
0: Amb clau ràdio per anar a veure diferents partits, jo crec que al final ho tindrem complicadet, perquè no. Molts jugaran dissabte, la tarda, però, vespre, coincidiran...
3: No anava bé un quart d'una, el diumenge?
0: S'hauria de preguntar al club.
3: Perquè anava menys gent o...
0: Clar, era emmarcat, no ho sé, poder sí. No, no ho sé.
5: Jo no contestaré.
0: No? No vols no. passar a palavra?
5: No, perquè podria dir...
3: No, perquè tu deies que... Tu deies
5: podria per pensar perfectament per mercat, la resposta no? Sí? Per al qual s'ha canviat l'horari, però no ho vull dir.
0: Però tu pots suposar, no? Són suposicions teves.
5: Sí, clar.
0: I per tant, si són teves, les pots dir.
5: Ja, però...
2: Mira,
5: he dit que tindria el pati tranquil, doncs tindria el pati tranquil.
3: Home, el que pot ser
5: quan
3: que...
5: Quan hi hagi algun moment en què pugui...
3: Això ho dic jo.
5: Perquè... Joan Martín tornarà, però de moment... En Joan Martín seguirà en la posició de la graderia que es troba. Ara sí que un tribunero... Sóc un tribunero de cuidado.
3: Podria ser cosa meva, però clar, al ser marcat és obligatori que al pavelló de hockey hi hagi la policia local. I per això amb el marcat poder no és compatible.
5: És igual, el marcat i la policia no té cap...
3: Home, si la policia està al marcat no pot estar al pavelló.
5: No té res a veure, perquè s'ampliava el torn perquè hi haguessin dos agents que estiguessin al pavelló.
2: A mi m'és igual que juguin el dissabte com si juguin el diumenge.
5: No, juguin el diumenge.
2: M'és igual.
0: Anirà sempre al mateix lloc, no?
2: Però, a veure...
5: Home, ara tindrem més fàcil parlar-hi, no? Acabem el futbol, anem tu i jo, anem cap al pavelló de hockey.
2: No.
5: No? Jo faré això, acabaré el futbol, desmuntaré la megafonia i cap al camp.
0: Home, abans que el que feien al futbol era això, els jugadors recollien i s'anaven a veure el bàsquet.
5: Pues ara, més de bàsquet femení van a veure el hockey.
0: Clar.
2: Jo no sé...
5: Qui sap si es forma aquesta comunió? És veritat que aquesta setmana... Perdó, fa... Sí, la setmana passada... Hi havia jugadors de hockey veient el futbol.
0: Sí.
5: Que hi havia Pau Muñoz, en Pau Carbonell, en Pol Roig, que també estaven. Vull dir que, bueno, però també segueixen l'actualitat del futbol.
3: Els de futbol l'any passat també hi anaven... En Pitu i
5: l'Àlex anava molt a veure.
3: En Pitu i l'Àlex l'he vist moltes vegades, jo, el pavelló l'any passat.
5: Sí. Bueno, aviam, a veure, tant de bo sigui això un reinici, no?, de, bueno, si el bàsquet femení no es pot ser, doncs... Potser van a hoquei i a hoquei i ostres.
2: Sí, clar, ara es trobaran que no podran anar a veure les mosses del bàsquet, només s'anirà al hoquei.
5: Clar, però això... seria molt bona notícia, eh? Vull dir, ja ho
2: clar, si aquí n'hi van 15 o 17 o 18, de tots aquells que hi ha per a camp de futbol, només que cridin una mica i ja foten una mica d'allò.
5: Home, tant, seria un bon caliu.
2: Però, a veure. A el que anava jo, això d'horari de dissabte o diumenge, a mi, no sé, ells sabran perquè canvien l'horari del diumenge, no? Vull dir, m'és igual. Però aquí a Toledo, tota la vida es havia jugat a dos quarts d'una. I pensa que el mercat era tres vegades més gran del que és ara el poble. Ai, el mercat d'ara. No, i poder tenir el poble no era tan gran. Les botigues del centre d'això totes estaven obertes. Vull dir que la gent a aquella hora no podia anar al hockey. Perquè aquí més o aquí menys tenien feina en la botiga o allò d'allò. I el pavelló estava ple. Estava ple. M'entens? Mhm. Vull dir, ara ells sabran perquè canvien l'hora o jo què sé, potser la federació diu que canvien l'hora, no sé com va muntat o jo què sé. Però...
5: No, no va per aquí la cosa.
2: Bueno, jo no sé.
3: Tu ho saps, digue-ho.
5: No, jo no diré res.
2: Jo no ho sé.
5: Tinc el pati en remull.
2: I vull dir que poc m'interessa aquí.
3: Tira la pedra i amaga la mà.
2: A mi, que juguin l'hora que vulguin, si m'hi ve i aniré, si no m'hi ve no aniré. Vull dir que jo...
5: És el resum, sí senyor. El resum del pati...
2: Jo tinc clar, vull dir, a mi... Com si volen jugar, jo què sé, el diumenge a dos quarts o sis de la tarda. Vull dir que a mi m'és igual, no? Però me refereixo que ells deuen saber aquest horari, si poden tenir més gent, si poden tenir menys, no sé. Ells ho sabran.

0: Comme l'hiver, il faut du frais, ton plusieurs. Qui viendra qui
1: le pavillon? Non, pour le pavillon, il y a que la fossio.
0: Si. Però el que passa és que el termostat està canviant. A l'hivern, fot... A l'hivern...
2: O s'estalvia. No, eh? S'estalvi.
0: D'allò. A veure, si tu estàs a casa a les 8 del vespre, vindràs aquí al pavelló?
2: No, la clau és que coincideix amb el futbol. Jo crec que si la clau, el calendari, coincideix que els dos torderes juguen a casa, és totalment compatible. Acaba el futbol, que a més no haurà començat l'hoquei, de futbol te vas a veure hoquei. Ja té un sentit. Vull dir, el tema que s'està que el hoquei el posessin a les 6 de la tarda. Home, però... doncs no el posis a les 6 perquè si a les 5 hi ha futbol,
0: però...
2: espera't.
0: Aquí, no? Mica... aquí, però la gent de futbol, la gent del futbol,
2: sí.
0: No va al hoquei.
2: Bueno, potser
3: ara però potser ara sí.
2: Per poder enganxar-se. Potser sí, ara.
0: Però ara imagina't tu, que estigues al camp de futbol, passant fred en allà, llavors vindràs aquí al pavelló de hoquei acabar de passar fred i diràs, jo vaig cap a casa. Tu,
2: bueno, escolta'm, hi ha jaquetes, hi ha texans, hi ha bragues i gorros, jo que sé que tingui.
0: Per mi, jo, aquest horari, les 8 de la vespre, i més, amb aquest pavelló, amb la fred que arriba a fotre l'hivern, ara, si hagués calefacció, com hi ha molts de pavellons, que allò, vale... Però aquí, la calefacció sí. Què és?
2: Jo perquè m'emprenyava era...
0: No hi ha, sí, no hi ha calefacció.
2: L'horari que m'emprenyava era quarts d'una, que de fet molts partits no hi he anat aquest any, perquè era, per exemple, quarts d'una, la una, i realment, ostres, si tens dinar, és una veure a mitja part, doncs, llavors si s'hagués jugat a les 12 jo crec que hagués anat més partit i hagués anat millor per tothom, eh? Però bueno, anem a veure aquest canvi. Potser la jugada surt bé i ja està, i el Tordera d'hoquei també ha jugat molts anys el dissabte al vespre i ha anat bé també.
0: Vull dir ara, que... llavors aquí també hi ha una cosa molt d'allò. Si l'equip funciona i guanyen partits, la gent s'animarà.
2: Sí, clar, això està clar.
0: I això, vull dir, arrastrarà la gent. Però si comences a perdre partits, i això què? Vull dir, clar, és que una cosa important. De totes maneres, no em vull fotre amb l'horari perquè... Ells saben més bé que... Bueno, que jo, no, perquè jo... Allò, per jugar el dissabte, d'allò, l'horari que d'allò, ells saben l'hora que els hi deu anar més bé, el que sigui, jo aquí no m'hi poso. Vull dir, ells mateixos, vull dir que ells me'n guardi de posar-me el que d'allò. Però, esclar, els resultats canviaran molt l'assistència d'espectadors.
2: Això és segur.
3: Però això amb tothom, eh?
4: I de jugadors, hi ha alguna novetat? O ja està tancada? O...
3: És el que vam... Bueno, s'ha parlat
4: sempre. Està tancada o encara...
3: Jo crec que tancar mai es pot dir, igual que el futbol mai es pot dir que està tancada per si passa alguna cosa, però sí que és veritat que tiraran bastant del que tenen
4: del que hi ha ara, no?
3: Club.
2: Jo crec que hi ha un dilema aquí important, és a veure com encaixes els partits que s'ha plaçat, eh?
3: Crec que hi ha alguns, que ja estan...
2: Oh, cap, sí. Però...
3: que ja estan posats a la federació.
2: Vale. No, que segur que estan posats i que segur que tenen un calendari, però perquè els hi preguntin a la plantilla si...
4: Però partits aplaçats?
2: Clar,
3: 3 jornades.
2: Portarien, en aquesta setmana haurien de portar-ne 3, no?
4: Bueno, acabarà més tard i ja està, no?
2: Bueno, no, s'haurà de jugar entre setmana, cap de setmana dos partits.
3: Recuperes tots abans de Nadal, segur.
2: Clar.
4: Tu, si has de jugar un dimecres a Galícia, m'explicaràs, no?
3: No, són a fora. No són a fora, cap de... Cap...
2: Però no és que és igual.
3: Un era contra el Reus aquí a casa... Oh, és que t'ho estic tirant de memòria, ja. No ho sé.
2: Però jo dic que això és un dilema per la plantilla, per tot plegat. Ja ho sé, que són coses que passen per la selecció espanyola i el mundial que hi ha hagut i tota la pesca, però...
0: Però t'hi jugarà entre setmana, no?
2: Clar.
3: Sí, segurament, clar.
2: O dos al cap de setmana.
0: I qui vindrà aquí a les 8 del vespre, entre setmana?
4: El Reus... Per exemple,
3: entre setmana a tots els... O sigui, no és perquè sigui hoquei, però...
0: Aquí no té part la culpa al club, aquí té la culpa la federació, perquè s'han de recuperar aquests partits entre setmana.
2: Uh-huh. Sí, vale? Són motius de federatius, no és per
0: això,
2: que el club ha dit que no vol jugar aquests partits.
0: Però això és una putada pel club, perquè es farà jugar entre setmana, i entre setmana, depèn quina hora juguin, qui vindrà aquí al pavelló.
4: I si coincideixes en Champions i això...
2: Bon, ja t'hi explico, sí, sí.
0: No. Que...
2: Els d'Arla de Tordera ja aneu, vull dir, perquè...
0: És que, esclar, és...
2: No, i tant, ja t'ho dic jo, molt... en Pol Roig, pobre, ja ara és en Pol Roig.
0: Hi ha prou que els estan putejant amb els del hockey cap aquí i cap allà, que llavors els putegin en partits entre setmana, és que també tenen collons aquests de la federació, eh?
2: Sí, això és veritat, eh?
0: És que tenen collons, tu. Hi ha més que els de putejar anar 3 o 4 partits per aquí va allà al nord, que llavors hagin de fer 3 partits, recuperat aquests 3 partits, perquè aquests senyors de la federació han dit, tu, que després...

0: hem de recuperar entre setmana. Au, foto aquí un partit a les 9 del vespre. És que té mil els seus cojones, tu.
1: Sí, sí, sí. Segurament...
0: És que no... Més mal fet no es pot fer. Clar.
2: Però més pel que ve de fora.
0: I el club, doncs, pues, de petxugar, perquè a la federació li farà el que els dels collons.
1: Sí.
0: Aquí, a la veritat, que aquí n'hi hauria per agafar i...
1: Total. Ben,
0: no és això, eh? No és això, tio.
1: Nois, tanquem el tema aquí i com a, ja per anar acabant, perquè portem gairebé aquests... Bueno, portem ja 3/4 hora. A preguntar-te, Joan, vam dir que et vaig dir que la setmana passada cada setmana tenia preguntant si hi ha alguna novetat sobre la penya, sobretot per si ja hi ha una junta gestora. Com està el tema?
3: Gairebé tancant-se ja la junta. L'últim que sé és que gairebé s'està tancant la junta gestora i a partir d'aquí s'iniciarà el procés electoral com toca, no?
2: Encara no està la junta gestora.
3: Estava acabant-se de... perquè havien de ser-ne mínim 5 i em sembla que estàvem ballant un parell de persones. Perquè per antiguitat s'ha de confeccionar aquesta junta gestora, llavors si un diu que no, has d'anar a buscar el següent de la llista i, bueno, evidentment que si són els 5 de més antiguitat, tens gent i perfil, gent gran, que potser no vol estar en aquesta junta gestora i a partir d'aquí doncs, sabia que... Res, si no es tancava avui, es tancarà demà, però pràcticament ja està feta i a partir d'aquí és fer tempos, no?, del calendari electoral...
2: Quin dia era les eleccions?
3: Havien de ser finals de novembre, però que també hi ha les eleccions ara autonòmiques.
2: El mateix dia.
3: Bueno, seria una bona excusa per anar a votar, perquè si t'anies a votar a les estatals i també anaves a votar...
2: Ja aprofita, no?
3: S'aprofita tot aquí, vull dir que...
1: Però que et siguin, que no siguin ni d'anar a la penya, no? Que al costat on vagis a votar tu les generals, que tinguis una de la penya, no?
3: Ja la collirem els bullets d'una altra.
2: Aviam si algú s'equivoca i posa el de les generals. Sí. I posa aquí el penyolit de Pedro Sánchez, sí, no?
3: Sí. Ahir d'autonòmiques no, perdó, les eleccions estatals. Ahir d'autonòmiques sí, no, les generals, correcte, les estatals.
0: Però,
3: I a veure?
0: Les generals quan es fan el 29.
3: Sí, 29.
0: Bueno, les de la penya és per fer escalfament.
3: Clar, exacte.
0: El diumenge.
3: No, però vull dir que ja estaria bé que sigués un diumenge, vull dir que les eleccions al final volem que... per la part que pertoca, que sigui un diumenge i el 29 si ha de ser tot junt, doncs que sigui tot junt. Però bueno, ara és això, ara és esperar la junta gestora, procés electoral, llavors hi haurà un període de presentar candidatures i ja està. I bueno, com un procés democràtic, amb qualsevol entitat i ja està. I llavors és l'última novetat, vull dir que seguim treballant des de la candidatura encapçalada per l'Àlvard, doncs bueno, continuem endavant, fent moviments també nostres, però ja està. No.
2: I la ràdio, s'ha fet moviments per fer alguna...
1: Home, quan sortir la...
3: Clar, quan hi hagi les candidatures, no?
1: Exacte, quan hi hagi les candidatures ja oficials i hi hagi el període de campanya, doncs sí que...
2: Però ja has tantejat alguna cosa, si estan d'acord en fer algun debat o alguna cosa.
1: Quan sigui el temps de parlar-ho, parlarem i ja us informaré.
4: Per cert, és veritat, ara que ha dit en Tomàs, m'has fet encendre
1: la... Ja veuràs.
4: Amb tema d'hoquei, no amb tema d'hoquei, que això m'enrega.
3: És que vull llegir la notícia. La notícia de que Ràdio Tordera, com a altaveu de l'esport tordarenc que és, informa de tot i en especial de l'hoquei. Puc entrar a la notícia de l'hoquei i dic, hosti, a veure si hi haurà declaracions d'algú del hoquei, de l'hoquei, a veure, no sé, que el club no expliqui una mica aquesta jornada, no? No hi ha entrevista ni... No
2: això sé, està previst,
3: no, t'ho dic perquè, clar, a l'estiu vam fer una entrevista gairebé 2 hores, no? Per a, que no sé què, econòmic i tal. Hòstia, ara que ve una festa com la del 12 d'octubre, no hi ha entrevista amb ningú... No dic... I que sap, que
2: està
3: consti,
2: criticant ja.
3: No, i que consti públicament que no és un atac per Ràdio Tordera i cap a l'equip d'esport, perquè segurament
2: no,
3: si hagués hagut
2: no,
3: alguna cosa o pues, alguna entrevista,
2: l'haguéssim dit molt... Si no, ho dic
3: no,
2: molt bé.
3: Però vull dir, ostres...
1: Jo et puc dir que hi ha comunicació, però no s'ha...
3: Vull dir, no, aviam... No sé.
1: Comunicació hi ha. Sí, entre club i ràdio.
3: Segur. Més que amb que hi abans, això no estic convençudíssim.
0: Però hi ha feeling, no hi ha feeling.
1: No, sé l'hagi feeling. No, sí, però...
2: No, però Plàcides, aquí clar, la gent vol saber quines activitats hi haurà, com es farà, tot
3: sé,
2: això, no?
3: Que vinguin aquí la presidenta, no? La presidenta, en principi. O qui s'encarregui de la junta directiva de fer aquest tipus d'actes, que vinguin aquí i tal, expliquin, hòstia, mira, hi ha un partit d'exjugadors. Doncs quins exjugadors vindran a veure? Perquè jo, per exemple, hosti, si ve els Torner que tornin a jugar...
2: En Marc Torra, companyia, no?
3: En Marc Torra, potser, en Saiz, en Marcel Cuenca, jo què sé. Si aquest Jordi López, doncs, hosti, doncs és un bon partit, potser, doncs, si és a les 10 del matí, faig un esforç i, mira, depèn del plànic que tingui el 12 d'octubre, doncs potser vinc a... Saps? El dinar no podré venir. Jo, i el partit contra Catalunya tampoc podré venir, però si... No sé, que expliquin una mica el menú, no? A vendre el producte. Estem a... Això és dilluns, no?
0: Sí, sí. Que és veritat que jo vaig molt amb una persona gran.
3: Ui, perdó,
0: Que feia molts anys que per cert, que fa molts anys venia aquí, que era el d'allò del Mambo, vull dir que és el
3: rei
0: d'allò, i li faria gràcia venir el dilluns aquí a veure totes les viejas glòries d'això. Ah, però clar, sí. No sé ni quina hora ho fan, ni quina hora juguen, ni quina hora d'això, ni l'altre. Vull dir, és veritat que podíem haver fet una mica de dir, mira, a tal hora es fa això, a tal hora es fa allò altre, a tal hora jugaran els veterans contra una selecció de veterans.
2: Ah, sí, perquè programes tampoc han fet, no? Del dia aquest?
1: Hi ha un cartell a xarxes socials.
3: Ah, sí, bueno. Jo havia anat a enganxar cartells dels partits del Club Petit Tordera quan la cosa... Jo dic perquè vaig fer memòria recapitulant capítols i programes enrere, i anys enrere que jo havia anat a enganxar cartells, no sé, potser uns cartells informatius, saps? No, ho dic perquè és que realment és una molt bona iniciativa. No estic... Sí, estic criticant perquè no han vingut aquí a la ràdio a explicar una mica més el suquillo del tema, no?
2: Però no és culpa d'ells, és culpa d'aquí.
3: No, perdona, si hi ha interès, Tomàs... Acaba d'haver-hi interès en fer dues hores d'entrevista explicant que faltaven 10.000 euros.
2: No, però ella ha de dir, els he convidat i no han volgut vindre, no ho ha dit, això?
3: No, ho ha dit, no, però acaben venir a fer una entrevista que faltaven calés
2: per el
3: que lliga plata, no sé què.
2: Demà divendres, la prèvia, ja no hi ha temps.
3: Ho dic, no, demà hi ha temps, o sigui, demà.
2: No, demà hi ha la prèvia.
3: Bueno, però no pots fer la prèvia en 5 minuts, no sé. No, jo ho dic perquè és que realment jo vull i desitjo que el pavelló parroquial dilluns
2: faci
3: hi hagi goig. Molta gent.
2: Faci goig,
3: se celebrin els 80 anys de l'entitat. Sé que hi ha un dinar. Jo no sé, el dinar aquest que hi ha al migdia, no sé si...
2: Què hi ha per dinar?
3: No ho sé. Bueno, posa el programa, però... Hi hagi fotografies i... És un moment.
0: Ja va allí tot, no?
1: Sí, a la tarda, de 5 a 8.
0: I bé, oques grosses.
1: Ui, aquests crec que estan ocupats.
0: Tiene feina allà a Montjuïc, no?
1: Sí, crec que sí.
0: Els que vinguin, les petites.
1: Les oques petites. Nois, ho deixem aquí avui. Esperem que aquest cap de setmana hi hagin puntets, vagin sumant de 3 en 3, i ens veiem la setmana vinent amb totes les novetats esportives de Tordera.
3: Que siguem el talismà i que bona energia per tothom.
1: Moltes gràcies, nois. Vinga, va, ens veiem. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut. Dental Company, porque sonreír es salud. Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Escolta. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball l'ha impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i l'UGT, amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
2: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat ho ha dit en una visita a Platja d'Aro, ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
4: Si ho comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
2: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch i els artistes Cabo San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. Lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.
1: 107.1 FM. Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, és divendres 9 d'octubre de 2026. Comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia és el sentit de l'humor. El sentit de l'humor és una d'aquelles coses que ens acompanyen al llarg de la vida, però que no tots entenem de la mateixa manera. Hi ha qui riu de tot, qui prefereix la ironia, qui fa servir el sarcasme i qui senzillament no suporta determinades bromes. L'humor ens ajuda a relativitzar els problemes, a connectar amb els altres i fins i tot a afrontar situacions difícils, però també pot generar malentesos, incomoditat i conflictes. Perquè allò que fa que uns els hi faci doncs molt de riure i molta gràcia, a d'altres els pot resultar ofensiu. Així que avui posem el focus en el sentit de l'humor, en les diferents maneres de riure i de fer riure i en aquesta línia tan fina que de vegades separa una broma divertida d'una falta de respecte.
1: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs bé, el sentit de l'humor, com dèiem, forma part de les nostres vides i també des de ben petits. Ens fa riure, ens ajuda a connectar i també ens permet entendre i interpretar el món que ens envolta. I la literatura infantil i juvenil ha estat precisament un dels espais on l'humor ha tingut un paper destacat al llarg de la història. Però com ha evolucionat la manera de fer riure els més petits? Avui aprofundim en aquesta qüestió amb el canatenc David Estrada, que s'ha doctorat amb una tesi dedicada a l'humor en la literatura infantil i juvenil entre el 1904 i el 2010. Dani.
6: Doncs sí, Gemma, però t'intentarem contradir o corregir una cosa que has dit, perquè segurament em dirà que sí. David Estrada, bona tarda, què tal? Hola.
7: Hola, bona tarda, bona tarda.
6: Bé, els còmics i la literatura infantil i juvenil, sí, són per infants i infantil i juvenil, però pot ser per tothom, grans, petits i mitjans, no?
7: Oh, jo crec que sí, absolutament sí. El que passa és que el fenomen del còmic és relativament recent. Jo les coses que jo m'havia estat mirant també era d'una època en què no hi havia tant de còmic.
6: Què és un còmic, David? Com ho definim, un còmic?
7: Home, com diria? Doncs jo tindria una pàgina il·lustrada d'una revista, posem per cas, amb unes divisions, uns quadrats, dins dels quals hi hauria un dibuix amb text o dibuix sense text o expressions d'exclamació o de soroll i una composició diversa d'un sol dibuix per una pàgina, 4, 6, amb un públic que sap llegir de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta segons d'on surt el còmic.
6: Diguéssim, és per passar un mal moment i per esvergir-nos, el còmic és ideal?
7: Jo crec que sí. Jo crec que sí. El còmic és un gènere en el mateix i té un públic que ha estat educat per saber gaudir-ne i, a més, ser crític. I com una forma d'entreteniment és absolutament extraordinària. A més, implica sempre un component de concepcions culturals important, perquè has de refer què va entre un dibuix i un altre, a banda del text.
6: Com se't va ocórrer, doncs, dedicar o fer la teva tesi doctoral a un tema tan concret com l'humor a la literatura infantil i juvenil des del 1904 fins al 2010, David? I, a més, vull dir que s'ha de dir que et van donar la màxima nota, un cum laude. Més no es pot donar.
7: Sí, és fins on va arribar. Mira, jo sempre explicava contes als meus fills a l'hora d'anar a dormir. I quan em tocava fer un tema de doctorat, vaig dir, home, què té sentit per mi? Perquè un doctorat implica moltes hores de feina, moltes hores de sacrifici en el que és tot en vida familiar. És molt complicat, i excepte que sigui un tema del qual més o menys t'enamores, és molt fumut. I jo vaig pensar que la narració o el sentit de l'humor en la narració, especialment oral, sobre contes per criatures, era extraordinari. I vaig començar a fer recerca i això em va portar directament a la revista Patufet i més directament encara a Josep Maria Folch i Torres. I aleshores vaig dir, oh, això és el meu món, jo vull explorar això, perquè aquí hi ha bàsicament el suc absolut de l'humor català. I per això m'hi vaig posar.
6: Segons deia en una cançó País Petit en Lluís Llach, el meu país és tan petit que es veuen tots els campanars o una cosa així, ara no tinc el text aquí, però més o menys així. Diguéssim, Catalunya, país petit però ric en còmics, en podíem dir?
7: En humoristes. El món del còmic recent a mi se m'escapa, però gent que fa obra escrita, narració amb humor, moltíssima i de molt alt nivell.
6: David, els que ja tenim una edat, quin paper hi juga una revista que m'imagino que encara s'edita, que es diu Cavall Fort?
7: Cavall Fort reprèn una tradició catalana d'adreçar-se a la canalla, que es va trencar arran de la Guerra Civil. Fins aleshores, la revista Patufet havia estat el gran revulsiu de la llengua catalana, de l'humor català, perquè era un tipus de revista que podien llegir les criatures, llegien els pares, les mares, les tietes, els avis, que les passaven entre els veïns, sortia cada setmana i era l'emoció de cada setmana, 15 dies, durant pràcticament 30 anys. I després de la guerra va quedar un buit marcat culturalment, perquè tota aquesta gent havia estat menjant sempre de l'humor d'unes vinyetes de còmic relativament elementals, perquè no havia massa domini del tema encara, però que donava molt de joc per compartir i per riure. Doncs, un cop acabat Franco, casualment, uns quants intel·lectuals, evidentment protegits per l'Església, em sembla que al voltant del bisbat de Vic, decideixen formar aquesta revista Cavall Fort.
8: El Cavall Fort, sí.
7: També hi havia una altra, una altra paral·lela, que és l'Infantil. I l'Infantil és una versió feta sobretot per la canalla molt petita. Mm-hmm. Llavors, Cavall Fort agafava més el que seria adolescents, joves adolescents, i potser ja gent gran, perquè els escriptors de primera fila eren treballant allà. Més endavant, com la redacció es van unir, no? I més o menys treballaven juntes les dues revistes.
6: Mm-hmm. Darrera qüestió i donem pas a altres companys. David, des del punt de vista que hi ha contes per infants i contes per adults, val? També hi ha còmics per adults?
7: Jo crec que sí, però qualsevol obra que estigui ben feta es fa pensar molt. I també has de ser molt present que l'humor canvia molt. Ara m'havia pensat en el Tintín. El Tintín té una època, no? I jo recordo que hi ha el Tintín en el Congo amb una escena que el Tintín dispara i està mantant un antílop. I a la següent escena torna a sortir l'antílop i torna a disparar, i torna a disparar, i torna a disparar. Passes la vinyeta i hi ha una pila d'antílop mort.
6: Sí.
7: Avui dia això seria... Avui no seria políticament correcte.
6: Sacrilegi, sí.
7: Evidentment, però en aquell moment feia riure molt. En aquell moment estava usant les tècniques del còmic i podien riure els joves, els grans i els més grans. Vull dir, això ha seguit així. O sigui que segueix la tècnica del còmic i també segueix l'evolució de què és l'humor acceptable o no.
6: Doncs acabem, David. Visca el còmic per riure. Gràcies i fins una altra.
7: Perfecte. Passada
6: forta, amic. Adéu.
7: I a riure. Gràcies.
6: Adéu. Vinga. Adéu.
5: Gràcies, Dani. Seguim parlant del sentit de l'humor. Riure, ja ho sabem, és genial i saludable, però hi ha una norma bàsica. El bon humor mai ha de fer sentir malament a una altra persona. Marc Tresserres, quina diferència hi ha entre una broma divertida i el que vindria a ser, doncs, una burla?
9: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs, a veure, la clau és força senzilla. No és el mateix riure amb una persona que riure's d'una persona. És a dir, quan riem plegats d'un acudit o d'una situació, tothom passa una bona estona, val? Però quan riem d'algú que s'ha equivocat o d'un defecte seu, ja no és humor. És justament el que dèiem, no?, d'una burla.
5: Perquè ho podem entendre tots, perquè sembla que la teoria a vegades tots l'entenem, però la pràctica després és ben diferent. Posa exemples concrets.
9: Sí, doncs mira, per exemple, què passa si algú ensopega al carrer o a la feina i cau a terra? Doncs que si la persona cau, no s'ha fet mal i ella és la primera que riu i diu, oh, quina relliscada, per exemple, no? Que burro he sigut, oh? O que sapastre, no ho sé, per dir alguna cosa. Doncs tots podem riure amb aquesta persona, i això és riure plegats, no? Però si la persona s'ha fet mal, o té vergonya, o entristeix, no ens n'hem de riure mai. El primer que hem de fer és apropar-nos-hi i dir, ei, estàs bé, et puc ajudar, que és bàsicament, Gemma, tenir empatia.
5: Sembla una mica com si ho estiguéssim explicant per nens petits, però és que realment hi ha persones adultes que en teoria són adults funcionals, però que no ho semblen al final.
9: O són adults funcionals amb la feina que fan, però a nivell emocional estan encara... Bé, necessiten una mica d'hores de pràctica.
5: Uh-huh. I per saber si una broma ha sortit malament o ha fet mal, ha ferit, com ho podem saber, això?
9: Clar, això és complicat, però crec que simplement fixar-s'hi i tenir una mica d'ull, no?, i vista, com has dit tu, en teoria, nosaltres ja com adults, els nens els hi pot costar més i ho van aprenent, no?, amb els anys, però nosaltres, per exemple, només cal mirar la cara de l'altra persona, perquè al final estem acostumats a interpretar com li ha sentat una cosa a una persona o l'altra, sigui bona o dolenta, quan mirem, no, la seva cara, llavors si la persona no somriu, mira a terra o es queda en silenci, la broma ha fet mal. I en aquest cas no s'hi val a dir allò de, que segur que algun cop ho has escoltat, Gemma, de, home, només és una broma, no t'enfadis, saps? O el més valent, en aquest cas, i educat, fins i tot et diria, seria dir, ostres, perdona, no et volia fer mal, potser no cal que li diguis davant de tothom, però al cap d'uns minuts, si el pots agafar soles aquesta persona, dir-li, ei, em sap greu, no m'esperava que anés així.
5: Parlem també de les situacions més típiques que ens trobem, doncs, en el nostre dia a dia, sobre bromes que al final no són bromes i que el que fan és ferir a l'altra persona.
9: Doncs mira, el comentari sobre el físic o la roba, que aquest... A tu te l'han fet alguna vegada?
5: Uf, alguna broma respecte... Segur que sí, però haig de pensar una mica. Però mira, per exemple, l'altre dia tinc un exemple molt clar.
9: Sí.
5: Vaig quedar amb la meva millor amiga a un bar... i va aparèixer una tercera amiga, que no és que sigui molt amiga, més aviat coneguda, no?
9: Sí.
5: I es queda mirant a la meva amiga, i la meva amiga s'havia maquillat, i normalment no es maquilla, i li va dir, ostres, que lletja que estàs, maquillada d'aquesta manera.
9: Li va dir això, de debò?
5: Sí, sí, li va dir això, perquè normalment no es maquilla, i li va dir, és que tu sense maquillar estàs guapa, però maquillada estàs horrible.
9: Com? Uala. I com si li hagués demanat, a més, l'opinió, eh?
5: Sí, jo em vaig quedar a quadros.
9: Com va reaccionar la teva amiga? Va fer alguna de les coses que hem explicat? De baixar la mirada, quedar-se en silenci?
5: Crec que no li va contestar. O sigui, no es va posar al nivell i no va seguir la conversa. Però no li va sentar bé.
9: Home, evidentment. És que justament era un dels comentaris que ara t'anava a dir, no? Que, home, riure-se'n d'algú, per molt que no ho facis amb mala fe... Home, què vols que et digui? Tal i com ho va dir, no sé amb quines intencions anava, no sé si elles dues es porten molt bé, però en tot cas, independentment de qui siguin, és lletjíssim fer aquest comentari. Com tu has dit, persones adultes, crec que tu hauries d'estalviar això. A qui li va faltar empatia? M'agradaria veure si hagués sigut al revés.
5: Segurament, sí, sí. I què més ens pots explicar? Quines més situacions ens trobem?
9: Home, doncs, per exemple, riure's del ritme d'aprenentatge o de treball de cadascú a l'hora d'entendre les coses, que això a mi personalment em fa bastanta ràbia, perquè, bé, temps enrere, potser quan vaig començar a treballar, del que sigui, m'havia passat i fer comentaris com que lent que ets, o encara estàs amb això? A un company que potser necessita una mica més de temps, no és que no se'n surti, és que simplement potser no és tan ràpid, no?, com ho pot fer algú altre. A mi, personalment, no sé què en penses tu, Gemma, però a mi això em fa molta ràbia.
5: Sí, no és una broma de bon gust riure's del ritme d'una altra persona. Més coses.
9: Bueno, similar a això, doncs entendre una instrucció quan no has entès alguna cosa. Clar, molts de nosaltres, de vegades, per què no tornem a preguntar alguna cosa que no hem entès? Per exemple, Gemma, tu perquè si t'ha passat... Per què no tornes ara a preguntar-ho?
5: Per vergonya.
9: Moment? Ah, però vergonya per què?
5: Perquè pensin que sóc tonta.
9: Clar, i que et puguin jutjar o criticar simplement per tornar-ho a preguntar i no haver-ho entès a la primera. Val? Doncs aquesta és una altra situació que fins que no t'hi trobes i no ho has viscut tu de primera mà, jo crec que és això, ningú n'és ensenyat. Llavors, i què, que no sàpigues fer una cosa? Vale, doncs te la torno a explicar. Hi ha gent que té més o menys paciència, això ho puc entendre, no? Si l'altra persona no està escoltant-te, però si t'està escoltant i mostra interès, coi, si no ho ha entès, tingues una mica de delicadesa i empatia i dir, ei, que a mi això em podria passar, va, t'ho torno a explicar, perquè potser és algú que necessiteu els dos, no?, per exemple. Doncs aquesta seria una situació.
5: Anem curtets de temps, si vols en fem una última situació, doncs, que ens trobem.
9: Val, doncs, per exemple, excloure algú dissimuladament, amb rialles internes, és a dir, fer bromes o mirades còmplices entre dues o diverses persones davant d'un altre i aquest, doncs, que no les entengui, no?, i se senti fora del grup. I jo això ho trobo bastant lleig. Jo crec que pots fer bromes en algun moment en concret perquè li vols comentar alguna cosa al teu amic o amiga, però, ostres, si és constant i saps que hi ha allà algú més que no sap de què va, puc entendre que no li expliquis, però no cal que el deixis de banda. Potser li pots explicar, no?, aquesta persona en un altre moment.
5: Totalment. Marc, moltes gràcies. Fins ara.
9: Vinga, fins ara.
5: Vinga, som-hi, seguim parlant del sentit de l'humor. Doncs hem explicat que hi ha bromes que no fan riure, bromes que fereixen els altres, però ens volem fixar sobretot en el bon humor, en aquest humor saludable, i ho fem amb en Jordi Prats de Valls, des de Ràdio Palafolls.

0: Sí, Gemma, de fet, avui, que és divendres, volem portar-ho cap al terreny teatral. Després farem agenda, eh? Però si avui parlem del sentit de l'humor, volem traslladar-ho, com dèiem, al món dels escenaris. És fàcil fer comèdia? És fàcil fer riure a la gent? Doncs parlem-ne amb l'actor Pol Beltran, que el tenim al telèfon. Pol, benvingut a l'Hora Maresma.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Gràcies per conversar amb nosaltres i deixa'm fer-te la pregunta ja directa. És fàcil fer comèdia dalt d'un escenari?
1: No.
0: Directament, eh?
1: Rotundament, no.
0: Doncs explica'm per què, tu que has fet tant comèdia com drama, on et sents més còmode?
1: A veure, jo sempre dic que és molt difícil fer comèdia. És molt més fàcil fer plorar que fer riure la gent. Perquè les emocions són molt finetes. I una emoció de fer plorar algú arribes molt abans que no pas al sentit de l'humor. No tothom tenim la mateixa sensibilitat amb l'humor. No tothom riu de les mateixes coses i a tothom li fan gràcia les mateixes coses. En canvi, sí que són molt més pragmàtics i molt més contagiosos a l'hora de plorar. Tu quan veus algú que està fotut o que està malament o que està plorant o s'emociona, t'interpel·la molt més que a algú que et fa riure, que faci riure, perquè potser aquell gag que a tu et fa riure molt, el del costat no li fa riure gens.
0: Clar, però me'n vaig cap a l'altra banda. Pol, deixa'm preguntar-te. El públic, normalment, si tu els hi preguntes, és més fàcil que et diguin que prefereixen les comèdies que no els drames. És a dir, hi ha la mítica frase de que al teatre vaig a riure, no a plorar. Clar, des de l'altre punt de vista, no sé com podem, d'alguna manera, descontagiar aquesta situació, no?
1: És complicat, perquè sí que és veritat que ara mateix el públic que es veu en el món teatral i en els teatres, en tot les plateres, la gent està tan cansada de drames en la vida quotidiana que quan va al teatre s'omplen molt abans potser les comèdies que els drames, però també diré que això és un mite, eh? És un mite perquè tu vas a veure un bon drama amb un bon títol i la platea està plena. O vas a veure alguna obra d'intriga, d'aquelles que et fan posar la pell de gallina i que et poden fer caure la llagrimeta i la platea està plena. El que passa que és molt més fàcil omplir una comèdia, però també diré que és molt difícil que la platea se't rigui sencera en veure una comèdia.
0: Doncs mira, em quedo amb aquesta situació, Pol, perquè tu, com dèiem, has fet moltes comèdies i sempre hi ha el típic gag que els actors diem sempre que prenem la mesura si el públic riu o no riu, no? Quina sensació tens tu quan després del teu treball el públic riu? És a dir, no s'ha acabat l'obra però ja sents aquelles rialletes o el públic mica en mica es va contagiant i aquests riures cada vegada són més grans. Quina sensació trasllada això a l'actor?
1: Mira, és aquesta pregunta és importantíssima. Quan tu surts a l'escenari, i tu també ho saps perquè ets actor, quan surts a l'escenari i estàs fent una comèdia i el gag que fas, la gent riu, els actors que estem a dalt de l'escenari et creixes. Quan tens un públic fred a baix, que a vegades ho diem nosaltres, hosti, que fred està la platea avui, això et frena i ja no surt igual. Però quan la platea riu, tu t'incrementes, aleshores ja entra una xispa diferent i hi ha un ritmillo diferent que fa que l'obra aquell dia faci diferent i potser aquell dia els gags facin més gràcia, tu posis una cara diferent, perquè clar, evidentment el teatre cada cop que poses escena, per molt que ho tinguis marcat, mai és igual. Per tant, en la comèdia, així com amb el drama i els musicals i tot això és diferent, amb la comèdia si tu sents el riure del públic i sents el ha-ha-ha del públic, a tu t'interpel·la molt per poder seguir fent-ho i donant-te potser més llibertat a l'escenari.
0: Tot i això, deixa'm preguntar-te, perquè no tot el públic és igual i no totes les funcions surten igual, i en un moment en què el públic pot riure plenament en una escena, a la sessió següent no riuen. Això desanima?
1: Això, com diríem els catalans, destrempa. Destrempa molt perquè, sí, sobretot és que cada públic és tan diferent, vull dir, tu tens el públic d'un dimarts i no és el públic del dimecres, no és el públic del dissabte i no és el públic del diumenge. I el públic de les 4 de la tarda quan es fan dauletes no és el mateix que el de les 10 de la nit. Aleshores, fas una sessió a la tarda, a les 6 de la tarda, i la gent es trenca la caixa i tu surts amb una trempera brutal. I surts a l'altre i dient, vinga, va, que tornem a fer-ho, no? I l'altre no es riu ningú. I aleshores surts amb una sensació de dir, bueno, què és el que he fet diferent perquè no hagi res del públic? I realment tu no has fet res diferent. L'única cosa, perquè a més ha sortit de molta més trampera, l'única cosa és que el públic que hi ha platea és diferent i no tothom el riure o el sentit de l'humor li arriba de la mateixa manera.
0: Doncs avui hem volgut posar sobre la taula quines sensacions respecte al sentit de l'humor tenen tant actors que estan dalt de l'escenari com el públic que està veient l'obra de teatre. Pol Beltran, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: De res, vosaltres sempre.
2: Ei, temporada 2.
3: Entro en el party. Vinga, va, seguim avançant. Avui en Martí Capçada ens ve a explicar doncs, a tots els tipus de sentit de l'humor que existeixen, humor negre, humor absurd, humor intel·ligent. Així que, Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, de divendres, i tu?
4: Sí, també de divendres, que ja s'agafa amb un humor diferent, venint al cas amb el programa d'avui.
3: Total.
4: És que, com tu has dit, Gemma, parlem del sentit de l'humor, una cosa que a tots ens agrada, però que potser no tots utilitzem de la mateixa manera. Perquè segur, et diria, que alguna vegada heu fet una broma a algú i algú potser us ha mirat amb cara de no entendre absolutament res. I és que allò que a una persona doncs, potser li pot fer moltíssima gràcia, a una altra li pot semblar la cosa més absurda del món. Així que, com tu has dit, Gemma, us vinc a parlar dels diferents tipus de sentit de l'humor. I després et preguntaré quin és el teu preferit, et sembla?
3: Em sembla perfecte.
4: Vinga, doncs comencem pel primer de tots, que és l'humor absurd. És aquell que juga amb situacions sense sentit, inesperades o surrealistes. La gràcia està precisament en que no sabem ben bé per què ens està passant allò. Com més inesperada és la situació, més ens pot fer riure. Després passem a la ironia, que és molt habitual en el nostre dia a dia. Consisteix a dir una cosa quan en realitat volem transmetre just el contrari. Per exemple, si ens passem 2 hores esperant a que arribi el tren de Rodalies i quan finalment apareix diem «Bueno, molt puntual avui», doncs clarament no estem felicitant el servei, sinó que estem fent ús d'aquesta ironia. Ja.
3: Jo en tinc una d'ironia.
4: A veure, digue-la.
3: Martí, saps comptar?
4: A veure, se't diria que sé
3: doncs,
4: comptar, però...
3: Doncs no comptis amb mi.
4: Ah, ja me la sabia, aquesta. Ah. T'he fet aquí el teatrillo una mica.
3: Molt
4: però
3: bé,
4: sí,
3: molt
4: sí,
3: bé.
4: Seria un dels casos, correcte. Passem a la següent, que també tenim el sarcasme, que podríem considerar una versió més punyent de la ironia. És que et diria que és potser la que has utilitzat tu, Gemma.
3: Sí, podria ser.
4: Sí, la posarem en aquesta categoria. És aquell humor que pot tenir potser una miqueta més de mala llet. Un comentari que et fa riure, però que també deixa clar que algú està criticant una situació. Un altre tipus, que l'hem parlat abans amb en Marc una mica, és l'humor negre, que busca fer riure a partir de temes seriosos, tràgics o que habitualment considerem tabú. És probablement un d'aquells tipus d'humor que més divideix opinions, ja que hi ha persones que troben una manera de relativitzar situacions difícils i d'altres que consideren que hi ha temes amb els quals no s'hi hauria de fer broma. També tenim l'humor d'observació, molt típic dels monòlegs. Aquí la clau és agafar situacions que vivim tots i trobar-hi la part més còmica. Per exemple, anar al supermercat, intentar aparcar, discutir per qui ha de baixar les escombraries o aquella típica situació en què obres la nevera 5 vegades esperant que hi aparegui alguna cosa nova. Després passem ja, anem acabant, a l'humor autocrític, que et diria que és el meu preferit, que consisteix a riure's bàsicament d'un mateix.
3: Aquest l'utilitzes molt tu, Martí?
4: Sí.
3: Aquest humor autocrític?
4: Sí, t'ho anava a dir, Jo et diria que em regeixo molt amb la ironia i amb aquest humor autocrític, perquè, bueno, m'agrada, no sé, tirar-me una mica de pedra sobre la meva teulada, però també és símptoma de prendre's bé les coses. Com he dit, és aquell sentit de l'humor que et fa riure de tu mateix, de les nostres manies, dels nostres errors, inseguretats, o bé de situacions incòmodes que ens han passat. Sovint és un humor que funciona molt bé perquè és fàcil que el públic s'hi identifiqui. També hi ha l'humor basat en els jocs de paraules, que aprofita els dobles sentits, expressions o paraules que poden tenir més d'un significat. És aquell humor que, quan està ben trobat, et fa pensar, ostres, per què no se m'havia acudit a mi, Sempre fa com aquella ràbia, quan algú treu un joc de paraules xulo, t'hagués agradat fer-lo tu. Doncs bé, el posem en aquesta categoria. I, evidentment, doncs, també hi ha l'humor físic, el de les caigudes, els gestos exagerats, etc, etc. perquè l'humor, Gemma, depèn molt de la persona, del moment i del context, ja que una mateixa broma pot ser boníssima entre amics i no funcionar gens bé en una altra situació. Així que ara la pregunta te la faig a tu, Gemma. Tu quin és el teu? D'aquests que he dit, amb quin et quedaries?
3: Et diria, Martí, que el sentit de l'humor que més m'agrada és l'humor absurd. Crec que és el que més riure em fa. De fet, si vols et puc dir un altre acudit. A veure si aquest t'agrada.
4: A veure...
3: En què s'assembla? Un tren i una cadira?
4: Aquest no el sé, veus? A veure...
3: El tren va cap a Kansas City i la cadira és per City Kansas.
4: Vale, bueno... Posarem un aprovat just.
3: Tinc un parell més, va, i acabem, vale?
4: Vinga, dispara.
3: A veure si podem riure una mica. I et saps l'acudit del iogurt?
4: No.
3: Natural.
4: Bueno, anem, seguim el nivell, una mica.
3: I el del zoo?
4: El del zoo, no, tampoc.
3: Lógico.
4: Aquest en castellà, eh?
3: Aquest en castellà. Martí, no te saps algun acudit, tu, o què? Tenim algun company de l'Hora Maresme que se sàpiga acudits? No, eh? Sembla que no.
4: Jo me'n sé un, perquè és una mica verd, potser et diria.
3: Va, ens arrisquem.
4: Vinga, va, ens arrisquem.
3: Si hi ha conseqüències, seran per tu.
4: És que és molt de quan era petit, eh? O sigui que aquest sí que li fa gràcia a nens de 5 anys, però jo deia que hi havia un home que tenia els pèls del cul tan llargs, que un dia es va tirar un pet i va morir a latigazos. Què et sembla?
3: Fastigós.
4: Ja podem tancar el programa després d'això.
3: Mare meva, quina barbaritat, Martí. És que no és que sigui verd, és que és escarós.
4: Ja, és que quan l'estava explicant he pensat, no, realment verd no és la categoria. Sí, vull dir, escatològica, posem.
3: A fuetassos, no? Seria en català.
4: Exacte, sí, a fuetassos. No sé si està ben dit, però sí.
3: Sí, molt bé, Martí. Doncs em sap greu haver-te incomodat amb aquests acudits tan dolents, però vaja, n'havíem de fer algun per donar una mica de sentit de l'humor al programa. Martí, fins ara, gràcies.
4: Fins ara, Gemma.
3: I vinga, va, deixem de costat el tema del dia de moment per fixar-nos en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
5: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies, amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: Va, som-hi, seguim avançant. Ara ens fixem en les xarxes socials. Aquesta setmana qui s'encarrega d'explicar-nos a què es parla a les xarxes és l'Oriol Leo, des d'Arenys. Oriol, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Gemma, com anem?
3: Molt bé, comencem com sempre destacant alguna cosa al Maresme.
7: Sí, doncs mira, del Maresme destacarem que l'Arxiu Comarcal d'aquí, del Maresme, ha culminat els treballs de digitalització i publicació en línia dels llibres d'Òbits i dels espèculs conservats en el fons documental de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. Una actuació que permet preservar aquesta documentació històrica i facilitar-ne la consulta per investigadors, per estudiants i també a la ciutadania. Què són? Doncs mira, els llibres d'hòbits constitueixen una font excepcional per estudiar la demografia històrica, la mortalitat, les pràctiques funeràries i les formes de beneficència vinculades a l'hospital. Al seu torn, els espèculs són llibres de registre i control de rendes, censals i altres drets econòmics. Aporten informació de gran interès sobre la gestió patrimonial de la institució, els mecanismes de finançament de l'assistència hospitalària i l'evolució econòmica de la ciutat al llarg dels segles. Aquestes imatges digitalitzades ja es poden consultar a través del cercador d'arxius de la Generalitat de Catalunya, Arxius en línia.
3: Molt bé, i el món què passa?
7: El món el tenim fotudet, eh? Els Estats Units preveuen retransmetre en directe un afusellament, l'afusellament de Nidal Hassan, un ex-psiquiatre de l'exèrcit que el van condemnar a mort per matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas. Això va ser el 2009. L'execució està prevista per al 3 de desembre i serà la primera que duguin a terme les forces armades nord-americanes des de l'any 61 i la primera per afusellament des de la Segona Guerra Mundial. Doncs bé, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va anunciar que aquesta execució seria pública. Ens assegurarem que la gent ho pugui presenciar, va dir en un vídeo difós a les xarxes. Un funcionari del Pentàgon va confirmar posteriorment que sí, que aquest afusellament es retransmetria en directe, tot i que no en va concretar els detalls. En ser preguntat sobre si Hassan havia fet alguna petició final, doncs van respondre que no els importava i que ja ho veuríem el dia 3 de desembre.
3: Molt bé, i el tema curiós, quin és?
7: Doncs el tema curiós el trobarem avui a Lloret, una comarca veïna, perquè tenen un agent de turisme, però un agent virtual, és una imatge d'una persona, però és intel·ligència artificial i tu li pots preguntar qüestions relacionades amb el turisme a Lloret. Es diu La Dona Marinera i ha registrat 1.660 converses úniques i 4.100 missatges des de que ho van posar en marxa. Funciona a les 24 hores del dia i ha generat una mitjana de 2 consultes i mitja per conversa. Un element rellevant que té és que el 37% dels missatges s'han registrat a partir de les 5 de la tarda, que és fora de l'horari d'atenció habitual. Per tant, la intel·ligència artificial ho pot seguir fent. Això demostra un paper important com un canal complementari a les oficines de turisme clàssiques. Des del mòbil es fa el 73% de les interaccions i els mesos amb més volum de consultes són agost i setembre. Consultes que senten principalment en informació pràctica, amb les platges, les cales que hi ha a prop de Lloret, mobilitat. També és un assistent multilingüe que integra en un únic entorn informació sobre això que dèiem, les platges, la mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes, també serveis municipals. Una de les primeres iniciatives desplegades dins una estratègia d'intel·ligència artificial 360 graus d'aquest municipi salvatà per millorar la seva experiència turística.
3: Perfecte, doncs va, ara anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui, Oriol?
7: Doncs mira, m'ha anat molt bé que acabéssiu aquesta primera hora de programa explicant acudits, boníssims, per cert. I avui el que preguntem és això, expliqueu-nos un acudit. Sabeu algun acudit? Doncs vinga, ni que sigui curtet, allò ràpid, ens el podeu explicar. Més que una pregunta, avui és una petició. Sabeu algun acudit? Doncs expliqueu-nos-el.
3: Molt bé, perfecte. Doncs si en rebem d'algun bo, ja l'explicarem per antena.
7: Vinga.
3: Molt bé, Oriol, fins ara.
7: Fins ara.
3: Vinga, va, com cada divendres, és moment de fixar-nos en les estrenes destacades de la setmana, cinema, pel·lícules, sèries, plataformes, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui no he trobat, aquesta setmana no he trobat gaire cosa així potent, perquè hi han 3 o 4 pel·lícules potents com Verity, com la pel·lícula del marit de la Penélope Cruz, que no em surt, en Javier Bardem, que són de llarg recorregut, i per tant, doncs, per exemple, he trobat El precio de la red, dirigida per Aaron Sorkin. Qui és Aaron Sorkin? Per exemple, guionista de La red social, de la història de Facebook, que resulta que no és del Zuckerberg, sinó que el Zuckerberg li va fotre a un altre pobre tio, val?
3: Uh-huh.
8: Has vist aquesta pel·lícula, no? La red social?
3: Crec que sí, però no és aquesta, no?
8: No.
3: És un altre.
8: És el director de la red social. El precio de la red és la que s'estrena avui, en concret, i també dirigida per Aaron Sorkin, que també és el guionista de la red social.
3: Vale.
8: I director també del Juicio de los Siete de Chicago, una pel·lícula que està a Netflix. que jo no he vist, però que està a Netflix. Val? El repartiment, Jeremy Wrong, Jeremy Allen, White i Mike Madison, entre d'altres. La sinopsi, basada en una història real, protagonitzada per Frances Haugen, enginyera de Facebook, que col·labora amb el periodista Jeff Horwitz, un reporter del Wall Street Journal, per destapar els secrets més guardats de la red social. M'imagino que és de les xarxes, que és una continuació o un paral·lelisme amb la red social, la primera pel·lícula que va fer. També he descobert que aquest home, el Sorkin, no s'hi mata gaire, sinó que tot, amb tot el que treballa, perquè ho he mirat a la seva trajectòria, són adaptacions de llibres. És a dir, el tio no s'hi mata gaire. Vull dir, si li agrada un llibre, doncs compra els drets i li fot canya. Vull dir que
3: també
8: és un mètode. I recordar que la setmana passada es va estrenar Escape Room 2, val? Que si us ha agradat Escape Room 1, són els mateixos. És una pel·lícula catalana protagonitzada pel Joel Joan, Ivan Massaguer, Paula Vives i Mònica Pérez. És un gènere de comèdia, evidentment, és un quatre amics que, diguéssim, tenen un cert temps per sortir d'un escape room, si no, moriran. És això. Uh-huh. Recordem que Ivan Massaguer, per exemple, és el Juli Soler de la pel·lícula, de la sèrie Gènesi, que aquestes tres últimes setmanes ho ha parat molt fort i que després anirà a parar a Netflix, sobre la història del bulli restaurant de Ferran Adrià.
3: Perfecte.
8: Massaguer. Doncs, i com que no hi havia gaire cosa així punyent interessant quan estrenes, recordar que a Sky Showtime, no tot és Netflix, no sé si tens Sky Showtime.
3: No, jo no en tinc.
8: Doncs ha començat la segona temporada de Tierra de Mafiosos, que és una sèrie de mafiosos brutal, que aquesta segona temporada te la van fent per un capítol setmanal, però està la primera doncs, en tota, i aquesta temporada fan un capítol setmanal, ja van pel tercer, i està protagonitzada per Pierce Brosnan, que va ser un dels 007, Tom Hardy i Helen Mirren, una gran actriu britànica que ha fet molts en papers. I també tens Prime Video, Gemma?
3: Sí, Prime sí que en tinc. Sí.
8: Prime sí, doncs s'ha estrenat la sèrie Carrie, basada en el llibre de Stephen King, Carrie. És la història de Carrieta White, una tímida, que no està gaire blanca, sinó que queda bastant vermella, una tímida adolescent amb poders de telequinèsia, la capacitat de moure objectes amb la ment, que pateix un terrible assetjament escolar i viu sota el control extrem i el fanatisme religiós de la seva mare, Margaret. O sigui, que és el... Van fer la pel·lícula fa molts anys, Carrie, i ara han fet la Carrie, però amb sèrie.
3: Té molt bona pinta, Té molt bona... Estic veient imatges i té molt bona pinta.
8: Sí, ojo, tant que és terror de Stephen King, vull dir que va heavy, el tema va heavy. Per gent que no tingui estómacs gaire... que aguantin, diguéssim, que aguantin el picant, que s'abstingui, val? Jo ja l'he vist, jo la miraré, vaig veure la pel·lícula el seu dia, m'agrada i tal, però vull dir que, diguéssim, que és terror, diguéssim, amb gran...
3: Amb sang, no?
8: Amb sang, intensitat, i sí, sí, és una pel·lícula, diguéssim, de la primavera arriba amb tots els colors, val?
3: Molt bé.
8: Per entendre'ns,
3: sí, molt bé, perfecte. Doncs Dani, ja com sempre, vinga. Gràcies, fins ara.
8: Doncs a tu, adeu.
3: I després de parlar de cinema, tot seguit donem pas a l'agenda teatral amb en Jordi Prats de Valls.
0: Hola de nou, Gemma. Doncs sí, seguim amb la nostra missió de contagiar bon teatre a tots els nostres oients cada divendres des d'aquesta minisecció del programa Hora Maresme. Repassant una miqueta la cartellera teatral per a veure si ens acomanem algunes d'aquestes propostes. Com sempre, comencem per la nostra zona, pel Maresme. Podríem dir que els teatres comencen a escalfar motors. Ja fa setmanes que ho diem, n'hi ha que ja han presentat la seva temporada. De fet, hem de dir que a Pineda de Mar, per exemple, aquest diumenge s'hauria d'haver presentat temporada i estrenar l'obra de teatre Tots eren fills meus. De fet, no ho van poder fer per l'estat d'alarma i les fortes pluges que queien, però es poden comprar entrades disponibles per Tots eren fills meus de cara a les pròximes representacions. Us recordo el web www.ccrpineda.cat. Però encara hi ha més propostes teatrals aquest cap de setmana, que sembla que farà bo. Anem cap al Teatre Clavé, cap al municipi veí de Tordera, perquè l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot, ja ho avançàvem la setmana passada, estrena aquest cap de setmana El Nom. Serà dissabte i diumenge, 10 i 11 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda. Fins on serà capaç d'arribar una broma entre amics? De fet, és una d'aquelles propostes d'embolica que fa fort, que sempre diem en el món teatral. Entre copes de vi i rialles forçades, un joc aparentment inofensiu desencadena un espai incontrolable de retrets, de veritats i de secrets guardats durant anys, que farà que ningú acabi tastant la Meitxuia, que és una de les propostes que hi ha sobre la taula per menjar del bufet marroquí de la Isabel, que ha preparat. De fet, les entrades estan disponibles a www.teatreclavé.cat per les dues representacions i en cas que en quedin abans de l'inici de la representació, que serà a les 7 de la tarda al Teatre Clavé. De Tordera passem a la capital maresmenca, a Mataró, perquè també hi ha proposta teatral. Primer, el que farem és destacar la reposició del musical El Gran Showman. Triomfaven l'any passat amb aquesta proposta de musical per Fires de Mataró i ara reposen aquesta proposta aquest octubre del 2026 a l'escenari de la Sala Gran de la Sala Cabanyes. La proposta, per qui encara no l'hagi vist, són els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda i encara queden entrades. Vaja, no fa falta que repassem l'argument d'aquest gran showman. Tothom haurà vist la pel·lícula i recordarà les seves cançons, que ara podrà veure i escoltar amb música en directe a la Sala Cabanyes. Però si anem al Teatre Monumental de Mataró, dues propostes que, doncs, no són obres de teatre habituals, però que jo crec que val la pena repassar. I és que demà dissabte hi ha la nit friki amb les veus, atenció, de Bola de Drac del Super 3. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Monumental, com dèiem, demà. I és que, a motiu del recent doblatge de l'anime Dragon Ball Super en català, doncs s'ha creat un acte per a fans de la franquícia, on es podrà gaudir en persona dels actors i de les actrius del doblatge que han posat veu a la sèrie De la teva vida, celebrant un acte únic i irrepetible amb la majoria d'aquestes veus de Bola de Drac al Teatre Monumental. Durant l'esdeveniment, es podrà gaudir de la lectura en directe d'un guió original, escrit pel Dak Yal Magori i narrat per als actors de doblatge de Bola de Drac Super. També la projecció d'alguns fragments del documental exclusiu del doblatge de Bola de Drac Super i després també el sorteig de productes de Bola de Drac i moltes sorpreses més. Compten, atenció, amb una 25ena d'actors del doblatge de Bola de Drac Super, per tant, aquells fans no us ho podreu perdre. Les entrades les podreu comprar a través de www.culturamataró.cat i encara al Teatre Monumental un espectacle de poesia, aquest per demà passat, diumenge, a partir de les 5 de la tarda. Poesia en viu, 20 anys de poesia i música. De fet, és un espectacle especial degut al Poesia en viu, que és un programa de Mataró Ràdio que celebra el seu 20è aniversari. Un acte que serà gratuït, conduït per la seva presentadora. I preparant aquesta secció estava pensant, aquesta setmana hem parlat d'humor. De fet, és el motiu del programa d'avui, el tema a tractar. Doncs una proposta per riure d'aquelles d'improvisació que trobareu al

0: espectacle d'humor que està revolucionant la cartellera i on el públic també hi participa amb les seves propostes. A partir del pròxim 17 d'octubre, al Teatre Muntaner, Corta el Cable Rojo. Les entrades, òbviament, també les podeu comprar a través d'internet. Esperant, doncs, que aquestes propostes us agradin, hem fet una miqueta d'agenda teatral. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, arribem al final del programa d'avui. Ara és moment de descobrir diferents propostes i projectes tecnològics de la mà de la Laura Espanyol. Des d'Ona Malgrat. Laura, avui què descobrim o a qui descobrim?
2: Doncs sí, Gemma, avui descobrim el projecte tecnològic White Jacket amb el CEO de l'empresa, Albert Loma. Bona tarda, Albert.
3: Molt bona tarda.
2: Explica'ns què és White Jacket.
3: Doncs mira, White Jacket va sortir fa realment 3 anys, va sortir del meu projecte de final de grau i és una armilla per a persones amb discapacitat visual. Les ajudem a trobar els obstacles que hi ha al seu voltant i ara, d'un temps cap aquí, doncs hem aconseguit fer guiatge.
2: D'acord, i com va sorgir la idea? Perquè és una proposta innovadora ja no només a nivell tecnològic, sinó a nivell social.
3: Bueno, va ser molt natural. Jo al final de la meva formació vaig estudiar enginyeria informàtica i disseny i producció de videojocs i em vaig posar una limitació, que és que jo volia crear una cosa, que volia solucionar un problema que no sigués meu, no? Vaig començar a parlar amb diferents persones amb discapacitat visual, em van explicar al final les dificultats que tenien de mobilitat en el seu dia a dia i vaig trobar que aquí podia aportar molt, utilitzant la tecnologia que jo coneixia i especialment una tecnologia treta dels videojocs, que és la realitat augmentada i la realitat mixta, no? I aquí és on, juntant conceptes i fent pluja d'idees, va sortir aquesta idea, no?, de combinar vibració per indicar coses de l'entorn, no? Obstacles, direcció. I a partir d'aquí, doncs, ho vam anar evolucionant, vam començar a provar amb persones amb discapacitat visual i la resposta va ser molt, molt positiva.
2: I com funciona? Perquè esmentes que la pròpia armilla vibra en
3: sí.
2: Diferents llocs o sempre al mateix lloc? Com
3: és? Realment funciona. El que tenim són diferents motors de vibració repartit per tota la part superior del cos i llavors d'aquesta forma som capaços, per exemple, quan estàs caminant, d'indicar un obstacle a la part superior. O, per exemple, indicar la direcció que has de seguir. Una part important que tenim és que la nostra armilla està equipada amb intel·ligència artificial, llavors en temps real el que està veient l'entorn i està veient tot el que està passant al teu voltant, un obstacle, una persona que es creua, un cotxe que està a la vorera, no? I és capaç d'evitar aquest obstacle i, a més, fer un guiatge molt, molt interessant per a persones amb discapacitat visual.
2: I, clar, en quines funcions del dia a dia ajuda l'armilla als usuaris?
3: Doncs mira, t'explico un exemple molt, molt senzill. Al final, a nosaltres el que fem és a recintes, per exemple, un centre comercial, fem un escaneig, no? I llavors amb aquest escaneig som capaços de posicionar pues, les coses més importants, per exemple, les tendes, els serveis, on estan les escales, etc. No? I llavors, a partir d'aquí, la nostra jaqueta, pues, com té intel·ligència artificial, l'usuari, amb un llenguatge natural, pot navegar per intenció. És a dir, arribar al centre comercial i dir jo vull comprar-me unes sabates noves. I a partir d'aquí, la intel·ligència artificial li respon, pues mira, tens aquestes tendes, a quina t'agradaria anar? L'usuari selecciona i en el moment que selecciona, amb llenguatge natural tot, òbviament, comença a vibrar. I aquí, simplement seguint la vibració, arriba a la seva destinació. I aconseguim una cosa que és, per mi, genial, que és autonomia. És una cosa que una persona amb discapacitat visual seria impossible que realitzés pel seu compte, no? Però ara pues, és capaç de fer-la i bueno, suposa un canvi genial a la seva vida.
2: Clar, i abans parlàvem de la vibració, però entenc que també deu portar càmeres perquè la intel·ligència artificial pugui veure o detectar si es creua una persona o l'espai en el que està l'usuari, veritat?
3: Sí. De fet, la càmera que porta és un propi dispositiu mòbil que es pot acoplar a la part davantera de la jaqueta, a la mateixa part on estan els motors de vibració. D'aquesta forma, deixem les mans en llibertat, que és un punt molt important perquè d'aquesta forma es pot combinar la nostra jaqueta amb altres elements d'assistència, per exemple, el bastó.
2: Clar.
3: I llavors, d'aquesta forma, el bastó li proporciona una seguretat, no? d'evitar obstacles al davant, tot i que la nostra jaqueta també ho fa, però bueno, és una doble validació, i la nostra jaqueta li proporciona aquesta capa d'intel·ligència i de guiatge per un entorn totalment desconegut, no? Llavors, amb el seu propi dispositiu mòbil, pues, té aquesta autonomia, no?

0: I com ha estat la col·laboració amb Eurecat per dur a terme aquest projecte?
1: Doncs mira, Eurecat porta sent el nostre partner tecnològic des de fa més de 2 anys. Hem desenvolupat amb ells doncs, tota la part d'electrònica textil, de teixits, i seguim treballant amb ells pràcticament cada dia. I ha estat clau en el desenvolupament del White Jacket i ara, d'un temps cap aquí, també en la fase productiva.
0: I col·laboreu amb altres entitats de Mataró o del Maresme, per exemple?
1: I tant. Nosaltres tenim la nostra seu a Tecnocampus. També, òbviament, tenim els nostres clients, que, per exemple, són centres comercials o grans recintes, però també ens agrada dir que col·laborem amb, per exemple, l'entitat CatCityLab, que ens ajuda i ens està impulsant moltíssim per validar i fer proves amb usuaris. I la veritat és que és genial tenir el seu recolzament. I, a més, proper, i ho tenim molt proper allà a Mataró.
0: Per acabar, on es pot aconseguir aquesta jaqueta? Si hi ha algun oient que no sabia que existia i la necessita, com la pot comprar o com es pot posar en contacte?
1: Doncs ara mateix, a través de la nostra pàgina web, whitejacket.es, ara mateix l'estem oferint només a recintes i esperem que en els pròxims mesos pues, directament els propis recintes la proporcionin, no? Recintes com hospitals, estacions, aeroports, fins i tot, centres comercials. I bueno, finalment pues, arribarà als usuaris finals. És el nostre objectiu.
0: D'acord, doncs moltes gràcies per presentar-nos el vostre projecte a la ràdio i esperem que d'aquí a poc ja el puguin accedir-hi tots els usuaris.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i doncs bé, hem parlat del sentit de l'humor, dels diferents tipus d'humor que existeixen i nosaltres doncs pleguem, és divendres i tornem la setmana que ve, però atenció perquè dilluns és festa, així que ens podrem tornar a escoltar el dimarts. Adeu, que passeu un bon cap de setmana i un bon pont.
3: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
3: Tengo una chica y una pistola.
2: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
3: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
2: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
4: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident de prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir, va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
5: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
6: Danta 54. No l'ho dic.
7: Sí, cariño, ho hem de dir.
6: Danta Morgada.
7: Anna? Com dius? Anna?
6: Anna Morgada.
7: Morgades.
6: Morgades.
7: Morgades. Valdosera.
6: Antosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abelles, dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo y Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquestos d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agrada era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava i perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però en aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixaven en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència.
1: Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels sí. Tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge. L'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gelito, els tres nebots, la Daisy, bueno, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los, i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats, vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse també, el Mickey tenia la seva cosa també molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
0: i un
2: lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys. No sé, dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de ser anècdotes, clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que érem una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries, i i ho recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar un espany, ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? I, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: m'ha passat, I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvar original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey que no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigència, és que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més, és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent, o sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per és veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixa-m'ho en el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, però tot i això em consta que hi va haver va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc. Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA m'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia... no teníem sortida amb el grup dels Urbans i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, oh, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions, i parlant amb ell em deia, pues tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions, i així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades, no?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens, i passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren, vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí, sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
2: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, però bé, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del llibre gegant que m'han parlat?
0: Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, vaig estar 2 anys vivint a Lleida, i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans, i quan vaig arribar al 94 vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, la veritat és que no em van fer cas, i la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet,
2: Bueno,
1: perquè ve l'èxit, ens l'hem portat, era el lloc idoni aquí.
2: Sí. I aquí al Picat la regidora, pues, li va semblar bé la idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat, també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants, escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim, ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys, i tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua, no és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en Pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està, bé, fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani
3: Coral. Bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
3: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
3: coses.
2: Això és
3: que...
2: una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és la intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs de fixar en petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, per les noves generacions no, bueno, no ho sé dir, eh? Hi han dibuixant, suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un, espero, desitjo. No ho sé.
3: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí.
3: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut o s'han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Sant Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt, i llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants, realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entremat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial. La dels grallers ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna, què tal, com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí i Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, que tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrós a la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornea gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla. Dona, és una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se. I a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port. I si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo, era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera.

0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo, una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure i ho permet si neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors si neix. Si neix, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs, també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis, pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a l'hora mar i havia una gentada. I ara se m'ho ha robat. Perquè et facis una idea. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i demés. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menja peix, passeja pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
3: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
1: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí.

0: i els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
1: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonots. És un sentiment. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament. Ho tenim tot.
2: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3, 3 més 3, 6, 6 més 4, 10, 10 més 5, 15, 15 més 6, 21, i així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98. I donava 101. 4 més 97 i donava 101. 5 més 96 i donava 101. Fins a 50 més 51 i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
5: La xarxa de comunicació local. Porto amb mi...
6: Ràdio Tordera.
7: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
8: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
9: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
8: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
9: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
8: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta,
12: comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
14: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
13: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
14: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera.
15: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és divendres 9 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. La policia local de Tordera incorporarà a 2 nous agents ben aviat. Segon titular. La Biblioteca de Tordera acollirà avui a la tarda una xerrada sobre alimentació saludable i econòmica. Tercer titular. L'entitat Pere Cot estrena la comèdia El nom al Teatre Claver. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. El procés de selecció per cobrir 2 places de policia al poble de Tordera està a punt d'acabar. Els aspirants aprovats hauran de fer 9 mesos de formació a l'escola de policia. Després hauran de superar un any de pràctiques abans de tenir la plaça definitiva. La resta de candidats que hagin aprovat quedaran en una borsa de treball per a futures baixes. Notícia 2. Avui a les 6 de la tarda es farà una conferència a la Biblioteca de Tordera. La nutricionista Cristina Mas serà l'encarregada de donar consells per menjar bé i no gastar de més a la compra. L'activitat és gratuïta i s'organitza en el marc de la Setmana de Prevenció del Càncer. Notícia 3. L'obra de teatre El nom es podrà veure aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Claver. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló com a directora d'una obra. La història és una comèdia divertida sobre un sopar d'amics on surten a la llum secrets i retrets entre ells. Les entrades ja es poden comprar a la pàgina web del Teatre Claver per un preu de 8 euros. I ara fem el recordatori dels titulars del dia. Primer, la policia local de Tordera incorporarà a 2 nous agents ben aviat. Segon, la Biblioteca de Tordera acull avui a les 6 de la tarda una xerrada sobre alimentació saludable i econòmica. I tercer titular, l'entitat Pere Cot estrena la comèdia El nom al Teatre Claver demà dissabte. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.

sóc la Teresa i això és música per tu. Farem un viatge ple de música a tots els temps. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, i la música amb la que us veu enamorar.

0: Continuem en marxa, perquè per mi aquest grup sempre m'ha fet ballar. Donava igual si la cançó total... Aviam, l'inglès que sé ara no és que sigui molt, però molt, una miqueta més del que quan aquests cantaven, no? Que jo era més joveneta, encara que en aquell moment feia anglès i tenia més recent al cap. Però bueno, vull dir, no és més que res per el que diguessin, però a mi sempre m'ha agradat buscar les cançons que m'agradaven. Jo agafava el diccionari, senyoreta, senyoreta, el diccionari, i jo em traduïa les cançons. Que això ara, què? Amb el traductor del Google, pim-pam, ja està fet. No, ama. Ai, bueno, a lo que voy. Anem a escoltar aquesta, que és de molta marxa, d'aquest grup tan marxós, que era Boney M. I la cançó és Matt Baker.
1: Put your hands in the air, give me all your money.

Recordeu que podeu demanar-me, per el motiu que sigui, una cançó al WhatsApp de Ràdio Tordera, que ara mateix us el dono, però us deixo temps per agafar paper i boli. Podeu demanar-me una cançó que us agrada, simplement. Sobretot m'heu de dir el nom de la cançó. I si voleu, si és una cançó d'aquestes tan famosa que està tan versionada, si la voleu escoltar per especial, el vostre nom seria fantàstic. I si va dedicada a algú, doncs simplement perquè us agrada, perquè us porta records, perquè... Bueno, per moltíssimes coses. O sigui que aquesta és una d'aquelles que me la poso jo. Me la poso jo i la dedico al meu germà. Li dedico al meu germà perquè recordo d'aquesta cançó estar en una discoteca que ja érem tots bastant grans, d'algun cumpleaños, alguna cosa, no? I estàvem fent les 100 cançons millors del món, d'història de la música. I de les 100 cançons, era en bastantes discoteques de bastants llocs, eh? No era només a Barcelona. I va guanyar aquest. I recordo que el meu germà va dir, evidentment. Clar, el meu germà sempre us dic que em portava 13 anys, era molt més, bueno, més gran. I era la música dels seus temps, que per també dels meus, sí, perquè jo que escoltava, doncs la música del temps. Bueno, però aquesta cançó va quedar com la número, o sigui, la 100. De 100 va ser la primera. Ho he explicat tot al revés, no és per res. Per acabar dient que ara mateix us vaig a posar un clàssic, John Lennon. En aquest cas, bueno, també van cantar els Beatles, però està feta per John Lennon i és un crit a no a la guerra, a tantes, diu tantes coses. Pues, com es deia, si envieu un WhatsApp al 611-481-381, 611-481, demanem una cançó i jo us la poso. En aquesta ocasió me la demano jo perquè la vull dedicar al meu germà, perquè aquesta cançó a mi li agradava, perquè formava part, pues, de la seva època, els Beatles, els Rolling. I aquesta cançó la va escriure el John Lennon, que era tan pacifista ell, però és que és tan bo. Clar, si escoltes la guerra, la música és desgarradora. Però el que no l'entén diu, quina cançó lenta més maca, no? Bueno, per tots vosaltres, Imagine, John Lennon. Una de les millors cançons escrites al món. Sí.

he dit, la lletra ve a dir: imagina un món sense guerra, imagina un món sense fam, imagina un nen jugant sense guerres. Vull dir, ai, ai, és que és molt... No se la puc usar, que molt llarg. Canviem totalment, anem amb Hathaway, que es cantava What is love? What is

canviem totalment de registre, ens anem amb la gran Bonnie Tyler, amb Total Eclipse. Eclipse al meu cor, ve a dir més o menys, eh? Ojo!

Una cançó preciosa que us tinc a dir. Bonnie Tyler ens va deixar aquest, sembla que va ser el juliol del 2026. I bueno, tinc un altre per fer que també va morir a l'agost, el de l'agost del 26. I avui farem una mena d'homatge i us explicaré qui i per què. Però ara mateix anem amb John Secada, amb Àngel.

Bé, ara us explico una història. La cançó que ve ara l'han cantada tres bèsties musicals. Una d'elles la va fer, la va crear, i la va crear com a despedida de la parella que en aquell moment havia cantat amb ella, perquè va decidir, ella va fer una versió contra. I la va fer l'any 73-74, va ser quan ja va sortir. Era una despedida al seu company i mentor, Porter Wagoner. I ella, a partir d'aquí, li va dir adeu amorosament amb aquesta cançó i va començar la seva carrera com a solista. Imagineu-se a l'any 84, quan ens va deixar aquest estiu, el 25 d'agost, amb 80. Totes les cançons, per mi, m'agraden perquè ella mateixa era agradable. Jo l'he vist en aquella pel·lícula, que ara no me recordo, que surt la Sally Field, la Julia Roberts de joveneta, que ella fa de peluqui. Bueno, a mi m'encanta com a cantant, actriu. I es veu que era una bona dona. No tenia fills, ha deixat bastants nebots. Bueno, i encara algú estan fent amb l'herència, perquè quan s'ha deixat tants diners, tants milions... Bueno, ella va treballar molt i va guanyar molt, però aquesta cançó, precisament, és la que li genera moltíssims diners perquè la canta més gent, amb la qual li genera cada any una quantitat de milions insuportables de dir, perquè és que, clar, per nosaltres aquestes coses parlem de tants milions. En fi, anem. Ella és la Dolly, estic parlant de la Dolly Parton. En aquesta ocasió, ella va fer la cançó I Will Always Love You. Ella la va fer en plan country, que li queda superbé. Ara us posaré un trosset de cada un que la va... Va tindre el seu èxit i bé. Es va consolidar, bueno, entre mitges... A l'Elvis li va agradar molt, Elvis Presley. I ella, pues, no és que li va dir que no, perquè si tu veus, busques un titular, te diu el dia que Dolly Parton le dijo no a Elvis Presley. No, realment no va ser així. Va ser que el coronel, us en recordeu, del que li va desgraciar la vida a l'Elvis, el coronel Parker, era el senyor que va tractar amb ella per comprar-li la cançó. I, bueno, ella no li va agradar aquest senyor, no tenia mal ull, i li va dir que no. De totes maneres, l'Elvis l'ha cantada. Li va cantar a la seva dona el dia que van firmar el divorci, perquè la cançó diu que t'estimaré sempre, passi el... Després us diré una miqueta. Sempre t'amaré, sempre t'estimaré. Per tant, considero que... I a l'Elvis l'ha cantada d'algun concert. Però què passa? Cada vegada que l'Elvis la cantava, feia caixa a la Dolly Parton. Això també s'ha de dir. Hi ha cançons que són teves i les pots cantar quan vulguis. Però si algú te la demana, tu la cobres. Pues ell la va cantar al divorci i després la va anar cantant en algun lloc i cada vegada, pues clar, la Dolly feia caixa. Cançó preciosa cantada per tot. I la que va donar l'èxit ja brutal va ser la Whitney Houston, quan la va cantar al guardaespaldes. Quina història i com m'he enrotllat. Anem començant amb I Will Always Love You, Sempre t'hi amaré, de la Dolly Parton, ara. Today I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kins. How you doing over there?

versió preciosa, feta per ella, cantada per ella, i se la va fer a la seva. Hi ha una altra que és una miqueta més country, però no li preciosa. Ara us posaré un tros de la que va cantar l'Elvis, sempre pagant a la Dolly, perquè no va aconseguir fer-se la seva, i li va cantar el dia que van firmar el divorci amb Priscilla. Ei, una altra que ha fet anys ara, que 49 anys ha fet el 16 d'agost, l'any que ve farà 50. Jo sempre he dit que el seu 25 aniversari de morir aniria a Memphis. Ara estic dient que aviam si veia el 50, però ja em queda poc a mi per anar cap allà. Vinga, va, I will always love you, cantada per a l'Elvis Presley.

La carn de gallina tinc, perquè pràcticament la canta a capella. És una versió que no està per tot arreu, m'ha costat trobar-la, perquè ja dic que ell no la cantava habitualment, perquè cada vegada que la tenia de cantar doncs tindria que fer caixa, passar per caixa, no?, d'alguna manera, perquè no era seva, encara que la canta divinament. Hem de dir que la lletra parla sobre una amorosa professional en la que es decideix en deixar anar a la persona per amor. Deixar anar per amor és més difícil que estar per amor. I mantenint un respecte, una gratitud i un amor etern, malgrat les coses que puguin passar o deixar de passar. I ara us la posaré amb la versió, per mi, més bèstia i brutal de la gran Whitney Houston.

preciosa, una veu que de veritat estic jo amb la gallina de piel. Aquesta versió de la Whitney ens va deixar tot encara mal. Oblidant tota la pel·lícula, només escoltant la seva veu, també va marxar una altra que està fa molts anys que ens va deixar. Però quines veus i mare de Déu, inapel·lable. Bé, ara anem a una petició que ens ha fet Antoni. I ens demana aquesta cançó perquè simplement perquè li agrada moltíssim. És una versió de la Ruth Lorenzo de Purple Rain. Purple Rain és de Prince, però ella la va cantar a Factor X. No té molt clar si va guanyar o no, però em va costar trobar-la, eh? Però jo te la poso per tot, amb tot el meu amor i estimació. El Toni és un company d'aquí, de Ràdio Tona, que tots els altres veu per tot, Toni. Ruth Lorenzo, Purple Rain, som-hi.

Mare de Déu, mare de Déu, aquesta noia, Ruth Lorenzo. Però quina veu, quina veuassa, quina passada. Era una petició i és per tu, Toni, amb tot de carinyo, la versió de Purple Rain de la Ruth Moreno. Un altre dia us posaré la versió que jo coneixia, aquesta la desconeixia, pues de Prince. Prince no deixa de ser... De què ens parla? Pues d'una pluja... purpurina no, o sigui, una pluja lila, per dir-ho d'alguna manera, no? Purpurina és un color, com si fos un violeta, una cosa així, un lila fosc, que diríem nosaltres. Bé, no m'enrotllo més. Anem amb el Sergi Dalma. Aquestes cançons que ens canta, que són italianes, però que ens les canta en castellà i totes aquestes coses, pues, no sé, triem. També la podeu triar vosaltres, eh? Vull dir, si us agrada una catalana, una italiana, jo us poso el que vulgueu. Demanant al WhatsApp de Radio Tordera 611-481-381 la cançó que vulgueu. M'heu de dir quina cançó voleu, si la voleu dedicar a algú o al vostre no. I per què us agrada? Sobretot, al 611-481-381 jo us poso la cançó que vosaltres vulgueu. En aquesta ocasió, pues, Sergio Dalma... Ai, ai, ai, parole, parole, paraules, paraules...

és que, direu, i ara què li dona aquesta? Doncs ara m'adona, que sempre m'ha agradat, la José Felicia. Però ara he tingut que agafar... Bueno, algú té un cotxe que té CD i he agafat els meus CD vells per escoltar alguna cosa de música, no? I què passa? Que vaig trobar aquesta de José Felicia, no? I em vaig donar compte que feia 30 anys que no l'havia escoltat, però que me la sabia totes, escolta, és una meravella. I jo sóc de les que no té memòria, eh? O sigui, jo no tinc memòria. El fet que un no estigui fi, tingui les seves malalties i tot això, fa que perdis la memòria. O sigui, em va dir una cosa i els 5 minuts dic, perdona, que m'havies dit? Però poso cançons i música de l'any de la pera i em poso a cantar-la i dic, hosti, doncs això està al meu cervell, no? I avui m'enrotllo com una persiana. Anem amb de tiets que els hem tingut aquí a casa, a Tordera, per la festa major, al mes d'agost, eh? Bueno, vam tindre grups fantàstics, però jo quan vaig veure que teníem de tiets, dic, oi, que xulo! En fi, de tiets que ens canta tantes coses, però aquesta és maca. Coti, per Coti, vinga, som-hi! No.

Espera un moment, espera. No segueixis, espera'm, no, home, espera'm. Que vull dir que anem acabant el programa. Que fins la setmana que ve, que un plaer, com sempre, i recordeu, aquí, a casa, la ràdio de casa, la ràdio de Tordera, Ràdio Tordera, música per tu, música per tots vosaltres, amb amor i carinyo.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris del nostre poble reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada de nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
1: Tordera tanca l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemán, expliquen al programa Patrulles en línia el procés d'oposició que pot durar fins a 2 anys.
3: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Mm-hmm. Som 8-9 mesos, per a que 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
1: Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja Sa i Mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Una xerrada que anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Amàs. Ens en parla la presidenta de la delegació en Colliga Tordera, Judit Martín.
4: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
1: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presentarà aquest cap de setmana al Teatre Clavé l'obra El Nom. Serà a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. Ella mateixa ens parla de l'obra.
5: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Mm-hmm.
1: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la biblioteca adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Escoltem el regidor de Salut, Xavier Pla.
6: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
1: El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. Ho avançava mossèn Edwin Antonio Vázquez.
7: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
1: Esports, el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Demà dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzada. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies amb el domini del sol pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana a conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava. Hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
10: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat a la Setmana del Llibre en Català, un esdeveniment on aquest any hi hem vist més novetats de gènere fantàstic que mai, moltes en editorials generalistes, que això sí que és bastant estrany de trobar. Aprofitant que per aquesta fira situada a Arc de Triomf de Barcelona hi passen molts autors, sigui per participar en xerrades o per firmar, hem buscat dos noms que teníem moltes ganes d'entrevistar, el de Jaume Oliver i el de Marc Márquez. Tots dos han publicat distopies aquest any que van molt més enllà d'aquesta etiqueta. Jaume Oliver, amb Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, combina la distopia amb l'ucronia i la trama d'espies. I Marc Márquez, amb Amat Amat, la barreja amb el thriller.
11: Esborrar les dates és la primera passa per dir que una cosa no va passar. Una cosa que va passar no va passar, o que va passar una cosa que no va passar. Això és de primera manipulació política i a mi me semblava com a molt visual i molt gràfic el fet de que comencin a tapar-les, a ratllar-les amb aquestes franges negres.
12: Però com deu ser que tu saps que als 65 anys, vulguis o no, hauràs de morir, perquè hi ha el suïcidi programat, no l'obligatori. Sí, sí, és tota una estructura que per mi té molt de sentit.
10: A més, totes dues obres, tot i ser molt diferents en la forma que estan narrades, també tenen l'amor com a motor de la seva trama. Les dues han estat sorpreses editorials que val molt la pena tenir en compte. Així que en l'episodi d'avui conversem amb Jaume Oliver i Marc Márquez per saber una mica més de les seves obres. Comencem. En aquest programa de distopies que van més enllà d'aquesta etiqueta, començarem parlant d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, de Jaume Oliver, publicat per Pagès Editors. Aquesta novel·la va ser el Premi Ciutat de Palma del 2025 i també va ser el número 2 de vendes per Sant Jordi a Mallorca. No són aspectes menors. És un llibre difícil d'explicar perquè és com una matrioshka, té diferents peces una dintre l'altra, diferents engranatges que es relacionen entre ells. D'una banda tenim un present distòpic amb un govern, l'estat circular, que està esborrant la història. De l'altra tenim viatges en el temps, que ens porten a un passat ucrònic en què Mallorca ha guanyat la Guerra Civil i es crea un país propi amb maneres de fer diferents. I el protagonista és un pacient tancat a l'anomenada Unitat de Resilients Crònics que està sent entrevistat per un agent del govern que vol pujar de categoria. A través d'ell sabem tot això. Sabem que va viatjar en aquest passat ucrònic, tot seguint una dona, l'Audrey. Jaume Oliver, benvingut a l'Idíl·lic.
11: Moltes gràcies.
10: Som aquí a la Setmana Llibre en Català, has vingut a presentar la teva última novel·la i una de les coses que ja destacaven a la xerrada i que jo també vull destacar com a punt principal és la manera en què està escrita aquesta novel·la. És com un trencaclosques que té moltes capes, molts engranatges i que tot encaixa perfectament per arribar a un final que no desvetllarem, però que tot està molt ben teixit. Com va ser la creació d'aquesta novel·la? O sigui, si des del principi tenies pensades totes les capes, si anar construint aquestes peces ha estat una mena de joc narratiu, quantes reescriptures hi han?
11: Hi ha moltíssimes reescriptures. Jo en el principi de la novel·la dic... Ho he escrit tantes vegades que me sé de memòria el primer paràgraf, que és... Hi ha dues classes d'escriptors, els del mapa i els de la brúixola. I jo descric això. I després... Jo me descric com a escriptor de mapa, però mal fabricant de mapes. És a dir, un mapa que me deix un plec oblidat i quan el despleg veig realment tota la realitat com és. I a mi m'ha passat una cosa semblant quan escrivia. La tenia escrita, tenia més o menys clar quin final, cap on havia d'anar al final, però a un moment donat anava passejant pel carrer i se me'n va il·luminar i se'm va acudir aquest final que no desvetllarem i vaig dir, merda, això m'obliga a reescriure tota la novel·la o pràcticament tota la novel·la des del principi. I ho vaig fer però amb aquella energia de dir, és que tinc un final tan potent que a mi m'agradava aquesta idea, és a dir, això m'ha obligat a reescriure la novel·la. És un trencaclosques, sí, a mi m'agraden les meves novel·les que tot encaixi, que sigui com un rellotge suís en què tot plena, tot amb aquelles pessetes, amb aquells engranatges que en el final i tot quadra al final i sí, no sé, du molta feina.
12: Fora de micro deies que han estat 6 anys de feina, no?
11: Sí, 6 anys de feina, sí. Jo intento escriure cada dia, sempre 20 minuts, mitja hora. Som de... El dia a la baixa anterior planificar un poc, demà escriuré això, demà corregiré aquest paràgraf, demà arreglaré això, demà tal, i me poso 20 minuts a fer-ho, cada dia. Així ho vaig fer fins en el final de tot, i en el final vaig, quan ja ho tenia tot, quan ja m'enquadrava la història, vaig pegar una repassada final, que em vaig demanar 2 mesos de permís a la feina, i vaig pegar una repassada final, una correcció de principi a final. És a dir, bueno, sí, són 6 anys aproximadament.
12: Hi han diverses coses que poden ser hàndicaps, no?, per entrar a la novel·la. Una és el gènere, per les persones que no estiguin habituades a llegir gènere, però ha guanyat el Premi de Palma, és una de les coses que destacaven, de dir com una novel·la de gènere guanya això.
11: Jo encara no ho sé.
12: Hi havia pernils aquí en el jurat, no? Hi havia algun fric infiltrat.
11: Hi devia haver algun fric infiltrat, però vull dir, no és gens habitual que el Premi Ciutat de Palma, que és un premi molt consolidat, però no se solen premiar. Jo crec que és la primera novel·la de gènere fantàstic que se premia amb aquest premi. Jo te diria que és una novel·la que això en Francesc Xavier Manuel, l'editor, ho varen discutir molt. És una novel·la de ciència-ficció, però que a la gent que se pensa que no li agrada la ciència-ficció li pot agradar, perquè és una novel·la que te fa dubtar si allò que conta és real, no real. Després hi ha un ambient una mica distòpic, però el que parlàvem ara mateix, aquest ambient distòpic s'assembla molt a la realitat. S'assembla molt a el que passa al despatx oval de Washington, o el que passa aquí a l'Ajuntament de Barcelona en el govern balear. Hi ha molta distopia en el nostre món, i clar, jo crec que un lector de novel·la realista li pot agradar, li puc vendre aquest llibre, jo crec que sí. I després en el lector, de vegades he vist més decepció amb el lector clàssic i tancat de ciència-ficció, que s'ha vist un poc decebut, perquè
12: entenc que
11: el treus d'aquell caixonet i de vegades se molesten una miqueta. És igual, els estima tots iguals, però a mi m'agrada caminar sobre aquesta frontera entre gèneres, que crec que és el que han de, que la literatura ha de treballar, aquestes fronteres, i ha d'eixamplar una mica aquests espais.
12: Hi ha elements molt potents, i un d'ells és el que serveix d'unificador entre dues de les capes. Parlàvem que hi ha una capa de distopia, que és aquest govern circular que reescriu la història, que amaga dates, i llavors tenim l'ucronia, no?, que és aquesta Palma alternativa, no? I el link entre les dues coses és el cargol blau. Explica'ns una mica aquest element tan potent, com se't va acudir, o sigui, d'on surt el cargol blau?
11: El cargol blau és una d'aquestes coses que quan jo l'escrivia pensava, no sé si això s'entendrà, si això... perquè el cargol blau en realitat neix d'un conte previ que jo tenia, que era el conte d'aquell nin que arriba i veu un senyor que comença a pegar cops de mà a una paret, treu una reixa, se tanca.
12: És molt bonic.
11: Sí, i quan escrivia la novel·la vaig dir... hòstia, al meu personatge li ha de passar alguna cosa d'aquestes, i va dir, hòstia, li pot passar això del caragol blau. I clar, en el final el caragol blau s'ha convertit com una espècie d'una una zona, un barri del centre de Palma, amb uns carrers molt determinats que tenen un punt màgic que permet viatjar en el temps, que permet que crea com una espècie de colònia de gent que coneix el secret dels viatges en el temps, però això tampoc s'acaba d'explicar massa bé, volgudament, i no sé, m'apareixia que jo som un gran caminador de la meva ciutat on visc, i m'agrada de Palma, que supos que també pot passar a Barcelona i pot passar a moltes altres ciutats, que cada dia que camin i que me perd i me deix, faig de flaner i me deix perdre pels carrers de Palma, descobres un carreró nou, una porta, una cosa que no sabia, i a mi m'encanta aquest component una mica màgic de les ciutats, i bueno, m'agradava aquesta idea i vaig aconseguir incloure-la dins la novel·la i que funcionés, que això era un misteri, però jo no sabia si me funcionaria això.
12: Me li dona un toc màgic, no? I un motor a la història que potser després dius, mira, portarà o no portarà, no?
11: Aquesta és una de les coses que jo no sabia si quedaria com un afegit estrany o que realment aconseguiria incloure-la a la trama, i vull dir, és una de les incògnites que tenia quan l'escrivia, saps? Si ho record perfectament, però m'agradava, creia que tenia molta força i tenia molta bellesa i tenia aquest punt màgic que a mi m'interessava per explicar una història,
12: perquè puguis creure o no el que t'estan explicant, clar, també, clar, no? Clar. Si no hi ha aquest punt màgic, potser dubtes del protagonista des del minut 1, no?
11: Efectivament, sí,
12: i
11: sí,
12: en
11: sí.
12: Canvi, si hi ha aquest element, dius, ostres, doncs qui són, no? Els sí. Que tenen tatuat aquest cargol blau.
11: Sí, sí, sí, sí, sí.
12: I també parles en tot el llibre d'aquest país més petit del món.
11: Sí, que és això.
12: I jo volia preguntar-te si és una metàfora de com es viu la realitat a ses illes, no? De si sentiu el país més petit del món.
11: Nosaltres mos sentim, vull dir, la realitat dels mallorquins catalanoparlants. Tenim una mala salut de ferro. Tenim una mala salut de ferro. Som bastant, bastant indestructibles i no tenim aquesta sensació de vegades des de fora pot, ara està governant PP i Vox, allò és una cacera de bruixes. No, jo crec que tenim una sensació de resistència i de resiliència molt important. Després passa que moltes vegades ens sentim aïllats del que passa aquí en el Principat. Vull dir, vivim un país completament fragmentat, autoignorat, tant d'aquí cap allà com d'allà cap aquí. País Valencià encara més, te diria, i és una llàstima. Jo trobo que els ponts haurien de ser molt més fluïts, i per això està molt bé que Pagès, ara parlàvem de que Pagès està publicant a molts autors de ses Balears. Està molt bé que això passi i s'hauria de fomentar més. Sobreviurem. Nosaltres tenim una llengua petita i fràgil, però som supercaparruts. Allà jo passava els estius a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Allà a l'església de Vilaller hi ha una placa de mossèn Alcover, mossèn Antoni Maria Alcover, que va ser aquest filòleg mallorquí que se va dedicar a principi, ara fa 100 anys, a anar per tots els poblets de Catalunya, el País Valencià, Illes Balears, per fer el diccionari català-valencià-balear. Hi ha una placa que diu no hi ha cap cultura, cap lloc que sigui més favorable, més amiga dels filòlegs que els catalans. Vull dir, nosaltres estimem molt la llengua, vull dir, catalans, els catalanoparlants, i tenim aquesta... la tenim com a molt de dins, i és molt... clar, estan desesperats en nosaltres, els feixistes que volen acabar en nosaltres.
12: Ho tenen cru
11: perquè realment és que la tenim, vull dir, forma part del nostre ADN. És a dir, que estem bé, ens hauríem de conèixer més i De vegades m'ho sentim, el mallorquí, m'estic enrotllant molt amb aquesta resposta.
13: No, no, a veure,
11: m'estic
13: enrotllant. Vaig provocant jo, o sigui que...
11: De vegades m'ho sentim una miqueta, per part dels catalans, una mica infantilitzats, una mica... Ai, mira els mallorquins, una mica la reserva índia, i no estan així, som superadults.
13: Però sou difícils de trobar. O sigui, la sensació que vaig tenir el primer cop que vaig anar a Mallorca va ser on són els mallorquins. O sigui, no, em va costar molt sentir parlar mallorquí. Jo anava a Mallorca per sentir parlar mallorquí.
11: No, això depèn de per on te moguis. També és difícil sentir parlar català a Barcelona, segons on te moguis. Aquí, ara mateix en aquest passeig, hi ha un 99% de catalanoparlants, perquè aquesta setmana llibre en català. Te'n vas quatre carrers més enllà, és complicat. En Mallorca, si tens la centena posada, és fàcil, vull dir, per jo és fàcil, però no ho sé, tinc com una espècie d'optimisme patològic amb això, vull dir, que no és gaire comú, vull dir, no, tinc la sensació de que sobreviurem.
13: Bé, cal optimisme de tant en tant, sobretot escrivint distopies.
11: Sí.
13: Jo sempre tenim una mena d'acudit intern aquí a l'idíl·lic, que ja ve del quimèric, que és que sempre diem que no necessitem més llibres de la Guerra Civil, si estem molt cansats de la Guerra Civil, però vens tu i ens presentes una història alternativa de la Guerra Civil, de gènere, que sí que entra bé, que sí que dius, ai, aquesta història de la Guerra Civil sí que m'agrada. No sé si, igual que quan Joan Lluís Lluís va escriure Sóc aquell que va matar Franco, sí, tu creus que hi havia una necessitat de fer guanyar la Guerra Civil per part de les illes?
11: Bé, no ho sé, jo crec que el que he fet jo és un exercici literari per parlar d'espoder i de com usar espoder. La Guerra Civil, poden seguir parlant perquè la Guerra Civil segueix viva en moltes actituds, en una manera d'entendre Espanya guerra civilística, i crec que encara se'n poden parlar. Jo el que crec que s'obren són llibres realment, ens demanen escola de homes i dones a la mitjana edat amb una crisi vital que decideixen fer un gir per completa seva vida. Aquest llibre sí, aquest sí que ja l'he llegit, ja està.
13: I l'hem viscut tots.
11: Sí, i aquestes portades, l'altre dia veia un reel molt bo que deia que el 90% de les portades són de dones d'esquenes mirant a l'horitzó, de cobertes de llibres. Guerra Civil, sí, tenia... No sé si queden llibres per escriure de Guerra Civil. Ja és un tema que m'agrada segueix viu. Nosaltres, n'Aurora Picornell, que és una de les protagonistes, que jo la ressuscito en aquest llibre, que és diguéssim, el gran símbol de la Guerra Civil a Mallorca, la van afusellar amb 24 anys, i era una líder comunista, feminista, una tia que va dir aquella frase de dir... Com era? Amb quines bales matareu? Ara no la recordo, la frase. Bé, aquesta tia la varen trobar, aquesta dona la varen trobar, fa 5 o 6 anys, una fosa comuna de Manacor. Vull dir, encara estem trobant cossos de la Guerra Civil, encara estem escrivint aquesta història. Jo crec que és molt viva. Les idees, perdona. Amb quines bales matareu les idees?
13: El que deies tu, supervivència, no? Acabes sobrevivint de totes. Llavors, en la trama de l'Ucronia, tu també rescates un projecte urbanístic de 1916.
11: Sí.
13: Això era una voluntat de que els lectors se sentissin una mica més real, propera a l'Ucronia, o de difondre, donar a conèixer un projecte que potser porta massa temps al calaix?
11: Sí, no ho sé, a mi sempre m'han fascinat els mapes. Els mapes i els plànols i Jo aquest plano, aquest projecte urbanístic el tinc penjat a casa meva. Un amic meu me'l va regalar i, clar, jo vaig començar a dir, oh, me fascina, ho trobo profundament literari, la ciutat que no va ser, però que hagués pogut ser, no? Que són aquest projecte, no? I jo anava allà amb verditat, pels carrers, que no s'ho varen fer, i m'imaginava, anava imaginant les històries. Gaspar Ben Nasser, que era l'autor d'aquest projecte urbanístic, aquí no és molt conegut, però és Antoni Gaudí de Palma, gran arquitecte modernista. Grans edificis modernistes que hi ha a Palma són d'en Gaspar Ben Nasser, un tio que té un arquitecte que té, és molt present, diguéssim, a la memòria col·lectiva. I aquest projecte té la fascinació de les coses que no varen ser. I jo crec que això és literatura en estat pur. No sé si tenia voluntat de donar-lo a conèixer, però vaja, benvingut sigui si el donem a conèixer.
13: Home, jo no el coneixia, m'ha semblat molt interessant.
11: Ja, clar, és que, vull dir, és normal, no? És un fenomen bastant local. Mm-hmm. No és com en Gaudí. És arquitecte modernista, diguéssim, mallorquí. No sé.
13: Llavors, també, com dèiem al principi, a la trama distòpica hi ha un govern que està reescrivint la història, que està esborrant dates, literalment, no? Sí. Esborra les dates perquè no apareguin. A mi m'ha fet pensar en això de la visió de com pot ser d'absurda la reescripció de la història per la primera generació que la viu. O sigui, clar, la segona o la tercera ja no saben el que és seriós i el que no, no? Però no sé si era la teva intenció la de dir, quan estàs enmig de la reescriptura és com molt evident i molt absurd, però després allò, aquella idea cala, no?
11: Sí, esborrar les dates és la primera passa per dir que una cosa no va passar, una cosa que va passar no va passar, o que va passar una cosa que no va passar. Això és de primera manipulació política i a mi me semblava com a molt visual i molt gràfic el fet de que comencin a tapar-les, a ratllar-les amb aquestes franges negres i després a mi, a l'hora d'escriure, m'ajudava això a crear una certa confusió i que tot el deliri crònic del personatge fos més creïble. No ho sé, me va ajudar un poc. Sí. Ara, per exemple, estic escrivint una altra cosa, o sigui, una altra novel·la, i que, clar, no me quadraven algunes coses i se me va acudir ambientar-la a l'Europa soviètica. Que, com que ja tenia aquest obscurantisme de per si, això m'ajuda a dir, bueno, pues, m'ho puc inventar pràcticament tot i quadra. Per exemple, de l'Europa, diguéssim, no comunista, se saben moltes més coses. Bueno, no ho sé, el fet d'esborrar les dates m'ajuda, me donava una certa llibertat i un cert camp per córrer en determinades trames.
13: Clar, però hi ha un moment que esborres les dates d'una cosa que ha de passar, per exemple, un desnonament. Clar, sí. Això és
11: clar,
13: com...
11: Perquè els rebels, els protagonistes rebels de la novel·la s'aprofiten del sistema i arriba un moment que descobreixen i vale, ens estan intentant enganyar per aquí, però nosaltres, a mi també m'agrada aquesta idea de rebel·lió, d'anar a... això també és profundament literari, d'aventures, anem a aprofitar-nos del sistema per rebel·lar-nos-hi i esborrar les dates, i clar, i això també m'ajudava a conduir cap al final de la novel·la. Sí. Ara m'estàs recordant moltes coses que havia oblidat per conèixer.
13: Espero que segons qui no vegi aquesta idea, perquè si no encara arribarem a aplicar-ho, això dels desnonaments, saps? Em presentaré quan em doni la gana i serà legal.
11: Sí, o esborraré i no s'arribaran a presentar mai, perquè...
13: També, clar. Si és així, millor.
11: Clar, si és així, millor. Si és així, millor.
13: M'agradaria parlar d'un personatge, que és l'Audrey.
11: Audrey.
13: Clar. Al final és un personatge que és el que mou la trama. Tot el que li passa al protagonista és perquè la coneix a ella, la busca...
11: Se n'enamora perdudament.
13: Això t'anava a dir, al final el que mou les vides és l'amor? És l'ideal d'algú?
11: El que mou la vida és l'amor, indiscutiblement. Això no té... No hi ha cap dubte, l'amor és el que mou la vida. I en aquesta novel·la aquell home se'n va... cor les mil aventures perquè està perdudament enamorada d'aquella dona i a mi m'agrada, clar, un dels reptes que tenia a l'hora d'escriure, a veure si aconseguia transmetre aquest enamorament profund i boig que té el protagonista per Nodri, que és una dona que estudien bé i una mica més gran, una mica misteriosa, que... bueno, que... una persona enamorable, de la que et podies enamorar, no?
13: Clar, jo quan apareix l'Audrey, sí. L'Audrey ens arrossega una trama d'espies, sí. I per mi el llibre de cop es torna en blanc i negre. O sigui, és trama d'espies en blanc i negre, menys el color vermell d'ella, una mica com la pel·li de Llista de Schindler. No sé si volies una mica, doncs, treure la distopia i treure aquest gènere més sense ficció cap a un altre gènere.
11: Sí, ja parlàvem abans de les fronteres de gènere. Aquest llibre té frontera entre ciència ficció i frontera entre pel·lícules d'espies. I després té un referent blanc i negre, que Audrey, li dic Audrey per Audrey Hepburn, i per Audrey Hepburn especialment a Vacances a Roma, que és protagonista, batia Audrey com a Audrey per Audrey Hepburn a Vacances a Roma, i té aquest component en blanc i negre claríssimament. I efectivament a mi m'agradava barrejar gèneres i arribar a fer una pel·lícula d'espies enmig de guerra civil i segona guerra mundial.
13: Es pot tot.
11: I sí, té un punt en blanc i negre i té un punt evidentment cinematogràfic. Totes les idees cinematogràfiques travessen de nord a sud tota la novel·la. I sí, blanc i negre, compro blanc i negre.
13: I ja per acabar, parlar del final, sense desvetllar res, però és un final molt atrevit i és un final que et deixa, doncs, una mica a quadres, no?, que dic jo. Sí. Com l'han rebut els lectors, aquest final?
11: Vaig llançar com una espècie d'enquesta entre els lectors i jo crec que ha generat amors i odis. Jo crec que 80% amors, 20% odis, però odis tendres, que els ha agradat la novel·la, però diuen, hòstia, vols dir? Sí, però és una cosa que jo crec que... bueno, a mi m'interessa que hi hagi aquest rum-rum, perquè...
13: home, si això genera expectació,
11: genera,
13: no?
11: Genera hype, que diuen els joves d'avui en dia. Sí, no ho sé, jo crec que està... és una novel·la que a Mallorca, vull dir, aquí que xerraven d'aquest país fragmentant que vivim, aquí a Catalunya l'estic començant a moure just ara hem vingut a la setmana idíl·lic,
13: 42,
11: també tinc presentació per el mes de novembre, tinc... A Mallorca està funcionant realment bé. És una novel·la que se'n parla, és a les llibreries, aquí no. Vull dir, cada dia, cada dos dies m'arriba un missatge, algú que l'ha llegit, que tal, i és molt emocionant.
13: De fet, va ser el segon més venut a Palma durant Sant Jordi.
11: Sant Jordi va ser el segon més venut en català. Primer va ser d'en Carles Rabassa, que era Premi Òmnium, i després va ser el segon, sí. Però vaja, sempre en la modèstia de les xifres del llibre més venut en català a Mallorca, que no és el mateix, no tenim les xifres de Barcelona.
13: Barcelona és Barcelona.
11: Barcelona és bona si la bossa sona.
13: No, però fora de micro ens has confessat que hi havia un final ampliat, per dir-ho així, no? Una mena d'annex.
11: Sí, amb en l'editor vàrem estar especulant en la possibilitat de fer un annex, un bonus track, que potser algun dia publicarem. Sí, ara potser algun dia
13: que
11: publicarem.
13: Que potser te'l demanen, no?, els lectors.
11: Sí. Jo, una de les idees que tinc per futurs llibres és escriure una sèrie de contes com si els hagués escrit el protagonista, en Joseph Bradley, i un d'aquests contes podria ser aquest final alternatiu. Seria una... sí, m'ho he passat molt bé escrivint aquest final alternatiu, que el vaig escriure com a un any i mig després d'haver acabat la novel·la. No ho sé, està un calaix virtual.
13: A mi m'ha generat molta curiositat, eh?
11: Bé, ja te'l passaré.
13: Val.
11: Te l'enviaré per WhatsApp.
13: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Jaume, per passar per l'Idíl·lic i que vagi molt bé aquest tour per Catalunya.
11: Molt bé, moltes gràcies a tu.

0: I una altra distopia que és molt més que això és Amat Amat, de Marc Márquez. És la seva primera novel·la, està publicada per Males Herbes i combina la ciència-ficció amb el thriller. Ens situa en un futur distòpic en què existeix un sorteig, anomenat la collita, per tal de reduir la població. Si tu surts escollit en aquest sorteig, doncs a final d'any has de sacrificar-te, has de morir. Es dona la circumstància ja a la primera pàgina del llibre que el protagonista surt en aquest sorteig, però no s'acaba de veure amb cor de morir i busca un substitut, anomenat voluntari, que mori per ell. I a partir d'aquí comença una trama que toca molts temes, des de la sobrepoblació a la falta de recursos i la pressió a l'hora de tenir fills, la religió, fins a les relacions de parella. Marc Márquez, benvinguda a l'Idíl·lic.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Documentant-me sobre la teva trajectòria, aquest és el teu primer llibre, però he vist que es remunta al 2013, a la llavor d'aquesta història. D'on ve i què t'ha portat fins aquí?
1: Doncs és un llibre, es podria dir, que molt antic en la seva concepció, perquè va començar amb una idea a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, on jo vaig fer narrativa, i aquell era el primer curs, i aquí ja ens van demanar una llavoreta que era fes una idea de com seria una novel·la, no? I aquí sí vaig tenir la primera imatge d'una societat molt estratificada, però va quedar aquí. Llavors a partir d'aquí sí vaig començar a desenvolupar-la, però es va fer tan gegant que al final l'explico que em va esclafar, perquè tenia trames, subtrames, tot era un món molt gran, molt detallat, no? I finalment vaig decidir tallar i deixar-ho amb una història molt més senzilla en aquest món, però molt més simplificada. I aquest és l'Amat Amat, que al final, després de 10 anys d'escriptura i uns 3 més de fer-li voltes, doncs ha acabat naixent.
0: 10 anys escrivint, o ha sigut allò de deixar-ho en un calaix, 3 anys sense fer-li ni cas, tornar-hi...
1: Calaix. El calaix era un lloc còmode per entrar i sortir. Sí, Clar. Durant temporades escrivint amb molta intensitat i llavors potser un any sencer parat, llavors tornar-hi... I també aquest anar i venir ha tingut la seva dificultat, perquè clar, cada cop que hi tornes, doncs ha passat el temps, tu has canviat, tens altres coses a dir... Algunes les mantens, però sí, és una novel·la que ha anat evolucionant, no? Molt viva.
0: Això t'anava a dir, si la primera idea que tenies, en què s'assembla la que ha quedat al final? Perquè, clar, en 10 anys passen moltes coses, no sé si el missatge general era el mateix o l'has hagut de transformar també?
1: Sí, això sí, el missatge sí. Crec que on ha canviat més ha estat potser en els personatges i en el seu tarannà, o potser en algunes petites coses que passaven, però pensa que tot estava molt estructurat. Aquí sí que hi va haver molta feina prèvia de què passaria en cada capítol, què volia que succeís. Llavors, la trama en si, les trames estan molt ben marcades, però sí que hi ha hagut un canvi en els personatges. Jo crec que s'han fet molt més humans.
0: Clar, quan el punt de partida de la collita, aquest sorteig, a molts ens fa pensar en la loteria de Shirley Jackson. No sé si és un homenatge, és conscient, no ho és?
1: Doncs no, la veritat és que m'encantaria dir que sí, però no l'he llegit. El tinc en aquella pila interminable de llibres on vas acumulant llibres magnífics que esperes descobrir. I sí, me l'han esmentat la loteria i també...
0: O sigui, no l'has llegit, eh?
1: No. No, li tinc moltes ganes, eh? Va després de les novetats d'aquí de la setmana.
0: Aquella pila que ja va creixent.
1: Déu meu, ja. Sí.
0: En el teu llibre toques molts temes, els aniré desgranant poc a poc, però un dels que hi ha és el de la sobrepoblació. No, d'una banda hi ha la collita, no? Que al final sí. És triar, no? Qui viu, qui no, per anar reduint aquesta sobrepoblació. I l'altra hi ha permisos també per tenir descendència. Clar, això ja ho hem viscut en països com la Xina, que existeix, no?, aquesta limitació de quants fills pot tenir cadascú. Creus que el futur de la teva novel·la és ja el nostre present?
1: En molts aspectes sí, en realitat no és tan futur, és a dir, segurament en algun lloc del món estan passant coses com les que surten en el llibre, no? De fet, el que deies, no? Com, o els punts de reputació, que també, no de la mateixa manera, però a la Xina doncs, també tens com un carnet de ciutadà, no? I també et dona doncs, certs privilegis o no en accés a serveis. Llavors, no invento tant, però sí que potser faig un salt una mica més enllà en allò que veig i que potser m'atemoreix del nostre present. Però sí, tema de... superpoblació, recursos minvants, és el nostre present, no?
0: Sí, tot i que no hi ha una moralina explícita del tema medi ambient, sí que es veu aquesta preocupació, no? Que el tema demogràfic és pels recursos, és com que la societat està molt preocupada per això en la teva novel·la. És també una preocupació teva com a autora?
1: Sí, sí, sí. És una de les preocupacions que en el seu moment em va portar a, de fet, amb altres companyes, començar una associació ecologista, que és de Sant Feliu de Llobregat, que es diu La Revolta. Ara no hi estic gens activa perquè ara no puc, al final. Però sí, sí, o sigui, hi ha un moment en la vida en què aquesta pressió de la consciència del medi ambient i què estem fent, jo que me l'estimo molt i que el necessito molt, doncs em mobilitza. I d'alguna manera necessitava que això estigués present a la novel·la, no? És que és la base de tot, és a dir, tot comença aquí, no? Hi hauria collites si hi haguessin recursos i no hi ha recursos perquè els estan destruint d'una manera similar a nosaltres.
0: No? Sí, però no en parles explícitament, no? Vull dir, no és un llibre de ficció climàtica, però sí que sí. N'acabes parlant. No sé si també això és com molt actual de dir tenim una sèrie de situacions que venen provocades per altres coses que no mirem directament.
1: Clar, és cert, no és un tema central, però tota l'estona està girant al voltant a través potser de la Mat quan parla d'aquell camina per boscos extingits, el bosc natural, és a dir, no és només un fons, un paisatge de la novel·la, no? És quasi un personatge més, però és un personatge secundari, no? No volia que fos el centre de l'acció.
0: Tu has parlat de pressió i és una de les paraules que em ve a la ment amb el tema de la gestió dels fills, no? O sigui, veig que, clar, que hi ha uns permisos que t'arriben quan t'arriben, que la protagonista doncs, ja té el permís per ser mare, sí. Però no acaben de tenir aquest poder de tenir els fills i això acaba sent un problema molt gros perquè totalment. Si no tens els fills en un termini, doncs no pots tenir fills, no? O la cosa es complica. Sí. Llavors, suposo que això també és com una metàfora del que estem vivint, de que cada cop tenim fills més tard i això vol dir que s'escurça, no?, el termini de poder-los tenir i hi ha com una pressió social també per tenir-los, no?
1: Sí, sí, sí, les dones sempre han tingut pressió per totes bandes i per totes les coses. Amb el tema dels fills, ara encara més, potser, perquè, com bé dius, no?, i potser accedim més tard a tenir unes condicions vitals també que ens ho puguin permetre, o estem treballant, o tenim la nostra carrera. En aquest cas, a la novel·la, això també hi és, a dir, aquests pobres pateixen molt per moltes bandes, no? Et donen el permís, que potser no te'l donen, però a banda també se't caduca, te'l poden treure, pot ser que no saps si te'l renovaran, és a dir, es mostra doncs, des del rellotge biològic, que també a Sigrid se li desperta molt fort, als altres rellotges, no? El social, sí, el d'una societat molt, molt estructurada, en la que néixer i viure i morir està tot absolutament arreglat.
0: És que has fet un treball aquí de creació burocràtica bastant gran. Això t'agrada també, el dir, val, anem a inventar la societat, però des de la base, de dir,
1: m'encanta.
0: Això ha de funcionar.
1: Clar, clar, clar, és com, clar, que, o sigui, si jo vull partir des d'aquest punt on hi ha aquesta acollida, aquesta superpunt, com és aquesta societat? I he gaudit moltíssim, i potser sona molt, molt dur, no?, perquè és una societat molt dura, però imaginant-me-la i com pot ser i què passa, i patint-la també, no?, de dir, ostres, però com deu ser que tu saps que als 65 anys, vulguis o no, hauràs de morir, perquè hi ha el suïcidi programat, no?, l'obligatori. Clar, sí, sí, és tota una estructura que per mi té molt de sentit.
0: Nosaltres parlàvem amb diversa gent que hem llegit la novel·la sobre que és una distopia, òbviament, no? Perquè tot el que planteja és distòpic, però planteja la situació d'una manera com molt natural. O sigui, hi ha una quotidianitat que fa por en el sentit de dir, és que tinc la sensació que aquesta conversa davant de la tele amb la meva parella ja l'he tingut, no? O que és una... És un dia a dia tan semblant al meu que, ostres, ja he vist que la distopia, no?
1: Mira, d'això parlàvem avui amb un amic, que estem vivint en una distopia. Ha arribat la fi del món i no ens n'hem assabentat perquè amb tota aquesta passant últimament, no, pensava en els desnonaments, és com, és que potser ja hi som, eh? I no ens estem adonant. Sí, m'ha agradat molt això que acabes de dir, és tan quotidià que fa por. No sé ben bé com ho has dit.
0: Sí, sí.
1: La quotidianitat que fa por. Jo crec que el que més por ens pot fer és aquesta quotidianitat.
0: És que, clar, no ens permets al lector prendre distància d'aquesta realitat. Sí, estem llegint una realitat que, ostres, és la meva, no?
1: Clar.
0: L'únic que té elements que encara no hem arribat, però sí que hi són, i doncs, crec que és una fortalesa del llibre, no? El dir, et plantejaré el que tu vius cada dia, tot i que hi ha elements que no vulguis trobar-t'hi, no?
1: Sí, sí, i potser dius, ostres, jo venia aquí a llegir a distreure'm una mica. Doncs no és el lloc, carinyo. Sí, sí, suposo que és al final són les fílies i fòbies i la necessitat d'expressar allò que, no? Que tu mateixa et remou i de la teva pròpia quotidianitat, no? Que és on estem.
0: Hi ha una altra cosa que l'he vist molt també del nostre dia a dia, que és aquest, com ho diria, convertint un reality show qualsevol cosa. I aquí ho veiem en el tema de la política. O sigui, la política és un reality show tal qual, que sí, la gent vota en directe com si fos OT, però en temes polítics que ens afecten cada dia. Sí, sí. No sé, crec que fins i tot pot ser un sistema interessant per fer que la gent torni a votar. No sé com ho veus tu.
1: Vigila, vigila. A veure on ens estan ficant, eh?
0: No, no, però em refereixo a això,
1: no
0: que
1: gens,
0: estem en un moment que hi ha un absentisme brutal i que quan la gent vota és per votar coses molt desastroses. Sí. I en canvi, tu portes a pràcticament el reality show i la gent està enganxada a la política. Com veus aquesta arma de doble fil?
1: Què hem de fer, clar, per mobilitzar al final els votants, no? Sí, al final el que ens apassiona és el que ens mou a actuar, no? I accionar. En aquest sistema és obligatori fer-ho, però de totes maneres la gent també s'interessa i entra al drap. Suposo que perquè veu que el seu poder és directe i és immediat, no? Que també és com amb els likes i en les xarxes socials, i estan més pendents de veure quin efecte té el meu comportament. Perquè, no sé tu, però jo sento que el meu comportament a nivell polític té zero efecte en el com jo voldria que fos el món, no? Voto un cop cada 4 anys, em puc implicar a nivell ciutadà, no?
0: Jo fa 10 anys que no voto, amb això ja t'ho dic tot.
1: Ah, doncs clar, ja ho tenim. És que al final és això. Llavors sí, potser aquí hi ha la doble trampa, que és obligatori, però la gent en gaudeix perquè és una mica un joc.
0: I ho comenten,
1: joc,
0: no?
1: De poder, exacte.
0: La conversa sobre taula, i aquí has votat,
1: sí,
0: no?
1: Exacte. Ui.
0: Perquè el problema és aquesta doble moral del populisme, no? Aquest debat de la televisió, si acaba sent un sàlvame, no?
1: Sí, sí, sí, clar, exacte. Vull dir, és una mica mirall també de les tendències que també m'esfereixen, de veure com ens pot mobilitzar, no a tothom, però a molta gent, no? Discursos, els discursos d'odi, tot el que està passant. Com pot ser que això guanyi vots, que això tingui les conseqüències que està tenint. O sigui, sí, mira, ric per no plorar.
0: També parles molt de religió.
1: Sí.
0: I ho fas a partir d'aquesta secta de, no sé si dir-li secta o no, aquesta religió dels amoristes.
1: Una secta.
0: Que clar, és parteix de l'amor universal, aquí amb orgies, amb unes situacions, no, que dius, ostres, no, anar a missa jo no ho recordo ben bé així, no?
1: Clar.
0: Com se't va acudir aquesta religió i per què la volies portar a aquest extrem d'algú que la gent pot considerar plaent, no?
1: Clar, jo ja posats a pensar en una religió futura i divertida a la que jo podria pertànyer, no, ara en sèrio, ara pensava, per exemple, jo tinc uns referents de ciència-ficció i pensava, per exemple, en un món feliç, on també prenen el soma i també hi ha aquest tipus de pràctiques que ara no recordo, ara patinaré perquè fa molts anys que el vaig llegir, però no sé si també religiós. Jo pensava en una... és un món que ve d'una guerra civil, que està molt devastat, on la violència, per exemple, és molt tabú. Llavors, tota aquesta energia de la trobada amb l'altre està canalitzada a través de les sectes, no? I la de l'amor universal és la més important i la que està connectada al govern, o sigui, que a sobre tenen molt de poder, no? Llavors, és com una... És una barreja de... M'he inspirat en rituals antics o de diferents tradicions, des de la grega o la romana, en mitologia. No es veu explícitament, però sí que hi ha elements que jo he fet servir. I bé, fins aquí puc explicar.
0: El que sí és que m'encanta la reacció de la parella, perquè jo crec que podria ser la meva, de dir, home, no em fa cap gràcia que anar a missa sigui anar a fer una orgia aquí amb tot de desconeguts. No sé, no ho acabo de veure, no? Crec que, és que això sí que és una reacció molt humana, no? De dir, vale, tu pots respectar la teva religió fins aquí.
1: M'estàs demanant una mica massa.
0: Exacte.
1: Jo t'estimo, però t'estàs passant.
0: Jo aquí sí que ho veig,
1: I com, clar, i com arribar a acords, no? Entre persones que són o atees o agnòstiques i persones religioses. Com convivim amb la diferència? Això és un dels temes principals del llibre també, no?
0: Sí, perquè la realitat també, en les parelles et trobes que o els dos són de la mateixa religió o els dos són agnòstics o ateus, perquè no costa molt no arribar a una confluència amb tema de creences, no?
1: Ja veiem que aquesta parella no està passant-ho bé, tampoc.
0: No, pobres, la veritat és que no. Llavors, clar, revinculat a la religió hi ha aquest deure, no?, de ser sacrificat, no? I aquí el protagonista, a la primera escena, veu que ha estat l'escollit per ser sacrificat. Clar, el teu una moral molt fèrrea degut a la religió, però ostres, quan et toca tu ser el sacrificat, de cop tots els fonaments ètics trontollen. Jo crec que aquest és el quid, no?, també del llibre, de dir, tu et creus que ets d'una manera fins que t'has d'afrontar segons quines situacions, no?
1: Ens coneixem quan hem d'afrontar els moments més difícils, no?, de la nostra vida. Jo crec que això és una veritat.

0: realment.
1: Clar. Parles del voluntariat, que també és l'atrequit de la qüestió. M'encanta que li diguin voluntariat, quan en veritat és molt pervers, sí. No dir-li voluntariat.
0: És una mica com el Ministeri de l'Amor, no? A 1984. Com fent servir les paraules. Volia parlar també molt d'això, del cinisme que hi ha a vegades en l'ús de les paraules, no? De com manipulem i a sobre sense cap mena de vergonya, no?
1: A mi, encara que sigui, no tingui res a veure pel fet, però m'ha fet pensar molt en un altre debat d'actualitat, que és el de la gestació subrogada, no? Que es parla molt de... No ho fan perquè volen i tal, però clar, normalment qui ho fa està en una situació de pobresa, no? Clar. Llavors tu planteges això del voluntari, clar, ve d'un context socioeconòmic radicalment oposat al de la persona que li està demanant que se sacrifiqui per ell, no?
0: Totalment, és que... I aquest és un altre dels punts... M'estàs tocant tots els punts.
1: Era la idea.
0: Aquest és un dels punts, no? Que és la llibertat. Som lliures fins a quin punt i en quin context, no? I per què decidim el que decidim? És a dir, si tinguéssim... Això a vegades es planteja d'una manera molt descarada al llibre, com si tingués més opcions, ho faria. És a dir... I, bueno, com... Tots i cadascun de nosaltres ens veiem abocats en aquestes preguntes sobre què sóc lliure. Estic decidint, a poc que pensis una mica, no? Per la feina que fas, la parella en la que estàs, la vida que portes, que és la llibertat, no?
1: Clar, jo el que veig és que quan ens planteges qui és el voluntari, de cop ens estàs plantejant com viu la gent de castes més baixes. I clar, la mat al final forma part de... d'una classe mitjana alta, no? I, sí. I treballa el que treballa, però de cop quan ha de baixar a terra i veure com viu la gent, aquí el xoc de realitat és brutal.
0: Clar, això és el més divertit de fer com a autora i també dur, perquè clar, és aquest contrast. El que fa possible un món és l'altre. És a dir, la mat no podria existir si no hi haguessin centenars de lliberts que sostenen aquest sistema i que moren sota el pes d'aquest sistema, no? Que en major o menor mesura és el que ens passa aquí, en diversos països, i aquí mateix. Les diferències no són tan grans, però és el que diem, és estirar el xiclet per mostrar què ens està passant, no?
1: Jo no només veig com moren, sinó com viuen, perquè al final hi ha coses que la mat té garantides, sí, que el llibert no.
0: Sí, no? Sí, sí, clar, des d'una educació, a menjar sobre la taula...
1: Medicines.
0: Clar, exacte.
1: Això també ens fa pensar als Estats Units, que això tampoc ho tenen garantit, que nosaltres, que per sort, de moment sí.
0: Sí, sí, exacte, també valorar el que tenim aquí i defensar-ho, perquè a vegades, no? Sí, el contrast és molt gran. Per mi, als Estats Units, en aquest sentit, és una distopia total, perquè, sí, escolta, no tens diners i tens un problema i t'han d'operar i què passa, no? Doncs clar...
1: Sisplau, deixem de voler ser el somni americà, que és el malson.
0: Això, exacte. Crec que m'agradaria dir que això ja va passar fa temps, però no crec que ho haguem deixat tan enrere.
1: No sé. Clar, també quan presentes el llibert i tot el seu entorn, fas un canvi fins i tot del vocabulari. O sigui, quan llegim els diàlegs del llibert, estem sentint una llengua que és diferent i que només per aquesta llengua ja veiem que formen part de realitats diferents. Això dedueixo que tu has treballat molt, però no sé si t'has basat també en casos reals o has sigut una mica el dir, val, anem a portar a l'altre extrem el que és la llengua culta a la llengua més baixa.
0: Mm-hmm. Doncs sempre vaig amb l'orella posada. M'encanta el parlar col·loquial, però també el parlar de diferents estrats socials. I era una aposta important i una mica arriscada fer això. No les tenia totes, sabia que ho volia fer perquè m'encantava, però pensava, Déu meu, hi haurà gent que potser això li tirarà enrere perquè és una mica salvatge com està plantejat, no? Te'l trobes directament i no tu has d'anar-lo interpretant, et converteixes en la mat, o sigui, et poses des del punt de la mat i dius, què està dient aquest home, no? A vegades no és tan extrem, però...
1: Sents com... La sents, o sigui, no l'estàs llegint, l'estàs sentint.
0: Exacte, això és molt xulo. Això per mi... Jo tota la novel·la l'he anat dient en veu alta, perquè la sonoritat és molt important, i també aquesta... Parla molt de les paraules, la novel·la, i per mi era importantíssim que es veiés reflectida aquesta diferència. Llavors sí que he agafat des de paraules de variants dialectals del català diferents, algunes paraules del caló, alguna paraula en anglès està per allà, altres coses han caigut, no sé ben bé, però vaig fer un diccionari perquè tingués una coherència, totes les frases de llibert estan a banda. Clar,
1: ara estem entenent perquè has trigat 10 anys també. entre fer la burocràcia i el diccionari ja n'has perdut 5.
0: O les he guanyat?
1: Sí, home, sí, està clar que el llibre té

0: molta coherència, molt, se sosté ell sol.
1: Sí. És que només per fer-ho ja era, aquesta era la recompensa. Ja després arribar a publicar-ho i després que la gent el llegeixi, que li dediqui, no, el temps d'entrar-hi i entri, és el regal. Estic més que...
0: Això és de més a més, no?
1: Exacte, sí, tota la resta és meravellós, però és de més a més. Sí.
0: Que el llibert, quan apareix, passen dues coses. I la primera és que genera la culpa de l'amat. O sigui, saber qui és la persona que farà de voluntari és el que ell li remou un munt de coses i transforma aquest protagonista. No sé si per bé o per mal, perquè realment passa tot un trajecte psicològic bastant fort. Suposo que aquesta evolució psicològica era també una de les teves motivacions a l'hora d'explicar aquesta història, no? De dir, és que podem prendre decisions, però quan som conscients de l'efecte que provoquen, ja no podem ser les mateixes persones.
1: Exacte. Molta gent diu que l'amat ha rebut per tot arreu i em sembla molt divertit. També, pobret, em fa pena, però també ho entenc perfectament. Però sí que ell és un personatge que, com el seu punt de partida, és potser algú que no s'ha hagut d'enfrontar, tot i el bagatge que té, no?
0: És un pijo.
1: Exacte, gràcies, és un pijo. Llavors, de cop i volta, aquest procés de convertir-se de pijo a persona, no? Amb les seves inquietuds, amb les seves, els seus encerts i les seves errades, que són màximes, no? Doncs aquest procés era el que m'interessava veure, no? Què ens passa i com anem reaccionant i com anem canviant, perquè si no canvies després de tot aquest està passant...
0: Malament.
1: Exacte. El que passa és que, clar, no avançarem al final, no? Però cap on ha canviat aquest home? Clar, això era interessant de plantejar, sí.
0: L'altra cosa que passa quan apareix el llibert és que la trama canvia. Si hem passat de la distopia al thriller. No sé si ho tenies clar això quan vas començar a escriure, que hi hagués dues parts molt diferenciades, o t'hi ha portat la història?
1: Doncs sí que hi era, o sigui, la idea original sí que hi era, el que passa és que un cop executada, és a dir, tot això estava planificat, què passa a cada capítol, a qui es coneixen, aquí va... però després és cert que ha agafat vida pròpia i ha agafat molt més de cos i això ha crescut. Diguem, per això dic que després de tants anys dedicant-li el temps i anar entrant i sortint del canaix, ha canviat. I un dels temes era aquest, que es va convertir en un thriller, cosa que jo no apuntava cap aquí, apuntava una novel·la, doncs, una mica més tranquil·la. Però sí, al final els personatges m'han portat per aquí. Era com, no, l'amant no pot fer això, no, el llibert anirà cap aquí. Al final cobren vida. I això que era una cosa que jo quan ho sentia dir pensava...
0: Que va, no?
1: Va, que estàs escrivint tu. Doncs ara és així, és totalment... Per mi existeixen, estan en algun lloc en el l'éter o el més enllà i em dictaven cap on havia d'anar la cosa.
0: Quan vaig estar parlant amb els editors de Males Herbes, quan havia acabat el llibre, ells em deien, no, és que clar, a part de distopia, també és un drama familiar. Clar, al fons de tot això, al final, o al punt de partida, depèn de com, ja m'ho diràs tu, és una crisi de parella i és el si s'escolten o no s'escolten, si tenen fites comuns o no, si tenen objectius comuns o no, i a partir d'aquí es construeix tot, perquè si aquesta parella, com tu deies, hagués estat millor o hagués sigut més sòlida, segurament part de la trama no hauria passat.
1: Totalment, és cert. O sigui, les trames estan molt barrejades entre elles, també la trama professional d'ell com a polític, però sí, la de la parella és principal. Llavors, és cert que és un llibre que, igual... abasta, no?, molts aspectes i pot semblar, no el pots definir tan ràpid, com dius un thriller, però sí, és un thriller i al final dius, ui, moltes etiquetes, però és que és veritat que és com molt ample. Jo crec que la ciència-ficció en aquest cas permetia tractar tot aquest seguit de temes d'una manera molt ampla i aquí és on no hem pogut vehicular, però la parella sí que és fonamental, clar, i és un tema que també a nivell humà crec que és la parella i l'amistat. Jo crec que són tres relacions, amb l'altra parella, amb l'altre amic, bueno, la família també, però també amb un mateix, no? La relació de l'amat amb si mateix al llarg de la novel·la també és una altra trama. Mm-hmm. Llavors...
0: Doncs moltes gràcies, Marc, per passar per l'Idíl·lic i molta sort amb tot.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris del poble reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada de nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
4: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
3: Divendres 9 d'octubre de 2026, Tordera tancarà l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemán, expliquen al programa Patrulles en línia el procés d'oposició que pot durar fins a 2 anys.
5: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Som 8-9 mesos, per a 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
3: Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja Sa i Mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, i anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Mas. Ens parla de l'activitat la Judit Martínez, presidenta de la delegació en Colliga Tordera.
6: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem. Ens ajudarà a fer una planificació de menús.
3: Pere Cot presentarà l'obra El Nom al Teatre Clavé aquest cap de setmana a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galzeran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. Ella mateixa ens parla de l'obra.
7: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Uh-huh.
3: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la biblioteca adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Xavier Pla, regidor de Salut.
8: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
3: El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves i adults rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. Ens ho explica mossèn Edwin.
9: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: Esports, el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Demà dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Anem a parlar del temps. Previsió meteorològica per aquest divendres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
10: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Parc dels Bombers Voluntaris de Tordera ha reforçat el seu dispositiu aquest estiu amb la incorporació de 4 bombers nous que ja són operatius des de principis del mes de juliol. De cara al futur immediat, el cap dels Bombers Voluntaris, Eduard Caimel, ha anunciat que ja està en marxa una nova convocatòria per incorporar més efectius al Parc de Tordera. En concret, s'ofereixen 5 noves places.
1: Al parc estem reforçats, han entrat 4 bombers nous aquest estiu, que han sigut operatius ja des de principis de juliol, i la veritat és que s'ha notat de cara al nivell de sortides, de cara a l'activació, i ara esperem, doncs, amb la propera convocatòria, perquè ara ja està en marxa una nova convocatòria que està publicada ja, per qui tingui interès, doncs hi ha una nova convocatòria publicada a la Generalitat, a la pàgina web, per poder-se presentar de bomber voluntari al Parc de Tordera, on s'ofereixen 5 places. Per tant, animar també, doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs, que es mirin les bases i que presentin, doncs, la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: Amb aquesta nova convocatòria, el Parc de Tordera busca continuar ampliant la seva plantilla i consolidar el reforç aconseguit durant l'estiu, quan la incorporació dels 4 nous bombers ha permès millorar la capacitat de resposta del servei a la localitat. I Tordera està a punt de tancar una part del procés per cobrir 2 vacants d'agents de la policia local. Així ho han explicat la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable del cos, Carlos Alemán, en el programa Patrulles en Línia, on han detallat que només falten les proves mèdiques i la publicació dels resultats finals perquè els aspirants que les superin comencin el curs bàsic a l'escola de policia a finals d'octubre. El procés inclou diverses proves, totes eliminatòries, un examen de cultura general i actualitat local, un examen pràctic sobre el temari policial, proves físiques, tests psicotècnics i una entrevista personal. Cal treure un mínim de 5 punts a cada prova per continuar. Un cop superada l'oposició, els aspirants han de passar 9 mesos a l'escola de policia i després 12 mesos de pràctiques abans d'obtenir la plaça en propietat. Segons el sotsinspector Carlos Alemán, tot el procés d'oposició pot durar fins a un total de 2 anys.
2: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Som 8-9 mesos, per a que 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
0: El que no aconsegueix plaça queda en una borsa d'interinatge durant 2 anys amb possibilitat de cobrir vacants o baixes de llarga durada. Ho explicava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
3: Ara, amb aquest procés, el que hem fet és que durant 2 anys tenim aquesta llista d'interins, i si es produeix una nova vacant, el primer interí que ha quedat, doncs, entraria directament a ocupar aquesta vacant i, per tant, aniria a l'escola en el seu moment. Sí que és veritat que si durant el temps d'interinatge es truca aquesta persona per poder fer una substitució d'una vacant i diu que no, pum, automàticament passa a ser l'últim de la llista. Per tant, és interessant també, doncs, que qui queda a la bossa d'interinatges, doncs ja d'interins ja comença amb un interinatge, perquè a més tenim algunes baixes de llarga durada que ens anirien molt bé cobrir, i a partir d'aquí, doncs, ja que entrin a la roda i puguin cobrir aquesta vacant en un futur.
0: El procés actual està pràcticament enllestit. Falten les proves mèdiques i la publicació dels resultats finals. Els aspirants que superin les proves començaran el curs bàsic de l'escola de policia a finals d'aquest mateix mes d'octubre.

0: La Biblioteca de Tordera serà escenari aquesta tarda a les 6 d'una xerrada centrada en com mantenir una dieta equilibrada sense que això suposi un gran impacte per a la butxaca. Sota el títol Alimentació saludable a millor preu, la sessió serà impartida per la nutricionista Cristina Mas. Aquesta activitat, que és gratuïta i té places limitades, està coordinada per la Fundació Oncolliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja sa i mou, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. En parlava la presidenta de la delegació Oncolliga Tordera, Judit Martín.
1: Que coincidirà amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Mm-hmm. Vale? És una campanya que es diu Menja sa i mou-te, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Oncolliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació saludable a millor preu. Mm-hmm. Val? Aleshores vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: També ens parlarà de com elaborar un menú saludable tenint en compte el seu cost, consells per saber comprar i cuinar i l'importància de reduir el malbaratament alimentari i aprofitar el menjar. L'acte tindrà lloc a la sala de la biblioteca situada al carrer Maragall número 6 de Tordera. Les persones interessades a assistir-hi poden formalitzar la seva inscripció a través del codi QR que apareix en el cartell informatiu o bé contactant via WhatsApp al 656 937 982. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció, que estrenarà al Teatre Claver aquest cap de setmana, dissabte 10, diumenge 11 d'octubre, a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galceran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments de musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i amb gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló.
2: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat i a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta per aquesta ocasió un format més fresc i amb un repartiment més reduït. Les entrades ja estan disponibles al portal del Teatre Claver al preu de 8 € per persona.

0: L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i la Generalitat, posa en marxa una nova programació completa sota el projecte Espai Nadó. Aquesta iniciativa s'impulsa des de la Taula de Salut Comunitària i neix amb l'objectiu de crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir experiències sobre la criança i rebre l'acompanyament de professionals de la pediatria del Cap Tordera, entre altres tècnics. El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc el proper dimarts 13 d'octubre amb un taller pràctic, com actuar davant de malalties comunes i primers auxilis. La sessió anirà a càrrec de Meritxell García, infermera de pediatria, i es durà a terme de 10 del matí a 12 a la Biblioteca de Tordera. Durant les xerrades compartiran pautes pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants de 0 a 3 anys, com ara què fer si un nen té febre, s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu és resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. El regidor de Salut, Xavier Pla, destaca que aquest cicle Espai Nadó està totalment consolidat al nostre poble.
1: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes, també de com tenir una alimentació saludable per tota la família i com també, important, doncs, com cuidar a les cuidadores i els cuidadors d'aquests petits infants.
0: Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts. A més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar. És una activitat que compta amb el suport de l'Ajuntament, de l'Institut Català de la Salut, de la Generalitat i també de la Biblioteca de Tordera. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben aquest dissabte el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt. Feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi i
3: es prepari.
2: Fas la preparació, sí.
0: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà demà dissabte a les 6 de la tarda a l'església de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Dissabte arriba tota una tarda completa d'esport torderenc. El primer torn serà per al futbol. A 4:45 el Club Futbol Tordera jugarà a domicili contra el Bescanó. Els torderencs venen d'empatar un contra el Besalú a casa, però aquesta setmana tenen el repte d'intentar aconseguir el que seria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat a la categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada se suspengués per la pluja. Si doncs els gironins porten una victòria i una derrota. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt entusiasmat per aquest maig, ja que jugarà al seu poble, però alerta del perill del rival.
2: Però juguem a casa meva, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi. La veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i és un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com a el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà bueno, un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? A Begú i aquí a casa.
1: Un cop acabi el partit, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on a 7:15 l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant la seva afició. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà a la Lliga. Els tordarencs volen repetir la primera meitat de la setmana passada, on en què es van mostrar més sòlids, tot i que va perdent per 2-1. Podeu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de la nostra emissora i el de l'Atlètic Club Tordera en el canal secundari del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política de la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens ho explica en la següent crònica Carina Vallvé.
1: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes. Ens ho amplia en David Navarro.
2: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
3: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest divendres, per aquest cap de setmana llarg, tot plegat, amb en Joaquim Serra.
4: Per fi ha arribat la tardor pel que fa a les temperatures, després d'uns quants dies amb precipitacions. Ahir vam tenir la traca final amb registres que superaven els 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca i també del Maresme Nord. I avui, en canvi, ja s'espera una situació molt més assolellada. Això sí, la presència, el cel serè que hem tingut durant la darrera matinada ha fet baixar les temperatures nocturnes fins a valors que no teníem des de mitjans del mes d'abril. Per tant, uns quants mesos enrere, al voltant dels 10 graus, a prop de la costa, cap als 7 graus a l'interior de la comarca. Per tant, un ambient d'això, de tardor, que de fet és el que toca en aquesta època de l'any. Avui les màximes, amb domini del sol, com tindrem, esperem que puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, però tampoc no massa, quedaran situades entre els 20-21 graus allà on més pujaran. Els vents bufaran fluixos, aquest matí de component variable. Aquesta tarda, més aviat de mar cap a terra, i la situació marítima dominada per la maró en mar de fons a conseqüència de la tramuntana, de la ressaca de la tramuntana que hi haurà bufant amb intensitat al nord de la Costa Brava. Aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, esperem un temps tranquil, si bé diumenge el pas d'una cueta frontal que no deixarà precipitacions, sí que farà que tinguem núvols alts i mitjans que faran que hi hagi ressol, sobretot a la tarda. Demà les temperatures de nit encara poden baixar una miqueta més, les màximes però pujaran. Diumenge es mantindrien sense grans canvis. Tots dos dies, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana i ho farem amb temps que continuarà també estable i assolellat, amb vent fluix que giraria cap a Garbí, cap a sud-oest, de cara a la tarda.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. El dia 29 de novembre estem convocats a les eleccions generals d'Espanya. Només anunciar-se aquest tema, la dreta i l'extrema dreta ja han tractat d'embrutar aquestes eleccions, dient que no es voti per correu perquè poden estar manipulades pel Partit Socialista. I com pot dir això un partit que governa amb 13 de les 19 comunitats autònomes, el qual representa un 70% de la població que viu en aquestes comunitats? Bé, també 3.300 ajuntaments estan governats pel PP i 5 d'ells per Vox. Això fa que aquesta situació sigui una cosa una mica paradòxica, ja que ells mateixos s'estan tirant terra sobre si mateixos, perquè si parlen de manipulació, com és que ells governen a tants puestos? Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: El Senyor és el meu pastor.
2: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
3: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
4: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
3: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al ras.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Comencem una nova edició del programa Patrulles en línia, com sempre al costat dels cossos de seguretat. Avui tenim amb nosaltres la regidora de seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: I el responsable de la policia local de Tordera, en Carlos Alemany. Com estem?
2: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies. Dies de molta feina aquests que hem passat recentment, encara no s'ha acabat l'episodi, però dies de veure molta policia al carrer, evidentment amb altres cossos de seguretat, i a vegades cares noves que veiem, i avui precisament volem parlar d'això, no? D'aquest procés d'incorporació de ciutadans que acaben de formar part del cos de policia, i volem conèixer, doncs, això, tot aquest procés, que intueixo que deu ser llarg, que deu ser enrevessat,
1: sí,
0: i que a vegades, doncs, des de la ciutadania no es coneix, i que també, doncs, val la pena d'explicar una miqueta, no, regidora? Imagino que tot això neix en el seu despatx o en l'edifici de l'Ajuntament, no? Fins que una persona s'incorpora a la policia.
1: Sí, bueno, com bé dius, és un procés, doncs, que s'inicia en una reunió en la que es detecta, doncs, que calen més agents de policia. Fa temps que en parlem, de que volem posar més agents per completar el cos, i des del moment en què ens proposem de que hem d'ampliar i que podem posar unes vacants a oposició, doncs comença un procés que, com has dit, no és fàcil. Vull dir, tenim unes proves que al final l'examen o la prova o l'oposició en si té una durada d'unes dues setmanes, però abans de tot això, doncs, hi ha un procediment, no? Te faré un petit resum perquè la gent entengui una mica, doncs, tot el que és aquesta burocràcia i tot el que comporta, doncs, obrir aquestes vacants, no?
0: Sí que, de fet, recordo, no? Per exemple, a l'inici de la legislatura, que ja la seguretat formava part del seu programa, del seu partit, però pràcticament de tots els partits polítics ja tenien una certa sensibilitat a intentar millorar la seguretat del poble.
1: Sí, sí, és així. Vull dir, s'ha de millorar. S'ha de posar més agents al carrer per mantenir i millorar aquesta sensació de seguretat. Tenim uns bons agents, tenim uns bons resultats, però és evident que el municipi va en creixement i, per tant, hem de poder posar efectius dintre del cos. I en el moment en què es decideix això, ens agradaria poder posar moltes vacants a oferta, però, malauradament, doncs, ho hem de posar més a poc. I tot això comença en el moment en què prens la decisió. Doncs aquí hi ha uns passos que, bueno, doncs, que s'han de complir. I el primer és aprovar l'oferta pública d'ocupació de les corresponents vacants. Tu, quan comences un any, has de publicar aquestes vacants a un edicte, i si aquesta vacant no està aquí aprovada o publicada, doncs tu ja no la pots convocar. Per tant, aquest pas seria el primer número 1. Per tant, quan acaba un any, hem de tenir molt clar que l'any següent tindrem aquestes vacants preparades.
0: Una vacant seria una placa, seria una persona en concret que en aquell moment, o un agent, diguéssim, que en aquell moment no té noms i cognoms. Què entendríem per una vacant?
1: Una vacant és un nou agent de policia.
0: Que no existia, diguéssim.
1: O que no existia, o depèn del cas, que ha demanat una excedència, o depèn de diferents casuístiques, doncs, que canvia de comissaria. Mm.
2: O s'ha jubilat algun company, per exemple, i genera una vacant.
1: Doncs sí.
2: Les casuístiques són molt diferents.
0: No seria, en tot cas, de sumar un nou agent, sinó que seria de que s'ha de, diguéssim,
1: ocupar aquella plaça. S'ha de millorar el servei i trobar aquella, o cobrir aquella plaça per tal de poder tenir tot el cos complet, no? Llavors, tot això, un cop tu fas aquesta oferta pública d'ocupació, al començar el procés hem de tenir un informe favorable del tècnic de recursos humans validant aquestes dues vacants. Després hem de tenir un informe de la intervenció, en aquest cas la interventora, favorable a que aquestes vacants s'han fiscalitzat i, per tant, complís uns requisits mínims, entre ells, doncs, que hi ha partida pressupostària per poder cobrir-les.
0: Important.
1: Sí, vull dir, són uns processos en què hi ha molts agents implicats, eh? I, doncs, a partir d'aquí ja es publica un edicte al BOP, al DOC, al BOE, i a partir d'aquí ja s'incorporen les bases, i és ja quan es fa aquesta exposició i els aspirants ja poden presentar les seves sol·licituds per poder participar en aquest procés.
0: Entenc que aquesta publicació, com deia, era pública, no? Que es publica en aquests diaris.
1: Exacte.
0: Oficials. Les persones que, per exemple, estan interessades, no? O que tenen al cap de formar part del cos de policia, han d'estar pendents d'aquests anuncis.
1: Sí.
0: Tenen altres canals, ja, no sé, apuntar-se en algun lloc perquè els puguin avisar, o com funciona això?
1: No, aquestes processos funcionen així. Tu publiques al BOE i la persona que estigui interessada ha d'estar atenta al BOE si surt alguna publicació d'una vacant aquí a Tordera o de qualsevol altre municipi.
0: Per tant, ara posem-nos a l'altre costat. Hem començat en el despatx de l'Ajuntament. Si ens posem a l'altre costat d'una persona que doncs, té inquietud a entrar o treballar dintre dels cossos de seguretat, el primer que els hi recomanaríem, Carlos, seria que estigués pendent d'aquestes publicacions.
2: Sí, habitualment ja la gent que està, les persones que estan interessades ja estan pendents de qualsevol ajuntament que publica unes bases ja per cobrir unes vacants, però bueno, el que han d'estar, evidentment, és això, són publicacions que, a part de publicar-los també a l'Ajuntament, es publiquen als butlletins oficials i han d'estar pendents d'aquestes publicacions. Una vegada que es publiquen tenen un termini, tenen dies suficients per presentar, recollir documentació, perquè han de tothom ha de complir uns requisits, han de presentar una documentació i demés. Però, bueno, el que ve la fi és estar sempre pendent de les publicacions oficials.
0: Passa que algú vingui a la comissaria i us vingui a dir jo vull ser policia, què he de fer? O això no funciona així?
1: Sí que funciona. Bueno, sí que hi ha gent que ho pregunta, llavors els hi dona la resposta de que han d'estar pendents del BOE. També és veritat que quan nosaltres convoquem unes places acostumem a fer-ho públic a les xarxes i, per tant, ja és una manera d'avisar la gent que estiguin pendents d'aquesta documentació, d'aquestes publicacions.
0: Molt bé, ens havíem quedat amb aquestes publicacions, que entenc que això havien de complir una forma, un ordre, no?, que passava per recursos humans, passava per intervenció...
1: Totes aquestes publicacions tenen un temps d'exposició. Vull dir,
0: que ningú presenti al·legacions, és a dir, que hi ha alguna cosa que no estigui ben presentada o que no estigui ben fet.
1: Exacte.
0: Llavors, un cop hi ha hagut aquesta exposició, diguéssim que és quan ja, diguéssim, els candidats, els aspirants, no? S'han de moure.
1: S'han de moure, exacte. I és quan han de presentar les sol·licituds específiques, que és un imprès que ja està a la pàgina web de l'Ajuntament per poder inscriure's, i han de portar una sèrie de documents, que és la relació dels mèrits, el justificant de pagament per realitzar l'examen en si, i després el currículum vitae. A part d'això, doncs, hi ha uns requisits que s'han de complir, ser major d'edat, no tenir antecedents penals o no haver estat condemnat, tenir el nivell de català... hi ha una sèrie de requisits que han de complir i que també s'acabaran doncs, justificant si són correctes o no.
0: En principi, així a grans termes, que estaríem parlant de gent major d'edat...
1: Exacte.
2: El mínim és sempre 18 anys.
0: Carnets de conduir, entenc...
2: Correcte, han de tenir el B i l'A2, que és el que demanem nosaltres. És el B i l'A2 és un requisit molt necessari per presentar-se i, per exemple, i en el tema estudis, el mínim és el batxillerat o titulació equivalent, que és el mínim que necessiten per poder presentar-se.
0: Certificats de conducta, antecedents penals, que, per exemple, en l'àmbit esportiu són molt habituals, entenc que aquí també deuen ser... No sé si són més estrictes o més o menys estaríem parlant d'un estàndard.
1: No ha estat condemnat
2: mai. Sí, correcte. Sí,
1: és
2: que els mateixos antecedents penals, els mateixos que es poden demanar per qualsevol altre tràmit, serveixen per nosaltres també, conforme no tenen cap tipus d'antecedent i no han estat condemnats per res.
0: A nivell físic, no sé si, per exemple, si hi ha un tipus de discapacitat que podria entrar, si hi ha algun tipus de minusvalia, si hi ha unes mides, unes alçades, uns pesos, alguna limitació, diguéssim, en aquest aspecte més físic?
1: Bueno, bàsicament hi ha la limitació de tenir una salut física i psíquica que estigui dintre dels barems per poder entrar als cossos de policia.
0: Entenc que després ja ho afilarem més, però jo ara parlo dels topalls, diguéssim, d'entrada per poder ja, com a mínim, accedir en aquest...
2: Correcte. Una de les que tenim és l'alçada, que en el cas d'homes és de 1,65 i en el cas de dones 1,60, que és el mínim d'alçada que es demana en el procés d'oposició. Uh-huh. Després la resta, com que ja fem diferents proves, com deia la regidora, no?, d'actitud física i psicològica i tot... Ja fem proves físiques, fem exàmens psicotècnics i tot, que ara entrarem una mica a veure totes les proves que fem.
0: Molt bé, doncs hi ha tota una sèrie de requisits, suposo que són molts, tampoc els anem a detallar molts. No sé si existeix prèvia a la presentació d'això un cert suport a l'hora de repassar que la documentació sigui correcta, una mica d'ajuda per aconseguir documentació, o ja diguéssim que una primera prova seria tenir tota la documentació com cal.
1: Bueno, una primera prova, un primer tràmit és aquest, llavors després l'Ajuntament té un període de 30 dies com a màxim per poder repassar tota aquesta documentació i demanar algun tipus de document si manca, i tenim fins a 30 dies per poder ja publicar la llista definitiva.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avancem, perquè veig que això serà complicat.
1: Ja després de tot això, no, ja tenim tota aquesta documentació, llavors és quan es crea el tribunal qualificador de les proves.
0: És un tribunal, entenc, local, perquè és de pla... o sigui, cada convocatòria té el seu tribunal, evidentment, siguin de Tordera, entenc que bona part del tribunal deu ser de Tordera.
1: Sí, del consistori, sí. Una part.
2: Sí, nosaltres, el tribunal, habitualment són 5 persones, és el president del tribunal, i després tens 4 persones més. Nosaltres designem 2 més, a part del president, i altres 2 són designats, un per l'escola de policia, per l'ISPC, i l'altra persona per la Direcció General de Seguretat, que són tribunals, habitualment són caps de policia d'altres llocs, o comandaments de policia que són designats externament a part nostra. Nosaltres designem 3 i els altres 2 venen designats.
1: És important que sempre sigui un número senar.
0: Clar, per desempat,
2: sí, eh? Sí. Correcte.
0: En funció del poble, entenc que això dels tribunals canvia de composició, és a dir, un poble petit seria també la mateixa fórmula que un poble gran, o això va canviant? En el cas de Tordera, que ens trobem ratllant els 20.000 habitants, seria molt diferent, per dir alguna cosa, que el de Palafolls o del de Blanes?
1: No, és el mateix.
2: És el mateix.
0: Molt bé, doncs tenim llista, tenim tribunal, i què passaria després?
1: Doncs llavors es publica, quan ja s'ha publicat, en aquest últim document que s'ha publicat, ja posem la data, l'hora i el lloc on es faran aquesta primera prova, perquè, clar, el procés d'oposició no consisteix només en un examen, sinó que hi ha diferents proves que ha d'anar superant l'aspirant. I llavors la primera prova que tenim és, en cas de que no tinguin el nivell de català i castellà adequat, doncs els hi fa aquesta prova de català i castellà, i un cop superada aquesta prova, llavors ja entrem a l'examen que és les proves teòriques, que és l'examen cultural i l'examen pràctic.
0: Com es preparen aquestes proves? Hem parlat de la primera, que aquesta entenc que sigui de ser bastant estàndard de l'idioma, però llavors segurament, no sé si intervenen des de la regidoria, des de la pròpia policia, a l'hora de decidir què es pregunta, què no es pregunta, què entra o no entra.
1: En aquests processos el polític no hi és en cap moment, ni pren cap decisió, ni posa cap pregunta a l'examen, ni res.
2: És un tema tècnic que depèn del tribunal. En tot cas, no?
0: El tribunal decideix les proves.
2: Sí. Correcte.
1: Les proves no, les preguntes.
0: Les preguntes.
2: Sí. Les proves, la primera que fem és la de cultura general, que és sobre cultura general actual, coses actuals, fins i tot, i coses del poble, que han de tenir un coneixement, evidentment, que entren coses de Tordera.
0: Carrers de Tordera.
2: Correcte.
1: Antics edificis.
2: Coses, ubicació d'edificis municipals, etc. Coses que, evidentment, el que es presenta volem que tingui un mínim de coneixement del poble, evidentment, i després coses de cultura general de l'actualitat. I habitualment és un examen tipotest de 40 preguntes i bueno, és la primera prova que fem i eliminatòria. Evidentment, totes les proves són eliminatòries.
0: És difícil aquest examen? Vostès l'han vist, suposo, no?
1: Jo aquest no l'he vist,
2: Jo no el considero difícil. La persona que es vulgui presentar a una oposició ha de tenir una base, ha de tenir uns coneixements i s'ha de preparar, evidentment, per una oposició. Bueno, no pots presentar-te a veure si surt bé i ja està.
1: Has de tenir un mínim de coneixement del territori on t'aspires.
2: Conèixer coses del poble, coses d'actualitat, de política, d'esports, de tot, de l'actualitat que tenim ara, i has de tenir una mica de base, has de tenir per poder fer aquest examen, no? Has de preparar-te una miqueta.
0: S'ho preparen suficientment, en general? Jo entenc que deu haver-hi de tot, però...
2: Sí, s'ho preparen. Sí, és veritat que te trobes de tot. Hi ha gent que s'ho prepara més, que s'ho prepara menys, i a vegades, doncs, bueno, depèn, però sí que la gent normalment s'ho prepara.
0: Molt bé, quin percentatge ha de sortir d'aquesta primera prova? O no funciona per percentatge?
1: No funciona per percentatge. Els exàmens van siguent eliminatoris i tu has de treure un mínim de 5 punts
0: per poder aprovar. Pot ser que la primera prova la passi tothom, diguéssim.
1: Sí. Sí. O pot ser que no la passi ningú.
0: O que no la passi ningú, clar.
2: O no la passi ningú, o la passin pocs. Sí. Clar, no tenim percentatges. Aquí és qüestió de... Les proves són totes eliminatòries. Has de fer la primera, que és el cultural, has de fer un mínim de 5 per poder passar la segona prova. Si no superes el 5, automàticament ja quedes fora de l'oposició. Ja la següent prova ja no la fas.
0: Suposant que ningú la passés, què passaria? S'anul·la tot el procés i tornem a començar?
1: No, veuràs, el procés aquest d'aquesta fase de l'examen aquest teòric del que parla, hi ha dos parts, diguéssim, que és la part aquesta cultural de la que parla i després hi ha un examen més pràctic. Aquest examen es fa el mateix dia, al mateix lloc, primer es fa el cultural i després es fa aquest més pràctic. els aspirants tots fan els dos exàmens. El que passa és que si hi ha un dels dos que estan suspesos, ja està eliminat de la, de la fase del procés.
0: Molt bé. Passat del teòric al pràctic, esmentava la regidora, en què consisteix aquest?
2: És també un examen en preguntes tipotets, però aquella és de temari específic. Aquesta part és tot el temari que posem a que ens entra la policia, que estan a l'annex de l'oposició, que són bastants temes que, bueno, que s'han de preparar i s'han d'estudiar, que aquest sí que s'ha de... L'altre és cultura general, i si estàs una mica al dia i has mirat una mica i coneixes el poble, és diferent, però aquest sí que és un temari específic que has de preparar i estan a l'annex de l'oposició i la veritat que són bastants temes. Són, si no recordo malament, t'ho dic ara, 40 temes diferents.
0: Sobre què, per exemple?
1: Sobre les ordenances municipals.
2: Ordenances municipals, lleis, reglaments...
1: Molt relacionat amb la policia. Amb la policia.
2: Tot dins de l'àmbit policial.
0: Però feixuc, clar. Ja, si muntessis per vostè, que abans m'ha dit que més o menys la primera prova era accessible, diguéssim, aquesta ja s'han de posar colzes de veritat, eh?
1: Sí.
2: Aquesta ja és una part molt específica que ja sí que t'has de preparar perquè tot el temari és de l'àmbit policial.
0: Molt bé, tenim dues proves que ens deien que pràcticament es fan el mateix dia. Imaginem, doncs, això que el nostre candidat o candidata supera aquesta prova, aquesta nota de tall que hi hauria. Què li ve després? Què l'espera?
1: Les proves físiques. Aquí està, una setmana després, quan hi ha corregit exàmens i ja s'ha pogut notificar... Cal dir que totes aquestes publicacions dels aptes i no aptes es publiquen al BOE, no hi ha una notificació...
0: Han d'anar-ho
1: a personal, vull dir, han d'estar sempre molt pendents del BOE. Substitueix aquesta publicació o qualsevol notificació. Això és important, sí, que també es tingui en compte.
0: És a dir, allò que dèiem del començament, per assabentar-se, a partir d'aquí ja neix una relació molt directa d'aquella persona amb el BOE.
1: Ha d'estar molt pendent.
2: I amb el tauler municipal que és, a vegades és més, un accés més ràpid i de consultar que no el butlletí oficial, però amb el tauler es publica sempre... Totes les parts de les actes dels resultats de les proves es van publicant amb els resultats que ha tingut cada opositor i si passa la següent prova o no.
0: Doncs estàvem amb les proves físiques. Com són?
1: Doncs hi ha una prova de velocitat,
2: Sí. Hi
1: ha una prova de salt amb els peus junts, hi ha una prova de resistència i hi ha una prova també de realitzar abdominals, un mínim d'abdominals en un temps concret.
0: Són proves, entre cometes, bastant estàndards, eh?
1: A totes aquestes proves, quan venen els aspirants, han de portar sobretot el certificat mèdic. Si no porten aquest certificat mèdic...
0: Per poder fer la prova.
2: Estan, reuneixen les condicions físiques per realitzar les proves de l'oposició. Si no ho presenten, en tot cas, quedarien fora de l'oposició perquè són dels requisits, no? I aquestes proves, hem de dir també que, a part del tribunal... Aquí sí que comptem amb la presència d'un tècnic d'esports, que és el cap i la fi, és el tècnic en la matèria, és el que explica les proves i el que fa el seguiment de les proves.
0: Molt bé. Això entenc que es fa també en un dia, tots els aspirants més o menys junts, i van fent un per un i es va fent la puntuació.
1: Exacte.
0: Vinga, anem passant proves. Què tindríem més?
1: Després venen la pràctica de les competències i el psicotècnic.
2: Sí.
1: Aquest ja és una miqueta també... més, no? Les proves cada cop es van complicant una mica més.
2: Sí, aquest, el psicotècnic, bueno, igual que el cas de les físiques, comptem també amb un tècnic, un psicòleg, que és el que ve a fer les proves i és el que explica les proves i les corregeix després i demés, que, bueno, és consisteix en una bateria de tests psicotècnics de diferents preguntes, de personalitat i demés, que, bueno, perquè es busca que reuneixin una mica de requisits i que tinguin un perfil més o menys aquestes persones, no? I han de superar aquesta bateria de tests psicotècnics.
1: Un perfil adient a la plaça o a la vacant que cobrirà.
0: Són complexes aquestes proves? Diguéssim, aquestes sí que no es poden preparar, diguéssim, eh?
2: No, aquestes són psicotècnics...
0: Per conèixer la persona, no?
2: Correcte. És sobretot la persona, a veure quin perfil té aquesta persona i que es pugui adequar realment el perfil policial que nosaltres busquem, no? Busques
1: el lideratge...
0: Això és el que anava a preguntar, què es fixen per ser un bon policia?
1: En aquest test és valorar, bueno, és buscar a veure si aquesta persona doncs, té un bon lideratge, si coneix, té els coneixements de la jerarquia, si té iniciativa, si tots aquests petits, no, requisits, sí, que caldrien per tenir dintre d'aquesta plaça.
2: Sí, sí, entren la personalitat que deia abans també, no? Que a vegades doncs, és això, no coneixes la persona i aquestes van encarades molt a conèixer la persona que tens al davant i per això tens un tècnic, un psicòleg, que és el que s'encarrega de fer les proves i corregir-les després i te dona un apte o no apte amb aquestes proves, depenent el perfil que es busca.
0: No sé si queden moltes més proves.
1: No.
0: Anava a dir, quan està en aquesta alçada ja s'ha fet una criba important
1: molt
0: o pot
1: important.
0: Ser que encara s'arribin aquí amb molts de candidats? Normalment, perquè entenc que cada procés deu ser diferent, també,
1: cada
0: no?
1: Cada procés és diferent, sí, cada procés és molt, molt, molt divers. Sí. També depèn molt de la gent inscrita, de lo que tu ofertes, no? Quan ofertes una bossa d'interinatge, doncs no et ve la mateixa quantitat de gent. Quan en aquest cas hem ofert dues vacants amb la possibilitat d'entrar a la bossa d'interinatge i durant dos anys, si es produeix una nova vacant, entres directe, aquesta sí que ha tingut més... Bueno, ha tingut més rellevància, sí. S'ha presentat molta gent. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs vinga, seguim.
1: Va ser el psicotècnic.
0: Ja queda poquet,
1: quan el superem, doncs llavors ja anem a l'entrevista.
2: A l'entrevista.
1: Una entrevista també, doncs, que es valoren també totes aquestes... Totes aquestes proves que han anat superant, doncs es fa una entrevista on es valoren les diferents aptituds també del candidat.
0: És una entrevista estàndard, és a dir, es fan totes les mateixes preguntes a tots els candidats o en funció del candidat, el tribunal entén que fa l'entrevista,
2: correcte,
0: llavors fa unes preguntes a unes altres.
2: Sí, depèn. El tribunal està acompanyat també del psicòleg, que ha fet els tests psicotècnics, la bateria de tests, i l'ha donat un perfil, i llavors entre el tribunal i el psicòleg encara són una mica les preguntes per conèixer una mica més d'aquesta persona, de la seva actitud, de com és, la seva personalitat, basant una mica també en això, en els resultats d'aquesta bateria de tests que has fet anterior, no? Però no hi ha unes preguntes estàndard de que a tothom se li faci les mateixes preguntes. Encarades una mica a la persona.
0: Clar, entenc, si, per exemple, no, si hi ha dubtes sobre el seu lideratge, és el moment per aprofitar, no, i aprofundir a veure si realment aquesta persona doncs, pot ser bon líder o no pot ser bon líder, no, per exemple. Molt bé. Això ha de ser difícil d'avaluar, també, no? Entenc.
2: Sí.
0: Una entrevista...
1: Són tècnics especialitzats,
2: clar,
1: en la matèria.
2: La qüestió és que amb el tribunal...

0: si has estat algú durant... Bueno, que té diferents puntuacions conforme si has treballat a l'empresa pública, si has estat de policia o d'interí en alguna altra comissaria o ajuntament.
1: Correcte.
0: També es valora la titulació que puguis tenir, la titulació reglada, els estudis i bueno, diferents,
2: sí, si
0: diferents
2: tenen, si
0: aspectes
2: tenen cursos,
0: que,
2: també,
0: poden,
2: formació
0: que poden ajudar també a sumar punts en aquesta classificació final.
3: Hi ha algun mèrit que, per exemple, valgui la pena treballar-se per poder doncs, tenir un bon extra, diguéssim, en aquest punt? És a dir, que hi ha alguna cosa que es valori més que d'altres? No?
0: Bueno,
3: no sé
0: un interinatge
3: si...
0: o experiència dintre d'un cos de policia puntua bastant.
2: És una de les coses que més puntua. És l'experiència professional. Si ha treballat en altra policia anteriorment, doncs aquesta antiguitat que tingui, aquests anys que ha treballat, sí que es puntuen i es valoren a l'hora dels mèrits i sobretot, per exemple, també bueno, els estudis, evidentment, la formació que tingui i fins i tot si tenen cursos que es poden relacionar en el món policial doncs, perquè han fet algun tipus de formació pel seu compte, tot això es puntua també. Uh-huh. O fins i tot si han treballat altres policies, també si tenen algun reconeixement, alguna distinció o tal, per serveis prestats, tot això es valora a l'hora dels mèrits.
0: Hi ha una puntuació màxima de mèrits, no és aquí obert. Hi ha una puntuació màxima.
3: Molt bé, entenc que, per tant, doncs, tot acaba convertir-se més o menys en una xifra, en un número, que no sé si és el que acaba determinant definitivament que aquella persona de més puntuació és la primera que ocupa la primera vacant, diguéssim.
0: Exacte.
2: Correcte.
0: Va per ordre de puntuació, quan ja s'han acabat de sumar tots aquests mèrits, hi ha l'ordre de puntuació i és com... Hi hauran uns agents... o unes agents que aniran a l'escola perquè ja podran cobrir les vacants i hi haurà nosaltres doncs, que es quedaran a la bossa d'interinatge per no haver entrat.
3: Entenc, per tant, doncs, que un cop ser el número i allò ja és definitiu o encara hi ha una altra reunió del tribunal per acabar de decidir si realment aquella puntuació no sé,
2: sí,
3: pot haver-hi algun canvi.
2: Al finalitzar l'entrevista, quan el tribunal finalitza l'entrevista és quan posem les notes del resultat de l'entrevista i fent la valoració dels mèrits, la puntuació, i llavors és quan fem la mitjana de tot. Aquesta mitjana sí que és la final, comptant les dues primeres proves que havíem fet, la cultura i la pràctica, comptant que sigui apte en les proves físiques, apte en el psicotècnic, i que hagi passat també, perquè l'entrevista té puntuació, i ha d'obtenir un mínim de 5 punts també per superar l'entrevista. Llavors, al final es fa una nota mitjana i ja per ordre, és el que marca l'ordre definitiu de la que surt a la llista de l'oposició, les persones aprovades.
3: Després aquestes persones dieu que se van a l'escola.
0: A l'escola, a l'ISPC.
3: Vull dir que acaben i encara no són policies.
0: No, encara no són policies. No. Llavors han d'anar a l'escola, han de superar
2: el curs. Primer han de passar una revisió mèdica.
0: Una revisió mèdica, sí.
2: Finalitzat, l'última prova de tot és una revisió mèdica.
3: Més entenc que més a fons que no pas la que havien demanat abans.
2: Ja és una més completa, ja per corroborar que tot està correcte, que aquesta persona està bé, que no hi ha cap problema, i seria l'última ja definitiva, que llavors sí, amb l'informe mèdic que han de presentar de la revisió, conforme estan bé, llavors sí que és ja quan finalitza del tot l'oposició i surt aquest resultat final.
0: Llavors els enviem a l'escola, on te fan el curs durant 9 mesos, des de l'octubre fins al juliol. I després de ser aptes, han de passar un període de 12 mesos de pràctiques per valorar
3: aquí a la policia de Tordera,
0: per valorar si aquesta persona doncs està preparada per efectuar aquesta tasca.
3: Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, parlem de més d'un any, perquè parlem ja només aquests 12 mesos de pràctiques, el temps que està a l'escola, que deu ser...
2: Aproximadament 9 mesos. Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Són 8-9 mesos, 8 i pico, més o menys.
3: Parlem de 2 anys, així és com aquest qui diu.
2: Sí, un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
3: Aquella persona que s'hagi presentat, que no hagi entrat dintre d'aquests que anaven a l'escola, ha de seguir pendent perquè es pot donar el cas de que algú dels que ha anat a l'escola, per exemple, no superi l'ensenyament d'allà o que durant els 12 mesos de pràctica no la superi, ha d'estar pendent tot aquest temps de si el tornen a cridar perquè seria el següent anant allà o llavors ja hi ha un altre procés?

0: Al mig.
1: No, no, no. Ara amb aquest procés el que hem fet és de que durant 2 anys tenim aquesta llista d'interins i si es produeix una nova vacant, el primer interí que ha quedat doncs entraria directament a ocupar aquesta vacant i, per tant, aniria a l'escola en el seu moment. Sí que és veritat que si durant el temps d'interinatge es truca aquesta persona per poder fer una substitució d'una vacant i diu que no, pum, automàticament passa a ser l'últim de la llista. Per tant, és interessant també doncs, que qui queda a la bossa d'interinatges, doncs ja, d'interins, ja comença amb un interinatge, perquè a més tenim algunes sí. baixes de llarga durada que ens anirien molt bé cobrir i a partir d'aquí doncs, ja que entrin a la roda i puguin cobrir aquesta vacant en un futur.
0: Doncs fa estona que ens hem quedat fora de temps.
1: Sí, és que és molt llarg el procés.
0: No sé si ens deixeu algun element que vulguin destacar.
2: El que deies tu abans, el que exposaves del tema de que si algú, per exemple, no supera el curs bàsic a l'escola de policia, quedaria fora de l'oposició sí. i llavors sí que tirarien del següent de la llista perquè pogués cobrir aquesta vacant, perquè ens tornaria a quedar sí. aquesta plaça perquè la persona que, evidentment, ha de superar el curs... i ha de superar l'any de pràctiques. O sigui que és el tema, no? Al final és el que comentaven, que des de que va començar la regidora explicant com surten aquestes vacants fins que realment les tens cobertes i tenen la plaça en propietat de veritat, doncs, són 2 anys. El procés són 2 anys.
0: Cada plaça té la seva pròpia bossa o la bossa és genèrica i independent de cada plaça? No sé si m'expliqueu. Un cop la plaça té propietat, tots els de la bossa ja desapareixen?
1: No, ara mateix la bossa té un temps... de durada. Ara mateix els primers de la llista agafaran les vacants que tenim actualment i llavors aniran a l'escola i els que quedin d'interins tenen accés a treballar d'interins dins de la policia, que jo crec que és la millor manera doncs, ja, sí. per començar a familiaritzar-se amb el cos, tinguent en compte que per les properes vacants seran els següents a entrar. Vull dir, no hi haurà durant 2 anys no hi haurà un altre procés d'oposició a no ser que aquesta bossa d'interinatge no es vulguin quedar, marxin correcte. I ens quedem sense aquesta bossa, que també podria passar i llavors hauríem de començar un nou procés.
2: La podem esgotar.
1: Que podem renunciar, es pot esgotar.
2: Perquè a vegades pot ser que truquis a les persones que van superar l'oposició i es van quedar sense plaça, els crides per cobrir una vacant que tens... i pel motiu que sigui personal no vol acceptar-la, bueno, doncs, i arriba un moment que esgotes aquestes persones que tens de llista, doncs, al final, si surten vacants noves, acabarem fent una oposició nova perquè al final ens quedarem sense el personal.
1: Esperem que no haguem d'arribar. Els propers dos anys espero que no.
0: Doncs molt bé, hem parlat una miqueta arran d'aquesta actualitat, diríem, de la policia local, amb aquestes dues vacants que en principi s'ha acabat aquest procés.
1: Falten les proves mèdiques.
2: S'han de publicar els últims resultats, la revisió mèdica, i llavors a finals d'octubre els que hagin superat l'oposició aniran a l'escola a fer el curs a finals d'octubre.
0: Doncs bé, hem estat més de mitja hora parlant d'aquest procés que parlàvem de gairebé 2 anys. Els hi agraïm, regidora, sotsinspector, que hagin vingut aquí i ens ho hagin explicat. Fins la propera.
1: Apa, adéu.
2: Gràcies.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Des de les 7 de la tarda, centenars de persones es manifesten a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La manifestació ha començat a la plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat en record de Mari Carmen. Escoltem Delia Cesare, una de les manifestants.
3: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos, ni de salud, ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
2: I el foc que cremava des de 3:45 de la tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfia Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, ha quedat extingit. La nau està situada al costat de la carretera de sud-oest del municipi i el fum de l'incendi ha fet que el cos d'extinció i protecció civil recomanessin durant una estona el confinament preventiu. 11 dotacions dels bombers han treballat en el servei. Part de la nau s'ha esfondrat, uns 200 metres quadrats també han cremat un tràiler i un remolc i diversos dipòsits de plàstic buit i part de les oficines. Per sort, no han causat danys personals. I més de 228.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana a Barcelona fins a les 7 de la tarda, les primeres hores de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. La xifra representa el 40% dels 570.000 vehicles previstos. Les vies més problemàtiques estan sent la AP7, l'A2 i la C58, per cert que els Mossos fan més de 1.000 controls de drogues i alcoholèmia. I la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets per a les eleccions del 29-N. Així ho ha exposat el Ministeri Fiscal en resposta a la petició d'al·legacions que va fer el Suprem a les parts després que Vox i Justitia Europa reclamessin dilluns la suspensió d'aquests vots arran de l'avançament electoral. I us parlem de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, al Segrià, que ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats. Una interessant iniciativa que està impulsada per aquesta casa, la xarxa, amb la participació dels companys de Munt i la supervisió del Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Show dels Esports d'avui, divendres 9 d'octubre. Jo sóc en Jordi Durany, acompanyeu-me durant aquest vespre que de ben segur us prepararem per estar ben actualitzat durant aquest cap de setmana, un cap de setmana llarg. Vinga, aneu preparant-vos perquè el show només ha fet que començar i anirem a saber què tindrem en el dia d'avui en aquest show diari.

Vinga, va, doncs avui el que tindrem, òbviament, són aquestes prèvies del cap de setmana. Unes prèvies amb en Guillem Ferrer per parlar després d'aquest empat contra el Besalú i també d'aquest partit que tindrem a Bescanó, casa de Guillem Ferrer. Per tant, que li fa molta emoció. Ja l'escoltareu després. I després, òbviament, també estarà jugant aquest cap de setmana l'Elti Club Tordera. Ho va fer també la setmana passada, que no vam poder fer aquesta prèvia. Però ara sí que sí, ja tindrem les prèvies amb en Cristian Romero, l'entrenador de l'Elti Club Tordera. Amb ell parlarem també del primer partit de Lliga de la setmana passada, que vam perdre per 2-1 contra el Vilafant. També com ha estat aquest mercat de fitxatges, perquè han hagut de fer molts fitxatges i parlarem, finalment, d'ara sí que sí, el partit d'aquest cap de setmana a 2:15 de la tarda, demà, al pavelló dels Països Catalans, contra la Fontcoberta.

0: I vinga, va, si voleu saber de què estem parlant, quedeu-vos. Però abans anem a actualitzar-nos una mica de l'actualitat general, que per fi torna a la competició lliguera, torna a la Lliga, torna al Barça i al Madrid.
1: Cada dia

Vinga, i és que, com us comentava, per fi han acabat aquestes setmanes de l'aturada per seleccions, unes aturades que han jugat 3 partits a totes les seleccions, en aquest cas les europees, doncs amb aquests partits per la classificació de la UEFA Nations League. Però en aquest cas, ara sí que comença la competició i hi ha hagut les primeres rodes de premsa, tant de Hansi Flick com de Mourinho. Per una banda, de l'equip blaugrana, Hansi Flick ha confirmat que Rafinha és baixa per als 2 propers partits, per Getafe i per al Galatasaray de Champions, i ha apuntat dient que Gabriel Jesús seria titular per al lloc del seu compatriota, i ha afirmat que també Joan García està recuperat per jugar contra el Getafe. I ha començat aquesta roda de premsa aclarint la situació de Rafinha. I la veritat que no han estat les millors notícies, perquè el tècnic blaugrana ha anunciat que el davanter brasiler serà baixa no només per aquest partit de dissabte contra el Getafe, sinó també el dimarts contra el Galatasaray, com us comentava. I és que ha dit: Rafinha no té cap lesió greu, però hem d'anar amb compte veient el que va passar la temporada passada. No hi serà demà, ni tampoc viatjarà a Istanbul. Per tant, no anirà ni convocat. El substitut és obvi per suplir aquesta baixa de Rafinha serà un altre brasiler, Gabriel Jesús, l'altre davanter que té el Barça, perquè Rafinha, recordem que està jugant de nou aquesta temporada, i és que ha sigut l'última incorporació. I Hansi Flick ha dit: confiem en Gabriel Jesús, s'ha estat entrenant molt bé. Sí, podria ser ell el substitut de Rafinha, està preparat, es mereix jugar. La mateixa situació de prudència està seguint també el Frenkie de Jong, perquè Flick ja li ha començat a ficar una data de reaparició. Li hem de donar temps, però segurament tornarà contra el Betis. Per tant, tornarem a tenir el jugador dels Països Baixos properament a Lliga. Qui torna aquest dissabte serà Joan García, que s'ha perdut l'últim partit de Lliga per lesió. Ho ha confirmat Hansi Flick, Basant-me en el que he vist avui, Joan García està molt bé i crec que podrà jugar. Per tant, aquestes són bones notícies. Tampoc ha volgut donar masses pistes per al que... Bé, a la posició de central, amb la lesió de Christensen, ha apuntat que De Jong com Bernal podrien jugar alguna vegada com a defensa central. Ho veurem, eh? També ha estat la roda de premsa de José Mourinho, que un dels temes que li han preguntat és sobre aquesta bicicleta, no?, que estava portant Mbappé just 10 dies després de que Mourinho hagués dit que cap futbolista pot anar en bicicleta perquè es podria fer mal. Ha palacat una mica a la premsa, en aquest sentit. El tècnic portuguès ha dit que, bé, primer va ser llançar porqueria de la premsa en una discoteca que realment era la setmana de la moda a París i que realment no era una discoteca, i després ha sigut aquesta bicicleta dient que, bé, era un hotel que tenia petites cases i que Mbappé havia d'agafar bicicletes perquè cadascuna de les cases estava molt allunyada, i també de les zones comunitàries, i dient que la premsa ja s'estava pensant que aniria a fer la volta a Suïssa, Mbappé. També li ha comentat que promet una cosa a tots els madridistes, i és que quan un jugador del Real Madrid no es comporti realment com un jugador del Real Madrid les 24 hores del dia i no compleixi les seves obligacions com a jugador i com a ciutadà, no el veuran ni a la banqueta ni al camp, perquè l'enviarà directament a casa seva. De moment, Mbappé ha dit que jugarà, que creu que no està fallant el Real Madrid. I aquestes són les notícies d'actualitat general que us portem el dia d'avui. Anem a donar pas a l'actualitat esportiva. Tordarenca, som-hi!

0: El Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. I és que demà dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Demà dissabte arriba tota una tarda completa d'esport tordarenc. El primer torn serà per al futbol. A 4:45, el Club Futbol Tordera jugarà a domicili contra el Bescanó. Els tordarencs, que venen d'empatar 1 contra el Basalú a casa, aquesta setmana tenen el repte d'intentar aconseguir el que seria i el que significaria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat en aquesta categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada es suspengués per la pluja. Així doncs, els gironins porten una victòria i una derrota. I Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, es mostra molt entusiasmat per aquest jugador, per aquest partit, perquè es jugarà en el seu poble, però també alerta del perill que té un rival com és el Bescanó. Escoltem-lo.
1: Pues juguem a casa meva, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i pues un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? A Begú i aquí a casa.
0: Un cop acabi el partit, la tensió es trasllada al pavelló dels Països Catalans, on a 7:45 l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant de la seva afició en un partit oficial de Lliga. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà en Lliga després que també es suspengués el partit de la setmana passada per pluges. Els tordarencs volen repetir la primera meitat de la setmana passada, en què es van mostrar molt sòlids, tot i acabar perdent per 2-1. Podeu seguir el partit del Club Futbol Tordera en el canal de YouTube de Ràdio Tordera i el de l'Atlètic Club Tordera pel canal secundari en el YouTube. Recordeu, en aquest canal secundari es donarà al Futbol Sala. Si no el trobeu, també teniu accés a la web de Ràdio Tordera, la notícia, teniu els enllaços directes per poder anar al partit. Per tant, nosaltres ara sí que sí, donem una passa al cantó perquè és hora de conèixer les paraules d'aquests protagonistes, les protagonistes tant que són en Guillem Ferrer com en Cristian Romero, per comentar-nos com està l'equip i com es planteja també aquest cap de setmana. Vinga, va, anem a escoltar-los.

0: Vinga, anem a començar aquestes prèvies per aquest cap de setmana. Un cap de setmana, com sabeu, ple d'esport torderenc, començant la jornada, com us he comentat abans, doncs pel Club Futbol Tordera, que ens anirem a la casa d'en Guillem Ferrer, i és per això que el tenim ja a l'altra banda de la línia telefònica. Bona tarda, Guillem, com estàs?
1: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Ostres, nosaltres molt bé, a punt per anar cap a casa teva. Deu fer molta il·lusió, no, aquest partit?
1: Doncs imagina't jo. Total, total, la veritat és que sí. La veritat és que sí. M'he enfrontat al Bescanó en algun moment en pretemporada, sobretot, amb el Palamós, amb el Llagostera també, Nacional, quan estàvem Nacional veníem a jugar contra la Primera Catalana. Amb el Palamós sí que en Lliga vaig jugar contra ells, però no a Bescanó, sinó a Palamós. I pues, la veritat, moltes ganes d'anar a casa, d'ensenyar-vos cada meu i ojalà de guanyar el partit a casa, que això és el que buscarem.
0: Guanyar el partit a casa, però també serà una mica intentar els tres punts, els primers tres punts fora de casa, que és aquest repte després de perdre fa dues setmanes fora i d'empatar aquest últim partit aquest cap de setmana. Comentant una mica, i anem per ordre, el partit d'aquest cap de setmana va acabar empatant a 1, i ahir en Plàcid es deia que, ostres, en el minut 80 creia que es mereixia aquesta victòria. També va sortir amb aquesta sensació, tu?
1: Bueno, jo després amb l'entrevista amb en Genís, jo vaig dir que creia que el Besalú havia fet alguna més que nosaltres, jo crec, sobretot a la primera part. Sobretot a la primera part. La segona part sí que és cert que nosaltres fem un pas endavant, ells fan un pas enrere, i això fa que nosaltres doncs, ens apropem més en bola, tinguem més situacions, tinguem més control, sobretot, que al final és el que buscàvem. I sí que és cert que tenim alguna acció de gol, sobretot una claríssima d'en Madu quan ja anem 1-1 amb el resultat, amb una molt bona jugada col·lectiva. Després segurament va passar poques coses a les dues àrees, però bueno, crec que l'equip va millorar respecte a la primera part i això al final era interessant. Després el partit pot caure per qualsevol dels costats. Sí que és cert que la segona part nosaltres crec que vam estar un punt per sobre.
0: I ara que ja ha passat potser una setmaneta i veient només amb una perspectiva diferent, no sé si amb aquestes dues o tres jugades polèmiques que van haver-hi estàs d'acord que va dir en Tomàs Vega, en el primer penal que us van xiular penalti, el segon era molt clar i després aquella targeta vermella perdonada.
1: Sí, bueno, la targeta vermella no ensenya ni groga, o sigui, no pita ni falta. Per tant, si no ensenya ni groga, no pita ni falta, és impossible que l'expulsin si no pita ni falta. Que hauria de pitar falta, sí. Que havia de pitar falta perquè no va parar el joc, però la seva funció principal és parar el joc perquè un jugador del Besalú està demanant assistència perquè hi ha un cop al cap, per tant, quan hi ha un cop al cap es para tot menys ell i després ho va voler arreglar. O sigui, va ser error contra error contra error. I vosaltres dèieu, no?, que crec que va voler, o bueno, penseu, no sabeu exactament, però que va voler compensar. Va voler compensar una cosa amb una altra. Al final, quan vas compensant coses, te vas equivocant. O sigui, al final, quan tu compenses una cosa, t'estàs equivocant. I ell, no sé si va de compensar el no pitar penal per l'expulsió o va compensar no pitar penal per el primer penal que ens pita, no ho sé. Sincerament, crec que el primer no és penal i el segon és penal claríssim. Mm-hmm. I l'expulsió ha de parar el partit, com no parar el partit és expulsió.
0: Va bé saber aquestes també, perquè a vegades veiem, nosaltres ho diem en fred i a vegades o en calent, però realment tu que estaves allà visquent-ho, doncs és la visió que també necessitàvem saber nosaltres. Anem a passar durant el treball aquesta setmana. Com ha estat l'equip als entrenaments d'aquesta setmana? No sé si la gent, alguns ja estan millor físicament o si hi ha alguna baixa.
1: Sí, bueno, alguna baixa ja segur. Aquesta setmana vindran dos, tres jugadors, bueno, dos jugadors i un porter del futbol base, bueno, del filial i un porter del juvenil, perquè bueno, estem necessitant els jugadors que puguin vindre, els jugadors que puguin ajudar-nos, i bueno, per això una mica doncs, necessitarem que en Llinàs i en Martí vinguin a jugar amb el primer equip i després que en Neo vingui de fer de porter suplent. Per tant, bueno, una mica això, de baixes confirmades, tenim en Gio, òbviament,
0: sí.
1: L'Adrià Barceló, en Pepe que té una... Bueno, té una molèstia al genoll, que l'altre dia fet jugava amb Pepe, no va poder jugar per la molèstia que tenia, de fet anava ben coix, I aquesta setmana pues, s'ha anat a fer-se una ressa, una eco i tal, i bueno, estava una mica tocat encara. Va millor, però estava una mica tocat. En Carlos Esquinas, òbviament, en Pide, que no està per nivell laboral, i en Pau Llastarri, que no s'acaba de recuperar i no vindrà convocat. Per tant, bueno, sí que és cert que recuperem en Biel Pla, que l'altre dia no hi era per temes laborals, recuperem a Marc Ruiz, i si tot va bé d'aquí una estona, recuperem en Dani Plaza, que tenim moltes ganes.
0: Amb aquestes baixes que comentes i també molèsties i havent de recorrir al filial i al juvenil, et planteges intentar anar al mercat a trobar alguna coseta o realment estàs satisfet amb el nivell que també tenen els juvenils per suplir aquestes baixes?
1: No, com te vaig dir la setmana passada, el mercat sempre està obert fins que queden 4 jornades. Per tant, pues amb això t'ho dic tot i, òbviament, pues sí, si hem de mirar alguna cosa, si hem d'intentar portar alguna cosa, serà en funció dels nostres jugadors. Si veiem que recuperen, no per portar un jugador més, nosaltres tenim 23 fitxes, que són les que volem. Si alguna d'aquestes passés alguna cosa, doncs a partir d'aquí decidiríem.
0: Clar, però encara no, eh? Vull dir, encara comptes amb tots aquests jugadors, tot i tenir gairebé, bueno, tenir aquests jugadors tocats.
1: Sí, sí.
0: Val. Comentar també el nom de Marruiz, que ahir va sortir a la tertúlia, un jugador que a la primera jornada contra el Villarrenca va portar moltíssim, després es va perdre el partit per expulsió i per feina laboral. Què t'aporta tu com a entrenador? Ho va comentar en Plàcides, no? Ho veia des de fora, però tu, com a entrenador, veient-lo entrenar durant la setmana, què t'aporta un jugador com Marc Ruiz?
1: Bueno, porta talent que falta en aquestes categories. Al final, Marc t'aporta talent, t'aporta passar-li la bola en situacions potser no tant d'avantatge i ell de fer-te la bona. T'aporta nervis, t'aporta que fa coses que no toquen, t'aporta que es mou per llocs que tu no vols que es mogui, però després ho soluciona. Ara, si la perd, després del seu lloc no hi ha ningú per defensar, t'aporta també això, t'aporta no tenir el cap a vegades en el seu lloc i que l'expulsin guanyant 4-0, o 4-1, t'aporta una mica de tot, s'emporta una mica de tot, i crec que al final, òbviament, a nivell ofensiu, a nivell de joc, et dona moltíssim. Després, a nivell defensiu, pues, ha de millorar, i a nivell de, jo no diria actitud, però a nivell de pensament, a nivell de fer les coses, també ha de millorar. Però, òbviament, en aquests partits tan durs, en aquests partits difícils, ell està com peix a l'aigua allà, perquè quan més difícil és la cosa, més content està.
0: Bueno, almenys l'aspecte millorar també és algú que a vegades amb la joventut, no?, i agafant experiència, després doncs també es va adquirint més cosetes. Guillem, anem a parlar d'aquest cap de setmana. El Bescanó, un rival, un equip que tu coneixes bé, per tant, explica'ns una mica què ens podem trobar demà dissabte.
1: Bueno, el Bescanó és un equip que la seva sortida bola, per dir-vos alguna cosa ja de futbol, suma un jugador més amb el porter. El porter actua com a central, per tant, això ja t'està dient què volen o què volen fer ells amb la pilota. Per tant, a partir d'aquí serà un partit molt difícil, segurament a nivell de joc, a nivell d'exigència, segons el que fa el rival, el que més. Per tant, doncs hem d'estar a l'altura que toca, el camp, l'Escanó és un camp gran, un camp que es pot jugar molt bé futbol, que ho he patit jugant en dies que no estava tan bé, i que ho he passat bé també jugant en dies que estava millor. Per tant, crec que és important adaptar-nos bé a això també, als espais, tant per atacar com per defensar. Crec que l'Escanó no és potser tan agressiu com estan siguent els equips últimament contra nosaltres a l'hora de pressionar-nos. Sí que és cert que pues, al final segur que ho intentaran ser una mica més, però no tenen el perfil de ser molt agressius, d'anar endavant, d'intentar recuperar camp rival. No són tan així. Després en pilota doncs, et sotmeten i et fan córrer, et fan patir. Per tant, bueno, serà un partit xulo, un partit que tothom crec que voldrà tenir la bola, un partit que segurament nosaltres també haurem d'estar ben ordenats a l'hora de defensar, estar ben tapant els espais que no volem que trobin, intentant que juguin cap on nosaltres volem i no cap on ells vulguin, i ojalà es pugui donar.
0: anava a comentar-te que, més o menys el que estaves dient, no? Perquè al postpartit de la setmana passada ja vas avisar que el Bescanó era un equip totalment diferent als equips que ens havíem trobat fins ara. A banda d'aquest aspecte de que potser no pressionen tan agressius a dalt i que en pilota també voldran jugar, quins aspectes o per què creus que serà tan diferent als partits que hem fet fins ara?
1: Bueno, sobretot els dos últims. El Vidrés al final crec que sí que té la mateixa mentalitat que a nivell general, parlo no a nivell específic, sinó a nivell general que podem tindre nosaltres o que pot tindre el Bescanó. El Begú i el Besalú, la veritat, que no era així. O sigui, al final el Begú i el Besalú la bola la teníem nosaltres. En la primera part del Besalú no vam poder fer mal, a la segona part del Besalú vam poder fer més mal. I cada vegada que la tenien ells la ficaven directament a la nostra àrea sense fer gaires passes, per tant, o sense fer passes, per tant, doncs una mica això crec que no ens ho trobarem, que algun moment ens podran jugar a l'esquena i algun moment Mario, el seu porter, jugarà lluny, doncs segur que sí, perquè nosaltres també intentarem pressionar-los bé perquè es sentin incòmodes i hagin de fer més això que pas que es sentin incòmodes i sortin amb la bola cada vegada, però sí que és cert que en aquests aspectes doncs, és totalment diferent.
0: I per acabar, ja, suposo que et coneixes a la plantilla del Bescanó. Digue'ns noms que haurem també de tenir en compte i de poder mirar la gent que es desplaci i també la gent que ho vegi des de casa, que hagin de vigilar amb aquest jugador que podria ser que ens causés molt de perill.
1: Bueno, per mi el millor jugador que tenen ells són diversos, insisteixo. És un equip que l'any passat va quedar a les portes de pujar a primera catalana, que ve de primera catalana fa dos anys, per tant, i els mateixos, quasi tots els mateixos jugadors segueixen allà. Té un molt bon porter com en Mario, per exemple, que sí que és cert bueno, que té algunes dificultats, l'he tingut també i sé que el que ens pot treure i el que podem aprofitar, però crec que és un molt bon porter per la categoria. Tenen en Carles Puig, que és el carriler dret, que ha jugat a tercera divisió molts anys a Banyoles, etc., que és un molt bon jugador. Segurament el jugador més talent és el número 10, en Pep Iany, que havia jugat al Girona molt de temps, després és de Bonmatí, va acabar aquí a Bescanó, a primera catalana, nosaltres a Palamós el vam intentar fitxar Lliga Elit i no va vindre per quedar-se aquí a Bescanó. I després el número 9, l'Edgar, que és un delanter de la categoria, que quan jugàvem nosaltres a segona catalana jugava a la Jonquera precisament, i bueno, va ser un dels màxims golejadors de la Lliga, després el va fitxar el Kanji, si no m'equivoco, a primera catalana, i després va acabar Bescanó a primera catalana, i ara pues, segueix amb l'equip. Per tant, la veritat és que tenen molt bon equip, la veritat és que fan bé les coses i que això, a dintre també tenen jugadors de qualitat, els dos pivots, en Nil, que és el número 8, l'Ivan també. Bueno, us ho diria tots, però perquè els conec molt bé i sé d'això, però al final és un equip per estar del top 3 segur, 100%, per tant haurem de fer, insisteixo, haurem de fer molt bé les coses i crec que l'equip té clar què fer, que això és molt important i esperem que demà passi el que nosaltres com a cos tècnic pensem que passarà perquè tot el que t'hem explicat doncs estigui més a prop.
0: O sigui, teniu aquest partit estudiat al mil·límetre, veig, no?
1: Sí, com tots, segurament a nivell de jugadors tan individualment, doncs segurament no tant, perquè al final amb aquests els he hagut d'estudiar pocs, perquè la gran majoria els conec, he vist molts partits seus, però sí que és cert que nosaltres cada partit hi ha unes coses específiques que fem per aquell partit i a vegades es donen més, a vegades no es donen tant, però bueno, sí que és cert que, per exemple, els dos últims sabíem que la línia defensiva havia de ser molt flexible endavant i enrere, perquè ells ens voldrien buscar molt l'esquena o buscar molt de joc aeri. La setmana 1 no va passar, a la setmana 2, pues, l'altre dia, doncs, sí que és cert que vam defensar més endavant, que era una mica el que volíem, perquè no hi haguessin tantes accions molt a prop de l'àrea, però al final d'això va. Després són ells, els que juguen, són ells que defensen, són ells els que van a dalt quan la bola ve, són ells els que tenen, quan tenen la bola veuen el passe abans o no el veuen abans, per tant nosaltres ajudar-los i que i intentar donar-li les solucions que nosaltres pensem més, més interessants.
0: Doncs Guillem, haurem d'estar pendent a tots aquests factors. Ens veiem demà, que estarem allà també doncs, per narrar aquest partit i esperem els primers 3 punts fora de casa. Guillem, moltes gràcies i ens veiem demà.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem demà a les 4:30 a l'Escanó.

0: I és que 2 hores més tard, després del partit del Club Futbol Tordera d'en Guillem Ferrer, que ara l'acabem d'escoltar, hi haurà el partit de l'Atlètic Club Tordera, en aquest cas el primer partit que jugaran al pavelló dels Països Catalans i el primer partit com a local en un partit oficial de Lliga d'en Cristian Romero, l'entrenador de l'Atlètic Club Tordera, que ja el tenim a l'altra banda de la línia telefònica. El saludem, Cristian, bona tarda, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda. Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: No, encantat de tenir-te aquí, que ja, bueno, s'han d'anar acostumant a la teva veu. Ja et vam tenir en una entrevista, doncs, a l'estiu que et presentàvem, que vam dir que series el nou entrenador. La setmana passada sí que no et vam poder escoltar, però ara sí, ara cada divendres ja et tindrem aquí per parlar-nos una mica sobre com està l'Atlètic i què es presenta, no?, per aquest partit. Amb una lliga que, de moment, amb un partit diries que és molt exigent, no?
1: Molt. Molt, molt. La veritat és que ens estem trobant equips que estan assolint molt bé la categoria. S'han reforçat bé o venen de fer una bona temporada la temporada passada. I molt bon nivell i molt bona intensitat, sobretot.
0: Vas començar la pretemporada, sobretot enfrontant-te amb rivals de la mateixa lliga o d'una lliga inferior, però de Barcelona, que de fet vam tenir aquí en Pau Bou, que és nou fitxatge de fet, per parlar una mica de com ha arribat aquí Tordera. A banda d'estar molt content, ostres, va dir que va ser una pretemporada dura, no? Molt física, molt exigent. Suposo que des del primer moment que vas arribar, no? Sabies el ritme que volies implantar a l'equip.
1: Sí, ja quan vam fer l'entrevista nosaltres venim amb un model de futbol molt nostre, tant jo com en Sergio, que és el segon entrenador. Sabem com volem acabar, com ha de ser l'equip nostre, no? Llavors ho tenim molt clar, preparem els entrenaments per assolir això i sí que som unes persones perquè ens agrada molt el futbol i ens agrada molt la pressió, ens agrada molt a Nadal. Això comporta un ritme alt de partits i, clar, els nois ho poden arribar a notar, sobretot fent una pretemporada, com va dir en Pau, va ser dura, teníem rivals bons, rivals que ens trobarem en Lliga, que estan fent també el mateix treball que nosaltres per assolir el millor nivell el més ràpid i la veritat que sí.
0: A l'hora de confeccionar l'equip va ser un procés també complicat, no? Perquè van anar molts a provar, que vas haver de fer una tria, per dir-ho de manera, per acabar de mirar quins jugadors volies al teu equip. Com va ser aquest procés? Comenta'ns una mica, suposo que també amb molts noms va ser complicat, no?
1: Sí, mira, la veritat és que va ser una sorpresa, perquè nosaltres quan vam parlar amb la directiva, a les primeres reunions que vam tenir sí que sabíem que pràcticament el bloc de la temporada passada volia continuar, i això era algo molt bo, perquè al final gent que ja porta una temporada jugant o dos junts, es nota un cop estan a la pista, no? Però, clar, sabíem que volíem una plantilla llarga, volíem aprofitar les 15 fitxes que podem assolir, les volíem sencera perquè la lliga és molt llarga, és una lliga molt dura, podem tenir lesions i, al final el dia a dia de la gent, no? Feines i sí, coses extraesportives que també s'afegeixen al dia a dia. Sabíem que volíem una plantilla llarga, 15 fitxes, vam tenir la sort de que va venir molta gent a provar i després dos o tres jugadors que nosaltres vam contactar més, volíem que fossin del nostre equip i la veritat que molt bé, molt bé, molt bé. A dia d'avui podem dir que tenim la plantilla, tant la de l'A com la del B, tancada.
0: A banda de Pau Bou, també a la porteria, que era un dels dilemes que ens comentaves a l'estiu. Heu incorporat a Dani, que ja va jugar el primer partit, un jugador que ja sabia el que era el futbol sala i havia jugat, tot i que ho va deixar per també diverses lesions i diversos de temps per feines. Com l'estàs veient amb aquesta tornada a l'esport?
1: La veritat és que sí, jo Dani no el coneixia, el coneixia en el club. Quan ell va decidir tornar, ho va comentar al club, ell va parlar amb nosaltres, ens va dir que necessitava una mica de rodatge perquè portava una mica de temps fora de lo que era l'esport, no? Sí que és veritat que vam començar amb ell, ara ja podem començar a dir que ja ha jugat el seu primer partit oficial amb nosaltres, amb el nostre estil o la nostra manera de jugar. La veritat és que va ser una sorpresa molt bona en el partit aquest que vam jugar la darrera passada, perquè va fer un molt bon partit, crec que està agafant un nivell bo i esperem que continuï amb aquestes ganes.
0: I en Pau, que va marcar també el primer gol i bueno, ha fet l'únic del vostre equip, com el vas veure? S'està habituant bé també a l'estil?
1: Pau és un jugador que és molt intel·ligent. Es nota molt que porta temps al futbol sala. Jo no el coneixia tampoc, és una de les noves incorporacions que van portar l'equip. Des del primer dia, tant jo com en Sergio sabíem que volíem que fos un jugador al nostre equip perquè entén molt bé el futbol, té un bon caràcter, sempre té predisposició per fer coses o provar coses, i és un jugador que ens dona calma. Un cop surt, ens dona molta calma, sap jugar i la veritat és que és una molt bona incorporació. La setmana passada va tenir el premi d'una jugada que teníem ensajada, de que fa el primer gol, i jo me n'alegro molt.
0: De fet, ens va comentar, Pau, que una de les coses que havia de millorar era la seva mentalitat, no? Que si a vegades veia que les coses no sortien bé, li costava després tornar a arrencar, però, ostres, amb aquest gol, no? També és una pujada de moral que esperem que per aquest partit que jugueu a casa doncs també l'estiri una miqueta. Centrem-nos en el partit contra el Vilafant, un Vilafant que ja te'l coneixies bé perquè us vau enfrontar a la pretemporada, una pretemporada sí. En aquell partit que vau guanyar. Què va passar en aquell partit que vas comentar a l'entrevista, postpartit, que va ser una meravellosa primera part, però que la segona es va deixar escapar?
1: Sí, doncs sortíem amb un plantejament molt clar, no?, de com jugar aquell partit, perquè, com tu dius, l'havíem tingut a la pretemporada. Sabíem que tindríem un partit amb molt de ritme, perquè ells hi van i tenen bon equip, tenen bona construcció del seu entrenador i fan bons moviments i sabien com volien jugar. Vam sortir molt bé la primera part, crec que ells van deixar que juguéssim i això ens va fer una mica també dubtar a nosaltres, perquè estem acostumats que ens vinguin potser a pressionar una mica més, no? Vam tenir el gol, van continuar lluitant, al final podia haver sigut gol d'ells a la primera part i anar 1-1, o nosaltres haver marxat a la primera part amb un 2-1 o un 2-0 tranquil·lament. Al final els porters paren, els pals paren també pilotes, sí. I no va acabar d'entrar. A la segona part sí que és veritat que ells van sortir amb una mentalitat molt forta de pressionar a dalt. Surten des de l'inici amb 5 jugadors, bueno, amb el seu porter que jugava molt bé com a jugador. Nosaltres sí que és veritat que encara no estem habituats a contrarrestar les jugades de 5 i bueno, patim aquesta fatiga que ens fan, intentem sortir en pilota perquè és la nostra identitat. I al final, mira, en una jugada d'un rebot, ells fan l'1-1 i un xut des de lluny fan el 2-1. Nosaltres podíem haver marcat també a la segona part, encara que no feien un bon joc, podrien haver marcat un parell de gols i al final el seu porter para, nosaltres no acabem de ficar la pilota i el resultat pues, marxa.
0: Uh-huh. En Pau també ens va comentar que, ostres, tot i fer una pretemporada exigent, a vegades el ritme de competició és molt diferent. Vas notar tu això, que potser tot i fer una pretemporada potser a la segona part va faltar una mica de ritme que potser es va aconseguint a mesura que avança la temporada?
1: Sí, això segur, perquè al final quan tu estàs en modo pretemporada, prepares una sèrie de coses, prepares una mica, potser, tot el que és la pretemporada, pensant una mica més en tema de lesions, de com arribar al ritme de competició, no, regular, amb el cos el millor possible, no, per tema de lesions, ben preparat, i després ja comences un... També era el que et deia, no? No acabàvem de tenir el bloc tancat de jugadors i això també fa que no puguis començar a treballar potser més tècnicament o tàcticament. Mm. I això es nota. Nosaltres hem començat potser ara una mica més tard el tema de com jugar, el model de lloc, i es nota una mica potser a l'hora de construir jugades, no? Però sí que és veritat que en teoria nosaltres tenim un molt bon nivell físic, però la segona part, aquesta intensitat d'ells de jugar de 5, el nostre físic crec que també ho va pagar.
0: Cristian, ara centrant només en el partit d'aquest cap de setmana, de demà dissabte, els jugadors han treballat bé durant la setmana, estan tots bé físicament, no hi ha cap problema?
1: A nivell físicament només tenim una baixa, però bueno, és per un constipat.
0: Bueno, mira.
1: Així que no és algo ja extra que no podem controlar, no? Però en teoria tenim l'equip sencer per jugar aquest partit i poder assolir el millor possible el primer partit a casa.
0: Millor. Millor que sigui un constipat i que no sigui una altra lesió.
1: Sí.
0: Exacte. Què ens trobarem aquest cap de setmana? Primer partit a casa, jo crec que també veuràs ja l'afició real que té l'Atlètic Club Tordera quan juga al pavelló dels Països Catalans d'aquí de Tordera. Comenta'ns una mica com has estudiat aquest partit, si també has estudiat una mica el rival, el Fontcoberta.
1: Doncs he pogut estudiar el poc que els conec, perquè per coses no he acabat de coincidir mai amb ells en una lliga, per categories o, sí, o per l'associació del grup que ens tocava.
0: Sí, sí.
1: Però sí que he estat, bueno, indagant una mica, preguntant, mirant, tal. Sé que és un equip que fa bastants gols, que tenen la porteria entre sella i sella, que, bueno, per estadístiques tenen un pivot que és bastant golejador i que aguanta bé la pilota. I és el que m'ha pogut preparar una mica, perquè també nosaltres això ens va en contra. Dimarts, per tema de pluges, amb l'alerta, doncs no podem entrenar. Intentem recuperar el màxim possible ahir dijous a l'entrenament, però bueno, això són coses de la vida.
0: Sí, sí. De moment no sé quin estil optareu, si sempre voldràs seguir la mateixa filosofia o, depenent també del rival, doncs faràs alguna cosa o l'altra.
1: Clar, com a inici, i això és donar molta informació, no, com a inici nosaltres tenim el nostre model de futbol i sortem amb una mentalitat construïda i una mentalitat de sempre fer el mateix, perquè al final és el que ens agrada i és el nostre joc i és on volem portar l'equip, no? Sí. Llavors, després intentem habituar una mica l'equip al rival, a el que el rival ens ofereix. A vegades ens surt bé perquè podem contrarrestar el que ens fa i a vegades doncs, no podem contrarrestar com voldríem o no acaba de sortir el que volem. Però de principi nosaltres intentem tenir un bloc molt fixa a l'hora de sortir a la pista.
0: També jo crec que t'hauràs d'acostumar perquè ara tots els partits quedaran a YouTube de la ràdio i tots els equips ja aniran. Jo ja sé d'algun equip que ja ha vist el partit i se l'estava mirant ja el del Vilafant, eh? Per tant, també és un factor que el factor sorpresa ja no el tindran, eh?
1: No, però bueno, és una activitat que a mi m'agrada. Al final el futbol és espectacle i bueno, contra més visibilitat li donem i més al nostre esport, que pot ser considerat minoritari, no? Pues millor, que el vegin, que significa que si els rivals l'han vist és perquè volen veure alguna cosa o perquè saben que fem alguna cosa bé o es volen preparar perquè tenim un bon grup.
0: Sí, sí, sí. Per algú sempre serà.
1: Exacte.
0: A més, Cristian, vosaltres teniu el rodatge del primer partit de Lliga, però Fontcoberta encara no l'ha jugat, perquè amb el tema del temps de la setmana passada, molts es van suspendre i un van ser el de Fontcoberta. Per tant, porta una setmana de descans, però potser no té el ritme de competició de Lliga encetada que teniu vosaltres.
1: Sí que és veritat que això pot ser un factor a tenir en compte. Imagino que ells, que encara que no hagin jugat aquest primer partit de lligues, sí que és veritat que tenen una setmana de marge de preparació, no? Més, però bueno, no crec que vinguin coixos.
0: No, això segur que no. Cristian, moltes gràcies. Ens veiem demà dissabte al pavelló i esperem que tingueu molta sort i que puguin arribar els tres primers punts de la temporada.
1: Esperem que sí. I ens veiem demà. Tota l'afició que pugui venir pues, serà benvinguda, que falta ens fa també i així podrem disfrutar de l'esport.
0: Que s'ompli el pavelló, ara sí. Vinga.
1: Vinga, moltes gràcies. Adéu.
0: I amb aquestes paraules que acabem el programa del dia d'avui, unes paraules tant de Guillem Ferrer com de Cristian Romero. Ostres, quines bones prèvies, no? Avui en Guillem ens ha explicat tot el que hem de tenir en compte del Bescanó a casa seva, que li fa bastanta il·lusió tenir aquesta oportunitat. I a més, amb Cristian, doncs, ostres, que s'estrena aquí a les prèvies del show dels esports, doncs, per parlar una mica sobre tot el que vindrà. També hem fet, si és veritat, hem fet una mica de repàs, no?, d'aquesta pretemporada, també del mercat. Al final, cares noves s'han de habituar a un nou estil de joc i més tota la plantilla que s'ha d'habituar també al joc. Esperem que aquest cap de setmana arribin els tres primers punts per tots. El del Club Futbol Tordera, els primers tres punts fora de casa, i el de l'Atlètic Club Tordera, doncs que arribin els primers punts de la temporada en aquesta segona jornada.

Vinga, va, nosaltres acabem aquí el programa d'avui del Show dels Esports. A divendres 9 d'octubre, acabem la primera setmana d'octubre amb una setmana repleta de cosetes i, a més, amb un cap de setmana llarg. El dia 12 que nosaltres també bueno, hi haurà festa. Per tant, aquesta prèvia del postpartit d'aquest cap de setmana el tindreu dimarts. Anirem aplaçant un dia tots els continguts. Òbviament, divendres, sí o sí, dijous hi haurà la prèvia i a la tertúlia, òbviament, eh? Per tant, haurem d'estar pendents aquest cap de setmana. Esperem que tot acabi de la millor manera. Que acabeu de passar una molt bona nit i acabeu de tenir un magnífic cap de setmana. Ens veiem dimarts. Que vagi molt bé!

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte. A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
4: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
5: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
4: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

Tordera. Radio Tordera. 107.1 FM. Radio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Més d'un miler de persones es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar s'ha fet un minut de silenci davant la UB amb pancartes i llanternes dels mòbils enceses amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". La protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades a l'Hospitalet i a Madrid. Carme Arcarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres.
4: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
3: I PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors les SLR que s'envien als mòbils.
5: Quan s'envien SLRs, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix l'SLR, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
3: Manresa preveu ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 120 agents en dos anys. L'objectiu és reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que ha guanyat 12.000 habitants en 20 anys. Mentre no es materialitzen aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 nous agents a la Borsa Comuna. I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada. Es tracta d'una prova pilot en què s'aborden de manera coordinada tant les necessitats sanitàries com les socials de cada persona. Darrer punt, l'Espanyol reprèn la competició. Els blanquiblaus reinicia la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga just ara, a partir de les 9 de la nit. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

107.1 FM. Radio Tordera.

El ritme de la ràdio, el ritme que sona així de bé aquest 9 d'octubre del 2026. Quasi no arribem, eh? Està la nit fosca. Avui és divendres, un divendres a punt d'iniciar una lluna nova, una lluna molt negra, perquè no hi ha lluna, no la podem veure. De fet, sí, hi ha lluna, però no la veiem. 21 a 12, mira, el número mirall, 2-1-1-2.

Hi ha moltes coses en aquest nou cap de setmana. Una de les primeres que estàs tu aquí amb nosaltres i et donem la benvinguda. Amb el programa Bones Vibres, i així entrem nosaltres amb molta força, amb bona vibra, amb bona energia, amb la freqüència molt positiva i molt, molt, molt alta. Salutacions cordials de la que t'està parlant en aquests moments. El meu nom ja te'l saps, però te'l recordo. Maritrini Hernández. Amb tu i per tu fins al punt de les 11:11 de la nit. L'últim dia de la residència, sí, la residència de Shakira, que ja està batent doncs, molts rècords Guinness. L'últim dia té moltes, moltes sorpreses. Ho ha confirmat. Bizarrap estarà el darrer dia de la seva residència a Madrid.

El Bones Vibres, el Bones Vibres sempre al costat de la bona vibració. I Shakira la té. Aquestes directes, aquestes indirectes en forma de música formen part de la trajectòria musical d'aquesta gran artista. Diversos són els concerts que ha ofert a Madrid, a la seva residència, a l'estadi Shakira. Només ella ho podia aconseguir. Ha fet una fita, en el món de la cultura, en el món de la música. El darrer concert de moment en aquesta gira i en aquesta residència de Shakira se celebra el dilluns dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. Els artistes convidats que ja estan confirmats: Bizarrap, Maluma, Belé i Dani Martín. A dalt l'escenari, diversitat d'estrelles, estrelles en el món de la música per poder vibrar i per poder passar-ho bé. I el bo de tot és que Shakira ofereix aquest concert a àmbit internacional, globalment. Oferirà aquest concert gratuïtament. És a dir, que tots d'una manera o una altra podem veure aquest concert. D'unidó, Dani Martín, Belé, Maluma, Bizarrat i altres convidats que, segons l'artista, encara no pot dir. Ho sabrem a partir de demà, Parlem de més concerts i de més fites. Va ser a l'Olímpic, emocionant, no? Que es gràcies va emocionar Barcelona a l'inici del seu concert.

0: Yeah, yeah. Així, sí. Aquí és el rellotger. Escolta, escolta.
1: La cançó du per títol Jubilar-me. De fet, els Soques Grasses s'estan jubilant. S'estan jubilant, o diríem una prejubilació, per l'esperança de que algun dia tornin novament als escenaris. A les portes de l'últim concert d'Oques Grasses. Oques Grasses s'acomiaden del públic amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que marquen una fita històrica per la música en català.
0: Així, sí. Aquí és el rellotger. Escolta, escolta.
1: Per l'últim concert d'Oques Grasses manquen, apunta bé, que això és una fita històrica, 23 hores, 3 minuts, 29 segons.
0: Sembla que sona la flauta.
1: La banda de Roda de Ter s'acomiada a l'Estadi Olímpic de Barcelona després de 14 anys i 6 discos, amb 4 nits seguides i amb més de 220.000 persones. Mans en l'aire per acomiadar-vos com us mereixeu.

0: Ja estem amb nostàlgia, eh? Amb nostàlgia d'escoltar per darrera vegada, durant molt de temps, suposo, aquesta banda d'Osona. Demà dissabte, dia 10 d'octubre, últim concert de la banda sencera d'Oques Grasses. Aquest concert el podrem viure en viu i en directe tots, tant els que aneu, i felicitats, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, com els que el veurem, jo inclosa, també per televisió. Hi ha dues cadenes de televisió catalanes que oferiran aquest concert en viu i en directe. Per una banda, primerament ho va anunciar 2CAT, i també s'ha afegit a fer aquesta retransmissió del darrer concert d'Oques Grasses 3CAT. És a dir, podrem veure el concert per 2CAT i 3CAT. 23 hores, 1 minut, 56 segons perquè pugin a l'escenari per darrera vegada els Oques Grasses.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

El ritme que ens arriba a través de tres germans que van a Brasil i diuen des de Brasil et podem dir coses meravelloses com aquesta. Des de Brasil et diem t'estimo, des de Brasil et diem t'acompanyem. Aquest grup musical format per tres germans, en Manuel, l'Òscar i en Raül, des de Lleó, i aquí cantant a tot arreu, fins i tot a Brasil. Café Quijano, amunt, amunt sempre, amb nosaltres a través de la música des de l'any 1990, el que havia significat 36 anys de bona companyia i de bon ritme. Durant aquest 2026 van oferir una mini gira, una mini gira que es deia Miami 1990 a 2026. Però veig tu aquí que a la seva pàgina web oficial han anunciat que el 2027 tornaran a fer una mini gira. De moment està confirmat un concert el dia 6 de març del 2027 a Tarragona, al Palau Firal i de Congressos de la mateixa ciutat, Tarragona. I el que tres mujeres que era, a ti que lo mereces, te querría la primera. Amb aquest ritme tan meravellós anem fent camí d'aquest divendres a la nit, el que podríem dir l'inici d'un nou cap de setmana. Aquest divendres 9 d'octubre és el 282è dia de l'any i si anem calculant i agafem la calculadora i fem una resta, l'equació ens queda en 83. 83 dies per finalitzar aquest meravellós, o com tu li vulguis dir, 2026. Jo li dic meravellós perquè d'una manera o una altra, si estem aquí ja és meravellós. Avui és el dia gran de València, sí, sí, avui és el dia gran de la comunitat valenciana. Felicitar a tots els valencians, a totes les valencianes. I per la part que em toca, com que tinc una miqueta de Sant Valenciana de pura cepa, sí, sí, per la part de la iaia, tot és valencià, de Castelló de... anava a dir Castelló de la Cepa, no, per Dios. Castelló de la Plana, doncs també per mi una miqueta de celebració amb una terra que m'estimo molt, com és Castelló de la Plana. Doncs avui és dia gran de la comunitat valenciana. A que no sabies que part de la meva sang ve de València? Apa, bé, esto aquí. Mica en mica t'explico cosetes, eh? Tot i que sóc de Barcelona, ciutat, i tinc sang de Barcelona, tinc sang de Múrcia, doncs també tinc sang de pura cepa de Castelló de la Plana. I em fa molta il·lusió dir que avui és el dia gran d'aquesta comunitat. A més, mira, et dic una notícia, no? Una informació. Avui, per molts valencians, doncs és el dia dels enamorats, sí? Aquí el més important és celebrar festes amb ritme, amb bona vibra. Per això nosaltres ens diem bones vibres. Ens agrada celebrar. Si ens anem al santoral, ens diuen que avui, entre d'altres, és Sant Abraham i Santa Sara i Sant Dionís de París. Avui, Diada Nacional del País Valencià, celebració de Sant Dionís a València i Rodalia amb la popular mocadurada. I, com et deia, el Dia dels Enamorats per a molts valencians. Y aunque a tres mujeres quiera, a ti que lo mereces, te querría la primera. Me entiero y mujeriego. 20 minuts i les 10 de la nit. Anem amb més música, amb un altre estil i amb un altre estil i, sobretot, imprescindible, amb molt bon rotllo. Estimat.

Aquesta nit les estrelles s'han alineat, el cel va en línia recta. Aquestes són les paraules que pots trobar en aquesta meravellosa cançó de Damiano David. Una cançó que va sorprendre i que va alegrar molt el món de la música el passat 2025, pràcticament d'actualitat. Té uns mesets d'història, encara no ha fet un any, aquesta cançó de First Temps, els primers temps. I com et diu Damiano David, el més important és un petó, un toc, una cançó per fer-nos vibrar. Les bones sensacions, les bones vibracions aquí al 107.1 de la freqüència modulada, com no, a través de Ràdio Tordera. Amb tu i per tu fem que tot sigui possible, fins i tot alguna cosa que està a punt de passar. Està a punt de passar. De fet, a totes les xarxes socials s'estan anunciant alguna cosa molt grossa està a punt de passar.

Què passa, què passa? Passa el temps i passen moltes coses. Una cançó que ens arriba des del record, però que sempre està d'actualitat al costat d'aquests dos germans. Els Estopa. Aquesta frase fa referència a la popular cançó de

0: què teniu que dir-nos? Metadona, gente sin... Doncs bé, han anunciat que totes les respostes d'Estopa arribaran el dia 13 d'octubre. El 13 d'octubre. Tot i que apunta tot a que faran un nou disc i una nova gira pel proper 2027. Estopa i la bona vibra aquí, al 107.1 de la FM.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Hem dit bona vibra, hem dit bona companyia, doncs ho tenim tot. I només dir-te que ens en recordem de tu sempre, sempre, sempre, sempre, sempre.
1: 7.1 FM.
0: Hi ha una cançó que du per títol Me acordé per tu i me... Ui, per tu i no, per l'amor de Déu. A veure, anem a vocalitzar bé el castellà. Me acordé de ti. Protagonista, Fito i Fitipaldis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons el sindicat de llogateres, es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de la Mari Carmen Abascal a Madrid i de l'Olga a l'Hospitalet. Abans de començar, han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata", la protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades. S'ha fet una crida a organitzar-se i mobilitzar-se per la vaga general de l'11 de novembre. Carme Arcarazó és portaveu del sindicat de llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patronal immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I més de 280.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 i fins a les 9 de la nit en l'operació sortida del pont de festa del 12 d'octubre. La xifra representa el 49% dels 570.000 previstos. Les retencions més importants a l'AP7, a la C16 i a la C32. Els Mossos, per cert, estan fent controls d'alcoholèmia 1.000 i despleguen 1.500 agents. I atenció, perquè un terratrèmol de magnitud 7,7 s'ha registrat aquest divendres a la tarda al sud-est de Panamà, a 39 quilòmetres de la localitat de Tonosí, a prop de la costa del Pacífic. El sisme ha tingut 10 quilòmetres de profunditat i s'ha sentit a bona part del país, inclosa la capital ciutat de Panamà. També altres països com Colòmbia. El tremolor, que s'ha produït uns minuts de la 1 del migdia a l'hora local i uns minuts abans de les 8 del vespre, hora espanyola, ha activat l'alerta de tsunami al menys durant 3 hores a Mèxic, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Perú i Equador. De moment no tenim constància si hi ha danys personals i materials. I parlem de la Ràpita, perquè ha donat aquesta tarda el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica durant tot el cap de setmana que transforma el barri de Chicago en una vila de principis del segle XX. L'Espanyol juga a hores d'ara amb el Màlaga, els blanquibraus, o juguen des de les 9 de la nit, ara guanyen per 1-0.
3: Guia tu.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: 10 de la nit, 3 minuts. Tornem amb tu en aquest Bones Vibres i a la segona hora d'aquest espai que sempre està amb tu des de fa 5 anys, més de 5 anys, cada divendres de 9 a 11 de la nit. Bambole. Anem a posar bambole. Anem a posar bon ritme. De fet, ja el portem a dins, eh? Només cal que el sentim i posar constància. Anem a posar constància. Bona energia i bona conscienciació, sobretot per poder sentir el que volem sentir. Dia 9 d'octubre del 2026. Queden 83 dies per anar acomiadant mica en mica aquest 2026. O dit d'una altra manera, tenim 83. Ens resten 83 dies meravellosos per continuar fent coses, fent camí, projectant i treballant tot alhora. Amb molta karma i molta harmonia. Karma, calma, no sé, jo ja no sé ni el que estic dient. Però tu ja m'entens, oi que sí? Demà dissabte el cel encara es posarà més fosc. Si avui el tenim fosc, espera't a demà, eh? Esperem que s'enlluerni una miqueta amb les estrelletes, que surtin moltes estrelletes. Demà tenim lluna nova, 10 d'octubre. Una lluna nova que apareixerà a les 17:50 minuts, segons m'informa la Viquipèdia. I està sota el signe de balança. Ai, els balances són els reis de l'horòscop en aquestes dates. Coneixes alguna balança? Jo en conec unes quantes i uns quants, eh? Hi ha molts tipus de balances, eh? No tots són els mateixos tipus de balança. Però jo me quedo amb aquells que busquen l'equilibri, que de tant en quant se'n van cap a una punta, de tant en quant se'n van cap a l'altra, però necessiten aquella calma. Oh, sí, yes. Els balances necessiten aquella emoció, aquella llibertat. Hi ha balances que necessiten molta llibertat, eh? Molta creativitat, molta comunicació. Doncs bé, si ets balança, moltes felicitats. Aquesta lluna nova promet. A partir del dia 10, a partir d'edat ja, eh? Perquè el dia 10 ja és demà. A fer coses noves, a projectar coses noves, alegries noves, vida nova i tot nou, tu. Que sigui bo. Ja que demanem bé. Univers, tot bo i millor. Avui, 9 d'octubre, 282è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Avui és el dia gran de la Comunitat Valenciana i avui és el dia dels enamorats pels valencians. I avui et dic, la nostra vida és una vida de rics. Sí, escolta. Ai, aquesta veu et sona, eh? Doncs mira, amb Camilo et proposo una vida de ric, una vida de rica, però tipus versió... Aquest cantant, Camilo y Vida de Rico.

Que és bonica aquesta cançó, eh? Vinga, bé, anem a fer una miqueta karaoke. Que fa temps que tenim una miqueta oblidat el karaoke i el Bones Vibres va començar molt de karaoke. Vinga, va, encara que tinguem la veu com la tingui, com que ja ha plogut molt, ja no ve d'aquí.

0: tengo es...
1: En aquesta ocasió ja no ens fa por allò de dir no, no, no cantis, perquè si no plourà, doncs com que ja ha plogut tant, ja no ve d'aquí. Quina cançó més bonica, més bona vibra, més bona sensació en el cos. Sentir, sentir bonic. Una cançó que ja té 5 anys d'història. Sí, sí, 5 anys, com passa el temps.
0: Tengo pa darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos, pa sacarte yo tengo poquito, pero...
1: El colombià Camilo, que fa unes cançons molt espirituals, molt boniques, molt del cor, molt de sentir. En Camilo, que fa màgia a través del seu ritme, de la seva veu i de la seva expressió.

Jo formo part de l'equip del Camilo, eh? Vine cap aquí, tinc molt poc per donar-te en qüestió econòmica, però tinc molt a oferir-te en diversió i sobretot que no t'avorreixis, eh? La riquesa cadascú la medeix a la forma que la vol medir, no? Nosaltres la mesurem a través de sensacions, experiències boniques, records molt, molt bonics. D'això es tracta la vida, de tenir experiències, d'anar acumulant experiències boniques i sobretot a transformar, de transformar. I d'anar fent. Amb aquesta cançó jo dic, a veure, què poso després d'aquest sentiment? Què poso? Algo que quelcom més que em doni aquesta vibració? Home, home, doncs dic, la veu que enamora, la veu que per molts de nosaltres, els quals ja tenim una segona joventut, ens desperta. Ens motiva. Tornar a Barcelona el proper 2027. És la primera vegada que ho fa en menys d'un any. A la seva gira passa dues vegades per Barcelona. La primera fita a Barcelona, que va ser fa uns mesos, va, brutal. I la segona esperem que sigui encara més brutal. Ell ens diu que hem de viure aquesta vida com una festa, com una festa. El seu nom, el romanticisme, el Déu de l'amor, Eros Ramazzotti.

0: La pau és la sanació. La pau. La pau, la llibertat, estar-hi bé. Estar-hi bé. La vida ha de ser una festa, i gaudir-ne d'ella. Eros Ramazzotti, que va presentar en el món aquesta cançó un 20 de novembre de l'any 2025. I quasi 11 mesos després nosaltres la tornem a recordar com si fos el primer dia que va veure la llum. Eros Ramazzotti, que està amb la seva macrogira anomenada Una història important, ja va assistir fa uns mesos, com et deia, a la ciutat comtal de Barcelona, un concert que va oferir al Palau Sant Jordi. En què estaria pensant jo? Un concert que va ser excepcional, va començar hiperpuntual i el concert va durar més de 3 hores, eh? A part de les seves cançons, va cantar moltíssimes cançons que anaven de la pau. Va cantar cançons de grans artistes. Cantava amb la pau, cantava molt sobre la no violència. Quina importància és la no violència. Eros Ramazzotti s'ha conscienciat molt amb la no violència i aquí quan parlem de no violència tant pot ser bèl·lica com la que tenim els éssers humans. Violència de tot tipus, s'ha de dir no, no, no i no. Quantes persones s'han quedat malament, quantes persones han perdut la vida, quantes persones viuen sense viure per culpa o a causa de la violència. Doncs precisament la pau i la sanació personal, aquesta és la sanació. Eros Ramazzotti t'ho fa amb aquesta bona vibra, amb aquesta il·lusió de viure, amb la seva música, amb la seva veu i amb les seves ganes de dir la vida és una festa i així ha de ser. Fiesta, fiesta. El 27 d'abril del 2027 el tindrem novament al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Aquí a l'estudi estem ballant, eh? Estem ballant. La gent del fora ens veuen com ballem i... Bé. És que no ens podem estar sense ballar. Aquesta cançó mola. I la lletra també, tot i que la lletra, si traduïda al català, vol dir marxa ja, d'alguna manera està convidant a que marxin la mala vibra, el mal rotllo, les males persones. 1, 2, 3, 4... Vinga, va, pregunta que et faré. Segur que te la saps. Digue'm el nom d'aquest cantant. Ho fliparàs. Vinga, que de tant en quant també fem aquestes cosetes de cultura musical. Et podria dir moltes pistes, però és que només que et digui una pista ja la sabràs. Vinga, va, una pista d'aquesta cançó. Aquesta cançó pertany a l'any 1981. Sí, una cançó que va gravar l'any 1981. I, de fet, aquest tema és una remasterització de la versió principal. La pista és bona, eh? Vinga, seré una mica més bona. Més pistes. Guapo, guapíssim. Guapo de jove, guapo de gran. Oh, encara canta, eh? Està en actiu. Vinga, va. Aquesta és la segona pista. Encara està en actiu. Una altra pista. És espanyol. Sí, és espanyol. Amb aquestes tres pistes suposo que ja te'n saps, no? No? Vinga, va. Vinga, que et diré una que diràs, no pot ser. I jo et diré, sí. Una altra pista. Morena mía, papito, amante bandido, como un lobo, nena, don diablo. Sí, és ell, és ell. Miguel Bosé. Amb aquest tema tan diferent amb el que estem acostumats. Miguel Bosé, amb la seva harmonia en aquell moment. Miguel Bosé sempre va canviant, es va transformant. I això està bé, eh?

Ole, 5 minuts, dic ole perquè m'estaven recordant, dic, i dic una altra pista però no me la sabran, és de pare torero i de mare actriu, però bé. Doncs vinga, anem cap a Mamma Mia, la pel·lícula Mamma Mia, i amb una gran estrella, Meryl Streep. Una cançó que no cal ni que te la presenti, només cal escoltar-la i gaudir-la. Comença suau, només perquè vagis preparant-te. Mica, mica, anem somiant, anem gaudint i anem festejant aquest nou cap de setmana. Bona nit, bon divendres, bones vibres.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Apartem els drames, apartem els drames els diumenges i qualsevol dia de la setmana. Ens contagiem de la bona vibra d'aquesta banda catalana meravellosa, els Catarres, sí, amb la cançó que ens han dut aquest 2026, aquest estiu, diumenge, sense drames. El pop català viu, sense cap mena de dubte, un gran moment en aquest 2026. Consolidaran el que alguns anomenen aquest pop urbà. Aquí al davant, tots els dies que vindran. De fet, la música internacional també té un gran moment aquest 2026. I això ho demostra una gran estrella en la dècada dels 80, estrella ara, el 2026. El seu nom és Madonna. Seria el juliol, aquest juliol, quan presentaria aquest nou àlbum, el Sensacions, Confessions 2, és a dir, Confessions 2, i d'aquest àlbum, on hi ha una pila de cançons meravelloses amb un ritme molt dens, Madonna ho ha tornat a fer. Ha tornat a triomfar amb una meravellosa sensació. I aquesta és una de les cançons d'aquest àlbum. Un àlbum meravellós. I la cançó meravellosa, Love, Sensacions.

Com et deia anteriorment, ho ha tornat a fer, ha tornat a vibrar. La reina, per això l'anomenen la reina. Madonna. Un àlbum de plenes d'emocions. Love Sensations, una sensació molt amorosa. Més cançons d'actualitat d'aquest 2026 i més concerts. Estem plens de concerts, de nova música, de noves coses. Va ser el 4 d'octubre. El 4 d'octubre van actuar amb un gran concert. S'ho van passar pipa, tant els cantants com l'audiència. Hombres G. Van actuar el passat 4 d'octubre i presenten una nova cançó, una cançó molt divertida, una cançó al seu estil, una cançó que han explicat per diverses xarxes socials per què li diuen aquest títol. El títol de la cançó no es pot discutir, segons ells no es pot discutir. El títol de la cançó, Gilipollas. Sí, sí, és la nova cançó presentació d'aquest 2026. La fan i sempre la fan molt grossa. Hombres G.

0: gilipollas.
1: Ya te digo yo que este tío es gilipollas. Sí que es gilipollas.
2: El títol de la cançó, no el podem obviar, eh? L'han fet grossa des d'aquell tema que es deia Sufre Mamón i la gent es posava les mans al cap en la dècada dels 80 amb allò de dir Mamón i altres coses que deien els hombres G. Doncs ve tu aquí que quan les coses s'han de dir, s'han de dir. Qui és tonto és tonto, qui és idiota, qui és gilipollas és gilipollas. A més, t'explicaré una coseta molt important. Demi Summers va explicar fa molt poquet, fa uns dies, a les xarxes socials que aquest tema de gilipollas doncs va destinada a una persona que ell mateix li va dir gilipollas després d'una conversa telefònica. Va arribar a tan punt, a tal punt, David Summers, que va dir aquest home és gilipollas i vaig escriure per desfer-me d'aquesta mala sensació que tinc. I en 40 minuts va néixer aquesta cançó. Sí, sí, una cançó que va néixer d'una història verídica. I com que el David Summers només tenia mai de dir-li a aquella altra persona ets gilipollas, gilipollas, gilipollas, va escriure la cançó tal i com ell pensava en aquell moment de l'altra persona. És a dir, que és una cançó verídica. És una cançó que té molt poquet d'història, perquè David Summers la va escriure fa molt poquet, i va dir, això serà un nou single, un nou èxit dels Hombres G. A la nostra, a la nostra. I la cançó... La cançó és una excusa perfecta per anar cantant, eh? De fet, et donen un consell dins aquesta cançó, et diuen no siguis gilipollas. Aquesta cançó, aquest nou single dels Hombres G, es va presentar per primera vegada en directe al Palau Sant Jordi el passat dia 4 d'octubre. Un concert on tot el Palau Sant Jordi va vibrar amb les cançons de fa una pila de dècades i també aquesta, la nova. Ai, 12 minuts, les 11 de la nit. Anem a posar cançonetes per acomiadar ja aquest bones vibres d'aquest divendres, dia 9. Ens anem amb una connexió molt psíquica. Una connexió molt psíquica. Ui, els Hombres G que volen sortir de nou. Una de les grans cançons d'aquest 2026, Aitana, connexió psíquica, i ja triomfant, ara se'n va cap a altres terres dins la seva gira.

Són 19 les cançons que formen part d'aquest darrer treball musical. I en aquest mes d'octubre, Aitana està de gira, continua de gira, però a terres americanes. Le desitgem i la té molt, molt bona sort. És maco sentir-se estimat per tothom. I Aitana ho ha dit moltes vegades, se sent afortunada per sentir-se estimada. Se sent afortunada que la gent canti les seves cançons. Ella i la gent són connexió. Nosaltres, amb Aitana, també som connexió. 8 minuts i ens serem directament a les 11 de la nit, hora que posarem el punt final d'aquest Bones Vibres d'aquest divendres. És difícil acomiadar persones que estimem, però si estan aquí sempre hi ha l'oportunitat que tornin. De fet, estan tornant molts grups del passat, com Amistades Peligroses, Els Hombres G, El Último de la Fila. Jo fa temps que dic que d'aquí uns anyets, possiblement 8, 7, 10, tornaran. De moment hem de respectar la seva decisió. Nosaltres recordem un dels seus primers singles. Evidentment parlo de Josep Montero, Arnau Altimir, Joan Borràs, Guillem, Miquel Rojo i Josep Valldeneu. Tots i algun d'altres, tots junts, Oques Grasses. Van ser passos importants. Passos importants, una de les cançons presentació del seu primer àlbum, anomenat Un dia no sé com, publicat el 2012. Passos importants, com ha plogut, passos importants.

Segurament ni ells mateixos s'imaginaven que aquesta cançó sí seria un pas molt important a les seves vides personals i artístiques, i també per nosaltres, els oients. Passos importants. El senzill presentació del seu primer treball musical, anomenat

Un dia no sé com, publicat l'any 2012. Les primeres cançons d'aquell àlbum les anem a recordar ràpidament. Cavall estable, senzilla, celebrarem, La granja, Ritme Salvador, Mare de la ciència, El padrí i Fàcil. Han vingut més àlbums com Diguem-ni com vulguis, Pou, Joe Pony, Fans del sol, A topi amb la vida, Fruit del deliri. El dia 10 s'acomiaden. S'acomiaden de moment per sempre i nosaltres hem d'agrair molt els Oques Grasses. Hem d'agrair-vos, Oques, gràcies per la vostra música, gràcies per la vostra simpatia, gràcies per les vostres lletres, gràcies per la vostra bona vibra. Que sigueu molt feliços el dia 10 d'octubre amb tots nosaltres, amb tot el vostre públic, perquè a part d'omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona, les televisions estaran amb vosaltres. Podrem veure aquest concert, està al vostre costat, a través de 2CAT i 3 i TV3. Cal agrair, cal ser agraït per les persones que han portat tant a la nostra vida i sobretot en una vida plena de música i plena de bona esperança, com sempre han volgut ells. Un petonet, Oques Grasses, i amb ells m'acomiado fins divendres vinent. Que tinguis un bon cap de setmana, que tinguis una molt bona lluna nova que s'inicia demà, que tinguis moltes coses boniques cada dia de la teva vida. Que siguis feliç, que siguis feliça. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández. Muac, petonets!

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 9 d'octubre. Les tres paraules del dia són convocatòria, alimentació, taller. Convocatòria. Els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. I Tordera tancarà a l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. Alimentació. Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi en el marc de la campanya Menja Sa i Molta. I Pere Cot presentarà aquest cap de setmana l'obra El Nom al Teatre Claver a les 7 de la tarda. Taller. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes, i el bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. I el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. El Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó i l'Atlètic Club rebrà la visita del Fontcoberta. Els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada dels nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs, que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
1: Avui, 9 d'octubre, és el Dia Mundial del Correu. Avui és Sant Dionís. Falten 16 dies per al canvi d'horari, el 25 d'octubre, i falten 3 dies per al dilluns, 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya, festiu també aquí a Catalunya. Avui esperem un dia amb cel variable, amb possibilitat d'algun ruixat. Demà, dissabte, més estones de núvols, amb màxima que arribarà als 23 graus. A l'hort és bon moment per recollir carbasses, cols i moniatos i per plantar alls, espinacs i bledes. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, i el riu va baixant el seu cabal, 53 centímetres d'alçada i 8 metres cúbics per segon.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, Tordera. És divendres i això ja es nota. Arribem al final de la setmana amb ganes de parlar, de comentar, de descobrir coses i, sobretot, de fer-nos preguntes. Ai, mare meva. Avui tenim una mica de tot. Tenim l'actualitat present, tenim la política, tenim històries de persones, tenim coses que passen a casa nostra i també aquelles petites curiositats que ens fan dir: ostres, això no ho sabia. I avui l'actualitat ens deixa dues històries que ens fan aturar un moment. D'una banda, la mort de la Mari Carmen, de dona de 87 anys, que es va convertir i s'ha convertit en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després del desnonament que va patir. Una història que ha commogut a molta gent i que torna a posar damunt la taula una pregunta difícil. Què passa quan una persona gran ja no pot mantenir la casa on ha viscut tota la vida? I d'altra, Puigdemont torna a estar al centre de l'actualitat. Després de les decisions judicials relacionades amb la llei d'amnistia, l'aixecament de l'ordre de detenció es torna a parlar del seu possible retorn a Catalunya. Ell encara no ha concretat quan tornarà, però ja ha començat a preparar el terreny amb el trasllat de la seva oficina d'expresident a Barcelona. Dues notícies molt diferents, però que ens porten a parlar de persones, de decisions i de moments que poden canviar una vida. I després d'això, baixarem una mica el volum de l'actualitat, pujarem el de la curiositat i parlarem de coses que ens afecten cada dia. Escoltarem les nostres seccions, tindrem preguntes, música, història, salut i també con alguna sorpresa. Per això, és ara i aquí. Mirar què passa al món, però també mirar què ens passa a nosaltres. Doncs bé, així ens atem, així es comencem i aquí queda la música. La setmana que va quedant enrere, el cap de setmana ja el cap doncs està traient per la finestra per nosaltres, posem la música i en aquest cas ho fem amb aquest tema, Got Feeling.

0: I bé, mentre nosaltres estem a punt de saber les temperatures que tenim a la nostra viola de Tordera, parlem de la pluja i el canvi de temps. N'anem parlant, però resulta que, esclar, mai no estem d'acord entre nosaltres, perquè diem que això tota la vida ha passat, que hi ha hagut canvis climàtics, que hi ha hagut l'arca de Noé, i que ara en aquest cas diuen que l'estan trobant, eh? Salvador Pont, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Montse de Diego, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Jordi, ai, Toni López, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Estem esperant que arribi la nostra companya Conxita.
3: L'arca de Noé, segons els científics, haurien d'haver posat els 9 milions de paneroles que existeixen diferents. mascle i femella, sí. Això vol dir 18 milions de paneroles. Imagina't tu com anava l'arca de Noé, plena de cagarros i d'altres detritus.
0: Has començat avui el cap de setmana una miqueta potent.
3: No, home, és que l'arca no és mentida, home, és una mitologia.
1: Ara has dit la paraula.
3: És mitologia.
1: I totes les mitologies són mentides o ens volen dir alguna cosa?
3: Ens volen dir alguna cosa.
1: Vale.
0: Jo estic amb tu, Salvador.
1: Dir-te que sí, jo estic totalment d'acord.
2: Però el tema de la salut mental, avui us ho anava a comentar aquest matí, que es veu que hi ha hagut una noia mediadora de la intel·ligència artificial,
0: sí,
2: que treballava per Meta, que s'ha suïcidat.
1: Ai, ai, ai.
2: I els seus pares, la seva família, ha denunciat a Meta per l'abús que es fa dels mediadors que han de mediar sobre els casos que entren dintre de la intel·ligència artificial. I, és clar, et quedes a dir, però què coi estan mediant? I, és clar, llavors ens diu, és que un mediador veu assassinats a sang freda, veu violacions
3: en grup.
0: Ai,
1: què és un mediador? Defineix-me.
2: El mediador, per el que jo he interpretat, és quan
1: la persona
2: hi ha una notícia que el que l'explica, diguéssim, perquè tu...
0: Com l'explica?
1: Sí, com l'explica?
2: Com nosaltres...
1: Per prohibir-la.
3: Sí, no, també.
1: O tancar la missió.
2: Surt una notícia, no? El mediador ho fa entenedor, de forma que la gent que mira que tu veus Meta o demanes informació Meta, te vingui, te la vegis escrit. Això és el mediador. I és clar, veuen, i ho deia, veuen les guerres, veuen les salvatjades que passen a les guerres, i fins que arriba un moment que hi ha gent que la salut mental no aguanta i aquesta noia s'ha suïcidat.
0: Vinga,
1: però això ja passava... Això ja passava també en aquí a l'ACBA. Hi havia un equip de gent que estava controlant les coses negatives per prohibir-les. I com que contínuament estàvem veient coses molt negatives, acabaven malament. Recordo això.
0: Després d'aquests dies de pluja que ha caigut aquí a Tordera, no menys prou bé, podem estar tranquils, la Tordera s'ha comportat, nosaltres ens anem a saludar els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures d'aquí. I ens anem ben a prop de la ràdio, carrer Sant Jordi, amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Endavant la temperatura.
4: I la màxima d'ahir va ser 19 graus en 7 dècimes.
0: Molt bé.
4: Quina baixada, eh?
0: I tant. Que bé, no?
4: Molt. Ara estem molt fresquets.
0: Ai, sí, sí, sí.
4: I aquest dematí, 8 graus i una dècima. Ben fresc.
0: Molt bé.
4: I ara aquest moment ja estem a 12 graus, un 62% d'humitat, i marca sol i una mica de núvols.
0: Bueno, vinga, doncs fem una miqueta de tregua amb la pluja.
4: Hi ha plogut 16 litres.
0: 16 litres, molt bé, anem fent pila, eh? Déu-n'hi-do
4: el que hem plogut, el que portem de més.
0: Toni, què vols dir?
3: Ahir a Fogars, segons Catalunya Ràdio, 22 litres.
0: Ahir.
3: Només a la tarda.
0: Doncs molt bé, Paquita, gràcies per la informació, salutacions a l'equip, i ens tornem a trobar dilluns.
4: Un bon cap de setmana per tothom.
1: Dimarts.
4: Serà llarg.
1: Dimarts.
0: Molt bé, doncs, ai, tant, dimarts, perquè dilluns és festiu. Bé, tenim en Joan González, que tenim la seva gravació, doncs endavant, Joan González, des de Marreixat.
5: Bon dia, a Marreixat, la temperatura màxima que vam tindre ahir era de 18 graus 3 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 7 graus i 4 dècimes. Ara, en aquest moment, estem a 13 graus i 2 dècimes. amb una humitat d'un 96%. Això representa una temperatura de sensació de 12 graus 2 dècimes. El màxim de vent ahir va ser de 19,3 km hora. I la pluja enregistrada ahir va ser de 8 litres i 6 dècimes. Això és el que m'ha deixat. Que tingueu bon dia.
0: Entrem ja directament a les temperatures de Fibracolor. La màxima d'ahir va ser de 18 graus en 4 dècimes, la mínima d'avui 8 graus en 7 dècimes, quina fredoleta, i ara que aquests moments no funciona. Una pluja que va caure ahir, 14 graus en 2 dècimes. De seguida ens entrem ja en el que és el tema de les tertúlies. Tenim els nostres contertúlies aquí que han dit la seva, que m'encanta que diguin la seva sempre. I, a veure, així que vas acabar de preguntar una pregunta. En Puigdemont, què? Veieu ja que vindrà properament. Ben curtet tot això de lo que voleu dir. Va. Oi, oi, oi, oi.
1: Què vols, que parlem d'en Puigdemont, o parlem de Junts, o parlem d'això? Perquè jo, no sé, estic a la corda fluixa.
0: I tu, Montse, també. Sabeu que la Montse també està a la corda fluixa?
2: Jo no estic a la corda fluixa, jo...
0: Toma, ja, ja està. Sòvia, va, vinga, Montse.
2: En Puigdemont, quan va sortir la notícia de que el tema de que hi havia el Constitucional, hi havia donat el permís perquè d'això... Bueno, tothom ja va dir que tornaria. Jo no ho tenia tan clar de que tornés, i no tornarà. Fins passades les eleccions no tornarà.
0: Les eleccions que s'ha generat.
2: El per què? I a més presenta com a cap de llista en les eleccions generals a la Míriam Nogueras. No sé, s'ha vengut l'enteniment o no ho acabo d'entendre.
0: Això ja segur, ja és declarat. Això.
2: Sí, ja és oficial. Per mi, és la meva versió, que quedi molt
0: clar. No, clar,
2: sí,
0: veure,
2: home, clar. En Puigdemont ha fet un pacte amb algú. Quan va haver-hi lo del tema de l'amnistia, jo crec que en Llarena li ha posat alguna condició. Penso jo, que en Llarena li ha posat alguna condició, en el sentit de dir, bueno, sí, tu tens l'amnistia, però també en el Congrés hi havia les votacions d'aquells dos decrets. Cuidado amb aquests dos decrets.
0: Tanto.
2: En Jordi Turull era més aviat a favor de votar que sí, i en Puigdemont era a favor de votar que no. Jo és aquí on te veig la intervenció de Llarena o del govern o de qui sigui, perquè en Puigdemont va donar l'ordre explícita de que es votés que no.
0: Toni, no sé què volies dir.
3: No, jo volia dir que, segons els rumors, la rumorologia, el cap de llista per Barcelona del Partit Socialista serà en Jordi Hereu.
1: En Jordi Hereu?
3: Oh, sí. Què passa? Molt malament.
1: Molt malament, perquè?
3: Perquè un senyor que fa passar el metro per sota de la Sagrada Família és un impassable.
0: Home, però això ja està controlat.
1: Però això ja està fet.
3: Això no està tan controlat,
2: no veurem,
3: però... Sí, sí.
1: O sigui, que tremola, sí, la Sagrada Família.
3: No sé si tremola, però jo no l'hagués posat mai sota la Sagrada Família.
0: Passen moltes coses.
1: Però sota el costat, passa pel costat.
3: Passa molt...
1: Sí,
3: tu bé. Sempre vas de bona
1: persona.
3: Sota
1: les glòries.
3: No, és que ets tan bona persona que te'ls creus. Però és que qualsevol dia posaran una càrrega explosiva i quan passi per allà, bomba.
1: Sempre els d'Unió Democràtica sempre m'heu criticat.
2: Jo no ho sabia que posaven en Jordi Hereu.
0: Jo tampoc.
2: Però en Jordi Hereu, jo per mi ja estava liquidat, ja estava...
3: Ha sigut ministre
1: d'Indústria.
2: Ja ho sé.
1: Sí. Aquesta és una mica la meva, que la pot ser un gran polític.
2: Gent nova, gent...
1: Però, exactament, ens hi falta carisma. Això...
2: Jo... Va ser alcalde de Barcelona, en Jordi Hereu.
3: Sí. Però, esclar, compares la Batet, la Meritxell Batet, amb en Jordi Hereu, i, clar, no hi ha color.
2: No.
0: Vinga, entrem. Entrem ja a la tertúlia.
2: Vale. Més és dona.
0: En la pregunta...
3: I guapa.
1: Ai, que et diran.
3: Masclista. Bueno, ja. Sí, tots els homes són masclistes.
0: Doncs vinga, 17 minuts que passen de les 11. Anem a fer un petit repàs dels titulars de les notícies que no surten mai a primera plana.
1: A veure aquí.
0: Que Catalunya, la cultura també s'haurà d'adaptar al canvi climàtic. La Generalitat està revisant els plans d'emergència dels monuments i equipaments culturals perquè puguin afrontar millor episodis de calor extrema, pluges intenses i altres fenòmens meteorològics. També es planteja adaptar els horaris de visites a espectacles. El Besòs, després de la gran crescuda, continuen els treballs de recuperació del riu i dels espais afectats pel temporal. És una notícia que permet parlar de com es recupera un territori després d'una riurada de que sí, les ciutats estan preparades per episodis extrems. Els senglars i la pesta porcina, un problema que continua. La situació obliga a mantenir vigilància i mesures de control a l'entorn de Barcelona. És interessant perquè no permet explicar als oients que és la pesta porcina africana i, sobretot, què significa, que no significa per a les persones. D'Espanya, parlem del divendres festiu de la Comunitat Valenciana, que comença un pont de 4 dies. El 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana i enguany cau dia d'avui. El dilluns 12 d'octubre, festiu estatal, molts valencians tenen 4 dies seguits de festa. Doncs bé, som un país que necessita els ponts per descansar i els aprofitem sobretot per viatjar. Una família aconsegueix aturar un desnonament a Madrid. Més d'un centenar de persones van aconseguir aturar aquest dijous el desnonament d'una família amb tres fills menors al districte madrileny de Sant Blai de Canillejas. Mort José Manuel Beiras als 90 anys. El polític històric dirigent del nacionalisme gallet, a mort als 90 anys havia estat fundador d'ANOVA i va continuar participant en activitats culturals i polítiques fins als anys, aquests últims anys. Del món explicarem que una execució a Texas torna a posar sobre la taula la pena de mort. Texas ha executat a Jamal Howard, de 46 anys, després que la setmana anterior un intent d'execució amb injecció letal a Tennessee no arribés a completar-se. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Un vaixell mercant rep l'impacte d'un projectet a l'estret de Hormuz. Panamà ha confirmat que el vaixell Paise, de bandera panamenya, va rebre l'impacte d'un projectil mentre es navegava per aigües internacionals. Hi han hagut 12 tripulants ferits i bé, doncs he de dir que l'estret d'Hormuz és tan important per al comerç i també per al combustible mundial. La crisi d'Haití continua preocupant els països de la regió. El secretari general de l'Organització dels Estats Americans s'ha reunit amb el president de la República Dominicana per abordar un pla d'acció davant la situació de les bandes criminals a Haití. I acabem amb esdeveniments i successos, que continua la investigació pel tiroteig de Terrassa, la detenció d'un quart implicat en l'atac contra dos guàrdies civils obre una nova línia dins la investigació, en un cas que pots explicar breument perquè s'ha convertit en un tema i un programa amb una successió de successes. Montse, què volies dir d'això?
2: Només volia donar una última notícia que he vist avui jo per la televisió, en la que dèieu que el psicòpata d'en Trump farà, televisarà en directe l'execució d'un militar d'Estats Units. O sigui, ho retransmetrà per televisió l'execució d'aquest home. Vull dir, això ja és que ja, de veritat, eh? No sé com s'ha de dir ni com s'ha de
0: fer. I com es permet que es faci, que n'hi veus.
2: Pues home, ell és el rei del mambo, tu.
3: També Trump ha fet públic ahir que tots els que diem intel·ligència artificial en comptes de superintel·ligència som enemics d'ell.
0: Ah, un desnonament aturat...
3: És que hem d'anar dient intel·ligència artificial, intel·ligència artificial, intel·ligència artificial.
2: No li agrada que el bombin, tu.
0: Un desnonament, sí, que el bombin, però ens està bombant a tots, ja.
2: Ens ho farà igual, eh?
3: Sí, sí.
0: Un desnonament aturat per més de 100 persones, a més de ser una notícia d'habitatge, té component de successos i reacció ciutadana. Una concentració va impedir que es produís el desallotjament. A veure si per cada desnonament doncs hi tenen que haver-hi doncs actes de repressió i actes doncs de condemna. El temporal continua deixant conseqüències a Catalunya. Les pluges els darrers dies han deixat danys i incidències també mortals. El balanç inclou dues dones mortes a Catalunya, una d'elles a Tordera i una altra a Montornès. I bueno, a Catalunya com hem d'adaptar a un clima que ja no és com abans, perquè l'habitatge s'ha convertit en un dels grans problemes socials, i pena de mort, justícia o venjança, i el que ens ensenyen els temporals com passen. Voleu dir alguna cosa sobre això?
3: Home, sobre la pena de mort.
0: Ho repeteixo, com hem d'adaptar a un clima que ja no és com abans, perquè l'habitatge s'ha convertit en un dels grans problemes socials, justícia o venjança, amb una pena de mort, el que ens ensenyen els temporals de quan passen. Dieu, de quin voleu, doncs, dir un comentari.
3: Jo la pena de mort retransmetre en directe a mi em sembla una bestiesa de dimensions inconmensurables.
6: Els països islàmics que ho feien, que lapidaven a les dones o els apedregaven i tot allò que ho feien, i ho han deixat de fer, imagina't.
3: No, ho han deixat de retransmetre.
6: Ho han deixat de... Sí, sí, de retransmetre, vull dir, eh?
7: Ho fan.
6: Ho fan, sí, de matar-los.
7: Places públiques, maten,
6: Igual. Jo el que vull dir que no ho retransmetin. I ara aquest va i se li acudeix de retransmetre amb l'argument que aquest home va matar 13 persones. Però, a veure, els militars, quan se'n van a la guerra i se'n van a mi no em fa gaire pena quan diuen que un militar ha caigut abatut, perquè és la seva feina. És com un torero, no? Uh-huh. Un torero, si s'ha mort un torero, dius, bueno, és que s'ha posat davant del toro, no?
0: Com mort un torero, diem coses pitjors.
7: Un torero
0: ja,
7: fa
0: vegades,
7: per diners, el soldat t'està defensant, teòricament.
6: Sí,
7: m'entens?
6: O són professionals
7: i també com. No, bueno, és igual.
6: O mercenaris.
0: Què els sembla? Ens n'anem directament ja al tema de Tordera, però sí que m'agradaria, doncs, molt ràpid, què us sembla que s'hagi marcat quasi com un estàndard la mort d'aquesta dona d'aquí a... Ja no me'n recordo del nom, de la Mari Carmen, que veto aquí, no creia que s'està durant massa bombo, i sí que en aquest cas, si se'ls vol fer l'autòpsia, tenen alguns dubtes, no sé. Conxita, benvinguda, gràcies.
8: Primer, benvinguda, gràcies. Primer, dir que s'ha de fer l'autòpsia amb una persona de 80 anys, 87 anys que ha mort en un hospital,
3: sí,
8: és de no tenir seny de cap tipus. Perquè de veritat és que a algú se li ocorreix que els metges farien quelcom. És irracional totalment.
3: Sí, sí.
8: Per tant, i jo penso que a Espanya s'estan produint molts desaucis. Catalunya, abanderamos.
6: És el país d'Europa que hi ha més desaucis.
8: Abanderamos. Per què? Pues perquè tot i que hi hagi una llei d'habitatge, les comunitats autònomes tenen la competència i no l'apliquen, i com que no l'apliquen, i per altra banda, mentre a Madrid s'estan produint desaucis dia sí i dia també, l'Ayuso se senta amb els fons buitre per dir-los que inverteixin a Madrid, que és un moment factible i tal, que fa un fons buitre. Quan arriba,
3: compra
8: un edifici, a pujar els peus, o fa fora la gent per crear habitatge turístic. O sigui, fa tot el que teòricament la llei d'habitatge pretén que no es faci limitadament.
6: Si no ho vaig entendre malament, crec que ara el que és pis de pis turístic passa a competències dels municipis, dels ajuntaments, donar les llicències per fer un pis turístic, que sí que va així.
3: Sí.
8: Ja ho tenies.
3: Sí, ja ho tenien.
6: Ja ho tenien. Sí. Vale. Jo crec que el de la Mari Carmen, el problema aquest de la Mari Carmen ha sigut el detonant, no?
3: Sí.
6: Vull dir, el jovent ja, o la gent que es manifesta, o la societat en general, ja són tantes coses que perquè tenim una oposició que ho magnifica tot, qualsevol problemilla de res en fa el gran problema, llavors ha arribat un moment que la societat, amb l'educació, amb la sanitat, ara amb l'habitatge, aquestes potes tan importants que tenim en la societat del benestar, totes perillen. I llavors la gent que es manifesta, els que s'han acampat i tot això, han dit s'ha acabat. I la Mari Carmen ha sigut el detonant, diguéssim, el símbol.
3: Sí,
6: és com crear han creat un símbol de dir aquesta senyora va ser la que va ser el detonant perquè tot això, a veure si s'arregla d'una vegada, que ja en parlarem si s'arreglarà, perquè de la manera que va el món cap a un altre costat completament diferent de lo que la gent demana, veurem com acabarà.
8: Bé, per això tu abans deies, com podem fer mal al tram? aconseguir un govern progressista encapçalat
6: exacte.
8: Per Pedro Sánchez.
6: Sí, però sempre hi ha els fons. Però hem de suportar una oposició.
3: Oh, però per culpa d'això hem hagut d'aguantar moltes...
8: Les hauríem aguantat igual.
3: Jo crec que el que va passar a Ceuta està directament lligat amb entrar en Netanyahu
8: i tota aquesta gentussa. No, no,
3: I clar, hem hagut d'aguantar això per fer-nos un sabotatge.
0: Sí, Carles sí. Andreu, te tenim aquí a punt i bé, això no és la pregunta que entra directament en el que és el tema de Tordera, però sí, doncs digues la teva opinió sobre aquest tema d'aquesta persona, doncs la Mari Carmen, doncs, que en aquest cas sí. està sent titular.
8: És el seu poble.
9: Sí. Bon dia, Jordi.
3: Benvingut a Tordera.
9: Bon dia. Molt content de tornar a estar aquí. Bé, jo veig una cosa. Nosaltres, mentre considerem que un habitatge és un actiu, i res més que un actiu, això té molt mala pinta, no?
3: Sí.
9: Perquè no, això no ho hem de veure així.
6: És un dret, l'habitatge.
9: És veritat que el tema... és veritat que... s'intenta treure partit, no?, la política amb el que la passa a la Mari Carmen, tal. Però, escolta, a la Mari Carmen l'han insultat,
3: Sí,
9: l'han insultat. I diaris de paper, Diaris en concret, no? Li han dit de tot. Li han dit que era voltó. El voltó és la Mari Carmen. Bueno, fins on arribem, O sigui, jo ho veig així. I el mercat, no, aquí hi ha d'haver intervenció, hi ha d'haver acords, ja ho veurem, no? Perquè, a veure, hi ha una cosa que sí volia dir. Quan es tracta de posar-se d'acords amb interessos, amb diners, l'acord és possible. No és possible quan es tracta ja de pactar sobre sentiments, sobre territoris, però sobre interessos concrets, sí que es pot arribar a un acord. I s'haurà de fer, segur, encara que sigui difícil.
8: Sí, però, Carles, jo crec que hi ha un abisme entre la concepció que té la dreta del dret a l'habitatge i el que és realment un dret a l'habitatge. I aquests fons voltors que han invertit per guanyar diners i que s'han vist avalats per als polítics de turno, els hi serà molt difícil tirar enrere. Per més que la societat s'està movent i va en aquesta línia. De fet, el decret que s'ha aprovat, d'alguna manera ja comença a fer una intervenció amb l'habitatge, cosa que no volien de cap de les maneres, i de fet han anat tirant enrere tots els decrets des de l'inici d'any.
3: Sí.
0: I a veure, jo acabo. També els petits tenidors, en aquest cas no se'n parla. Els petits tenidors, però no s'arriba fins a un cert punt, perquè hi ha una sèrie d'exigències, de normatives, i que bé, el preu de l'habitatge no es pot pujar fins al 2030. Vull dir, a veure, aquí hi ha una jugada realment interessant.
6: És la suspensió de desnonaments fins al 2030. Sí que es pot apujar el preu.
10: El cost de la vida.
6: Però
0: el cost de la vida.
6: Però la suspensió de desnonaments sí, és fins al 2030, però el que és la pujar el lloguer, pots pujar el lloguer segons el cost de la vida, o sigui, si hi ha hagut un augment...
3: Jo conec petits tenidors que tenen un lloguer només, i són de lo més racional que hi ha,
10: Clar que sí.
3: Són de lo més racional. Els que no són racionals són els fons voltor, que volen fer fora la gent per
7: posar... Per augmentar parells.
3: Sí.
6: I sempre hi ha casos puntuals de persones que tenen un pis i han tingut la mala sort de trobar uns llogaters que li han destrossat el pis.
3: Sí, això també.
6: Això també pot passar.
0: Sí. Vinga, ens anem cap al tema local, que ens el porta sempre el que és els serveis informatius d'aquesta casa, i la pregunta és que, bé, a Tordera tancarà l'octubre part del procés per incorporar dos nous agents a la policia local. Recuperaríeu vosaltres o considereu que és necessària la figura de policia de barri o de peu del carrer? Consideres necessari o ja són prou cívics?
8: Jo penso que no som prou cívics,
7: però això no vol dir que sigui necessària una policia de carrer. Vull dir, mira, el civisme es pot treballar amb moltes vertents, no? Vull dir, jo penso que el que ens interessaria als dies de barri és la seguretat.
3: Sí.
7: Més que el fet de que si tiren un paper o no, o si hi ha més
2: bueno,
7: brutícia...
2: Però el policia de barri ja dona seguretat, sí, eh? Sí. Una altra cosa són els agents cívics que tenen unes limitacions, sí, sí. Però un policia ja té unes altres... Sí.
7: Però
3: tenim dades per saber si tenim capacitat de tenir policia de barri o no, perquè a mi em sap greu dir-ho, però crec que a Tordera fa falta més policia.
2: Sí. De barri.
3: Més policia.
2: En general.
8: Tordera té unes característiques que són diferents d'altres municipis, o sigui, no és el mateix una plantilla Tordera amb un terme municipal de 80 quilòmetres quadrats que una plantilla Santa Susana que en té 25.
3: Clar.
8: Això és totalment
7: diferent.
8: O un Blanes
7: que té 17 quilòmetres de perímetre.
8: Clar,
7: però
8: això no vol dir que... Per això moltes vegades quan parlem de que la plantilla s'hauria d'ampliar, s'ha d'ampliar, però clar, tampoc són els mateixos els ingressos que té Santa Susana territori que els que té Tordera amb el territori que té, que són molt més minses en aquí. I fins que no arribem a 20.000 habitants, vull dir, inclús també l'aportació no és la mateixa. Per tant, és molt difícil intentar coordinar totes les despeses i la plantilla s'incrementa en 2 agents, perfecte. Que això permeti poder fer policia de barri?
3: Això no ho sabem.
8: No ho sabem.
2: És que primer hauríem de saber molt bé les atribucions que té aquest policia de barri davant de les malifetes, per dir-ho d'alguna manera, que pugui fer la gent. Sí. Perquè una cosa és l'incivisme, el que deia en Salvador, de tirar un paper a terra o d'ensenyar-los on s'ha de...
8: Si és un agent de policia té les mateixes que té qualsevol policia. Sí.
2: Pues això és el que hauríem de saber. Sí. Perquè si el policia de barri té unes atribucions per poder posar la gent a puesto, vale, d'acord, ja està bé, però si és una policia de barri per dir no tireu papers o tireu les bessures en el puesto que toca, pues per això ja hi havia els agents cívics, no?
3: Sí. Bueno, poden servir d'ajuda mentre no tenim el cos policial la gent que necessitem.
11: Tant se us en fa veure la policia amb cotxe com veure un policia a peu del poble?
2: No és el mateix veure un policia caminant, genera un respecte per la gent.
7: Sí, seguretat.
2: Quan veus un policia pel carrer o dos, ja te dona una sensació de seguretat. Sí. Si els veus amb el cotxe, és vist i no vist, no saps ni on van ni on deixen d'anar.
11: Esteu d'acord amb això, no? El policia a peu o què?
3: Estem d'acord en que fa falta més gent, sobretot per la dimensió del poble. I després hi ha una altra cosa, que els polítics, els de dalt, jo els polítics municipals els respecto bastant perquè són els que han de donar la cara amb la gent, però els polítics de dalt haurien de saber que Tordera potser no té 20.000 habitants, però a l'estiu sí que els té. Vull dir que a Tordera la població flotant, la gent que ve a segona residència...
8: No és tan elevada.
11: Carles Andreu, com ho teniu per Madrid, això? La policia us va a peu? La policia passa de pressa amb el cotxe? Com ho consideres tu necessari? Com ho veus? Com te sembla que seria millor?
12: Bueno, a veure, sobre la Tordera, em sembla que ho he explicat molt bé, segons els habitants que hi ha i segons l'extensió, bueno, es poden prendre unes mides o unes altres. En el meu barri, què puc dir? En el meu barri també hi ha policies, però sobretot són policies que els has de vigilar tu, perquè et posen moltes multes amb el cotxe. I l'aparcament dels cotxes és un problema molt greu.
3: Sí.
12: Perquè aquí l'única solució és no tenir cotxe. No tenir cotxe i agafar transport públic.
3: Uh-huh. Però Carles, us funciona el transport públic? Perquè aquí a Barcelona s'ha volgut fer que la solució fos el transport públic i no funciona ni Rodalia ni res.
2: És impressionant.
12: Bueno, a veure, Rodalies, Cercanies, aquí sí hi ha problemes de tant en tant, de, si n'hi ha, segur que no com Rodalies, no?
3: Sí,
12: que és
3: sí.
12: un fet molt greu i sobre el qual es poden fer moltes crítiques i sí, i es critica als governs de l'Estat, concretament, que no li donen importància i en té molta. I que és un problema horitzontal, a més.
3: Sí, sí.
12: Per a més, si funcionen bé els transports públics a Madrid, sí, funcionen bé. Uh-huh. El metro i l'autobús...
6: Perquè hi ha recursos.
12: Sí.
6: Hi ha tots els recursos del món.
12: El metro i l'autobús sí funciona bé. Raonablement bé, sí. És a dir que sí.
11: Salvador, a Arrades, com ho teniu, això? A veure,
8: de la ciutat també funciona prou bé, a Barcelona.
3: A Barcelona, sí.
8: És que ell està parlant de Madrid-Ciutat.
3: No, però ha dit cercanies. A Madrid
8: sí,
3: també hi ha cercanies.
8: És veritat, Rodalies tenim el problema que tenim des de fa segles i que no, ningú s'ha posat a treballar-ho. Però si tu agafes el metro i el transport públic de Barcelona,
10: funciona.
8: Jo crec
10: funciona,
8: que funciona
3: sí.
8: bé.
3: Sí, és veritat.
11: Salvador, com ho teniu a Blanes, això?
7: Jo, parlant de la policia, jo crec que el problema avui dia és de la transversalitat. Què significa? Que el problema de la seguretat no solament passa pels nostres policies, sinó per la coordinació entre els Mossos d'Esquadra, entre els serveis dels nostres serveis locals, aquesta transferència d'informació, el saber què passa en un barri, el transport, com es traslada a persones, perquè evidentment la policia controla i sap quines persones es mouen i quines no es mouen. Llavors, tot aquesta, això és molt important. I a més, us diria una altra cosa, que és que també ha sortit ara arrel de tantes plogudes, que, per exemple, els serveis que estan fent els bombers amb respecte a què estan fent els policies, que els veus netejant... No sé, aquí hi ha una sèrie de coses que jo que ens... Els veus netejant, vull dir que, esclar, si et posen allà els policies a netejar els carrers perquè ha plogut, etc., vull dir, hem de trobar un encaix en tota aquesta coordinació de serveis, perquè aquesta jo crec que és la pedra filosofal del futur, que és la coordinació entre tots els serveis que tenim i la transversalitat de les coses, perquè avui dia passen per moltes altres coses. Passa per la salut, passa per la protecció personal, passa per la necessitat d'uns serveis socials, passa per tota una sèrie de coses. Per tant, jo crec que la coordinació entre les nostres policies locals i també la Mossos d'Esquadra, amb les problemàtiques que puguin tenir els pobles, perquè avui dia també estem coordinats entre pobles, diguem. Tu em preguntaves només per Blanes, per Blanes, per Tordera i Lloret, Tossa, tota aquesta és una zona que és problemàtica per les qüestions d'estiu, per les qüestions de les qüestions nocturnes i tot això, no? Uh-huh. I on ens falla això és aquesta manca de potenciar a la coordinació. Jo no dic que no hi hagi, no dic que em diran que sí, que ja fan reunions, no? Vale, ja em sembla bé, no? Ja em sembla bé que facin reunions, però
11: surtin solucions
7: i protocols necessaris per treballar tots junts.
3: De tota manera, la notícia és positiva.
7: El fet de l'augment
3: de dos agents més és positiu.
11: Ens anem a una petita pausa, anem a entrar, doncs, i donar les gràcies a la gent que fa publicitat a aquesta casa, ens dona suport, doncs és d'aquí, des del magazín Ara i Aquí, gràcies. Nosaltres descansem, explicarem la nostra i tornem de seguida.
13: Ara i Aquí.
14: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
15: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
16: Aquest mes, a Dental Company i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company i Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
17: Dental Company, porque sonreír es salud.
14: 107.1 FM. Tordera.
18: Cuplejant. Som a tot el país. Cuplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
19: Cuplejant.
20: Amb Caral Pedemonte.
19: A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
21: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
19: Ara i aquí.
11: Doncs bé, com és habitual, sempre els nostres tertulians cada setmana, doncs ja veu que cada dia tenim les persones que col·laboren amb aquesta casa, doncs ens aporten un tema. I en aquest cas li ha tocat a en Toni proposar-nos un tema. Endavant, Toni, com vulguis.
3: Sí, jo volia proposar el fet que el 29 de novembre hi ha eleccions, el 2026, i el fet que podem estar davant d'una fita històrica, perquè després dels moviments socials i polítics que n'hi ha, tant d'ultradreta com d'extrema esquerra, sembla que estem en un moment que pot ser un atzucac o pot ser una empenta. Penso que la gent que està acampada a la Plaça del Sol ja comença a dir que no nos representen, que no nos representen, i fins i tot treuen a Podemos la facultat de representar-los. O sigui, és com si volguessin fer un altre nou moviment perquè el 15M, segons sembla, va fracassar. Entre altres coses perquè ja es van preocupar les estructures d'estat de fer-lo fracassar.
11: El de sempre.
3: El de sempre, amb notícies de mentida, en fake news, que, per exemple, quan deien que Pablo Iglesias tenia una compte a les Granadines de no sé on. Jo penso que estem en un moment en què, per una part, l'extrema dreta vol el pastís de les pensions per als bancs, que és de 200.000 milions d'euros cada any, i això és un pastís que els bancs volen mossegar, i ens trobem davant d'un altre moviment que és d'esquerres, que intenta que...
7: Privatització, estàs parlant, no?
3: De la privatització, sí, el sistema mixt de pensions. Clar, ens juguem molt, ens juguem moltíssim en aquestes eleccions, perquè si posen la mà en el sistema de pensions, ja va posar la mà en la guardiola de les pensions Mariano Rajoy, amb 64.000 euros que ens va timar.
11: Milions, 54.000?
3: Sí, 54.000 milions, perdona, que ens va timar, i ara hi ha 17.500 milions. I encara, en canvi, en Figaredo diu... que en Figaredo, que el famós que va dir que s'havia de sortir a caçar
11: immigrants,
3: en Figaredo diu que el sistema de pensions està a la ruïna, i la cosa és mentida perquè a la guardiola de les pensions hi ha 17.500 milions d'euros. Uh-huh. O sigui que quan governa l'esquerra, les pensions sembla que funcionen bé i fins i tot es fa una guardiola, i quan governa la dreta va a rebentar el sistema per aviam si els diners van a parar als bancs.
11: Salvador, vinga, va, posem-s'hi.
7: Bueno, això és... Jo pensava que el teu tema aniria una mica de fer una mica de la bola, la bola del predicció, no? A veure com aniria...
3: No, tinc bola, jo.
7: No tens bola de predicció, no? Bueno, però sí que estàs apuntant nous moviments.
3: Sí, això sí.
7: Nous moviments. I amb aquest no representen,
1: no representen, què significa? Que no votaran? Que no s'abstendran? Estan en contra del sistema polític actual o cansats de la lluita política que existeix, però tant hi ha un desencís polític? I llavors tota aquesta massa de gent que evidentment hi és i serà, cap a on t'orientarà, per tant, els que anem a votar, cap a on ens orientaran, perquè ens faltaran tot això, aquests desencissats. I per tant això sí que pot fer moure una mica aquesta qüestió. Ja posant-me a la bola, intueixo que aquesta desafecció ens perjudicarà molt a trobar una esquerra centrista, a trobar una esquerra que tiri endavant en tot una mica i poder frenar aquesta ultradreta tan violenta que està creant per mi odi i violència en la nostra societat, o almenys verbal ja hi és, ho pots només veure en els diaris, o veure com ha reaccionat la mort d'una persona, com ha reaccionat la premsa, inclús escrita, ja ho ha explicat el Carles des de Madrid. Doncs això sí que em preocupa. Per tant, no sóc capaç de dir cap on anirà aquesta nova tendència, de dir no estem contents perquè tampoc ha arreglat ni la dreta ni l'esquerra, diguem, els partits de dretes ni d'esquerres han arreglat el problema de la vivenda. Per tant, no estem d'acord amb tots. Com deia la Mari Carmen, crec, en un dels seus vídeos, que deia estava en contra del Sánchez i a continuació també de Madrid, de la Isabel Ayuso, de totes, perquè és descontent de totes d'aquestes polítiques. Veurem.
11: Carles, endavant.
12: Sí, bueno, això d'aquest vídeo que deia que estava en contra d'en Sánchez i també de la Isabel i també de l'alcalde, aquest vídeo l'han tallat també, i ho han deixat dient que estava en contra d'en Sánchez. L'altre ho han tallat.
11: Com podem anar bé d'aquesta manera? Sí. És que és increïble.
12: Bueno, una cosa, sobre aquest moviment, l'últim diumenge hi va haver una manifestació impressionant a Madrid.
1: Impressionant, sí.
12: Que va anar de la Porta del Sol a la Cibeles.
1: Sí.
12: I molt multitudinària, amb crits que no se sentien des dels primers anys de la transició, viva la lucha de la classe obrera. Això s'ha tornat a sentir. I aquí s'ha de parlar també d'un moviment que té... que té un protagonisme, que és la coordinadora de joves socialistes, que no és té poc a veure amb el Partit Socialista, i que es veu que hi ha una confluència també entre joves bascos d'esquerra Abertzale, però més d'esquerra que nacionalistes, diguéssim, però Abertzales, també amb sectors separats del Partit Comunista d'Espanya, de les joventuts, no? I aquesta gent, doncs, porta endavant tot això, no? I és la que anima a que les acampades continuïn. I és la que explica, probablement, que això hagi acabat amb una vaga general que es farà. I que aquesta coordinadora podria tenir més influència que el sindicat de llogaters.
11: La vaga general l'11 de novembre, Conxita, què en penses d'això?
8: De la vaga general?
11: No, de
3: tot plegat.
11: Tot això que comentava.
8: A veure, jo penso... Crec, primer, que és important que la gent hagi sortit al carrer.
1: Sí.
8: Perquè, per mi... veies com una mena de... com si estiguéssim adormits.
3: Apàtics, sí.
8: I apàtics, i que veiem quan hem tingut una oposició tan deplorable, que s'ha limitat. Ningú sap quines són les polítiques alternatives a aquest govern. Ningú les sap perquè no n'han explicat ni una ara. El Figueredo acaba de fer una,
3: sí.
8: I l'altre...
3: Feijó?
8: En Feijó, dient que, bueno, que passarà les mútues el fet de que donguin les altes, perquè sembla ser que tot el que està malalt i està de baixa
7: és un defraudador.
2: Això, és, això ja és un primer pas de privatitzar.
8: Ja, ja veiem aquesta, per on poden anar les coses. Per tant, que la gent hagi sortit al carrer, que se'n doni compte de que hi han drets i obligacions, perquè fins ara hi havia un sector de la gent que només tenia drets, no en tenia cap d'obligació. I, en canvi, aquell que tenia... I altres que només tenien obligacions, però no tenien cap dret.
3: Sí.
8: Per tant, aquest moviment que està al carrer, a mi em sembla positiu. Mm-hmm. També em sembla positiu que una vaga general és un dret que tenim tots.
3: Sí.
8: I que els sindicats de treballadors s'hi hagin afegit, i els sindicats d'estudiants, vol dir que hi ha un recolzament a la gent que està al carrer i que socialment ells no seran... o no estaran dins d'aquest àmbit de, que no, no, nadie nos representa, perquè evidentment els sindicats, tant si són d'estudiants com si són de treballadors, sí que tenen els seus rep,

0: poguessin votar, han hagut de morir moltes.
1: I tant.
0: Per tant, tenim aquesta doble obligació, i els joves, que ara no han viscut determinades situacions i no els hi hem sapigut explicar d'on venim...
1: Aquí és un gran problema.
0: Han d'entendre que les coses... El més fàcil és aquest discurs de que enfrontar a dos que no tenen res perquè no pensin en el de dalt, que és el que s'està fotent a tots.
1: Montse, endavant.
0: Llavors, a mi això, crec que aquesta pot anar amb aquesta línia, i si aconseguim un altre front d'esquerres, Espanya tirarà endavant.
2: Jo penso que és important el que està passant ara amb aquestes mobilitzacions i amb aquestes acampades, perquè és el que diem, no? L'esquerra estava com adormida, i és molt important, no sé què passarà ni com acabarà, perquè hi ha unes eleccions per davant, però és molt important que sí, que s'hagi mobilitzat. Jo en aquestes acampades hi veig una part esquerrana, no? Una part d'esquerres, que estan molt cansats de la polarització, que sempre és el mateix, però ells també són, o sigui, aquesta gent que està acampada i que té una arrel esquerrana, també saben que la democràcia ha de tenir unes potes de seguretat per la gent, i aquestes són les potes que s'han de defensar, i les potes que s'han de defensar són d'esquerres, perquè volem una bona sanitat, volem una bona escola, i tot ho volem públic, no ho volem privat com ho vol la dreta. La dreta sempre afavorirà els seus amiguets, les seves grans empreses i tot, perquè funcionin ells bé, no? Però l'esquerra ho vol tot públic, i em dona la sensació de que aquesta gent que està acampada, potser d'una altra manera, potser amb unes altres mentalitats, però va cap a l'esquerra, no? Que hi haurà una vaga general? Sí. Bueno, el senyor de la patronal ja va sortir, com sempre. És que els de la dreta, jo no sé quina mentalitat tenen. Com pot dir una persona que és president d'una patronal de que aquesta vaga no és legal perquè no és cap dret laboral? A veure, per favor, senyor...
0: Estan defensant senyor, un salari digne.
2: A veure,
0: el problema de l'habitatge també està interrelacionat amb el salari.
2: Si tu tens un bon sou i pots comprar-te un habitatge... Tot va lligat, i pots tenir una bona sanitat, i pots tenir una bona educació, tot va lligat amb el mateix. Bueno, doncs aquí ens podem permetre el luxe de tenir el president de la patronal que diu que això no aquesta vaga és il·legal perquè...
0: És que quan es va pujar el salari mínim interprofessional, Espanya s'enfonsava.
3: Sí, ah, sí.
0: En un moment en què les empresàries estaven obtinguent beneficis i més beneficis, pujar el salari mínim interprofessional que ens havíem pensat, polítiques d'esquerres.
2: Bueno,
0: pues
2: però
0: el salari mínim interprofessional s'ha de continuar pujant.
2: És molt important que hi hagin tots aquests moviments. Avui ja estaven els periodistes apretant a veure fins quan estarien a la plaça del Sol, i han dit que no ho sabien, que potser fins passar les eleccions, han dit. Potser fins passar les eleccions, per veure com anirà tot.
3: El que és vergonyós és que hagin estat quasi 3 anys a la seu de Ferraz bloquejant-la, fent actes gairebé terroristes davant de la seu de Ferraz del Partit Socialista, i ara, perquè porten 3 dies acampats, tant l'Almeida com l'Ayuso diuen que els atreguin d'allà, que estan fent molta nosa i que hi ha ganivets i hi ha panots.
2: No és de riure, això.
0: Som maleducats.
3: És increïble, és increïble. És increïble.
4: Una mica
3: jo
4: també...
3: no entenc com Pedro Sánchez ha pogut suportar tanta pressió.
4: Bueno, de tots modos, a veure, hi ha un esclat de la vivenda, hi ha uns decrets, hi ha una negació per part de Junts, un partit nacionalista català, independentista...
2: Espera't, però si vols parlar de Junts, és un tema a part, perquè amb lo de Junts hi ha molt de marro. Molt.
4: Vale, jo no vull parlar de Junts. Home. Vull parlar, precisament, de que la Mari Carmen, el que ha fet, pobre noi, pobra dona, amb el seu desallotjament i la seva mort, és despertar

0: tota una sèrie de qüestions que per mi anirà vista a planejant a ull d'ocell a l'esquerra, perquè evidentment sabíem que fa dos mesos l'esquerra estava molt esfonsada, les dretes i l'ultradreta estaven a 200 persones ja en el de Llonces, que ja es pensaven que es menjarien ja i el desencís que ho ha comentat també la Conxita, el desencís que tenia una mica aquest de Llonces, ens ha fet despertar una miqueta una sèrie de problemàtiques i de dolor d'una societat que és la que pateix i és la víctima de tot això, no solament a nivell salarial sinó la precarietat dels seus propis sous, etc, i totes aquestes coses que fa crear una societat precària, víctima, i que per tant es queixi en un moment determinat. Per tant, jo penso que això serà bo. Serà bo una mica per despertar les consciències i veure que fins a on som capaços per frenar, sobretot, aquesta ultradreta que està pressionant tantíssim i que, d'alguna manera, possiblement guanyarà. Però per lo menos que si guanya tingui un bon pes a l'oposició que pugui frenar totes aquestes qüestions.
1: Saps què penso, Salvador, que la dreta i l'ultradreta estaven demanant eleccions des de l'endemà de la Constitució del govern. Quan s'han convocat les eleccions s'han quedat desmoronados.
0: Clar, perquè ja no poden demanar eleccions.
2: I ara s'han de arribar, han de tenir un programa.
1: No, perquè ha arribat en un moment en què ja s'ha marxat el foco de Ceuta i tal, sí. I s'ha començat a posar el foc en problemes socials. Els problemes socials no són de la dreta.
3: No.
1: Els problemes socials, els problemes de la gent són, o es poden resoldre sempre en política d'esquerres, mai en política de dretes.
3: No, mai.
1: Per tant, que ara el foc ho estigui posat aquí, jo crec que això és el que els ha descol·locat totalment. I, de fet, o sigui, no havien passat ni 3 hores que la senyora Ayuso va sortir a dir no voten por correo. El sistema de votació és espanyol.
4: Ara que els hi ha sortit,
1: és
4: això.
1: És garantista que tenim. Qualsevol de nosaltres que hagi estat en una taula electoral, qualsevol de nosaltres que hagi estat, jo que he estat en una junta electoral de zona com a professional, sabem que és absolutament garantista. És que un vot, si es qüestiona un vot, la junta electoral té que prendre una decisió.
3: Sí.
1: I això és així a tot arreu. Per tant, treure ara això, a què ve? Jo suposo que han començat a veure que potser tampoc ho tenen tan clar que vagin a guanyar.
2: No, i saps què passa?
1: Acabem. No guanyen.
2: Acabem.
1: Tindrem l'excusa de... Ja vam dir nosaltres que...
2: Saps què passa? Que ara ells es troben que hauran de presentar un programa. Ja. Hauran que s'han passat tota l'oposició sense saber què és el que volia la dreta.
3: La dreta el que vol és derogar el sanchismo.
2: I prou. Però no sabem quin programa té de sanitat, d'educació, de res.
1: Última paraula. Carles Andreu i Salvador.
0: Sí. Jo acabo el meu discurs d'abans perquè anem en compte, ojo, amb Junts i l'actitud que està tinguent. Jo, a més, ho puc parlar-ho perquè jo he sigut, en fi, soci en Convergència i, per tant, ara aquests se'n diuen Junts i, per tant, sempre he tingut una miqueta crítica amb algunes actuacions. I ojo també amb aquesta noia, amb la Míriam Nogueres, pensa que hi ha un gran sector que està molt desencís de com s'ha comportat, perquè si tenim la llei d'amnistia és perquè varen pactar amb un partit socialista. A veure si què aconseguiran pactant com volen pactar amb les dretes o volen posar-se bé amb les dretes després.
1: Acabem.
0: Vull dir, penso que això els portarà molta factura i que vagin en compte amb aquest senyor
2: Salvador,
0: que està a l'estranger, a veure què passa.
2: Tot això ve dels dos famosos decrets. Aquests dos famosos decrets...
0: No m'has deixat que va parlar.
2: És que no ho dius.
0: Per què has de dir el que tu vols dir? Jo vull dir el que vull dir jo.
1: Carles Andreu, endavant, sí. Va, que ja
5: passa
1: el
5: horari. El que ha passat i el que està passant portarà conseqüències. Quan arribaran? Mira, penseu que el 15M va portar Podemos, però va tardar 3 anys a sortir.
2: I
5: aquí també passaran coses que no sabem com... Però que sortiran més coses més endavant, sí, i que dependrà de moltes variables que desconeixem ara mateix. També coses que estan passant a l'estranger. És molt important el que passa a França, una insubmissió.
4: Hem d'anar acabant.
5: Ja ho veurem.
4: Vinga, Montse, dues paraules. No, dues,
2: jo no vull dir res, però jo, per mi tot el problema, o sigui, tota l'acció que hi ha hagut d'aquestes eleccions anticipades, ve amb tot un moviment que hi ha hagut a darrere amb els dos decrets famosos. Penso que és això, no? I per això jo, quan en Salvador parla de Junts, d'alguna manera penso que Junts, amb aquests dos decrets, ha votat que no, perquè aquí hi havia tota una estratègia i ha acabat, i l'estratègia ja s'ha vist, eleccions anticipades.
4: Sobretot, dues paraules.
0: No.
4: Ja està, no sé, acabem. Són les 12 i 4 minuts. Gràcies per estar aquí, bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies
4: a vosaltres. Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Bon cap de setmana.
6: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 8 minuts i bé, com és habitual, els divendres també esperem doncs, el nostre company en Toni. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Manada.
0: Acabes d'intervindre amb la tertúlia aquí amb molt d'ànim, però ara tens que relaxar-te.
2: Exacte.
0: I en aquest cas, doncs, explicant-se què te diuen en Tomàs i la Tomassa. Què
2: en
0: passa?
2: Tomàs i la Tomassa m'han enviat missatges de congratulations.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè ha parat de ploure i han aconseguit treure tot el fang de casa seva.
0: Què dius, ara?
2: La casa aquesta que tenen, una casa petiteta de dos pisos, que tenen a vidreres.
0: Ah, ho has comentat ja aquesta passada edició, no? I ja estan,
2: ja han aconseguit treure tot el fang de casa seva i estan pensant si quedar-se aquest pont llarg, setmana llarga, cap de setmana llarg, a Didereres o venir cap a Tordera.
0: Ah, a veure, no? I què t'han dit?
2: Que ells són només espanyols el dia 12 d'octubre.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Què has dit, tu?
2: Que bé, que jo també. Perquè el 12 d'octubre és l'únic dia que els catalans fem festa per considerar-nos espanyols.
0: Bueno, escolta, bona cosa, però no és el dia que desfilen totes les tropes
2: les
0: i tot
2: tropes,
0: això.
2: Exactament. Ah. Jo el que havia proposat és que nosaltres, com a catalans, hem de protestar, i la Tomàs i en Tomàs estan d'acord amb mi, que hem de protestar i passar la festa del 12 d'octubre al dia 13.
0: Per què?
2: Perquè no som espanyols. Som espanyols a la nostra manera.
0: Bueno, però si és que vols dir, tu que vols festa el dia 12 i el dia 13?
2: Clar, si el dia 13 és festa, el dia 12 és pont.
0: Molt bé.
2: Això és la... ja t'he dit que en Tomàs i la Tomassa són dos genis de cap i ells estaven proposant de fer festa el dia 13 i el dia 12 fer pont. El que passa és que, atès que en Tomàs està jubilat de l'administració pública i la Tomàssa ja s'ha jubilat de l'agència de viatges, doncs tenen temps per rumiar coses d'aquest tipus.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I tu també dius la teva? Te deixen dir la teva o què?
2: Me deixen dir la meva, sí.
0: I què? Què fan?
2: Doncs riuen.
0: No fan el que tu dius.
2: No fan el que jo dic, no. Home, tenen criteri propi.
0: Sí. A veure, veig-ho aquí que l'altre dia vas veure un WhatsApp que deia, no ens entenem. I esclar, jo vaig pensar que me deien que no m'entenien a mi del que els deia. I deu ser que no s'entenen a tu.
2: No s'entenen a mi, no.
0: Ai. Toni, escolta'm, a veure...
2: Això anirà a parar com el Rosari de l'Aurora.
0: Escolta'm, que és un espai que la gent està molt interessant, no?,
2: sí,
0: del que diuen en Tomàs i la Tomassa.
2: És tota una història, tota una vida a Tordera entre una estrangera i un torderenc de pro.
0: Molt bé, doncs a veure, ens acabaràs d'explicar a veure què passa.
2: Sí.
0: Escolta'm l'Ari aquí.
2: Escolta'm l'Ari aquí. Quan estan a Vidreres, no.
0: No.
2: Però ja saben tothom que quan són fora de Tordera poden posar al web radiotordera.cat i poden escoltar Ràdio Tordera, eh?
0: Ah, molt bé. Estan informats, no?
2: Sí, estan informats. Ara,
0: amb això te creuen?
2: Amb això me creuen, sí.
0: Vinga, doncs d'acord. Vinga, què més ens expliques?
2: Res més,
0: doncs molt bé. Dóna'ls-hi molts de records, que ens alegrem tot l'equip de Ràdio Tordera, que ja tinguin el fact-track. Sí que havíem fet aquesta petita crida, però si els volíem anar a ajudar, i tots estan enfeinats.
2: Home, és que a Tordera hem tingut sort, eh? Perquè Malgrat i Pineda estan fetes caldo, i això ja ho afegeixo jo. Això no ho afegeix ni l'en Tomàs ni la Tomàs.
0: Molt bé, Toni, doncs gràcies per estar aquí, per explicar-nos coses d'aquesta parelleta tan maca, i bueno, doncs fins la propera.
2: Moltes gràcies.
0: Ei, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
5: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
6: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
5: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Coplejant.
8: Som a tot el país.
7: Coplejant.cat.
8: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: a Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
3: Ara i aquí,

0: Tenim 14 minuts ja que ens passen de les 12. Tenim aquí la nostra companya, la Meli Banyes. Bon dia, Meli.
1: Molt bon dia, Rosa Maria.
0: I bé, nosaltres estem tan a punt d'escoltar aquestes tradicions de diferents punts d'Espanya, no?
1: La brúixola que està boja perduda, i amb aquest temps de vents i tal, encara més, però encara està continuant pel nord d'Espanya. La brúixola de les tradicions. Doncs avui ens emporta una mica lluny, eh?
0: Què dius ara? A veure.
1: Cantàbria entre fades, campanes i muntanyes que guarden memòria.
0: Campanes, també, o quina d'això?
1: Fades, campanes, que tocaran molt avui, eh? Hi ha terres que semblen fetes per ser explicades. I després hi ha terres que semblen fetes per guardar secrets. Cantàbria és una d'aquestes terres. Entre el mar Cantàbric i les muntanyes, i entre els penya-segats, les valls verdes i els boscos humits, hi ha una Cantàbria que durant segles va viure molt més a prop de la natura del que nosaltres podem imaginar.
0: Escolta'm, per cert, porta'n un moment, Meli. Hi ha algun tipus de música que sigui representativa de Cantàbria?
1: Sí, la tenim per posar la... sobre dintre d'unes pàgines.
0: Bueno, si la podríem posar de fons, què te sembla?
1: Tu mateixa,
0: t'aniria bé? A veure si el nostre company doncs ens la va posar de fons. Endavant, vale, perdona.
1: Doncs, llavors, doncs això que deia, que, de la natura que nosaltres podem imaginar. Aquí hi ha una font. No és simplement una font. Un bosc no és simplement un bosc. Una muntanya podia ser sagrada. Un animal podia tenir una força sobrenatural. I una nit d'hivern podia ser el moment perfecte perquè apareguessin criatures que, segons la tradició, no eren d'aquest món.
0: Ai! Aquesta zona del nord,
1: explicar històries de nit, sobretot quan plou i quan fa fred, a prop del foc, per això.
0: No,
1: la calefacció no pega. Per això avui no venim simplement a visitar Cantàbria. Venim a escoltar-la. Perquè aquesta és una història feta de veus, campanes, cançons, animals, llegendes i memòria. I començarem molt abans de que existissin els pobles, les carreteres o les esglésies. Començarem a les coves.
0: Ai, hi ha moltes...
1: A Altamira, quan l'home començava a explicar el món. Quan entrem mentalment en una cova com Altamira, hem de fer un esforç. Hem d'oblidar els llums elèctrics. Hem d'oblidar els museus. Hem d'oblidar que avui sabem perfectament què és un bisó, què és un cavall o un cerro. En aquell temps, és clar, evidentment, no ho sabien. Imagineu un grup d'homes i dones entrant a la foscor que només hi ha un foc, pedra, silenci. I a les parets comencen a aparèixer animals. Bisons, cavalls, cérvols, figures que semblen sortir de la mateixa roca. L'art rupestre de la cornisa cantàbrica conserva testimonis que es remunten a desenes de milers d'anys. Altamira i altres coves com el Castillo formen part d'un conjunt reconegut per la UNESCO.
0: Caramba, a veure, és molt important.
1: Vull dir, a veure, aquelles coves amb aquelles...
0: Sí.
1: Vull dir, que penses, com és possible que...
0: És allò que la intel·ligència ja pràcticament tants de segles a la Terra, ja hi era, veus? Veure la necessitat de deixar algú,
1: ja doncs... Ja hi havia pintors a l'època.
0: Sí, pintors i persones que eren pensadors, mira, deixem això perquè sàpiguen els que venen...
1: Potser en aquell moment ells no pensaven en això, però sí que tenien la necessitat de fer alguna cosa que quedés allà.
0: Sí, que bé.
1: Doncs, però aquí hem de ser rigorosos. No sabem exactament què pensaven aquelles persones. Podem estudiar les pintures, els pigments, les tècniques i les representacions, però no podem entrar dins del cap dels éssers humans que van viure fa milers d'anys. És el que comentàvem, sense saber-ho, ho hem comentat abans. I això és precisament el que fa fascinar aquest món. Potser aquells animals eren simplement representacions, potser formaven part d'un ritual, potser tenien una funció simbòlica, o potser significaven coses que nosaltres ja no podrem conèixer mai. El que sí sabem és que durant moltíssim temps els habitants d'aquells territoris van viure en un entorn on la natura no era pràcticament tot. El sol...
0: Ho era pràcticament tot.
1: El sol, la lluna, l'aigua, els animals, les muntanyes I aquesta relació profunda amb la natura apareixerà molts segles després amb les tradicions populars. Ojo, això ve bo. Perquè Cantàbria conservarà una cosa extraordinària, la sensació que la natura està viva. Baixem encara més les valls, perquè allà ens espera una criatura que sembla sortida d'un conte, però que forma part de la mitologia càntabra.
0: A veure, a veure.
1: Les anxanes, les fades que vivien a les fonts.
0: Així se'n deien anxanes.
1: Anxanes.
0: Anxanes,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Si jo us digués que segons les tradicions de Cantàbria hi havia esperits femenins bons que vivien vinculats a les fonts, als rius i als boscos.
0: Ja no parlem ara de les bruixes, aquí,
1: eh? Ara parlem de fades. Les anxanes són un dels personatges més vells de la mitologia tradicional càntabra. Però compte, no són simplement les fades simpàtiques dels contes infantils. En la tradició recollida a Cantàbria, apareixen com a esperits bons relacionats amb fonts i rius i protectors de les persones i ramats. Necessitaven tindre algú
0: amb el seu superior,
1: no? En el seu pensament. Vull dir, ja sabem que no sabien en què, però sí, aquella por. És que jo crec que la por és el que te fa creure en alguna
0: cosa. Sí.
1: I això ens diu una cosa important. En una societat rural, una font no era més que aigua, era vida. Donava de beure a les persones, donava aigua als animals, era necessària pels camps. Per tant, imaginar que una font estava protegida per un ésser sobrenatural era també una manera de donar-li un valor especial.
0: Ah, esclar, molt bé.
1: Vull dir,
0: molt
1: veus
0: bé.
1: El que dèiem?
0: Sí, sí, sí.
1: No era el fet, sinó allò t'havia donat menjar, t'havia donat aigua, vull dir, per tant, tenies un respecte.
0: I la necessitat de tindre algú més superior, eh?
1: Sí, sí, creure en algú. Les anxanes apareixen sovint associades a una bellesa extraordinària, però no només són belles, també poden ajudar, poden premiar i poden castigar. I ara jo tenia aquesta cançó de font, que és la que, vull dir, la de font, que és la que volíem escoltar, que crec que aquesta és molt, molt de situar-se ben bé el que és la cornisa cantàbrica, molt d'aquella terra.

0: Doncs bé, doncs, diuen moltes coses maques, eh?
1: Escoltem aquesta... de font aquesta, que va parlant, diguem-ne, del que és aquesta tradició.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè sobretot l'aigua és molt important en aquesta cultura de, del nord. No sé per quin motiu tenim especialment més que en altres valls. Doncs llavors, que deia, poden premiar i poden castigar.
0: I
1: com passa amb moltes criatures del folclore europeu, tenen una relació molt estreta amb el comportament dels humans. La natura pot protegir-te, però també exigir-te respecte. Quan l'ésser humà depèn directament de la natura, acaba convertint-la en història, símbol i llegenda. I ara arriba l'Orjankanu. Què dius tu? Quin nom més estrany, no?
0: Sí, perquè el nom de les fades... Quin nom has dit? Jo no me'n recordo. Ja.
1: Les fades? No, sí, tenia
0: un nom
1: també molt especial. Sí. És que tenen noms així molt buscats.
0: I aquests qui eren?
1: L'Orjankanu
0: i
1: l'Arjana.
0: Molt bé, home, dona.
1: Representa la natura protectora i l'Orjankanu representa la natura que fa por.
0: Uh-huh.
1: El mascle i la femella, per dir-ho.
0: Sí.
1: Imagineu-vos una criatura enorme, salvatge, brutal, amb una força extraordinària, un ésser associat als boscos i als llocs més forestres.
0: I això devien explicar-lo les nits, eh? Sí. Com a conte, i mare meva, quina por, no?
1: L'Orjankanu és un dels grans personatges de la mitologia càntabra. És gairebé com si la mitologia hagués creat dues cares del mateix paisatge. La natura que et dona vida i la natura que recorda que no és el seu amo. Vale? Que sàpigues que sí, que estic aquí i si et passes... Quan arribava una tempesta, quan un animal desapareixia, quan algú es perdia al bosc, quan una muntanya provocava respecte, les històries servien també per explicar allò que no podien controlar. I així, generació rere generació, el paisatge es va omplir de personatges. Però Cantàbria té una festa que sembla sortida d'un altre món.
0: Ara anem a conèixer-la. A veure.
1: Ara vull que canviar completament d'ambient. Imagineu-vos Siliós. És el primer diumenge de gener, encara és de matinada, el poble és fred i de sobte campanes. Una, dues, moltes campanes a la vegada.
0: És a dir, totes les campanes dels pobles...
1: I cada vegada més.
0: Ai, que maco.
1: Els carrers comencen a omplir-se de personatges disfressades. Pells, màscares, campanos enormes, personatges estranys i una comitiva que sembla haver sortit directament d'un passat remot. T'imagines tot allò? Per quin gangueli, no?
0: Sí, ens situem.
1: La tradició actual conserva una estructura ritual amb nombrosos personatges i elements simbòlics. Els zarramancos, coberts amb pells i carregats de grans campanos, formen una de les imatges més espectaculars de la Villanera. Villanera.
0: Anem aprenent l'idioma d'aquest punt, eh?
1: Sí, perquè també deuen parlar un bable semblant a l'asturià, suposo. El poble queda literalment envoltat de soroll.
0: Campanes,
1: de tot. Aquí hi ha una gran pregunta. Per què les campanes? En la interpretació tradicional de les festes, el soroll del campano té una funció protectora, allunyar els mals esperits i ajudar simbòlicament a expulsar l'hivern.
0: Mira, és allò que anava pensant sense...
1: Sí, se sentia... Ja hem escoltat amb la cultura asturiana que feien soroll per les ànimes.
0: I tant.
1: És una mica... tot es relaciona.
0: S'assembla una mica regat en el seu aire, eh?
1: Sí. Llavors, és que la comunitat es disfraça, es fa soroll i es representa la mort d'una cosa i el naixement d'una altra. Mor l'any vell i comença l'any nou. I enmig apareixen animals, esperits, personatges grotescos i figures humanes deformades. No és casualitat que la festa estigui plena de pells, animals... És com si durant unes hores el poble permetés que el món normal... desaparegués.
0: Se munta en el seu món. Eh?
1: I que sigui un món doncs, com el d'abans, no? I ara ja sortim d'aquesta i s'anem a la passa, quan les muntanyes tornen a omplir-se de campanes. Però ja hem marxat d'allà, eh? Estem en un altre puesto, eh? Ara marxem de Siliós. Ens endinsem amb les valls i aquí apareix una altra tradició molt diferent però amb un element que torna a aparèixer, els campanos.
0: La passa
1: és la baixada del bestiar dels ports de muntanya cap als pobles. A Cabuèrniga, per exemple, aquesta tradició està estretament relacionada amb la ramaderia i amb el bestiar tudanc. El descens del bestiar del port, la tardor, continua formant part de la identitat tradicional de la zona. A la muntanya hi havia el bestiat, que després de passar mesos al port, arriba el moment de baixar. Els animals avancen amb els seus campanos i el so anunciava que tornaven. Imagineu-vos una vall verda, la tardor, les primeres boires, les vaques baixant, els campanos sonant, els ramaders sí, conduint el bestiar i els veïns esperant. Això és una altra manera de mesurar el temps, no amb el rellotge, amb les estacions, amb animals. I ara tenim una altra cançó molt xula, que és La Fuente del Cacho.
0: A veure.
1: A veure si també aquesta... Fons.
0: Trobo falta aigua. Campanes, jo, ara, eh? Ah, si hem tingut
1: campanilles,
0: que posar campanilles,
1: eh? Sí, campanetes,
0: campanes,
1: no?
0: Campanetes, campanetes, és igual.
1: Doncs ara buscarem una... Martí, potser...
0: Per acabar, no? Sí, posem unes campanetes, algunes campanes, campanilles. És igual.
1: N'hi ha una cançó que me recorda, però aquesta no tocaria, no?

0: Quina cançó més maca.
1: Ah, aquesta cançó jo l'havia cantada.
0: Sí.
1: Dime dónde vas, morena,
0: però,
1: dime dónde vas, salada. Perquè quan vaig viure a Brussel·les hi havia gent asturiana i càntabra que anaven al club que anàvem nosaltres.
0: Val,
1: i llavors allà coincidien, uns cantaven Astúries Pàtria Querida, els altres l'altre. Menys jo, que jo no sabia quina cantar.
0: Bueno, però les vas aprendre, eh? Mira,
1: sí, però vaig cantar aquestes, que és important
0: també.
1: Doncs ens hem quedat amb això, que no amb rellotges, amb estacions, amb animals, amb collites, amb migració del bestiat, amb tradicions. I això ens porta una pregunta. Quantes històries s'hauran perdut perquè ningú les va escriure?
0: Ben cert,
1: també. Ara anem a veure Santo Toribio, de Liébana. La muntanya també guarda relíquies. Deixem les fades, deixem els gegants, deixem les campanes de Zarramancos i entrem en un altre univers. Liébana, el Lignum Crucis, és una relíquia que la tradició cristiana identifica com el fragment de la creu de Crist.
0: Ah, mira.
1: És curiós, no? Que vingués a parar aquí,
0: sí,
1: a la vall.
0: Sí,
1: de...
0: sí. Hi ha moltes coses d'aquesta creu, és que han petits trossets per tot el món.
1: És que són minúsculs, minúsculs.
0: Sí, sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Esclar, si no, no podria ser. Però el més interessant per al nostre programa és el camí. Els pelegrins no arriben simplement a un edifici, travessen el paisatge, amb un viatge físic, però també simbòlic. I Cantàbria torna a fer allò que s'ha fet també. Perdó, estic refredada, ho saps?
0: Bueno.
1: Convertir el paisatge en part de la història. Perquè després de parlar de fades i criatures mitològiques, pot semblar que hem canviat de món.
0: Quasi,
1: però
0: quasi.
1: Però pot ser no tant. En tots dos casos hi ha una idea comuna. El paisatge és sagrat. Potser aquest és el secret de Cantàbria? No és que les seves tradicions siguin antigues, és que encara tenen memòria. Perquè la nostra brúixola no busca només lloc, busca allò que el lloc han decidit no oblidar. I Cantàbria no ha oblidat. Potser per això, quan la tarda cau sobre les muntanyes i la boira comença a baixar, les campanes deixen de sonar, els pobles callen, les fonts continuen corrent i les llegendes tornen a casa. Hem arribat a Cantàbria buscant tradicions i marxem sabent que una tradició no és una cosa que viu amb el passat. És una cosa que algú avui encara decideix recordar. I això ha estat la brúixola de les tradicions i continuarem perquè el nord encara guarda moltes històries.
0: Molt bé, molt bé.
1: Anirem buscant històries, potser anirem caminant, potser cap al País Basc,
0: sí,
1: perquè Cantàbria ja
0: sí,
1: acaba...
0: Sí, sí, però sí que és molt interessant aquestes campanes, no?, que dius
1: sí.
0: Aquest dia especial, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ha de ser fer-te vibrar tot tu,
1: jo crec que aquesta gent, com viuen tant les tradicions, doncs llavors... pobles que estaven molt tancats a les muntanyes i tenien de viure sí o sí de tradicions. S'aferraven a elles per això, perquè no estaven en una, per dir alguna cosa, com Extremadura, que és tota oberta. Però és que allà les muntanyes, els poblets, les aldees, que ells diuen, doncs devien ser remots.
0: Clar, molt llunyans un de l'altre.
1: Exacte, i les seves tradicions eren el que els aferrava a fer veïnatge.
0: Molt bé, Meli, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Aquesta brúixola, doncs, la continues
1: sí,
0: fent-la funcionar.
1: Sí, aquesta setmana la mimarem una mica.
0: I bé, doncs, acabem amb aquest tema que també li havies proposat amb el nostre company.
1: Sí.
0: Gràcies, Meli, bona setmana.
1: A tu, igualment, gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: ara i aquí.
1: Ràdio Tordera.
2: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
2: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Ara i aquí.

0: bon ritme, amb moltes ganes i més que tot, doncs, aquesta connexió que volem tenir amb tots vostès, amics oients, doncs ja tenim els polifacètics aquí, els nostres companys que reflecteixen, doncs, el que diuen diferents escriptors, que reflecteixen, doncs, moments especials d'algun tema, d'alguna cosa, d'algun conte que tots ens ha fet vibrar, i són els senyors Joaquim, bon dia.
1: Bon dia.
0: La senyora Teresa, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: La senyora Rosa, bon dia. El senyor Lluís.
3: Bon dia a tothom.
0: Tu, Lluís, te posem el racó de pensar perquè tu fas moltes faltes, eh?
4: Sí, sí.
0: La Maria, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I en Pere, que se'ns ha d'anar corrents perquè se'ns ha espantat a l'hora de fer la presentació.
5: Sí.
0: Bon dia,
5: sí.
0: Pere.
6: Bon dia a tothom.
0: Gràcies, ja, ja ha arribat a temps, eh? Doncs bé, nosaltres sí que anem ja a encetar aquest espai, un espai on doncs es llegirà un llibre de la Sílvia Soler, un relat, i també com un tipus de conte, que és el que jo mitjanament he dit, de la Bella i la Bèstia. Lluís, va, vinga, el privilegi sempre doncs, de presentar, endavant.
3: Doncs farem un resum. Programació del 9 d'octubre. Molt bon dia, estimats oients de Ràdio Tordera. Aquest grup de polifacètics, i des de l'espai Ara i Aquí, tenim a bé oferir-vos un popurri variat de lectures i altres. Començarem amb l'obra Somiar la vida, de Rosa Victòria Gras, de Vallgorguina, escrita el 1990. L'elenc és el següent, la Rosa en el paper de Carola, en Quim, que farà de Marcel, la Maria de Mare i la Teresa de Sabina, de narrador, en Pere. A continuació, en Pere ens farà una lectura del llibre Rellotges de Sol, de la Sílvia Soler, titulada Summer Afternoon. En acabar, donarem pas al conte La Bella i la Bèstia, interpretat per la Rosa com a Bella, en Pere com la Bèstia, el pare, que serà en Quim, i la narradora serà la Maria. Avui la Maria Dolors, la Pilar i l'Assunci no han pogut venir. Esperem que puguin tornar aviat. Per acabar, i si tenim temps, en Lluís us farà lectura de La Pluja, un relat curt, original.
0: Doncs vinga, comencem. Som-hi, va, vinga.
3: Som-hi. Endavant.
7: La Carola i en Marcel volen comprar una casa nova. El Marcel va sol a veure una possible casa, però al sortir es troba amb una sorpresa problemàtica.
8: Cordó, què fas aquí? Com has seguit?
9: Bé, sí. Què passa? És aquesta la casa?
8: Sí, però hi ha hagut una desgràcia. A la casa ja no està en venda, la casa.
9: Quina desgràcia! Oi, Marcel, està tot totalment trasbalsat.
8: S'ha mort la mare de la venedora. Ha estat un accident.
9: Però què dius? Bé, espero que el pròxim cop tinguis més sort que aquest. Vaja, valdrà més que parlem amb la gent immobiliària i que no t'exposis a sorpreses desagradables. Tanmateix, m'agradaria veure quin gust tens. Marcel, vull veure la casa abans d'anar-nos.
8: Carol, si us plau, no és el moment. Que no recordes el que t'he dit?
9: Sí, sí, és de mal gust.
8: Vinga, vinga, doncs, anem-se'n. Anem-se'n de pressa, Carol.
9: Ai, no corris tant, noi. M'ho he repensat i vull entrar. El barri no està gens malament. He dit al xofer que fes un tomb pels trons d'aquí al voltant. Deu ser un lloc molt romàntic. Ai, de debò. La casa m'agrada. I quin accident hi ha hagut? Aviam, quina mena d'accident?
8: No ho sé, no ho sé. El gas, potser. Més val que ens n'anem.
9: Ai, ni pensar-hi. Jo vull entrar.
7: La Carola obre la porta i a l'entrar veu una bossa i un barret que reconeix.
9: Però què hi fa aquí la bossa i el barret de la Sabina?
8: Com ho saps que és d'ella? N'hi han de dotzenes que s'hi semblen.
9: El reconeixeria entre mil. Són de la Sabina. Què ha vingut a fer? On s'ha ficat, aviam? Sabina! Sabina!
8: Per l'amor de Déu, que hi ha un difunt dins. Anem-se'n, Carola.
7: La Carola obre la bossa i treu la documentació.
9: Ho veus si tinc raó? Sabina Fuertes Borrell. És ella. Vull saber què hi fa aquí.
8: Potser té algun parentiu amb els de la casa. Ja t'ho explicarà. Per favor, anem-se'n. Ja no puc suportar més aquesta atmosfera.
9: I no era el lloc ideal per tu.
8: Sí, però abans que passés aquesta tragèdia.
9: Aquí no hi ha més tragèdia que la meva. Marcel, estic condemnada a l'engany de tots. Què m'amagues? És la teva amant, la Sabina? Va, confesso. Ho entendré, però no em vulguis... vingui amb tonteries poques soltes d'aquestes teves.
8: Com pots suposar una cosa tan retorçada i creïble?
9: Ets un vulgar vividor, com tots els altres.
8: Carola, que no és això. No és això.
9: I doncs què és? A veure, què és?
8: Anem-nos, ja t'ho explicaré.
7: La Carola cada vegada està més enfadada.
9: No, ha de ser ella qui m'ho ha d'explicar. Aquesta mosqueta morta. La criatura angèlica.
8: Anem, Carola, anem. No és això el que et penses.
9: M'espero fins que surti. I m'ho expliqui. Sabina! Sabina!
7: Surt la Sabina al capdamunt de l'escala.
1: Aquí és casa meva, senyora Kranz. I qui ha mort és la meva mare. El seu marit és un lector d'anuncis del diari, dels que venen a veure la casa per possible compra. Hem intercanviat unes quantes paraules sobre el preu, mobles, vistes i les nostres vides, res més. I li vaig donar una targeta meva, Sabina Fuertes Borrell, que sóc jo. Ho entén ara, senyora? Ha estat una desafortunada coincidència que ell vingués o que vingués vostè.
8: T'hauràs de demanar disculpes, Carola.
9: Naturalment. Perdó, Sabina. Sento molt la mort de la seva mare. I el que li he dit també. Però jo voldria veure la casa de dins.
1: Ho sento, senyora, però no veurà res més, ni falta que fa.
9: Oh, ja li he demanat disculpes i m'agrada la casa i l'entorn.
1: Doncs no penso ensenyar-li perquè ja no està a la venda, i menys per vostè. Que tingui un bon dia.
7: La Sabina tanca la porta i va a l'habitació on està la seva mare.
1: Bé, mama, he fet tot el que m'has dit. Ara, explica'm el perquè d'aquesta pantomima.
7: La mare no contesta i la Sabina es posa nerviosa.
1: Oh, mama, mama, contesta, què et passa? Mama, mama!
2: Filla, què són aquests crits? M'ha despertat. Tan bé que dormia.
1: Jolín, ets de por, mama. Per un moment he pensat que estaves morta de veritat. Uf, quin absurd.
2: Ara sí que no em vindria massa bé morir-me.
1: Mama, vols deixar de riure i explicar-me què està passant? Ja em diràs com pagarem els deutes si no vols vendre la casa.
2: Filla meva, si som rics! La tia Rosita ens ha deixat tota l'herència. El pis de Barcelona, 1 milió d'euros, joies i un vitalici de per vida.
1: Mama, que has perdut el cap, potser?
2: No, filla, no. És una gran veritat. Aquest any ens ha tocat la loteria de ple.
1: Ostres, sí, mama. Si és així, ja no tindrem mai més cap problema. Visca la tia Rosita.
0: Visca la tia Rosita.
1: Vinga, mama, anem a comprar i preparem unes bones vacances amb salut, diners i alegria.
3: Molt bé.
0: Visca, a veure aquesta alegria, no?
9: Home, jo estic enfadada, que ja no tinc casa.
0: Sí, no, ja ho veig, a veure, ja estàs a punt de sortir, ja, a veure, no surtis, queda't. Venen més coses, no?
3: Sí, a continuació en Pere ens llegirà Summer Afternoon.
0: Ah, noi, quin nom és raro que és això? Pere?
3: Tarda d'estiu.
0: Ai, noi.
7: Ara hagués vingut.
0: Escolta'm una cosa, i que te la llegiràs en anglès, també.
7: No, per deferència dels oients, que sí. Potser no tots els saben.
0: Bueno, la primera, no. Jo. Vinga, bueno. Som-hi, espera.
7: Summer afternoon, tarda d'estiu. Sempre m'han semblat les paraules més boniques de l'idioma anglès, de Henry James. Les millors paraules de la llengua anglesa, diu Henry James. Summer afternoon. Sera d'estate, tarde de verano, soirée d'été, tarda d'estiu. Aquell parèntesi entre els matins lluminosos i les nits càlides i perfumades. Després de la migdiada, quan l'aixafagor va de baixa i ens veiem amb cor de sortir dels amagatalls a l'ombra. Nosaltres també en podem dir vespre, cap vespre o cap al tard. O l'hora violeta, tal com va batejar-la Montserrat Roig. L'estona que la llum comença a minvar i els perfils es difuminen. Una tarda d'estiu pot ser violeta o groga o blavíssima. Però sempre, gairebé sempre, és el millor moment del dia. A la muntanya, els vespres d'estiu són l'hora de fer una caminada fins a la granja, fins a l'ermita o fins a la font. El cas és tenir una excusa per estirar les cames. I en algun revolt, quan ja ens hem enfilat una mica, cal asseure's i preparar els ulls i l'ànima per veure l'espectacle. És gratuït i el fan cada dia. Ha arribat el moment de la posta de sol. És el moment de fer fotografies, amb càmera o sense, simplement amb un tancar i obrir d'ulls. Es tracta de guardar aquell moment perquè, a l'hivern, un dia qualsevol de l'enfilall de dies, quan tornis a veure el cel vermell i els núvols irisats, tornaran a venir en devessall tots els records de les vacances. Els llocs de platja, aquesta és l'hora de deixar la mandra al sofà i fer la segona o tercera dutxa del dia. Que l'aigua refresqui la pell amarada de suor de la migdiada, que ens espavili i s'endugui encara algun granet de sorra que s'havia amagat en algun plec. I aleshores, nets, perfumats i eixoravits, amb el bronzejat més viu que mai, ens vestim amb alguna peça fresca i afavoridora, blau turquesa o blanc o rosa. I amb el cabell encara humit, sortim a fer un tomb pel passeig marítim. I en algun moment ens asseiem a prendre un gelat, un granissat de llimona o una orxata. És un ritual que tots vam fer quan érem petits i corríem amb els germans uns metres al davant dels nostres pares i ens impacientàvem quan es trobaven uns coneguts, encetaven una conversa i el gelat s'endarreria. I ara la tornem a viure fent de pares o d'avis. Però si l'hora violeta ens enxampa sols o en companyia molt íntima, aquest és el moment pel recolliment, a prop del mar o entre muntanyes. Cal triar el seient més còmode i després la música més estimada o la lectura més desitjada. O potser ni paraules ni sons, només el silenci i la calma. I, senzillament, deixar passar els minuts, anar veient com tot s'esmortueix com el dia. I amb ell, els xisclets de la canalla a la piscina, les rialles del vermut, el guirigall del dinar familiar, es va allunyant a poc, com si un tel vaporós caigués damunt del paisatge i també de les hores viscudes. Les muntanyes es tornen blaves, s'encenen llumenetes als jardins, el mar bressola les branques i algú diu: fem un pa amb tomàquet? Fins aquí la lectura.
0: Escolta'm, una cosa és molt interessant, eh? Sí. És per agafar una bona nota, maca, eh? El que passa que no sé què ens passa, no sé si us passa a vosaltres, que dius, és que no tinc temps de res, Escolta'm, fas la dutxa i dius, ara tinc que fer el dinar, o ara... No ens sabem organitzar, eh? Pere, ens has donat molt bona idea, perquè el dia pot quedar ple, però ben organitzat, eh?
7: Sí, senyor.
0: Molt bé. I el vermutet, tot. I el vermutet, bueno, com fa aquí, eh?
7: Fantàstic. I a tomar-la. Vermutet, passejar,
0: sí.
7: Mirar el cel a l'estiu quan el son es pon, jo que vaig a caminar amb unes hores que el veiem sempre, és espectacular.
0: I sí, que quan diu alguna vegada alguna persona doncs entesa amb el tema, alguna psicòloga que diu que és molt interessant badar.
4: Sí,
0: sentant-se i badar. Sí, sí. Això és...
4: Això és el dolce farniente.
0: Això és... Bueno, sí. Realment, badeu vosaltres de tant en tant?
7: Això se'n diu perdre el temps amb o sigui, bueno, no m'ho sé la paraula, però és a perdre el temps. Amb satisfacció. Correcte.
0: Vale. Sí, sí. Maria, tu bades?
5: Molt.
0: Sí?
5: A la meva edat ja bado sempre.
0: Tu, Lluís, què, bades o no? Bades, tu?
4: Sí, de tant en quant, sí.
0: Sí, t'agrada badar?
4: És important.
0: Rosa?
9: Sí, home, i tant. Sí. Aquestes postes de sol són
0: precioses. Sí? I tu, Joaquim?
8: Jo també bado, però no puc badar perquè si no caic.
9: No et pares, home, et pares.
3: Ara donem pas al conte de la Bella i la Bèstia.
2: N'hi havia una vegada un home molt ric, amo d'una flota de vaixells mercants. Tenia 3 fills i 3 filles, i eren molt feliços. Però un dia un terrible temporal enfonsà tots els vaixells. Com que ho va perdre tot, es van posar a treballar a la terra. Les noies feien les feines de la casa. Les més grans envejaven la petita perquè era molt bonica i molt bona minyona. Es deia Bella. Sempre estava contenta. Quan acabava la feina, s'asseia i cantava boniques cançons. Un dia el pare va arribar content. Un dels vaixells s'havia salvat. Ui, quina alegria! I el pare va anar a ciutat. Les filles li van encarregar molts regals.
8: I tu què vols, Bella?
9: Jo només vull unes roses, pare, perquè aquí no se'n troben.
2: Les dues germanes van esclafar a riure. El pare, tornat de ciutat, se li va fer fosc pel camí. Començà a nevar i una boira espessa gelava els ossos. S'havia ben perdut. Tot d'una va veure un castell preciós i s'encaminà. El mercader va entrar-hi i tot seguit li va passar el fred. No hi havia ningú. Va menjar de tot. Es passejà per totes les cambres i finalment s'endormí en un luxós llit. L'endemà ja no hi havia neu i els camins eren plens de roses. Llavors es va recordar del regal de la Bella i li va collir un pom. Se sentia un crit espantós i era una bèstia terrible.
10: Home ingrat! Com us atreviu a robar-me després del bon tracte? Heu de morir!
11: Oh, bondadosa bèstia! Només són unes roses per la meva filla petita.
10: Doncs porteu-me-la i que mori ella per vos.
2: En arribant a casa, el pare ho explicà tot. La Bella va dir amb valentia...
9: Pare, no ploreu. Jo hi aniré. No tinc gota de por.
2: Bella anà cap al palau. I va entrar i es va seure tot esperant la visita del monstre. De cop va sentir-se un soroll terrible. Era la bèstia, un personatge d'una lletjó aterridora. I van passar molts dies. A la nit tot el palau s'omplia de belles melodies que el monstre componia en honor de la Bella. I ella se'l va començar a estimar. Un dia el pare es va posar malalt. Bella va demanar permís per visitar-lo. La bèstia li va fer prometre que tornaria aviat, eh? La Bella, tota contenta, va córrer a abraçar el seu pare. I va passar el temps i el pare de la Bella ja estava curat. I ella li va dir...
9: Pare, haig de tornar a palau. No puc deixar de complir la promesa feta a la bèstia.
2: La Bella s'acomodià del seu pare i s'encaminà cap a palau. Enyorava la tendresa del monstre. Quan hi arribà, la música sonava i la bèstia prengué la noia i balleren a la llum dels estels. Tot dansant sortiren al jardí. Bella no podia deixar de mirar els ulls de la bèstia. Eren tan bonics. Se'l mirava, mirava, i tota la lletjó desapareixia dins la bondat d'aquests ulls.
7: Bella, voleu casar-vos amb mi? Jo ja no podria viure sense vos.
2: I l'abraçà ben fort. La bèstia desaparegué i l'heroi es trobà un braços del príncep més gentil del món. I vet aquí un gos i vet aquí un gat i aquest conte s'ha acabat.
0: Que maco, que maco, que maco. Sempre tant la pel·lícula com aquest conte que heu explicat. Vinga, anem acabant. Anem acabant i en Lluís és el seu moment.
12: Ara per acabar, molt ràpid. En Lluís...
0: El micròfon és molt lluny, eh, Teresa?
12: En Lluís ens llegirà un escrit seu anomenat La pluja.
13: Plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre.
3: La pluja. Al meu país la pluja no sap ploure. Això cantava en Raimon, en una alegoria a que les coses no anaven bé. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera i si plou massa és un desastre. Així ens ho deia un valencià que de pluja en sabia molt. Aquests dies estem patint les conseqüències d'un canvi climàtic que alguns encara s'entesten a negar. L'aigua omple els nostres carrers, inunda els nostres camps i desfà el ritme quotidià dels nostres pobles, escoles tancades, hospitals i centres d'assistència a mig gas, trens aturats i vols suspesos. No estem preparats per suportar tanta aigua, que en bona mesura ens és imprescindible. Hem estat jugant amb la natura, l'hem maltractada i ara emprenyada se'ns torna en contra. Hem construït on no es podia i no hem respectat les lleres del riu.

0: que ha passat.
1: Victor Rueda... I m'ha vingut al cap la cançó de Raymond.
0: Aquesta que escoltem de fons, eh?
2: Si plou massa és un desastre, qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
0: Doncs bé, un tema també que has estriat, Lluís, realment preciós, no? Que lliga perfectament amb aquest escrit que has fet.
1: Jo crec que era oportú per tot el que ha passat.
0: Sí.
1: A Tordera, sobretot, perquè ha estat molt afectada, però també a Malgrat, a Palafolls i a Pineda.
0: Jo crec que a Tordera anàvem a comentar amb els contratulians que encara s'ha mig comportat, eh?
1: Ja.
0: Perquè, a veure, com veus aquests pobles veïns que els cotxes suraven, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Que sempre penso, no sé per què hi ha gent que com hi ha aquesta pluja, veus gent que camina per allà mig,
3: sí,
0: cotxes
3: sí, sí,
0: que van tirant, jo és que no pensa, ho entenc.
1: Pensa una cosa, a partir d'un pam d'aigua,
0: sí.
1: ja perds el control del cotxe.
0: Ja sura. Molt bé.
1: Si l'aigua està en moviment, se l'endú.
0: Sí, vull dir que veus que hi ha gent que realment no tenen gaire seny.
3: Aquí t'ho diré, els camins de... Clar, hi ha moltes organitzacions i moltes coses, i els camins de terra s'han destrossat. Mira, ha estat un desastre, però...
0: De bon
3: arreglar, mira, en feina ja està.
0: Molt bé, gràcies a tots polifacètics. Realment sempre és un plaer aquesta recta final de escoltar el que ens porteu, aquestes obres de teatre, aquestes lectures, aquest tipus de lectures també de diferents escriptors que ens fan pensar molt. I aleshores sempre va bé que algú ens faci un toc i aleshores pensem una mica.
1: I avui hem hagut de fer una mica de popurri.
0: Molt bé.
1: I espavilant-nos una mica, que cadascú aportés alguna lectura, no?
0: Joaquim, un número de l'1-74 que és la pregunta que pengem al Facebook cada dia. Fem una pregunta ara sobre el tema que també després fem tertúlia i sempre diem el que ens sembla d'aquesta notícia que ha sortit dels informatius, i aquí els contertulians molt amablement van dient el que pensen, i també la gent que participa en el Facebook i també diu el que pensa s'emporta aquest val d'obsequi. De l'1-74, el que faci més ràbia.
4: A l'1.
0: El
4: primer que s'hagi votat.
1: El primer que ha trucat.
4: Jo també ho pensava.
0: De totes maneres, és de tota la gent durant tota la setmana. És de cada dia. El número 1, se l'emporta la Jèssica Sara Martínez.
1: Molt bé.
0: Em sembla que...
4: Felicitats.
0: Bé, felicitats. Ja saps que pots venir a buscar aquest valorcèquim, vores d'oficina. Els diumenges no. Hi ha vegades que és el dia que té més temps i ve el diumenge. No, el diumenge, també el nostre equip de secretariat també fa festa. Gràcies a tots. Esperem, que es torneu a retrobar el proper divendres. I vostès, amics i oients, gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. Ho fem amb molta il·lusió. Cada dia muntem un tipus de guió que sigui tan diferent, perquè els cridem l'atenció. Esperem que sigui cridada aquesta atenció. I nosaltres, com no, un bon cap de setmana i tornarem i també el celebrarem. Adéu-siau.
1: I gràcies
0: bon
1: per escoltar-nos.
0: Adéu-siau.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris del poble reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada de nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
1: Divendres 9 d'octubre de 2026, Tordera tancarà l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, i el responsable de la policia local, Carlos Alemán, expliquen al programa Patrulles en línia el procés d'oposició que pot durar fins a 2 anys.
3: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Som 8-9 mesos, per a 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
1: Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja Sa i Mou-te, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, i anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Mas. Ens parla de l'activitat la Judit Martínez, presidenta de la delegació Encolliga Tordera.
4: I ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem. Ens ajudarà a fer una planificació de menús.
1: Pere Cot presentarà l'obra El Nom al Teatre Clavé aquest cap de setmana a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galzeran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. Ella mateixa ens parla de l'obra.
5: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Uh-huh.
1: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la biblioteca adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Xavier Pla, regidor de Salut.
6: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes.
1: El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves i adults rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. Ens ho explica mossèn Edwin.
7: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
1: Esports, el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Demà dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Anem a parlar del temps. Previsió meteorològica per aquest divendres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Parc dels Bombers Voluntaris de Tordera ha reforçat el seu dispositiu aquest estiu amb la incorporació de 4 bombers nous que ja són operatius des de principis del mes de juliol. De cara al futur immediat, el cap dels bombers voluntaris, Eduard Caimel, ha anunciat que ja està en marxa una nova convocatòria per incorporar més efectius al Parc de Tordera. En concret, s'ofereixen 5 noves places.
1: Al parc estem reforçats, han entrat 4 bombers nous aquest estiu, que han sigut operatius ja des de principis de juliol, i la veritat és que s'ha notat de cara al nivell de sortides, de cara a l'activació, i ara esperem, doncs, amb la propera convocatòria, perquè ara ja està en marxa una nova convocatòria que està publicada ja, per qui tingui interès, doncs hi ha una nova convocatòria publicada a la Generalitat, a la pàgina web, per poder-se presentar de bomber voluntari al Parc de Tordera, on s'ofereixen 5 places. Per tant, animar també, doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera, doncs, que es mirin les bases i que presentin, doncs, la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: Amb aquesta nova convocatòria, el Parc de Tordera busca continuar ampliant la seva plantilla i consolidar el reforç aconseguit durant l'estiu, quan la incorporació dels 4 nous bombers ha permès millorar la capacitat de resposta del servei a la localitat. I Tordera està a punt de tancar una part del procés per cobrir 2 vacants d'agents de la policia local. Així ho han explicat la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, i el responsable del cos, Carlos Alemán, en el programa Patrulles en Línia, on han detallat que només falten les proves mèdiques i la publicació dels resultats finals perquè els aspirants que les superin comencin el curs bàsic a l'escola de policia a finals d'octubre. El procés inclou diverses proves, totes eliminatòries, un examen de cultura general i actualitat local, un examen pràctic sobre el temari policial, proves físiques, tests psicotècnics i una entrevista personal. Cal treure un mínim de 5 punts a cada prova per continuar. Un cop superada l'oposició, els aspirants han de passar 9 mesos a l'escola de policia i després 12 mesos de pràctiques abans d'obtenir la plaça en propietat. Segons el sotsinspector Carlos Alemán, tot el procés d'oposició pot durar fins a un total de 2 anys.
2: Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Mm-hmm. Som 8-9 mesos, 8 i pico, més o menys. Un procés sencer de policia, des de que es presenten a l'oposició fins que finalment tenen la plaça en propietat, són 2 anys.
0: El que no aconsegueix plaça queda en una borsa d'interinatge durant 2 anys, amb possibilitat de cobrir vacants o baixes de llarga durada. Ho explicava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
3: Ara, amb aquest procés, el que hem fet és que durant 2 anys tenim aquesta llista d'interins, i si es produeix una nova vacant, el primer interí que ha quedat, doncs, entraria directament a ocupar aquesta vacant i, per tant, aniria a l'escola en el seu moment. Sí que és veritat que si durant el temps d'interinatge es truca aquesta persona per poder fer una substitució d'una vacant i diu que no, pum, automàticament passa a ser l'últim de la llista. Per tant, és interessant també, doncs, que qui queda a la bossa d'interinatges, doncs ja d'interins ja comença amb un interinatge, perquè a més tenim algunes baixes de llarga durada que ens anirien molt bé cobrir, i a partir d'aquí, doncs, ja que entrin a la roda i puguin cobrir aquesta vacant en un futur.
0: El procés actual està pràcticament enllestit, falten les proves mèdiques i la publicació dels resultats finals. Els aspirants que superin les proves començaran el curs bàsic de l'escola de policia a finals d'aquest mateix mes d'octubre.

0: La Biblioteca de Tordera serà escenari aquesta tarda a les 6 d'una xerrada centrada en com mantenir una dieta equilibrada sense que això suposi un gran impacte per a la butxaca. Sota el títol Alimentació saludable a millor preu, la sessió serà impartida per la nutricionista Cristina Mas. Aquesta activitat, que és gratuïta i té places limitades, està coordinada per la Fundació Oncolliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer. La xerrada s'emmarca dins la campanya Menja sa i mou, coincidint amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. En parlava la presidenta de la delegació Oncolliga Tordera, Judit Martín.
1: Que coincidirà amb la 15a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Mm-hmm. Vale? És una campanya que es diu Menja sa i mou-te, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Oncolliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació saludable a millor preu. Mm-hmm. Val? Aleshores vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: També ens parlarà de com elaborar un menú saludable tenint en compte el seu cost, consells per saber comprar i cuinar i l'importància de reduir el malbaratament alimentari i aprofitar el menjar. L'acte tindrà lloc a la sala de la biblioteca situada al carrer Maragall número 6 de Tordera. Les persones interessades a assistir-hi poden formalitzar la seva inscripció a través del codi QR que apareix en el cartell informatiu o bé contactant via WhatsApp al 656 937 982. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció, que estrenarà al Teatre Claver aquest cap de setmana, dissabte 10, diumenge 11 d'octubre, a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galzeran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments de musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i amb gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló.
2: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat i a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta per aquesta ocasió un format més fresc i amb un repartiment més reduït. Les entrades ja estan disponibles al portal del Teatre Claver al preu de 8 € per persona.

0: L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i la Generalitat, posa en marxa una nova programació completa sota el projecte Espai Nadó. Aquesta iniciativa s'impulsa des de la taula de salut comunitària i neix amb l'objectiu de crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir experiències sobre la criança i rebre l'acompanyament de professionals de la pediatria del Cap Tordera, entre altres tècnics. El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc el proper dimarts 13 d'octubre amb un taller pràctic, com actuar davant de malalties comunes i primers auxilis. La sessió anirà a càrrec de Meritxell García, infermera de pediatria, i es durà a terme de 10 del matí a 12 a la Biblioteca de Tordera. Durant les xerrades compartiran pautes pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants de 0 a 3 anys, com ara què fer si un nen té febre, s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu és resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. El regidor de Salut, Xavier Pla, destaca que aquest cicle Espai Nadó està totalment consolidat al nostre poble.
1: Un espai adreçat a l'acompanyament dels nadons, dels petits de casa, una ajuda per a les famílies, per l'orientació de com gestionar les malalties més comunes, també de com tenir una alimentació saludable per tota la família i com també important doncs, com cuidar doncs, a les cuidadores i els cuidadors d'aquests petits infants.
0: Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts. A més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar. És una activitat que compta amb el suport de l'Ajuntament, de l'Institut Català de la Salut, de la Generalitat i també de la Biblioteca de Tordera. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben aquest dissabte el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt, feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi
3: i es prepari.
2: Faig la preparació, sí.
0: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà demà dissabte a les 6 de la tarda a l'església de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Dissabte arriba tota una tarda completa d'esport torderenc. El primer torn serà per al futbol. A 4:45 el Club Futbol Tordera jugarà a domicili contra el Bescanó. Els torderencs venen d'empatar un contra el Besalú a casa, però aquesta setmana tenen el repte d'intentar aconseguir el que seria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat a la categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada se suspengués per la pluja. Si doncs els gironins porten una victòria i una derrota. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt entusiasmat per aquest maig, ja que jugarà al seu poble, però alerta del perill del rival.
2: Pues juguem a casa meu, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi. La veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i és un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com a el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? A Begú i aquí a casa.
1: Un cop acabi el partit, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on a 6:45 l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant la seva afició. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà a la Lliga. Els torderencs volen repetir la primera meitat de la setmana passada, on en què es van mostrar més sòlids, tot i que va perdent per 2-1. Podeu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de la nostra emissora i el de l'Atlètic Club Tordera en el canal secundari del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política de la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens ho explica en la següent crònica Carina Vallvé.
1: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes. Ens ho amplia en David Navarro.
2: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
3: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest divendres, per aquest cap de setmana llarg, tot plegat, amb en Joaquim Serra.
4: Per fi ha arribat la tardor pel que fa a les temperatures. Després d'uns quants dies amb precipitacions, ahir vam tenir la traca final amb registres que superaven els 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca i també del Maresme Nord. I avui, en canvi, ja s'espera una situació molt més assolellada. Això sí, la presència, el cel serè que hem tingut durant la darrera matinada ha fet baixar les temperatures nocturnes fins a valors que no teníem des de mitjans del mes d'abril. Per tant, uns quants mesos enrere, al voltant dels 10 graus a prop de la costa, cap als 7 graus a l'interior de la comarca. Per tant, un ambient d'això, de tardor, que de fet és el que toca en aquesta època de l'any. Avui les màximes, amb domini del sol, com tindrem, esperem que puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, però tampoc no massa, quedaran situades entre els 20-21 graus allà on més pujaran. Els vents bufaran fluixos, aquest matí de component variable. Aquesta tarda, més aviat de mar cap a terra, i la situació marítima dominada per la maró, mar de fons, a conseqüència de la tramuntana, de la ressaca de la tramuntana que hi haurà bufant amb intensitat al nord de la Costa Brava. Aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, esperem un temps tranquil, si bé diumenge el pas d'una cueta frontal que no deixarà precipitacions, sí que farà que tinguem núvols alts i mitjans que faran que hi hagi ressol, sobretot a la tarda. Demà les temperatures de nit encara poden baixar una miqueta més, les màximes però pujaran. Diumenge es mantindrien sense grans canvis. Tots dos dies, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana i ho farem amb temps que continuarà també estable i assolellat, amb vent fluix que giraria cap a Garbí, cap a sud-oest, de cara a la tarda.

0: píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. El dia 29 de novembre estem convocats a les eleccions generals d'Espanya. Només anunciar-se aquest tema, la dreta i l'extrema dreta ja han tractat d'embrutar aquestes eleccions, dient que no es voti per correu perquè poden estar manipulades pel Partit Socialista. I com pot dir això un partit que governa amb 13 de les 19 comunitats autònomes, el qual representa un 70% de la població que viu en aquestes comunitats? Bé, també 3.300 ajuntaments estan governats pel PP i 5 d'ells pel Vox. Això fa que aquesta situació sigui una cosa una mica paradòxica, ja que ells mateixos s'estan tirant terra sobre si mateixos, perquè si parlen de manipulació, com és que ells governen a tants puestos? Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

0: Comencem una nova edició del programa Patrulles en línia, com sempre al costat dels cossos de seguretat. Avui tenim amb nosaltres la regidora de seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: I el responsable de la policia local de Tordera, en Carlos Alemany. Com estem?
2: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies. Dies de molta feina aquests que hem passat recentment. Encara no s'ha acabat l'episodi, però dies de veure molta policia al carrer, evidentment amb altres cossos de seguretat, i a vegades cares noves que veiem, i avui precisament volem parlar d'això, no? D'aquest procés d'incorporació de ciutadans que acaben de formar part del cos de policia, i volem conèixer doncs això, tot aquest procés que intueixo que deu ser llarg, que deu ser enrevessat,
1: sí,
0: i que a vegades doncs des de la ciutadania no es coneix i que també doncs val la pena d'explicar una miqueta, no, regidora? Imagino que tot això neix en el seu despatx o en l'edifici de l'Ajuntament, no? Fins que una persona s'incorpora a la policia.
1: Sí, bueno, com bé dius, és un procés doncs que s'inicia en una reunió en la que es detecta doncs que calen més agents de policia. Fa temps que en parlem, de que volem posar més agents per completar el cos, i des del moment en què ens proposem de que hem d'ampliar i que podem posar unes vacants a oposició, doncs comença un procés que, com has dit, no és fàcil. Vull dir, tenim unes proves que al final l'examen o la prova o l'oposició en si té una durada d'unes dues setmanes, però abans de tot això doncs hi ha un procediment, no? Te faré un petit resum perquè la gent entengui una mica doncs tot el que és aquesta burocràcia i tot el que comporta doncs obrir aquestes vacants, no?
0: Sí que, de fet, recordo, no? Per exemple, a l'inici de la legislatura, que ja la seguretat formava part del, del seu programa, del seu partit, però pràcticament de tots els partits polítics ja tenien una certa sensibilitat a intentar millorar la seguretat del poble.
1: Sí, sí, és així. Vull dir, s'ha de millorar, s'ha de posar més agents al carrer per mantenir i millorar aquesta sensació de seguretat. Tenim uns bons agents, tenim uns bons resultats, però és evident que el municipi va en creixement i, per tant, hem de poder posar efectius dintre del cos. I en el moment en què es decideix això, ens agradaria poder posar moltes vacants a oferta, però, malauradament, doncs, ho hem de posar més a poc a poc. I tot això comença en el moment en què prens la decisió. Doncs aquí hi ha uns passos que, bueno, doncs que s'han de complir. I el primer és aprovar l'oferta pública d'ocupació de les corresponents vacants. Tu, quan comences un any, has de publicar aquestes vacants a un edicte, i si aquesta vacant no està aquí aprovada o publicada, doncs tu ja no la pots convocar. Per tant, aquest pas seria el primer número 1. Per tant, quan acaba un any, hem de tenir molt clar que l'any següent tindrem aquestes vacants preparades.
0: Una vacant seria una placa, seria una persona en concret que en aquell moment, o un agent, diguéssim, que en aquell moment no té noms i cognoms. Què entendríem per una vacant?
1: Una vacant és un nou agent de policia.
0: Que no existia, diguéssim.
1: O que no existia, o depèn del cas, que ha demanat una excedència, o depèn de diferents casuístiques, doncs que canvia de comissaria
2: o s'ha jubilat algun company, per exemple, i genera una vacant.
1: Doncs
2: les casuístiques són molt diferents.
0: No seria, en tot cas, de sumar un nou agent, sinó que seria de que s'ha de, diguéssim,
1: ocupar aquella plaça. S'ha de millorar el servei i trobar aquella, o cobrir aquella plaça per tal de poder tenir tot el cos complet, no? Llavors, tot això, un cop tu fas aquesta oferta pública d'ocupació, al començar el procés hem de tenir un informe favorable del tècnic de recursos humans validant aquestes dues vacants. Després hem de tenir un informe de la intervenció, en aquest cas la interventora, favorable a que aquestes vacants s'han fiscalitzat i, per tant, complir uns requisits mínims, entre ells doncs que hi ha partida pressupostària per poder cobrir-les.
0: Important.
1: Sí, vull dir, són uns processos en què hi ha molts agents implicats, eh? I doncs a partir d'aquí ja es publica un edicte al BOP, al DOC, al BOE, i a partir d'aquí ja s'incorporen les bases, i és ja quan es fa aquesta exposició i els aspirants ja poden presentar les seves sol·licituds per poder participar en aquest procés.
0: Entenc que aquesta publicació, com deia, era pública, no? Que es publica en aquests diaris oficials. Les persones que, per exemple, estan interessades, no? O que tenen al cap de formar part del cos de policia, han d'estar pendents d'aquests anuncis.
1: Sí.
0: Tenen altres canals, ja, no sé, d'apuntar-se en algun lloc perquè els puguin avisar, o com funciona això?
1: No, aquestes processos funcionen així. Tu publiques al BOE i la persona que estigui interessada ha d'estar atenta al BOE si surt alguna publicació d'una vacant aquí a Tordera o de qualsevol altre municipi.
0: Per tant, ara posem-nos a l'altre costat. Hem començat en el despatx de l'Ajuntament. Si ens posem a l'altre costat d'una persona que doncs, té inquietud a entrar o treballar dintre dels cossos de seguretat, el primer que els hi recomanaríem, Carlos, seria que estigués pendent d'aquestes publicacions.
2: Sí, habitualment ja la gent que està, les persones que estan interessades ja estan pendents de qualsevol ajuntament que publica unes bases ja per cobrir unes vacants, però bueno, el que han d'estar, evidentment, és això, són publicacions que, a part de publicar-los també a l'Ajuntament, es publiquen als butlletins oficials i han d'estar pendents d'aquestes publicacions. Una vegada que es publiquen tenen un termini, tenen dies suficients per presentar, recollir documentació, perquè han de tothom ha de complir uns requisits, han de presentar una documentació i demés. Però, bueno, el que ve la fi és estar sempre pendent de les publicacions oficials.
0: Passa que algú vingui a la comissaria i us vingui a dir jo vull ser policia, què he de fer? O això no funciona així?
1: Sí, que funciona. Bueno, sí que hi ha gent que ho pregunta, llavors els dona la resposta de que han d'estar pendents del BOE. També és veritat que quan nosaltres convoquem unes places acostumem a fer-ho públic a les xarxes i, per tant, ja és una manera d'avisar la gent que estiguin pendents d'aquesta documentació, d'aquestes publicacions.
0: Molt bé, ens havíem quedat amb aquestes publicacions, que entenc que això havien de complir una forma, un ordre, no?, que passava per recursos humans, passava per intervenció...
1: Totes aquestes publicacions tenen un temps d'exposició.
0: Que ningú presenti al·legacions, és a dir, que hi ha alguna cosa que no estigui ben presentada o no estigui ben fet.
1: Exacte.
0: Llavors, un cop hi ha hagut aquesta exposició, diguéssim que és quan ja, diguéssim, els candidats, els aspirants, no? S'han de moure.
1: S'han de moure, exacte. I és quan han de presentar les sol·licituds específiques, que és un imprès que ja està a la pàgina web de l'Ajuntament per poder inscriure's, i han de portar una sèrie de documents, que és la relació dels mèrits, el justificant de pagament per realitzar l'examen en si, i després el currículum vitae. A part d'això, doncs, hi ha uns requisits que s'han de complir, ser major d'edat, no tenir antecedents penals o no haver estat condemnat, tenir el nivell de català... hi ha una sèrie de requisits que han de complir i que també s'acabaran doncs, justificant si són correctes o no.
0: En principi, així a grans termes, que estaríem parlant de gent major d'edat...
1: Exacte.
2: El mínim és sempre 18
0: anys. Carnets de conduir, entenc...
2: Correcte, han de tenir el B i l'A2, que és el que demanem nosaltres. És el B i l'A2 és un requisit molt necessari per presentar-se i, per exemple, en el tema estudis, el mínim és el batxillerat o titulació equivalent, que és el mínim que necessiten per poder presentar-se.
0: Certificats de conducta, antecedents penals, que, per exemple, en l'àmbit esportiu són molt habituals, entenc que aquí també deuen ser... No sé si són més estrictes o més o menys estaríem parlant d'un estàndard.
1: No ha estat condemnat
2: mai. Sí, correcte. Sí,
1: és
2: que és els mateixos antecedents penals, els mateixos que es poden demanar per qualsevol altre tràmit, serveixen per nosaltres també, conforme no tenen cap tipus d'antecedent i no han estat condemnats per res.
0: A nivell físic, no sé també, si, per exemple, si hi ha un tipus de discapacitat que podria entrar, si hi ha algun tipus de minusvalia, si hi ha unes mides, unes alçades, uns pesos, alguna limitació, diguéssim, en aquest aspecte més físic?
1: Bueno, bàsicament hi ha la limitació de tenir una salut física i psíquica que estigui dintre dels bàrems per poder entrar al cos de policia.
0: Entenc que després ja ho afilarem més, però jo ara parlo dels topalls, diguéssim, d'entrada per poder ja, com a mínim, accedir en aquest...
2: Correcte. Una de les que tenim és l'alçada, que en el cas d'homes és de 1,65 i en el cas de dones 1,60, que és el mínim d'alçada que es demana en el procés d'oposició. Uh-huh. Després la resta, com que ja fem diferents proves, com deia la regidora, no?, d'actitud física i psicològica i tot... Ja fem proves físiques, fem exàmens psicotècnics i tot, que ara entrarem una mica a veure totes les proves que fem.
0: Molt bé, doncs hi ha tota una sèrie de requisits, suposo que són molts, tampoc els anem a detallar molts. No sé si existeix prèvia a la presentació d'això un cert suport a l'hora de repassar que la documentació sigui correcta, una mica d'ajuda per aconseguir documentació, o ja diguéssim que una primera prova seria tenir tota la documentació com cal.
1: Bueno, una primera prova, un primer tràmit és aquest, llavors després l'Ajuntament té un període de 30 dies com a màxim per poder repassar tota aquesta documentació i demanar algun tipus de document si manca, i tenim fins a 30 dies per poder ja publicar la llista definitiva.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ara avancem, perquè veig que això serà complicat.
1: Ja després de tot això, no, ja tenim tota aquesta documentació, llavors és quan es crea el tribunal qualificador de les proves.
0: És un tribunal, entenc, local, perquè és de pla... o sigui, cada convocatòria té el seu tribunal, evidentment, siguin de Tordera, entenc que bona part del tribunal deu ser de Tordera.
1: Sí, del consistori, sí. Una part.
2: Sí, nosaltres, el tribunal, habitualment són 5 persones, és el president del tribunal, i després tens 4 persones més. Nosaltres designem 2 més, a part del president, i altres 2 són designats, un per l'escola de policia, per l'ISPC, i l'altra persona per la Direcció General de Seguretat, que són tribunals, habitualment són caps de policia d'altres llocs o comandaments de policia que són designats externament a part nostra. Nosaltres designem 3 i els altres 2 venen designats.
1: És important que sempre sigui un número senar.
0: Clar, per desempat,
2: sí, eh? Sí. Correcte.
0: En funció del poble, entenc que això dels tribunals canvia de composició, és a dir, un poble petit seria també la mateixa fórmula que un poble gran, o això va canviant? En el cas de Tordera, que ens trobem ratllant els 20.000 habitants, seria molt diferent per dir alguna cosa que el de Palafolls o del de Blanes?
1: No, és el mateix.
2: És el mateix.
0: Molt bé, doncs tenim llista, tenim tribunal, i què passaria després?
1: Doncs llavors es publica, quan ja s'ha publicat, en aquest últim document que s'ha publicat, ja posem la data, l'hora i el lloc on es faran aquesta primera prova, perquè, clar, el procés d'oposició no consisteix només en un examen, sinó que hi ha diferents proves que ha d'anar superant l'aspirant. I llavors la primera prova que tenim és, en cas de que no tinguin el nivell de català i castellà adequat, doncs els fa aquesta prova de català i castellà, i un cop superada aquesta prova, llavors ja entrem a l'examen que és les proves teòriques, que és l'examen cultural i l'examen pràctic.
0: Com es preparen aquestes proves? Hem parlat de la primera, que aquesta entenc que sí que ha de ser bastant estàndard de l'idioma, però llavors segurament, no sé si intervenen des de la regidoria, des de la pròpia policia, a l'hora de decidir què es pregunta, què no es pregunta, què entra o no entra.
1: En aquests processos el polític no hi és en cap moment, ni pren cap decisió, ni posa cap pregunta a l'examen, ni res.
2: És un tema tècnic que depèn del tribunal. En tot cas, no?
0: El tribunal decideix les proves.
2: Sí. Correcte.
1: Les proves no, les preguntes.
0: Les preguntes.
2: Sí. Les proves, la primera que fem és la de cultura general, que és sobre cultura general actual, coses actuals, fins i tot, i coses del poble, que han de tenir un coneixement, evidentment, que entren coses de Tordera.
0: Carrers de Tordera.
2: Correcte.
1: Antics edificis.
2: Coses, ubicació d'edificis municipals, etc. Coses que, evidentment, el que es presenta volem que tingui un mínim de coneixement del poble, evidentment, i després coses de cultura general de l'actualitat. I habitualment és un examen tipotest de 40 preguntes i bueno, és la primera prova que fem i eliminatòria. Evidentment, totes les proves són eliminatòries.
0: És difícil aquest examen? Vostès l'han vist, suposo, no?
1: Jo aquest no l'he vist,
2: jo no el considero difícil. La persona que es vulgui presentar a una oposició ha de tenir una base, ha de tenir uns coneixements i s'ha de preparar, evidentment, per una oposició. Bueno, no pots presentar-te a veure si surt bé i ja està.
1: Has de tenir un mínim de coneixement del territori on t'aspires.
2: Conèixer coses del poble, coses d'actualitat, de política, d'esports, de tot, de l'actualitat que tenim ara, i has de tenir una mica de base, has de tenir per poder fer aquest examen, no? Has de preparar-te una miqueta.
0: S'ho preparen suficientment? En general, jo entenc que deu haver-hi de tot, però...
2: Sí, s'ho preparen. Sí, és veritat que te trobes de tot. Hi ha gent que s'ho prepara més, que s'ho prepara menys, i a vegades, depèn, però sí que la gent normalment s'ho prepara.
0: Molt bé, quin percentatge ha de sortir d'aquesta primera prova? O no funciona per percentatge?
1: No funciona per percentatges. Els exàmens van siguent eliminatoris i tu has de treure un mínim de 5 punts per poder aprovar.
0: Pot ser que la primera prova la passi tothom, diguéssim.
1: Sí. Sí. O pot ser que no la passi ningú.
2: O que no la passi ningú, o la passin pocs. Sí. Clar, no tenim percentatges. Aquí és qüestió de... Les proves són totes eliminatòries. Has de fer la primera, que és el cultural, has de fer un mínim de 5 per poder passar a la segona prova. Si no superes el 5, automàticament ja quedes fora de l'oposició. Ja la següent prova ja no la fas.
0: Suposant que ningú la passés, què passaria? S'anul·la tot el procés i tornem a començar?
1: No, veuràs, el procés aquest d'aquesta fase de l'examen aquest teòric del que parla, hi ha dos parts, diguéssim, que és la part aquesta cultural de la que parla i després hi ha un examen més pràctic. Aquest examen es fa el mateix dia, al mateix lloc, primer es fa el cultural i després es fa aquest més pràctic. els aspirants tots fan els dos exàmens. El que passa és que si hi ha un dels dos que estan suspesos, ja està eliminat de la, de la fase del procés.
0: Molt bé. Passat del teòric al pràctic, esmentava la regidora, en què consisteix aquest?
2: És també un examen en preguntes tipotets, però aquella és de temari específic. Aquesta part és tot el temari que posem que ens entra la policia, que estan a l'annex de l'oposició, que són bastants temes que, bueno, que s'han de preparar i s'han d'estudiar, que aquest sí que s'ha de... L'altre és cultura general, i si estàs una mica al dia i has mirat una mica i coneixes el poble, és diferent, però aquest sí que és un temari específic que has de preparar i estan a l'annex de l'oposició i la veritat que són bastants temes. Són, si no recordo malament, t'ho dic ara, 40 temes diferents.
0: Sobre què, per exemple?
1: Sobre les ordenances municipals.
2: Ordenances municipals, lleis, reglaments...
1: Molt relacionat amb la
0: policia.
1: Amb la policia.
2: Tot dins de l'àmbit policial.
0: Però feixuc, clar. Ja, si Montisís, per vostè, que abans m'ha dit que més o menys la primera prova era accessible, diguéssim, aquesta ja s'han de posar colzes de veritat.
1: Sí, aquesta, sí.
2: Aquesta ja és una part molt específica que ja sí que t'has de preparar perquè tot el temari és de l'àmbit policial.
0: Molt bé, tenim dues proves que ens deien que pràcticament es fan el mateix dia. Imaginem doncs, això que el nostre candidat o candidata supera aquesta prova, aquesta nota de tall que hi hauria. Què li ve després? Què l'espera?
1: Les proves físiques. Aquí està una setmana després, quan hi ha corregit exàmens i ja s'ha pogut notificar. Cal dir que totes aquestes publicacions dels aptes i no aptes es publiquen al BOE, no hi ha una notificació...
0: Han d'anar-ho buscar.
1: Personal, vull dir, han d'estar sempre molt pendents del BOE. Substitueix aquesta publicació o qualsevol notificació. Això és important també es tingui en compte.
0: És a dir, allò que dèiem del començament per assabentar-se, a partir d'aquí ja neix una relació molt directa d'aquella persona amb el BOE.
1: Ha d'estar molt pendent de les...
2: I amb el tauler municipal, que és, a vegades és més, un accés més ràpid i de consultar que no el butlletí oficial, però amb el tauler es publica sempre... Totes les parts dels resultats de les proves es van publicant amb els resultats que ha tingut cada opositor i si passa la següent prova o no. Mm-hmm.
0: Doncs estàvem amb les proves físiques. Com són?
1: Doncs hi ha una prova de velocitat, hi ha una prova de salt amb els peus junts, hi ha una prova de resistència i hi ha una prova també de realitzar abdominals, un mínim d'abdominals en un temps concret.
0: Són proves, entre cometes, bastant estàndards,
1: A totes aquestes proves, quan venen els aspirants, han de portar sobretot el certificat mèdic. Si no porten aquest certificat mèdic...
0: Per poder fer la prova.
2: Reuneixen les condicions físiques per realitzar les proves de l'oposició. Si no ho presenten, en tot cas, quedarien fora de l'oposició perquè són dels requisits, no? I aquestes proves, hem de dir també que, a part del tribunal... Aquí sí que comptem amb la presència d'un tècnic d'esports, que és el que al cap i la fi és el tècnic en la matèria, és el que explica les proves i el que fa el seguiment de les proves.
0: Molt bé. Això entenc que es fa també en un dia, tots els aspirants més o menys junts, i van fent un per un i es va fent la puntuació.
1: Exacte.
0: Vinga, anem passant proves. Què tindríem més?
1: Després venen la pràctica de les competències i el psicotècnic.
2: Sí.
1: Aquest ja és una miqueta també... Més, no? Les proves cada cop es van complicant una mica més.
2: Sí, aquest, el psicotècnic, bueno, igual que el cas de les físiques, comptem també amb un tècnic, un psicòleg, que és el que ve a fer les proves i és el que explica les proves i les corregeix després i demés, que, bueno, és consisteix en una bateria de tests psicotècnics de diferents preguntes, de personalitat i demés, que, bueno, perquè es busca que reuneixin una mica de requisits i que tinguin un perfil més o menys aquestes persones, no? I han de superar aquesta bateria de tests psicotècnics.
1: Un perfil adient a la plaça o a la vacant que cobrirà.
0: Són complexes aquestes proves? Diguéssim, aquestes sí que no es poden preparar, diguéssim, que és...
2: No, aquestes són psicotècnics...
0: Conèixer la persona, no?
2: Correcte. És sobretot la persona, a veure quin perfil té aquesta persona i que es pugui adequar realment al perfil policial que nosaltres busquem, no? Busques
1: el lideratge...
0: Això és el que anava a preguntar, eh? Quines, no? En què es fixen per ser un bon policia?
1: En aquest test és valorar, bueno, és buscar a veure si aquesta persona doncs, té un bon lideratge, si coneix, té els coneixements de la jerarquia, si té iniciativa, si tots aquests petits, no, requisits, sí, que caldrien per tenir dintre d'aquesta plaça.
2: Sí, sí, entren la personalitat que deia abans també, no? Que a vegades doncs, és això, no coneixes la persona i aquestes van encarades molt a conèixer la persona que tens al davant i per això tens un tècnic, un psicòleg, que és el que s'encarrega de fer les proves i corregir-les després i te dona un apte o no apte amb aquestes proves, depenem el perfil que es busca.
0: No sé si queden moltes més proves.
1: No.
0: Anava a dir, quan està en aquesta alçada ja s'ha fet una criba important
1: molt
0: o pot
1: important,
0: ser que encara s'arribin aquí amb molts de candidats? Normalment, perquè entenc que cada procés deu ser diferent, també,
1: cada
0: no?
1: Cada procés és diferent, sí, cada procés és molt, molt, molt divers. Sí. També depèn molt de la gent inscrita, de lo que tu ofertes, no? Quan ofertes una bossa d'interinatge, doncs no et ve la mateixa quantitat de gent. Quan en aquest cas hem ofert dues vacants amb la possibilitat d'entrar a la bossa d'interinatge i durant dos anys, si es produeix una nova vacant, entres directe, aquesta sí que ha tingut més... Bueno, ha tingut més rellevància, sí. S'ha presentat molta gent. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs vinga, seguim.
1: Va ser el psicotècnic.
0: Ja queda poquet,
1: quan el superem, doncs llavors ja anem a l'entrevista.
2: A l'entrevista.
1: Una entrevista també, doncs, que es valoren també totes aquestes... Totes aquestes proves que han anat superant, doncs es fa una entrevista on es valoren les diferents aptituds també del candidat.
0: És una entrevista estàndard, és a dir, es fan totes les mateixes preguntes a tots els candidats o en funció del candidat, el tribunal entén que fa l'entrevista,
2: sí.
0: Llavors fa unes preguntes a unes altres.
2: Sí, depèn. Amb el tribunal està acompanyat també del psicòleg, que ha fet els tests psicotècnics, la bateria de tests, i l'ha donat un perfil, i llavors entre el tribunal i el psicòleg encara són una mica les preguntes per conèixer una mica més d'aquesta persona, de la seva actitud, de com és, la seva personalitat, basant una mica també en això, en els resultats d'aquesta bateria de tests que has fet anterior. No? Però no hi ha unes preguntes estàndard de que a tothom se li faci les mateixes preguntes. Encarades una mica a la persona.
0: Clar, entenc, si, per exemple, no, si hi ha dubtes sobre el seu lideratge, és el moment per aprofitar, no, i aprofundir a veure si realment aquesta persona doncs, pot ser bon líder o no pot ser bon líder,
2: correcte,
0: per exemple. Molt bé. Això ha de ser difícil d'avaluar, també, no? Entenc.
2: Sí.
0: Una entrevista...
1: Són tècnics especialitzats, clar, en la matèria.
2: La qüestió és que amb el tribunal, tots els membres del tribunal, a part del psicòleg, són 5 caps o comandaments de policia, que ja hem fet molts processos d'oposició, estem acostumats a fer-ho, hem fet moltes entrevistes i ja tens una experiència i uns coneixements a l'hora de fer aquest tipus d'entrevistes, no? I busques, saps què busques, quin perfil busques i què és el que estàs buscant en aquest opositor o opositora que s'ha presentat, no?
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I aquí acabaria la part més important del procés. No? Un cop ja supera l'entrevista, llavors ja es fa una valoració dels mèrits, si has estat durant... Bueno, que té diferents puntuacions conforme si has treballat a l'empresa pública, si has estat de policia o d'interin a alguna altra comissaria o ajuntament.
2: Correcte.
1: També es valora la titulació que puguis tenir, titulació reglada, els estudis... I, bueno, diferents,
2: sí, si
1: diferents
2: tenen,
1: aspectes
2: si tenen cursos,
1: que,
2: també,
1: poden,
2: formació
1: que poden ajudar també a sumar punts en aquesta classificació final.
0: Hi ha algun mèrit que, per exemple, valgui la pena treballar-se per poder doncs, tenir un bon extra, diguéssim, en aquest punt? És a dir, que hi ha alguna cosa que es valori més que d'altres? No?
1: Bueno,
0: no sé
1: un interinatge
0: si...
1: o experiència dintre d'un cos de policia puntua bastant.
2: És una de les coses que més puntua. És l'experiència professional. Si ja ve, si ha treballat en altra policia anteriorment, doncs aquesta antiguitat que tingui, aquests anys que ha treballat, sí que es puntuen i es valoren a l'hora dels mèrits. I sobretot, per exemple, també bueno, els estudis, evidentment, la formació que tingui, i fins i tot si tenen cursos que es poden relacionar amb el món policial, doncs perquè han fet algun tipus de formació pel seu compte, tot això es puntua també. O fins i tot si han treballat altres policies, també si tenen algun reconeixement, alguna distinció o tal, per serveis prestats, tot això es valora a l'hora dels mèrits.
1: Hi ha una puntuació màxima de mèrits, eh? No sí. És aquí obert. Hi ha una puntuació màxima.
0: Molt bé, entenc que, per tant, doncs, tot acaba convertir-se més o menys en una xifra, en un número, que no sé si és el que acaba determinant definitivament que aquella persona de més puntuació és la primera que ocupa la primera vacant, diguéssim.
1: Exacte. Correcte. Va per ordre de puntuació. Quan ja s'han acabat de sumar tots aquests mèrits, hi ha l'ordre de puntuació i és com... Hi haurà uns agents o unes agents que aniran a l'escola perquè ja podran cobrir les vacants i hi haurà uns altres doncs, que es quedaran a la bossa d'interinatge per no haver entrat.
0: Entenc, per tant, doncs, que un cop ser el número i allò ja és definitiu o encara hi ha una altra reunió del tribunal per acabar de decidir si realment aquella puntuació no sé,
2: sí,
0: pot haver-hi algun canvi.
2: Al finalitzar l'entrevista, quan el tribunal finalitza l'entrevista és quan posem les notes del resultat de l'entrevista i fent la valoració dels mèrits, la puntuació, i llavors és quan fem la mitjana de tot. Aquesta mitjana sí que és la final, comptant les dues primeres proves que havíem fet, la cultura i la pràctica, comptant que sigui apte en les proves físiques, apte en el psicotècnic, i que hagi passat també perquè l'entrevista té puntuació, i ha d'obtenir un mínim de 5 punts també per superar l'entrevista. Llavors, al final es fa una nota mitjana i ja per ordre, és el que marca l'ordre definitiu de la que surt a la llista de l'oposició, les persones aprovades.
0: Després aquestes persones, dieu que se van a l'escola.
1: A l'escola, a l'ISPC.
0: Vull dir que acaben i encara no són policies.
1: No. Llavors han d'anar a l'escola, han de superar el curs.
2: Primer han de passar una revisió mèdica.
1: Una revisió mèdica, sí.
2: Finalitzat, l'última prova de tot és una revisió mèdica.
0: Més entenc que més a fons que no pas la que havien demanat abans.
2: Ja és una més completa, ja per corroborar que tot està correcte, que aquesta persona està bé, que no hi ha cap problema, i seria l'última llei definitiva que llavors sí, amb l'informe mèdic que han de presentar de la revisió, conforme estan bé, llavors sí que és ja quan finalitza del tot l'oposició i surt aquest resultat final.
1: Llavors els enviem a l'escola, on te fan el curs durant 9 mesos, sí. Des de l'octubre fins al juliol. I després de ser aptes, han de passar un període de 12 mesos de pràctiques. Per valorar
0: aquí a la policia de Tordera,
1: per valorar si aquesta persona doncs està preparada per efectuar aquesta tasca.
0: Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, eh? Per tant, parlem de més d'un any, perquè parlem ja només aquests 12 mesos de pràctiques, el temps que està a l'escola, que deu ser...
2: Aproximadament 9 mesos. Ara, per exemple, el proper curs bàsic que es fa a l'escola de policia comença a l'octubre, a finals d'octubre, i acaba a principis de juliol. Són 8-9 mesos, per a que 8 i pico més o menys.
0: Parlem de 2 anys.

0: és de que durant 2 anys tenim aquesta llista d'interins i si es produeix una nova vacant, el primer interí que ha quedat doncs entraria directament a ocupar aquesta vacant i, per tant, aniria a l'escola en el seu moment. Sí que és veritat que si durant el temps d'interinatge es truca aquesta persona per poder fer una substitució d'una vacant i diu que no, pum, automàticament passa a ser l'últim de la llista. Per tant, és interessant també doncs, que qui queda a la bossa d'interinatges, doncs ja, d'interins, ja comenci amb un interinatge, perquè a més tenim algunes sí. baixes de llarga durada que ens anirien molt bé cobrir i a partir d'aquí doncs, ja que entrin a la roda i puguin cobrir aquesta vacant en un futur.
1: Doncs fa estona que ens hem quedat fora de temps.
0: Sí, és que és molt llarg el procés.
1: No sé si ens deixem algun element que vulguin no, destacar.
2: Bueno,
1: eh?
2: el que deies tu abans, el que es posaves del tema de que si algú, per exemple, no supera el curs bàsic a l'escola de policia, quedaria fora de l'oposició sí. i llavors sí que tirarien del següent de la llista perquè pogués cobrir aquesta vacant, perquè ens tornaria a quedar sí. aquesta plaça perquè la persona que, evidentment, ha de superar el curs i ha de superar l'any de pràctiques. O sigui que és el que deia, no? Al final és el que comentaven, que des de que va començar la regidora explicant com surten aquestes vacants fins que realment les tens cobertes i tenen la plaça en propietat de veritat, són 2 anys. El procés són 2 anys.
1: Cada plaça té la seva pròpia bossa o la bossa és genèrica i independent de cada plaça? No sé si
0: no,
1: m'expliqueu.
0: Mateix,
1: un cop la plaça
0: no, mateix...
1: té propietat, tots els de la bossa no. ja desapareixen?
0: No, ara mateix la bossa té un temps de durada. Ara mateix els primers de la llista agafaran les vacants que tenim actualment i llavors aniran a l'escola. I els que quedin d'interins tenen accés a treballar d'interins dins de la policia, que jo crec que és la millor manera doncs, ja sí. per començar a familiaritzar-se amb el cos, tinguent en compte que per les properes vacants, seran els següents a entrar. Vull dir, no hi haurà durant 2 anys no hi haurà un altre procés d'oposició, a no ser que aquesta bossa d'interinatge no es vulguin quedar, marxin correcte. I ens quedem sense aquesta bossa, que també podria passar i llavors hauríem de començar un nou
2: sí,
0: procés.
2: Sí, que la podem esgotar.
0: Que podem renunciar, es pot esgotar.
2: Perquè a vegades pot ser que truquis a les persones que van superar l'oposició i es van quedar sense plaça, els crides per cobrir una vacant que tens... i pel motiu que sigui personal no vol
0: no
2: acceptar-la, bueno, doncs, i arriba un moment que esgotes aquestes persones que tens de llista, doncs, al final, si surten vacants noves, acabarem fent una oposició nova perquè al final ens
0: bueno,
2: quedarem
0: esperem,
2: sense personal.
0: Esperem però... que no haguem d'arribar. A mi, els propers 2 anys, esperem que
2: jo
0: no haguem d'arribar
2: no,
0: aquí.
2: Espero que no.
1: Doncs molt bé, hem parlat una miqueta arran d'aquesta actualitat, diríem, de la policia local, amb aquestes 2 vacants que en principi s'ha acabat aquest procés. Res, no? Deu fer, no sé si de quants dies estem parlant.
2: No estem, però... estem acabant-lo ara.
0: Falten les proves mèdiques.
2: Falta... Sí, s'han de publicar ja els últims resultats, la revisió mèdica, i llavors a finals d'octubre els que hagin superat la... l'oposició aniran a l'escola a fer el curs ja, a finals d'octubre.
1: Doncs bé, hem estat més de mitja hora parlant d'aquest procés que parlàvem de gairebé 2 anys. Els hi agraïm, regidora, sotsinspector, que hagin vingut aquí i ens ho hagin explicat. Fins la propera.
0: Apa, adéu.
2: Gràcies.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.